0: A persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb 500.000 de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
1: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
0: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
3: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
0: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
4: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
5: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
4: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
6: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
7: Pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
6: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
8: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
6: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
4: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
9: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
4: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
10: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de la visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
4: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
11: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
4: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
12: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
4: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
14: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
15: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
14: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
16: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. I solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
14: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
17: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
14: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
18: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto,

0: Poques bromes.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
2: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
3: El temps.
2: Dani Ramírez.
4: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya, doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
2: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
5: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
3: Trescat Info.
2: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
6: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
2: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts.

0: Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
1: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso, lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
3: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
4: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
3: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
5: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
6: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quiso meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
3: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
2: 3CAT Info.
7: 3CAT Info.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
8: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
9: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat. Sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del UCAM, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
8: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real

0: El Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la Pista Blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
1: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
0: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
3: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info.
0: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
0: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
5: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
0: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
6: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
0: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les 2 semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres

0: passeig que et pot fer per aconseguir la lliga, doncs ni tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
1: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs

0: que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó 14 es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
1: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
2: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
1: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
3: Bob, I think it's not that...
4: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
3: It's not that attractive.
5: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
3: Del Papa no.
1: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
6: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
1: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
7: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
1: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
8: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat al Vaticà i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per un 80, 1,80 metres per 1,80. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
1: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
10: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles

0: ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
0: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocón, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
2: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis i estem seguríssims que l'àrea tècnica de la Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys s'acabaran tancant, ho tenim claríssim.
1: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO. Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
3: Ha sido un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... Pero nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros, servicio logístico de Montesa, eso lo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
1: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
4: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
1: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
5: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
6: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
1: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa

0: en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Creixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestar, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapa Somnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suporta el Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última

0: fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
2: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
3: La valoració del curs Forners del Futur, aquí el Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
2: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
4: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
5: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
4: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
6: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
4: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports. Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
9: He pasado por muchas batallas,
10: lo sé.
9: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
1: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harri Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreieva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
1: 3CAT Info.
7: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
7: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
13: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
7: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
14: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
7: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 1:15 de la tarda.
1: 3CAT Info.

0: Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortir del Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tigers i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes, màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents.

0: dins i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
1: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
2: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
0: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó 14 per l'estat espanyol.
3: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
4: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
3: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
5: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
6: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
5: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
7: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
5: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
3: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
8: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
3: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
9: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
3: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
10: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis.

0: municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
1: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions públiques sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministro de Transportes.
4: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
3: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
5: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
3: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
6: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
3: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
7: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de PP Vox. Por lo tanto, poques bromes.
3: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància regionals que circulen per

0: una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, a Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
3: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la Factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
1: Trescat Info.
0: Precisament al Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Gibars, cap de comunicació del festival.
4: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments, i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
5: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso, lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. 3CAT

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
2: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts, com l'economista Luis Alberto Arias.
3: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. Y Perú, con esas condiciones, debería estar creciendo mínimo 5%.
2: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
4: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos generan más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
5: Es terrible para el país, una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano, una cosa terrible.
2: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
1: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaidjan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
0: 3CAT Info.
6: 3CAT Info.
0: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
8: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat. Sobre un equip com a l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí és el seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife que ho ha demostrat avui.
7: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
9: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad.

0: necesidad en los momentos complicados.
1: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info.
1: Aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
3: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info.
1: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Sí, sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. A la defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb una diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
1: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 el Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
5: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
1: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
6: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
1: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. D'una banda, les Comas, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 2:15 del migdia. Mentre, a la Lliga femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs ni tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
1: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del Papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona, però els ha costat trobar proveïdors com a

0: Explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
1: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
0: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
2: Bob, I think it's not that...
3: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
2: It's not that attractive.
4: És una fantàstic area. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
2: Del Papa no.
0: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
5: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
0: Hi ha turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
6: Mirando solamente porque bueno, me gustaría ir el día que pero no voy a estar aquí en Barcelona, pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
0: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
7: Són 15.000, més de 15.000 banderes, les hem donat a fabricar i les hem donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades per Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. En groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
0: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
9: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les seleccions estatunidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
10: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
9: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
11: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. por una serie de factores.

0: Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocón, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
2: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
1: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
3: Era un impacte duro, perquè nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
1: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc, desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural, que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
4: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
1: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
5: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
6: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
1: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar

0: registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: allà. Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens
2: queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Amor.
1: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
2: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
1: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
3: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
4: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
3: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
5: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
3: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports. Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
6: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a The Zone.
9: He pasado por muchas batallas,
10: lo sé,
9: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
6: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
10: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
6: 3CAT Info.
7: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
7: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
12: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
7: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
6: L'actualitat esportiva a fons.
7: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
13: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
7: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. D'una banda, a les Comas, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:15 de la tarda.
6: Trescat Info.

Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del

0: El Papa Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound, que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous, en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tyets i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia Eucaristia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals

0: De l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
1: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
2: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
3: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
2: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
4: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen amb la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
2: Samper ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi, a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil, també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
5: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
6: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
7: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3Cat Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
8: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització.

0: per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va anotar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
2: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
3: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
2: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
4: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
2: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
5: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
2: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
6: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
2: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres, Vilafant i Barcelona, Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part,

0: part de Catalunya, doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
2: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
3: Trescat Info.
1: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
4: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
1: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments, i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
5: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir, y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
1: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
6: La inestabilidad

0: La realitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts, com l'economista Luis Alberto Arias.
1: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
0: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
2: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
3: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
0: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
4: També a Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaijan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
5: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
4: Amb en Marc Andrés.
6: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
7: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobretot un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble i ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del UCAM, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
6: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
8: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
6: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
5: 3CAT Info.
6: Aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets al finlandès Harry Heliovaara i al britànic Henry

0: empaten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
1: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
2: Tresca Info.
0: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sí, però crec que ahir no vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
0: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
4: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
0: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
5: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
0: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passeigs que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
0: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info. Són 4:45.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han

0: Acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen merchandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el merchandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del Papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringels.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena. It's not that attractive.
10: És una fantàstic era. És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del Papa no en compraré.
11: Del Papa no.
7: El merchandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest merchandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: Sí. He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el Papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
13: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
7: A banda del merchandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
14: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les hem donat a fabricar i les hem donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a part Barcelona, començant a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
15: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les seleccions estatunidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
16: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
0: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
0: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
17: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
0: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i

0: que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raúl Ocón, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
1: És un desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
0: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
2: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, en pleno... Pero nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros, servicio logístico de Montesa, eso lo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc, desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural, que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
3: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
4: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
5: És bastant arbitrària, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaria

0: Ja temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres i, per tant, tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: Cobreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actua en Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Lluny canviem un món, que junts ens queda prop. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
2: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també

0: en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
1: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva. Molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
0: L'ens comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
2: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
3: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
4: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
3: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
5: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
3: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
2: I un apunt cultural abans dels esports. Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
6: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest playoff, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
9: He pasado por muchas batallas,
10: lo sé,
9: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
6: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers amb 40.

0: 30 anys ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
1: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreieva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
2: Trescat Info.
0: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. Hem de ser conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
0: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 a l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
4: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
0: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
5: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
0: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 1:15 de la tarda.
2: Trescat Info.

Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin.

0: Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound, que tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous, en què la pluja i el vent van provocar endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tyets i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del Papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
2: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
9: Pensem que el govern ha d'assegurar és... que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
2: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del Papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
10: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
2: Sant Pere ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
0: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
11: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
0: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
12: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
13: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3Cat Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
14: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
15: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això,

0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions públiques publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministro de Transportes.
2: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
1: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
3: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
1: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
4: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
1: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
5: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres, Vilafant i Barcelona, Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages, una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un

0: de sol, al matí però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
2: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin pistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
3: Trescat Info.
1: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
4: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
1: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
5: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
1: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
6: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
7: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado. y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
6: La mineria és la principal indústria nacional peruana, com també l'agrària, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
8: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
9: Es terrible para el país. Una mujer que ha postulado 4 veces seguida, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meter el preso al hermano. Una cosa terrible.
6: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
1: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicole Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaijan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
10: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
11: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobretot un equip com a l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
10: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
12: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
10: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
3: 3CAT Info.
10: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
13: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
10: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
3: Trescat Info.
10: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: Sí, sí, però crec que ahir vam estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps vam estar molt millor i sí, vam anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara la podem fer millor, no?
10: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions Esport 3.
15: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
10: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
3: L'actualitat esportiva a fons.
10: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
16: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
10: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
10: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
3: 3CAT Info. Són 6:15.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar

0: el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid per sorpresa. La sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: La visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think it's not that...
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del papa no en compraré.
9: Del papa no.
7: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: Sí. He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: i aturar

0: Turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó 14 de regal.
1: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
0: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
2: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són 2 metres per 1,80 metres, 1,80 metres per 1,80 metres. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
0: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
5: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
4: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals 2 dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAESA. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
6: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes. Por una serie de factores ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
4: Les sancions de la Casa Blanca contra GAESA se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
6: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
4: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra, aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació.

que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO.

0: desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en un o dos anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
1: A la manifestació dels treballadors de Nissan s'hi han afegit plantilles d'altres empreses que també estan en procés d'ERO: Quality Expresso, Serra Soldadura i Ego Appliance Controls. Els treballadors de la planta de Montesa Honda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, no podran treballar presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
2: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, el primer... nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había, y tanto para nosotros como para Montesa. Ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
1: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc, desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural, que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
3: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
1: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
4: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, per què es tanquen trams, per què s'obren trams.
5: És bastant arbitrari, en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
1: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
6: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages, una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada,

0: núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortir del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens queda prou.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El Forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica.

0: diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
1: L'ens comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
2: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
3: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Mura la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
4: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
3: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
5: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está habiendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
3: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
2: I un apunt cultural abans dels esports, Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
6: Esports.
2: Amb en Marc Andrés.
7: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huerta. Són declaracions a The Zone.
9: He pasado por muchas batallas,
10: no sé.
9: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo a la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
7: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
6: 3CAT Info.
7: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
7: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2-16 a la polonesa Jvalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià

0: italià Flavio Cobolli.
1: Trescat Info.
0: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
0: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
3: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
0: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
4: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
0: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar a la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B a Europa començarà a 4:15 de la tarda.
1: Trescat Info.

Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, dia 14 de juny, a la capital catalana. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. S'agreuja la tensió entre l'Iran i els Estats Units perquè Washington no vol que els futbolistes iranians pernoctin en territori nord-americà durant el Mundial. Teheran ha titllat, a més, d'insensates les accions militars nord-americanes recents contra radars iranians. Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound que tanca.

0: Tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous, en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i algunes cancel·lacions. Girona ha donat el tret de sortida al Festivalot, la proposta musical pensada especialment per a famílies i que es fa durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge actuen Ginestar, The Tyets i els Atrapasomnis. El festival preveu reunir 20.000 persones.
1: Esports. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife amb factor pista a favor, un Tenerife que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid. En handbol, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. D'altra banda, aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I aquest diumenge a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la Pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, de 2 a 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Matí amb temps assolellat i tarda variable al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
3: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
3: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
5: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
3: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
6: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
7: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
3: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
0: El Vaticà no ha donat detalls sobre la reunió que el papa mantindrà amb víctimes de la pederàstia durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit ni quan ni on serà. Qui sí que s'ha referit als abusos sexuals a l'Església Catòlica Espanyola és el Felip VI, qui ha elogiat la fermesa del papa en aquest assumpte i ha recordat que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
8: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Davant la visita del papa la setmana que ve a Barcelona, la Generalitat ha rectificat la seva posició inicial i finalment recomana el teletreball. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat que la seva decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir aquesta visita. Berta Artigas Fontàs.
9: Tot i que aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, havia detallat que no es preveia aplicar el teletreball...
10: Pensem que el govern ha d'assegurar és
2: que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern.

0: Govern de la Generalitat.
1: El govern ha acabat canviant de criteri i ara recomana a les empreses de la demarcació de Barcelona que, sempre que sigui possible, facilitin el treball a distància durant dimarts i dimecres de la setmana vinent, coincidint amb l'estada del Papa a la ciutat. Miquel Samper, conseller de Treball.
2: Amb la voluntat, doncs, de reduir la mobilitat aquests dies, atès que les condicions, els dispositius de seguretat que sempre rodegen la visita del Sant Pare aquí i a tot arreu són molt importants, doncs col·laborar des del Departament d'Empresa i de Treball a reduir aquesta mobilitat en el que sigui possible.
1: Samper ha remarcat que la mesura s'ha acordat de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, com els sindicats Comissions Obreres i la UGT i les organitzacions empresarials Foment del Treball i PIMEC. El conseller ho ha explicat aquest matí durant una visita a l'empresa Comexi a Riudellots de la Selva, que ha inaugurat l'ampliació de les seves instal·lacions.
3: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat. Imma Soler és la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències.
4: Amb aquesta ajuda dels treballadors i de les empreses a reduir la quantitat de gent que hi haurà movent-se, doncs entenem que es pot millorar la mobilitat aquests dies, que sabem que d'alguna manera quedarà afectada. Doncs serà menys persones que estaran amunt i avall i podran fer la feina amb més tranquil·litat i també ajudaran a aquesta millora de la mobilitat.
3: Soler també ha dit que es vetllarà perquè el dia a dia segueixi i la vaga de docents, prevista també per dimarts, es pugui combinar amb l'afluència que comporta la visita papal. De fet, els docents també han convocat una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb el primer dia de visita del Papa a Catalunya. És el que han acordat els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'Ausquim.
5: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'Espau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
3: A més, han anunciat una manifestació a la capital catalana el diumenge 14 amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
6: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La vaga d'aquest divendres a Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons l'USTEC. Suport del 80% a la vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta, que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya i en què s'han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Paez, ha dit a 3CatInfo que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i treball, i per això no es posen terminis.
7: Seria molt frívol dir en aquests moments doncs farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
3: Paet diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. En l'enquesta, al voltant del 90% dels participants també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: De la plana internacional, Ucraïna ha respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. Tot i això, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que el bombardeig ha colpejat arsenals i una base naval. El governador de la ciutat ha ordenat als seus habitants que no surtin de casa. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus, Vladimir Putin, va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat se celebra un important fòrum econòmic i el primer dia, dimecres, ja va rebre un atac massiu de drons ucraïnesos. Després de la negativa de Putin, Zelensky es reunirà aquest diumenge a Londres amb els líders de

0: França, Alemanya i el Regne Unit en una trobada en què el primer ministre britànic, Keir Starmer, farà d'anfitrió. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, va notar en una agenda de l'any passat confiscada per la Guàrdia Civil que tenia una reunió amb PS. En aquesta agenda, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, hi ha nombroses referències a polítics, empresaris, jutges i alts càrrecs dels cossos de seguretat. Forma part de la investigació d'una suposada trama per aturar casos judicials que poguessin perjudicar el Partit Socialista. Pel sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, les informacions publicades sobre el cas Leire Díez afecten directament la credibilitat de les institucions i la independència de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Per això, ja han demanat la dimissió immediata del ministre de l'Interior i del director general de la Policia. Per la seva banda, la Moncloa nega cap reunió entre el president del govern i Leire Díez. La Moncloa també tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
2: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
1: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
3: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
1: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
4: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
1: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
5: Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que l'avaria d'un tren d'alta velocitat aquest dissabte al vespre entre la bifurcació de Mollet del Vallès i la Sagrera ha obligat a aturar la circulació entre les estacions de Figueres, Vilafant i Barcelona, Sants. El tren avariat feia el trajecte entre Figueres i Madrid i el centenar de passatgers que hi viatjaven els han hagut d'evacuar. A banda del servei en autobús, Renfe també ha anunciat que habilitaria trens de mitjana distància i regionals que circulen per una via diferent a l'estació de Girona per reubicar-hi els viatgers que volen anar cap a Barcelona.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres, i per tant tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
0: Olivia Rodrigo s'ha sumat per sorpresa al Primavera Sound amb un concert curt però intens. Ha anunciat la seva participació aquest dissabte quan el festival ja estava en marxa. Ho ha seguit des del Parc del Fòrum en Marc Ruiz.
6: Olivia Rodrigo ha arrencat contundent amb Bad Idea Right, una cançó que entronca amb el rock adolescent d'Estats Units, però també amb un punt de spoken word, i ha mantingut aquest to amb Ballad of Homeschooled Girl del segon disc Guts. El públic se sabia les cançons, fins i tot les noves com Drop Dead, que formarà part del disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que publicarà divendres vinent, tot i que no tenien per què ser fans seus. La més cantada ha estat Driver's License, el seu primer èxit del 2021. Va ser la cançó que més ràpidament va arribar als 100 milions de reproduccions a Spotify, probablement impulsades pel fet que Rodrigo ja era molt coneguda com a actriu de la factoria Disney. El seu primer disc, Sour, es va emportar un Grammy al millor disc de l'any. Ha estat un concert intens i curt, de poc més de mitja hora. I de fet ha estat una sorpresa. Hi havia un slot lliure, el tercer escenari més gran del festival, i les especulacions a les xarxes havien entrat en espiral. Després que tant ella com els seus tècnics pengessin vistes a les xarxes, ella mateixa ho ha confirmat a primera hora de la tarda de dissabte.
8: Trescat Info.
0: Precisament el Primavera Sound ha plegat 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Són 6.000 menys que l'any passat. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
9: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: A partir d'aquest dilluns es començaran a tornar els diners als que tenien entrades de dia per dijous, quan per la pluja i el vent hi va haver canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. Des de l'organització s'entén que va ser una situació extraordinària i que van intentar oferir les màximes explicacions als assistents als concerts. Marc Campos adjunta a la direcció del festival.
10: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intenté en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público más que simplemente manifestar que estábamos priorizando la seguridad de todos.
0: En aquesta edició s'ha incrementat la presència de públic espanyol, que ara mateix suposa el 38% dels visitants. L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, el Perú vota aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials si governa l'esquerra o torna a la dreta amb Keiko Fujimori. Han tingut 8 presidents en 10 anys, però l'activitat econòmica és sòlida, en gran part pels bons oficis del Banc Central i la riquesa minera i agrària. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
11: La inestabilitat política peruana és evident. 8 presidents en 10 anys, 4 en aquesta legislatura. Un caos que, lluny d'afectar l'economia peruana, demostra com un país es pot blindar de les tempestes i les lluites de poder. L'economia peruana és sòlida i es manté estable des de ja fa molts anys. Un banc central amb una direcció estable, sense cops de timó, ajuda, afirmen els experts com l'economista Luis Alberto Arias.
12: El escenario internacional para el Perú es muy positivo. Tenemos los términos de intercambio más elevados del presente siglo, incluso de buena parte del siglo pasado, y Perú con esas condiciones debería estar creciendo mínimo 5%.
11: La minería es la principal industria nacional peruana, como también la agraria, un país amb bons productes que ofereix la terra. El mercat de Surquillo a Lima n'és una mostra. A tocar de les presidencials, aquí es nota la polarització entre els partidaris de tots dos candidats, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori.
13: Si sale el candidato, digamos, más extremo, ha prometido muchas cosas que más que seguridad nos genera más inseguridad. Y de todas maneras este cambio, van a subir los precios, por especulación por último, pero van a subir los precios.
14: Es terrible para el país, una mujer que ha postulado 4 veces seguidas, hija de un dictador que mató a su madre. Ella lo quería matar al padre y quería meterle preso al hermano, una cosa terrible.
11: Las enquestas pronostican una votación frec a frec, vot a vot.
0: També Armènia celebra aquest diumenge unes importants eleccions legislatives amb sospites d'ingerència russa que aquest dissabte s'han saldat amb més de 40 detinguts. Els comicis es consideren clau per determinar si el país es decanta cap a Rússia o cap a Occident. Els detinguts estan vinculats a un partit d'oposició pro-rus. Armènia Forta, liderat per un oligarca que ja es troba sota arrest domiciliari per haver fet crides a derrocar el govern. La formació aspira a aconseguir fins al 15% dels vots, segons les enquestes. Les autoritats del país creuen que els sospitosos haurien pagat entre 250 i 1.200 euros a un centenar d'electors a canvi del seu vot. Entre els detinguts hi podria haver fins a 6 candidats a diputats, segons informacions periodístiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nicol Pashinyan, que defensa un acostament cap a la Unió Europea i als Estats Units. Pashinyan necessita majoria absoluta per reformar la Constitució i firmar un tractat de pau amb Azerbaijan, un extrem que els prorussos rebutgen. De fet, Vladimir Putin ha desafiat els armenis a fer un referèndum per escollir entre la Unió Europea i la Unió Econòmica Euroasiàtica i ha amenaçat els armenis amb un escenari ucraïnès si consolida l'acostament a Occident.
8: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
15: El Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la vista de l'UCAM Múrcia, gràcies als destacats punts de Will Clyburn, que n'ha anotat 23. Sentim Joel Parra, jugador blaugrana.
16: Contents per la victòria, per passar a semifinals. És molt complicat, sobre un equip com l'UCAM, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils i més aquí del seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife que ho ha demostrat avui.
15: Les semifinals, com deia Joel Parra, la jugarà contra el Tenerife després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Xus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. L'entrenador blanc és Sergio Scariolo a The Zone.
17: Yo creo que nosotros hemos competido, pero con momentos de poca lucidez evidentes, obviamente. En general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
15: Aquesta sèrie de semifinals Barça-Tenerife començarà el dimarts a les 8 del vespre amb el primer partit al Palau Blaugrana. El Barça tindrà el factor pista a favor. Per cert, que la victòria del Tenerife a la pista del Real Madrid ha arribat amb Florentino Pérez i també Enrique Riquelme presents a la pista madridista, dos homes que aquest diumenge, recordem-ho, s'enfrontaran a les eleccions a la presidència del Club Blanc amb unes votacions que acabaran a les 8 del vespre.
8: 3CAT Info.
15: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
18: Molt content, no?, al final d'estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
15: La final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Svalinska. La russa de 17 anys, de 19 anys, volíem dir, ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Mentrestant, aquest diumenge jugarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Fabio Covoli, una final que començarà a les 3 de la tarda.
8: 3CAT Info.
15: En handbol, el Barça s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, però crec que ahir no va estar bé en atac i avui ha sigut el contrari el primer temps. La defensa no està al nostre nivell, després el segon temps van estar molt millor i sí, van anar amb la diferència clara des del principi, però crec que encara ho podem fer millor, no?
15: La final es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el Bidasoa, que s'ha imposat 30-37 a l'Osca. La final, a més, la seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga, després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. Didac Plana és porter del Barça en declaracions a Esport 3.
20: El primer objectiu i més important que tenim, que cal recordar-ho, que al final si guanyem dimarts ja tenim a la butxaca l'objectiu que se'ns ha exigit des del club des del primer dia, que és aquest de ser Europa, i això també ens alliberaria, jo penso, d'un estrès extra, no?
15: Com diu Didac Plana, el segon partit es disputarà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per la final i aconseguirà així un bitllet per la Champions de l'any vinent.
8: L'actualitat esportiva a fons.
15: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint d'aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que ha estat ambiciós i després de la victòria vol anar a buscar el podi aquest diumenge.
21: Me gustaría estar en el podio mañana. Era un discurso que el jueves no lo podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la pole y estando como he estado hoy, pues me gustaría estar en el podio. Lo que tengo que estar mañana súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, o sea, la cabeza sigue yendo rápido, pero el físico no.
15: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de la Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar ja a la final. De l'altra, el Calafell rebrà el Liceo, el Joan Ortoll, també buscant l'empat i així retornar l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre, a la Lliga Femenina, aquest dissabte ha començat la final amb el Vilassana guanyant el primer partit 3-2 contra el Fraga. Les catalanes podrien guanyar així la Lliga diumenge que ve, a la pista de les aragoneses. Victòria Porta, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
22: Bueno, sí, suposo que sí, no? Al final la satisfacció és important, perquè dels tres passets que et pot fer per aconseguir la Lliga, doncs n'hi tenim un. Ara en falta un altre, però bé, molt contentes.
15: I en futbol, aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió, a Balaïdos contra el filial del Celta.
8: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El Papa Lleó XIV alerta de la polarització en la primera jornada de la seva visita a Madrid. Centenars de milers de persones han acompanyat el pontífex pels carrers de la capital d'Espanya i en una vetlla amb joves, en què ha defensat la justícia i la veritat davant dels poderosos. També és notícia que els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per a diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. I en clau internacional destaca que Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i el canceller alemany. A partir d'ara us detallarem que els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça de bàsquet s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 gràcies als 23 punts de Will Clyburn. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que aquest dissabte ha eliminat el Real Madrid.

0: Per sorpresa, la sèrie començarà dimarts 9 de juny a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
1: Pel que fa al temps, durant les properes hores disminuirà la probabilitat de ruixats al Pirineu i s'incrementarà la temperatura a tot arreu, entre 2 i 3 graus més altes. Màximes d'uns 25 a 28 graus a la costa i de 29 a 34 a les comarques interiors. Aquest diumenge al matí tindrem un temps assolellat i tarda variable al Pirineu. El papa Lleó XIV ha alertat de la polarització a l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves amb qui ha acabat la jornada. Aquest diumenge oficiarà també una missa multitudinària a la plaça de Cibeles. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
2: En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques d'Espanya, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
2: Després de visitar un centre d'acollida de persones sense llar de Càritas, el pontífex s'ha trobat amb mig milió de joves a la plaça de Lima. A l'acte, el cardenal José Cobo ha subratllat la precarietat en la que viuen molts joves, amb especial atenció als migrants.
4: Están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida.
2: Els assistents han celebrat les paraules de Lleó XIV cridant-los a ser valents i rebel·lar-se contra el poder quan és injust.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
2: Un castell de focs artificials ha posat el punt final a la primera jornada d'aquest viatge de Lleó XIV per l'estat espanyol.
1: La visita del papa a Barcelona es nota també en les botigues de souvenirs que ofereixen marxandatge específic, samarretes, tasses, gorres i altres articles amb la imatge de Lleó XIV es poden trobar als establiments que hi ha als voltants de la Sagrada Família. En paral·lel, el Corte Inglés ven el marxandatge oficial de la visita a preus d'entre 2 i 40 euros. La Mireia Sala s'ha passejat per aquests establiments.
7: En una de les botigues de souvenirs més grans que hi ha a la zona de la Sagrada Família, fa dies que ja ofereixen articles commemoratius de la visita del papa a Barcelona. Però els ha costat trobar proveïdors, com explica la Juan, l'encarregada de Ringles.
8: Tenim el que és la, bueno, mug, bosses, posagots, la figura amb una llauna i una miqueta això. No hem comprat molt, perquè tampoc hi havia. O sigui, això ha vingut massa tard i després que no hi havia proveïdors que venguessin moltes coses.
7: En els establiments de souvenirs s'hi poden comprar samarretes, dessuadores, sotagots, tasses o gorres, però la majoria de clients opten pels records típics de la Sagrada Família.
9: Bob, I think it's not that.
10: Depèn del que costi. Si està bé de preu, ho comprarem. Si no, no crec que valgui la pena.
9: It's not that attractive.
11: És una àrea molt bona per comprar records de la Sagrada Família. Del papa no en compraré.
9: El papa no.
7: El marxandatge oficial es pot aconseguir online, però físicament només el ven al Corte Inglés. Entre els qui compren aquest marxandatge hi trobem sobretot turistes llatinoamericans.
12: He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
7: Hi ha turistes que quan arribi el papa ja hauran tornat a casa, però s'emporten un article de Lleó XIV de regal.
13: No estaba mirando solamente porque, bueno, me gustaría ir el día que, pero no voy a estar aquí en Barcelona. Pero tengo una sobrina que somos muy católicos en mi familia.
7: A banda del marxandatge es venen també banderes del Vaticà, com les que ha produït l'empresa d'Antonio Gratacós.
14: Són 15.000, més de 15.000 banderes. Les han donat a fabricar i les han donat tota la Fundació Ginestar. Estan penjades a per Barcelona, comencen a veure unes quantes, bastantes, estan penjades a la ciutat de Barcelona i són un 2 metres per un 80, 1,80 m per 1,80 m. Amb groga i blanca i amb l'escut del Vaticà.
7: Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comèrtia no preveuen que la visita del Papa impliqui un augment de les vendes.
15: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Les restriccions que imposa els Estats Units a la participació de la selecció de l'Iran al Mundial de Futbol, que comença dijous, agreugen les tensions entre tots dos països. Segons ha informat l'Iran, Washington imposa als iranians que no pernoctin al país i que surtin del territori nord-americà després de cada partit. A més, una quinzena de membres de la delegació iraniana no han rebut el visat. Sí que el tenen, en canvi, els tècnics i els futbolistes, que ja s'han desplaçat des de Turquia fins a Mèxic, país veí dels Estats Units. Les eleccions estadounidenca i iraniana podrien arribar a enfrontar-se al terreny de joc segons l'evolució del campionat, una circumstància que crearia gran tensió. D'altra banda, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
16: Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
1: Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra les bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Al Pròxim Orient, la violència continua a Gaza. Un atac aeri israelià ha matat 8 persones a la franja, entre les quals dues dones. Ja són 950 els palestins morts des de l'establiment de la treva i uns 73.000 des que va esclatar la guerra l'octubre del 2023. Al Líban, un atac israelià ha matat 3 soldats libanesos. L'asfíxia econòmica dels Estats Units sobre Cuba puja un grau més. A l'embargament de petroli, a les últimes hores, s'hi han sumat sancions financeres al president Díaz-Canel, a l'expresident Raúl Castro i als seus familiars. I des d'aquest divendres, Washington sanciona les empreses estrangeres que tinguin vincles amb el conglomerat públic militar GAES. Això afecta importants grups hotelers com les cadenes Meliá i Iberostar. Les pressions de Washington també han fet que Mastercard i Visa abandonin el negoci a Cuba. Tot plegat impacta de ple en el sector turístic, segons explica a Catalunya Ràdio l'economista cubà Ricardo Torres, investigador de l'American University. El turisme a Cuba està lluny de la seva època daurada.
17: És un golpe adicional, però el problema de fondo que tiene el sector ahora es que no tiene demanda. No hay visitantes por una serie de factores. Ya tenían procesos de años, de hecho, que por supuesto ya en el 2026 han llegado a un nuevo nivel, ¿no? La caída hasta abril es de más del 56% respecto al año pasado.
1: Les sancions de la Casa Blanca contra Gaesa se sumen al procés judicial contra Raúl Castro i el bloqueig petrolier i són més efectives que els bloquejos de dècades enrere.
17: Son efectivas por el país que encuentra, un país ya muy debilitado, ¿no? Segundo, son más efectivas por el contexto internacional. Los aliados de Cuba, que deberían ser los que te proporcionen asistencia, tienen una actitud muy cuidadosa, ¿no? Y luego hay un gobierno en Cuba que es mucho más débil.
1: La gran pregunta a Cuba és fins quan resistirà el govern. En els últims mesos hi ha hagut protestes al carrer i amb les apagades constants d'electricitat les mobilitzacions podrien anar a més. A casa nostra aquest dilluns, representants de Nissan i els sindicats de l'automobilística japonesa reuniran novament amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'expedient de regulació d'ocupació, que podria deixar 211 persones al carrer. Aquest dissabte, unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona en rebuig a aquest ERO.
18: No vale, no vale, no vale.
1: La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Els sindicats denuncien que l'automobilística japonesa vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Sentim Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: És un

desmantellament de Nissan a Catalunya. Ho van fer el 2020, ara ho fan, i encara que no ho reconeguin, un tancament encobert a recanvis, i estem seguríssims que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament,

0: presencialment en aquestes instal·lacions. Divendres, un incendi va calcinar totalment la nau del magatzem de 20.000 metres quadrats i va destruir unes 11.000 motocicletes que s'estaven preparant per entregar, així com material de recanvi. Antonio Martín és el responsable de riscos laborals.
1: Era un impacto duro, porque nosotros encima estábamos en pleno crecimiento, nuevos proyectos que se venían y nuevas cosas que había. Y tanto para nosotros como para Montesa, ten en cuenta que nosotros servicio logístico de Montesa solo hacemos nosotros. A ellos también les va a afectar duramente el tema de personal, seguro.
0: Aquest dilluns sí que es permetrà que alguns empleats que poden teletreballar hi accedeixin per recollir material, com ara ordinadors. Aquest dissabte, unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc desafiant el tancament pel brot de pesta porcina africana. Han reclamat la reobertura d'aquest espai natural que ja porta 6 mesos tancats. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
2: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Molts veïns han volgut deixar palès el seu malestar.
3: És la falta també de transparència, no saber exactament què s'està fent, per què s'està fent, perquè es tanquen trams, perquè s'obren trams.
4: És bastant arbitrària en el sentit de que, pues, per exemple, veus cotxes que van als restaurants i arriben al restaurant, donen una passejada i tu no pots arribar on està el restaurant, per exemple.
0: Abans, els veïns de Collserola ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort aquest dissabte en una empresa de roquetes del Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'estan investigant, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, 2 dotacions dels bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. I la Policia Nacional ha detingut 2 homes a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència d'un rellotge de gamma alta, valorat en 50.000 euros, a un turista a Palma. Durant la investigació dels fets, la policia va identificar els presumptes autors fugint de l'illa en un avió amb destinació a Barcelona, on van ser detinguts. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. Els robatoris de rellotges de gamma alta els cometen sobretot grups criminals organitzats amb gran capacitat d'adaptació i que es queden poc temps a la zona on han comès el delicte. El seu modus operandi consisteix a vigilar i seguir les víctimes per zones concorregudes amb establiments de luxe. Un cop comès el robatori, fugen en una motocicleta que condueix una segona persona. Així mateix, utilitzen documentació amb identitats falses per registrar-se en hotels o accedir al lloguer de vehicles.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Tendència els propers dies a fer més calor, bàsicament, avui i sobretot demà. Dimarts pot baixar una mica la temperatura, un parell de graus, però entre dimecres i dijous en pot baixar 4 o 5. Per tant, sembla que passaríem d'una petita punta de calor dilluns, arribant als 35-36 a Ponent, al voltant de 30-32 a bona part de Catalunya. Doncs bé, passaríem ja a temperatures que caurien entre 2 i 5 graus a partir de dimarts i dimecres i, per tant, tornaríem a tenir nits una mica fresques a l'interior i dies sense una calor exagerada. La punta de calor de dilluns, insistim, no serien els 39-40 del dia 29 o 28 de maig. Estem parlant d'uns 35-36 a Ponent, Ribera d'Ebre, 34 a la Conca de Tremp, 33-34 també a la Catalunya Central, al Pla de Bages. Una calor forta, però dins d'una certa normalitat. Avui tindrem un dia de sol, al matí, però núvols baixos a la Costa Daurada, núvols prims al nord, alguna boirina, algun banc de boira a les valls del Prepirineu, Osona, Berguedà, Lluçanès. Ahir va caure algun ruixat en aquest sector, també al Port del Comte. Li va costar, va ser el vespre, i avui pràcticament no preveiem pluja a la tarda, nuvolades al Pirineu, que en el cas de la Cerdanya i el Ripollès poden deixar alguna gotellada, algun xàfec, però no serien tempestes ni grans quantitats de pluja. Potser dilluns a la tarda tindrem algun xàfec més al Pirineu, però ja diem que a partir de dimarts i dimecres torna a refrescar lleugerament.
5: Descarrega't l'app de 3cat Info.

0: tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per famílies.

0: floreixin les pigues.
1: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat amb un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez. Aquest diumenge al Festivalot hi actuen Ginestà, a qui sentim ara mateix, de Tallets o de Tiets, depèn de qui ho digui, i Atrapasomnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. La previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.

0: Doctor Prats, per a dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les seves xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per a Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta. Canviem un món que junts ens queda prop.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell Comarcal del Pla d'Urgell estudiarà la possibilitat de repetir el curs de Forners que va impulsar l'any passat per frenar la desaparició del servei de pa a la comarca. De la desena d'alumnes que van fer la formació l'any passat, dues ja han materialitzat el seu projecte i una tercera iniciativa veurà la llum ben aviat. Ens ho explica des de Bellvís, Alba Mor.
3: El forn Santa Maria de Bellvís funciona des de fa mig any. Obre dues tardes a la setmana i els dissabtes al matí amb servei per encàrrec en un horari conciliador tant per la propietària del forn, l'Èrica Garcia, com pels clients. Una segona alumna també té en marxa el seu projecte CAI al municipi de Torregrossa, en aquest cas en un format de food truck. El tècnic de desenvolupament local del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Roger Riu, qualifica aquest resultat com un gran èxit.
4: La valoració del curs Forners del Futur, aquí al Pla d'Urgell, la valoració ha sigut molt positiva pel sector, molt positiva per la comarca. Nosaltres és el primer cop que fem aquest tipus de formació i de 12 participants, dos ja tenen un negoci en actiu i una tercera persona està treballant tota la part burocràtica. Diríem que ha sigut un gran èxit, per repetir-ho.
3: L'ENS Comarcal va impulsar la formació a càrrec de professionals del Gremi de Forners de Lleida per frenar la pèrdua de fleques. Els alumnes van cursar 80 hores de formació pràctica i teòrica, amb especial incís en els models de negoci adaptats als nous hàbits de consum, com per exemple el servei per encàrrec.
0: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta de l'impacte ambiental i en l'abastament humà de les gigafactories. Davant el desplegament d'aquest tipus d'empresa, que considera accelerat, l'entitat reclama al govern estatal que es faci una nova ordenació clara per garantir

0: garantir els recursos hídrics per al consum humà. Anem a Tortosa, Ariana Escoda.
1: Gigafactories com la que es podria instal·lar a Móra la Nova. Els experts apunten que en zones on no hi ha abundància d'aigua, les empreses d'aquest tipus poden arribar a competir amb l'abastament humà, ho afirma Julia Martínez, presidenta de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua.
2: En zones donde no hay una abundancia de agua, estos centros de datos pueden llegar a competir, por ejemplo, con la necesidad de abastecimiento humano, a pesar de que sea una prioridad. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordar, que hasta ahora en España no se le está poniendo una suficiente ordenación.
1: Amb tot, investigadors com Enol Nieto reclamen una ordenació clara per posar ordre a aquestes implantacions.
3: Claramente vemos que hay un proceso acelerado de expansión de los centros de datos y este tipo de infraestructuras y que no está yendo de la mano con el avance tecnológico, científico o el planeamiento que está viendo desde las administraciones públicas. Por eso se reclama que haya una legislación que sea potente y que sea innovadora en este sentido.
1: Tot plegat són qüestions que s'han tractat aquest dissabte en l'Assemblea General de la Fundació, que ha escollit Tortosa per celebrar la trobada, coincidint amb el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
0: I un apunt cultural abans dels esports. Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, dotat amb 21.000 euros amb l'obra L'octau clima. Angle Editorial publicarà aquesta novel·la. Al guardó s'hi han presentat 165 originals.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Will Clyburn ha estat el millor dels blaugranes amb 23 punts. Sentim ara el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
6: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
5: El rival del Barça en aquesta semifinal serà el Tenerife, després de la gran sorpresa d'aquest play-off, i és que el conjunt de Chus Vidorreta ha eliminat el Real Madrid aquest dissabte en guanyant 95-107 a la pista blanca. Un dels millors jugadors del Tenerife és un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas. Són declaracions a The Zone.
7: He pasado por muchas batallas,
8: lo sé,
7: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos, sin jugadores muy importantes para nosotros, tuvimos que, creo que, pelear al máximo los tres partidos para poder conseguir ganar a un gran equipo, al subcampeón de Europa.
5: La sèrie entre el Barça i el Tenerife començarà el dimarts 9 de juny al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà aquest diumenge del duel a Vitòria entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. El partit començarà a les 7 de la tarda i el seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquesta victòria del Tenerife, per cert, ha arribat amb Florentino Pérez i Enrique Riquelme presents a la pista madridista. Dos homes que, recordem-ho, aquest diumenge es disputen el càrrec de president del Real Madrid a les eleccions del Club Blanc.
4: 3CAT Info.
5: Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henrik Patten per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
9: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
5: D'altra banda, la final femenina l'ha guanyat la russa Mirra Andreyeva aquest dissabte, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Svalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el seu primer gran slam de tota la seva carrera i ho ha fet en un Roland Garros, on només ha cedit un set contra la catalana Marina Bassols. Aquest diumenge, per cert, a les 3 de la tarda es disputarà la final masculina entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli.
4: 3CAT Info.
5: En handbol, el Barça jugarà aquest diumenge la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa, després de superar el Nava a les semifinals aquest dissabte 27-38. Sentim el jugador blaugrana Dani Fernández al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, hi ha dies que sembla que la pilota entra més fàcil. No sé conscients quins dies són aquests i saber aprofitar-ho com avui. Molt content, sobretot pel passe a la final i a seguir doncs, amb aquest bon ritme.
5: El Bidasoa, que ha guanyat 30-37 l'Osca, jugarà aquesta final, com dèiem, que començarà a les 5 de la tarda, una final que seguirem al Tot Gira. I també en clau Barça, l'equip de futbol sala ha guanyat el primer partit de la semifinal pel títol de Lliga després de superar 4-3 al Movistar Inter al Palau Blaugrana. L'entrenador del Barça és Javi Rodríguez en declaracions al Tot Gira.
8: Que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos. Pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimbe Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Y bueno, no hay mucho más a decir.
5: El segon partit serà dimarts i si el Barça el guanya es classificarà per a la final i també aconseguirà una plaça per la Champions de l'any vinent.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: Marc Márquez sortirà des de la pole aquest diumenge a la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ho farà després d'haver guanyat amb autoritat la cursa sprint aquest dissabte per davant de Pedro Acosta i Marco Bezzecchi. Un Márquez que això sí ha admès que encara li falta per tornar al 100%.
11: Aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo. Si volveré o no, como en 2025, yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo.
5: Aquesta cursa llarga serà a les 2 del migdia i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també motor, Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen. La cursa serà aquest diumenge a les 3 de la tarda. Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge juga el quart partit de les dues semifinals del playoff pel títol de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, a les Comes, l'Igualada buscarà empatar l'eliminatòria 2 contra un Barça que intentarà guanyar i passar la final, i de l'altra, el Calafell rebrà el Liceo al Joan Ortoll també buscant l'empat i així retornar a l'eliminatòria a Terres Gallegues. Tots dos partits començaran a 1:15 del migdia. Mentre la Lliga Femenina ha començat la final aquest dissabte amb el Vilassana sumant el primer punt amb victòria 3-2 contra el Fraga. Les catalanes així podrien guanyar la Lliga diumenge que ve a la pista de l'equip de la Franja. I en futbol recordem que aquest diumenge l'Europa buscarà la classificació per la final del playoff d'ascens a la segona divisió. Per fer-ho necessitarà guanyar el filial del Celta a Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. Aquest Celta B Europa començarà a 4:15 de la tarda.
12: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial, promeses davant de notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera, i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir fins i tot en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es manen determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Pot ser, potser sí. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyalen el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
2: També convoquen una manifestació per diumenge que...

0: Bé, a Barcelona, amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
1: Avui el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària aquest matí a la plaça Cibeles de Madrid.
0: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
1: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han rebut l'alta.
0: Aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
1: El Primavera Sound tanca edició amb Gorillaz, DXX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
0: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
1: El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora, sorpresa majúscula, ridícul, temporada en blanc. Acaba la temporada, per primera vegada des del 2011, sense cap títol al Madrid. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia, victòria del Barça a la pista de Luka Murcia per 76-100 i el rival a la semifinal serà el Tenerife. L'equip canari va sorprendre el Madrid a la pista de l'equip madridista, a més, amb una victòria per 95-107.
1: Després del desastre de temporada del Barça de bàsquet, qui li hauria de dir que arribaria a les semifinals de l'ACB i que, en canvi, el Madrid ja quedaria eliminat. Per cert, els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, ahir eren presents en aquesta derrota al Movistar Arena de Madrid.
2: Tots dos van presenciar, doncs, aquesta gran patacada. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda.
1: Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City.
2: El migcampista portuguès assegura que té moltes opcions, que encara no ha pres una decisió i que anirà on més el vulguin, diu textualment, on el vulguin de veritat.
1: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Quin temps farà aquest diumenge?
3: Doncs temps ben assolellat, ben estable arreu del país. Només alguns núvols passatgers prims poden intervenir una mica el sol a estones. Potser més aquest matí a primera hora al terç oest del país i també al llarg de la tarda-vespre. Però en general, a les hores centrals del dia, el sol ha de dominar arreu, fet que ajudarà avui que la temperatura pugi una mica més. Per tant, la calor que va traient el nas es va intensificant una mica, però bé, en tot cas, valors de calor bastant moderada, entre els 30-35 com a molt. A l'interior del país, sobretot a les zones més càlides, on el termòmetre pot arribar als 33-34. A la costa potser el termòmetre quedi més contingut, sobretot a la línia del mar, per la presència de marinades una mica més actives i pugui anar poc més enllà dels 25 graus. I bé, a la tarda hi haurà nuvolades, com sempre, en el Pirineu i Prepirineu, però avui, a diferència d'ahir, que ja els hi va costar d'acabar donant ruixats cap al vespre més aviat, n'esperem pocs. En tot cas, al voltant de Cerdanya, com a molt. Demà la calor repunta una mica més, però durarà poc, perquè dimarts torna a baixar el termòmetre.
4: Avui, el suplement...
1: Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió. Segur que ens ajudarà a interpretar les paraules del Papa en aquestes primeres hores a l'Estat. De les eleccions del Madrid en parlarem a la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual, ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. Avui a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén. El demà ho deixo.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 7 i 6.
5: L'informatiu del suplement.
1: Compte enrere per l'arribada del Papa a Catalunya aquest dimarts. Mentrestant, avui el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid i a la tarda. El pontífex tindrà una trobada amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. Ahir, en el seu primer dia a Madrid, el Papa va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional. La jornada la va acabar amb una vetlla amb joves que va reunir mig milió de persones. Cristian Roldán, des de Madrid.
8: Bon dia. En el seu

0: Primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó 14 ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
1: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
0: Més tard, davant mig milió de joves, el papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
2: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
3: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
0: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
4: El papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat i, sobretot, també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga.
5: Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
6: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
5: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
7: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
5: Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya.
4: Les vagues i les protestes de professors d'aquest final de curs han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte.
5: Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes amb menys temps del que havien calculat a principis de curs.
8: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne, que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible. No?
5: El Tamir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
9: L'assignatura de física, l'últim tema l'hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però, clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
10: A algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la CLE, no les hem fet i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
5: Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen, com dèiem, amb la visita del papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
4: I encara en educació, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil.
5: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
11: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
5: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic i asseguren que aquesta adaptació no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
4: 3 minuts per un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Parlem de l'antivirus perquè 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària.
5: A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatge espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa, i dels altres 8 que van ser evacuats del creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital en les pròximes hores.
4: Una incidència tècnica interromp el servei d'AVE entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera.
5: La incidència va afectar ahir un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria a la Catenària o al Pantògraf. Al comboi hi havia un centenar de persones evacuades amb l'ajuda dels bombers a una zona segura. Renfe va haver d'establir un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Girona i Barcelona.
4: Ha estat una nit llarga per a tots aquells que han anat al Primavera Sound. ...287.000 espectadors és l'edició, una de les edicions amb més gent, tot i que potser no la que més per culpa de la pluja, especialment de dijous, marcada per la reivindicació i la festa aquesta nit de dissabte. Aquesta nit ha actuat Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap, aquests que sentim, que han demanat la llibertat per Palestina. També ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de DXX des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
12: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de la bandera d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Gooding i Clint Eastwood.
4: Gràcies, Marc Ruiz, des del Parc del Fòrum. Per cert, entre els assistents al Primavera, ahir hi havia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que era tot arreu ahir, acompanyat en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos ahir al matí eren a Madrid, on el Palau Reial, el Palacio Real, van poder saludar el papa de Roma. El president del govern espanyol va viatjar per sorpresa a Barcelona després de passar tot el dia amb el papa a Madrid. A partir de demà es començaran a tornar els diners als que van comprar entrades per dijous, quan a causa de la pluja hi va haver endarreriments, canvis d'escenaris i també algunes cancel·lacions. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
5: L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
13: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
5: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor.
4: I el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governa el país andí, si el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, o la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
14: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
15: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
14: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
15: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar a un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
14: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i quatre vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
4: La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en aquesta macroenquesta, organitzada ahir per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge.
5: En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones. S'ha fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps, feina i per això, diu, no es posen terminis.
16: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
5: Ha afegit que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial, com la d'ahir dels treballadors de Nissan a Barcelona, demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
4: El Banc Central Europeu aprovarà la setmana que ve la primera pujada de tipus d'interès des de fa gairebé 3 anys, segons coincideixen tots els experts. L'últim cop que la institució que presideix Christine Lagarde va encarir el preu del diner va ser el setembre del 2023.
5: Les autoritats monetàries han de triar entre dues opcions, o bé apujar el cost de l'endeutament per frenar la inflació, que no para d'enfilar-se arran de la guerra a l'Iran i que ara ja arriba al 3,2% a la zona euro, o bé mantenir els tipus invariables per no frenar l'economia, sobretot després que el primer trimestre el PIB dels 27 hagi retrocedit un 0,2%, cosa que deixa la zona euro a les portes d'una recessió. Un dilema que explica així Oriol Amat, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
17: La medicina que aplicaries per millorar l'estancament et perjudica la inflació. I si vols baixar la inflació, la medicina que apliquen els bancs centrals és pujar els tipus d'interès. Si puges els tipus d'interès, et baixarà l'activitat econòmica. Per tant, aquest és el gran problema.
5: Amat veu poques possibilitats que s'entri en un període del que s'anomena estagflació, però hi ha indicis que no permeten descartar-ho del tot, com ara que l'estancament econòmic i el creixement de l'atur coincideixin amb l'augment de la inflació, fet que provoca que encara es perdi més poder adquisitiu.
4: L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obres veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà.
5: Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i també a la col·laboració público-privada en forma de concessions. El president de la Cambra, Lluís Moreno, diu que l'anunci sona bé.
18: Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
5: Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que donin credibilitat i recorda que molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys no hi ha manera que tirin endavant.
4: Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials.
5: L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bostinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
19: Que no s'entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
5: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. El programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, ha anat a l'Hospital Vall d'Hebron, on Patricio Molina n'és el cap de cuina.
20: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir.
5: El Reial Decret també posa el focus en les màquines expenedores. Volen que el 80% dels productes

0: productes que s'hi ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat.
1: L'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria.
0: És un guardó que està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació per angle editorial de l'obra guanyadora. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
1: Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat.
0: Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio del codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
2: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit t'has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut responent només a 4 preguntes o una secció de rutes que ja compten prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història.
3: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
5: Ara a Lidl síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
3: L'informatiu del suplement.
1: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife amb un Marcelinho Huertas estel·lar. 43 anys té la criatura. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Qui ho havia de dir? El Barça de Xavi Pasqual, que es classificaria per les semifinals i no s'enfrontaria al Madrid, sinó que ho faria contra el Tenerife. Per tant, l'equip de Xavi Pasqual, que malgrat aquest pèssim final de temporada, doncs és a semifinals i fins i tot potser es pot permetre somiar. Albert Benet, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Atenció, perquè és la primera vegada, la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no caia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Club Blanc, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
7: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
6: Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
8: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
6: Era Shengeli al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola Sport 3.
9: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
6: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, ara ho deia Roger, té 43 anys i va acabar amb 23 punts.

0: he pasado por muchas batallas.
1: Lo sé.
0: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo a la situación que vinimos, octavos.
2: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia. El partit començarà a les 7. Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
3: Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
2: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
4: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
5: I Julián també?
4: També és molt bo. Sí, els sitios són tots molt bons.
2: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos. Recordem també la fita aconseguida ahir per Marcel Granollers, revalidant el títol de dobles del Roland Garros. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
6: Molt content, no?, al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
2: La final femenina se la van dur Andri Iba. Avui la final masculina entre Zverev i Coboli. Aquesta tarda a les 5, la final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. Avui cursa del Gran Premi d'Hongria, de MotoGP, amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar ahir amb autoritat a l'esprint.
7: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
8: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger.
10: 3, 2, 1, seganya!
11: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Com està, Joan Anton?
9: Molt bé, Roger, molt
8: com
9: bé.
8: Com va la vida?
9: Bé.
8: Fent el compte enrere o no? Estem nerviosos, eh? Estem tots
9: el
8: nerviosos.
9: El coquet.
8: Val a dir que estem preparant una programació especial a Catalunya Ràdio el dia 12 d'agost per aquest eclipsi i serem tots. Quan dic tots, vull dir tots. Crec que hi serà el Garriga, amb una tarda especial, encara que estigui de vacances tornarà. El Joan Anton Català segur que hi farà alguna incursió. Un servidor segur que també apareixerà en algun moment perquè estarem veient l'eclipsi en algun punt de Catalunya. I fins i tot, ves que no, potser sortim a la tele tot aquell dia.
9: Què dius, Roger?
8: A veure si ens fan cas.
9: M'haig de pentinar o què?
8: Tu pentina't. Jo no tindré tanta feina com tu, però ho intentarem. A veure, clar, tot això, és a dir, feliços serem, passi el que passi, el 12 d'agost, faci sol o nevi. Però, clar, si els núvols ens deixessin en pau,
9: clar,
8: tot seria una mica més emotiu.
9: Seria, de totes maneres, com que ja estem gaudint l'eclipsi arreu de Catalunya, estem donant conferències, estem fent festes, estem fent activitats, que és el que recomano a la gent. No ens juguem tot a un minut o un minut i mig. Fem ja festa de l'eclipsi, de manera que després ens quedin coses, no? Ens quedarà cultura, ciència, coneixement, festa, activitats. Això ja ho estem fent, s'està fent a molts llocs.
8: I per palpar d'alguna manera l'interès que està tenint aquest esdeveniment únic i que passa a casa nostra tan poques vegades, el llibre que vas fer, no?, de com, quina sortida està tenint,
9: increïble.
8: L'eclipsi del segle, d'alguna manera.
9: Increïble. Sí, no m'ho esperava, que consti que, no sé si ho vaig explicar un cop, va ser l'editorial que em va convèncer a escriure.
8: Tu no el volies fer,
9: A mi em feia mandreta l'any passat, i vaig dir, a més és un llibre que té un recorregut comercial limitat fins al 12 d'agost. No?
8: Però mira tu.
9: Sí, em van dir, s'ha de fer, i l'has de fer tu. I van tenir raó, ara m'has esgotar la segona edició, anem per la tercera i pinta que també l'esgotarem.
8: Abans del 12 d'agost arriba el 8 de juny, que és demà, Dia Mundial dels Oceans. Ho celebrem avui capbussant-nos en un misteri, el misteriós indret del Golf de Guinea, d'on sembla que surt una espècie de batec constant cada 26 segons. Què és aquest batec? Per què se sent?

0: Avui amb el Joan Anton Català, a la Terra es plana, aquest misteriós batec de la Terra. No sé si podria ser una espècie de sisme petit de la Terra, això, Joan Anton?
1: Que xulo, un batec de la Terra. Queda molt poètic, però és de debò. No és un sisme. Mira, el planeta, òbviament, per la geologia tectònica de plaques, bàsicament, tenim terratrèmols, tenim sismes, n'hi ha de molt grossos i n'hi ha de molt petitons, que són molt freqüents. Però no. Aquest batec no té a veure directament amb la geologia, val? I això és el que el fa tan interessant. És com si, no sé, estiguéssim tu i jo parlant en un lloc, en un restaurant, imagina't, hi hagués un munt de converses alhora, però que d'altres taules, però que estan tan lluny aquestes converses que no podem entendre les paraules que diuen, però hi ha aquest soroll de fons. Doncs això és una remor constant que té el nostre planeta, que és constant, que és l'acumulació de moltes converses. Quines converses són aquestes? Creiem del transport d'energia entre l'atmosfera i els oceans. És a dir, els vents que aixequen onades, doncs com després aquestes onades xoquen unes contra les altres a les parts més profundes, a les parts més interiors dels oceans, com després aquestes onades xoquen contra les costes. Tot això crea un remor de fons que són aquests microsismes que no tenen a veure amb la tectònica de plaques, no tenen a veure amb la geologia. Mm. I això és constant. I aquí és on vindrà aquest batec.
0: Com es va detectar aquest microsisme de 26 segons? Cada 26 segons?
1: Cada 26 segons, sí. A la dècada dels anys 60, quan encara els sismògrafs no eren com ara, digitals, sinó que anaven en aquelles papers, no?, que anaven girant i hi havia una agulla amb tinta que els anava dibuixant, un científic molt famós, que és Jack Oliver, es va fer famós perquè va ser el que va proporcionar les proves claus que associaven els terratrèmols a les plaques tectòniques, justament. Doncs va detectar una petita pulsació, un microsisme, que repetia cada 26 segons. Semblava provenir de la part equatorial de l'Atlàntic a prop d'Àfrica i, aparentment, era una mica més fort durant l'estiu de l'hemisferi nord. Altres científics s'hi van interessar en aquell moment i van poder confirmar, durant les dècades següents, que sí, que existia aquest fenomen misteriós i es detectava perfectament des d'estacions sismològiques que hi havia a Àfrica, Europa i Nord-Amèrica. I justament triangulant, és a dir, com que hi havia moltes estacions, van poder veure exactament del lloc on venia i van confirmar que era una regió concreta, el Golf de Guinea. I a la dècada dels anys 80, alguns investigadors van arribar a la conclusió de que aquest tic semblava enfortir-se més quan hi havia tempestes fortes en aquesta regió de l'Atlàntic. Clar, la pregunta era, què és el que generava aquest batec? Però, com de vegades passa a la ciència, quan es descobreix alguna cosa que no és mainstream, que en diem, que no és una cosa d'interès, de molt d'interès per la ciència, de vegades queden oblidats aquests estudis i aquests varen quedar oblidats durant dècades.
0: La investigació aleshores es va abandonar i quan es va reprendre?
1: Doncs mira, un dia de l'any 2005, un jove investigador, que es diu Greg Benson, acabat de graduar de la Universitat de Boulder a Colorado, treballava en microsismes i va ensopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més i aquí és on van recuperar els estudis que hi havia, no? Perquè primer van descartar que fos error dels instruments i després és quan rescaten aquests estudis antics. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est. El més curiós és que fixa-t'hi que està a prop del 0-0, del 0 de latitud i 0 de longitud, que això és un punt que s'anomena Null Island, que és el lloc fictici a on travessa el meridià de Greenwich i creua a l'Equador. Això és una casualitat o no? No, és molt a prop d'aquest punt.
0: Això és un batec també que es va evidenciar encara més l'any 2020.
1: Sí, perquè es dona la circumstància de que durant el confinament, com que els humans deixem de fer cosetes, no?, hi ha un silenci en el planeta, doncs aquest microsisme encara es va veure més clarament en els instruments, sí.
0: I per acabar-ho d'adobar, el 2011 es va detectar un altre batec.
1: Sí. Es posa més interessant la cosa perquè, fixa-t'hi, es descobreix un batec pràcticament idèntic, però a l'altra punta del món. El lloc que anomenem antipodal. Antipodal és com si fessis un forat tu i travessessis tota la Terra i sortissis a l'altra banda. Doncs més o menys, no exactament, però més o menys. I era un batec que inicialment s'assemblava molt, com si perforéssim això des del Golf de Guinea, i una de les primeres sospites va ser que, per tant, era com un eco, era com un batec que estava relacionat amb aquest primer i que, d'alguna manera, aquest so, no?, viatjava, aquestes zones viatjaven per l'interior de la Terra i acabaven també donant senyal a l'altra banda del món. Però de seguida, nous estudis van veure que tenia una freqüència, un període lleugerament diferent, de 25 segons, i per tant que no hi estava relacionada. I avui es considera que és un batec independent, que s'ha pogut calcular també l'origen, a la zona de les illes Vanuatu, que són un grup d'illes a la Melanèsia.
0: Aquests últims anys se n'han detectat encara més?
1: Sí, fa poc se n'han identificat altres similars, curiosament dos també provinents del Golf de Guinea, un de 28 segons de període i un altre de 16 segons, però més febles que l'original de 26. I aquests dos microsismes, aquests sí que s'han pogut associar a coses. S'han pogut associar a volcans, en aquest cas a un volcà que hi ha a l'illa de Sant Tomé o al volcà del Camerún. Però no s'ha trobat cap volcà similar a prop de la font de la pulsació, aquesta històrica i misteriosa de 26 segons.
0: Clar, després de sentir-te, les hipòtesis amb què treballen per explicar l'origen, el significat d'aquest batec, què diuen? Perquè també deu haver-hi molta teoria conspirativa molta, aquí.
1: Sí, suposo. No l'he vista, no l'he llegit, però seguríssim. Et pots imaginar que no podem deixar escapar una ocasió com aquesta, els humans, no? Amb els morbosos que som. Però des del punt de vista científic, que és el que aquí ens interessa més, bueno, l'altre també ens interessa, però des del punt de vista científic hi va haver, primer hi ha grups investigadors que van dir que potser això era l'acumulació de moviments d'onades gegants que es generaven a l'interior de l'oceà Atlàntic, que es movien aquestes onades cap al nord i que en arribar al Golf de Guinea d'alguna manera xocaven contra la plataforma continental subterrània i provocaven aquest remor de fons. Aquesta hipòtesi es va elaborar més i es va presentar públicament l'any 2013 i sosté això. Sosté que la combinació de tots els moviments d'onades al llarg del temps acaba generant una ona microsísmica molt consistent i superconstant, aquesta de 26 segons, com si s'acoblessin tots aquests impactes de les onades, no? Però clar, la pregunta és per què només en aquesta zona del món? És que aquesta zona és tan especial que fa que hi hagi, no sé, una orografia i unes condicions que la facin tan especial, que només aquí les onades de tot el món produeixen aquest microsisme. De manera que no tothom hi va estar d'acord en aquesta hipòtesi, i el mateix any, l'any 2013, un grup d'investigadors japonesos van donar-ne una altra d'hipòtesi, i és que havien detectat un batec molt similar al volcà Aso del Japó, i això els feia pensar que potser aquest batec dels 26 segons, tan misteriós, també estava associat a un volcà que potser encara no s'hauria trobat, no?, en el fons del Golf de Guinea. Però això crec que ho hem anat descartant. Encara avui no hem trobat cap volcà pròxim que pugui donar resposta a aquesta pulsació.
0: És fort que encara no tinguem clara la procedència o la raó de totes aquestes pulsacions.
1: Roger, a mi em fascina. És a dir, estem explorant l'univers, aquí el sistema solar, aquí ho expliquem molt sovint, i tenim dos robots a Mart buscant vida, i sondes que hem visitat Plutó, i aquí som, Roger, amb qüestions de la Terra que som incapaços, misteris, que són incapaços de resoldre en aquest moment, i és com un missatge que ens dona el nostre planeta, que ens diu, ei, humans, què pensàveu? Que ho havíeu entès tot del meu planeta?
0: Ja no és anar a buscar vida fora de la Terra, sinó que això és una cosa que ens passa a dins.
1: És entendre'ns a nosaltres mateixos, entendre la Terra, i moltes d'aquests misteris, avui n'hem parlat d'un, però és que en tenim moltes coses. Pensa que, per exemple, els fons dels oceans són els grans desconeguts. Tenim més ben cartografiat fiar de la Lluna o Mart que els fons dels nostres oceans. És tremendo, això és tremendo, no? De manera que hi ha moltes preguntes encara sense resposta.
0: Però les espècies que viuen a l'aigua, els oceans, els tenim tots ben retratats o creus que n'hi ha encara de desconegudes?
1: No. Mira, cada any es descobreixen noves espècies. Portem, en general, ha de dir xifres rodones de memòria, val? Però la ciència en aquest moment porta descobertes 1.300.000 espècies diferents a la Terra, 1.300.000, del 75% de les quals no sabem apenas res més que el nom que li hem posat en aquella espècie. Encara no les hem estudiat. Però hi ha científics que pensen que potser hi hauria 50 milions d'espècies vives en aquest moment en el planeta. En portem 1.300.000, ple segle XXI. Si encara avui estem descobrint vida a la Terra.
0: I el lloc on hi ha més espècies desconegudes és als oceans?
1: No, jo diria que és el món dels bacteris. És a dir, els bacteris que són els grans dominadors, que també n'hi ha als oceans, però els bacteris són els grans dominadors. Ara tu vas pel carrer i veus ocells, gats, gossos, persones, però en realitat el que no veus és el que domina, que són bacteris. La meitat de les cèl·lules del teu cos, Roger, com humans que som, són de bacteris. Som meitat humans, meitat bacteris. Que els hi hem subcontractat feinetes de neteja que a nosaltres no ens agrada fer, de la pell, dels budells, de la boca, sense aquests bacteris moriríem. Doncs el regne dels bacteris, a part de ser el dominador respecte al nombre que n'hi ha, també de nombre d'espècies, és el gran dominador. Però, bueno, continuem descobrint espècies de vegetals, d'insectes, d'animals. Cada any ampliem la llista d'espècies descobertes.
0: Clar, que

0: quin protocol has de seguir per descobrir, entenc, validar que allò és una espècie nova?
1: No ho sé exactament, però han de ser molt estrictes.
0: Vull dir, no pots arribar tu i dir, escolta, m'he vist un peix que no...
1: O una papallona nova, no?

0: ara això està també molt, molt regulat. Hi ha protocols molt, molt estrictes per evitar, bueno, errors, bàsicament, per evitar errors, però també per evitar fakes. Recordem que hi ha hagut també manipulacions, algunes les hem explicat des d'aquí, quan vàrem explicar el tema del monstre del llac Ness, per exemple, que vam explicar les manipulacions que hi va haver per fer-nos creure que allà hi ha un monstre, no? O altres teories, pseudoteories conspiranoiques que s'han creat, per exemple, de l'Home 12, un dels nostres capítols preferits, que alguns dels seguidors, sobretot els més joves, és un capítol que encara recorden que vàrem fer fa unes temporades, no? En aquest moment tenim protocols super estrictes a la ciència, en tots els àmbits, però també en aquest, per evitar, doncs, això, errors i informacions falses.
1: Joan Anton Català, avui ens hem capbussat als oceans per explicar, doncs, algunes pulsacions misterioses que encara sonen.
0: A veure si les escoltem aquí.
1: En aquest cas a Guinea, però sí. Bé.
0: Però es detecten des d'Europa, també, eh?
1: Una abraçada, Joan Anton. Igualment. Fins aviat. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
4: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
8: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
9: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
10: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
11: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
12: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
14: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
15: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
14: Moments que semblen sense sortida.
16: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho vaig fer d'una manera conscient.
14: Dolors que costen d'explicar.
17: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
14: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
15: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
14: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
19: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
14: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
19: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
14: El divan, el valor de la conversa.
19: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
14: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
20: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
14: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
20: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
14: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
20: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
14: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
20: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de la CB en un partit de caixa o faixa.
14: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
20: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
14: Tot gira.
20: Aquesta tarda

0: a partir de les 4 amb David Clopés.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
3: Unes protestes que seran a partir de les 9, justament per facilitar l'arribada dels estudiants als exàmens de les Pau. També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
2: Pel 14 de juny, centenars de persones fan cua als voltants de la plaça Cibeles de Madrid, on el Papa Lleó oficiarà aquest matí una missa multitudinària.
3: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
2: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus han rebut l'alta.
3: Fins ara feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
2: Restablerta la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants.
3: Els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats.
2: Nit llarga al Primavera Sound, que tanca edició amb Goril·les, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
3: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que ahir va venir a Barcelona per sorpresa.
2: Acompanyat en aquests concerts de Salvador Illa. Mentrestant, la Moncloa tanca files amb les explicacions del president espanyol sobre el cas Leire Díez.
3: I acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Per la seva banda, els populars insisteixen a demanar eleccions.
2: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians.
3: Dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès i a Cisjordània un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
2: Avui eleccions al Perú, a Armènia i a Kosovo.
3: El Perú escull avui el seu novè president de la dècada i Armènia tria si es decanta cap a Occident o cap a Rússia.
2: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants fins després de l'estiu.
3: El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a final de mes.
2: I els esports, més enllà de les eleccions al Real Madrid, que faran segurament que Florentino Pérez repeteixi com a president del club blanc davant la victòria d'Enrique Riquelme, el Barça de bàsquet es classifica per les semifinals de l'ACB.
3: L'altra cara de la moneda és la patacada del Madrid, que va perdre davant del Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis.
2: Les portades dels diaris, avui el protagonista, evidentment, és el Papa de Roma i el seu primer dia a Madrid. Diari Ara, Lleó 14, crida a la reconciliació política.
4: I veiem el pontífex en un pla curt saludant la multitud. L'Ara, que també dedica espai a la portada a un altre titular, en aquest cas sobre educació. Diagnòstic dels experts, cal repensar, diuen, el sistema educatiu de dalt a baix. A La Vanguardia, imatge del Papa mòbil circulant pels carrers madrilenys i del seu discurs també en destaquen la crida a la reconciliació. I en el mateix sentit, el periòdico, el Papa clama Madrid contra la cultura de l'enfrontament. I el Punt avui en un sentit diametralment oposat i veiem la il·lustració d'una plantació de verdures, titulen Sembrar llum, l'agrovoltaica permet evitar la competència pel sòl agrícola amb maridar el conreu de la terra amb la generació d'energia solar.
2: El Papa Lleó XIV, per tot arreu, de fet, al país, el pontífex saludant des del Papa mòbil.
4: Un papa que alerta contra els qui aviven el foc de la polarització. Més imatges del papa, el munt d'una altra perspectiva del seu bany de masses des del Papa mòbil, titular. El papa demana a una multitud de joves canviar la història. A l'ABC, més papa mòbil i el destacat, el papa contra els murs. I a La Raó, en canvi, la imatge és de Lleó XIV, aquí amb els reis d'Espanya i les infantes, i llegim Lleó XIV a Espanya, ni ideologies prefabricades ni polarització.
2: He vist un vídeo a les xarxes i veig que ho expliquen aquí el diari El Periódico, que hi va un moment que des del papa mòbil el papa va fer el gest del 6-7, és això de pujar i baixar els dos braços, i expliquen què és. El 6-7 és una mena de ball de TikTok, un mem que en realitat no significa res, però que ja és un fenomen a internet. Té l'origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d'una càmera 6-7 mentre pujava i baixava les mans. El gest es va tornar viral i el papa es veu que li reclamaven des del públic i ahir doncs, va respondre fent... Ho sabies que era el 6-7? Marina, tu que ets jove.
4: Sí. No.
2: Sí,
4: la veritat és que és una incògnita. Ningú ho acaba de
2: ningú
4: saber
2: sap explicar-me quin
4: surt.
2: Significat té, perquè potser no en té cap.
4: Crec que no saber el significat és...
2: És bo. O
4: bé,
2: és boomer.
4: És boomer.
2: És boomer, molt bé. Aniversaris, va. Marta Ferrer, avui fa

0: 77 anys, això vol dir que és més que boomer, tot i Soler.
1: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
2: És una de les figures destacades del panorama de la nova cançó. Al llarg de la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Pau Riba, i l'any 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i el 2006 la Creu de Sant Jordi.
0: 43 espelmes, Dafnis Balduz.
3: També la funció és una crítica als mitjans de comunicació, a com es tracten certes coses.
2: L'actor té una llarga trajectòria sobre els escenaris i davant les càmeres. Ha participat en sèries com Laberint d'ombres, Vent del Pla i La flamant Rabalejar, en pel·lícules com Mientras dure la guerra i al teatre ha protagonitzat Qui va matar el meu pare.
0: 73 espelmes, Liam Neeson.
4: If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
2: És una de les cares més reconegudes del cinema, amb rols estel·lars en pel·lícules com Perdida, Michael Collins i Star Wars. Però segurament tots el recordem pel seu paper a La llista de Schindler, la cinta de Steven Spielberg per la qual va estar nominat a l'Oscar.
0: Vida social.
5: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
0: Els Tiets i Ginestà pugen a l'escenari avui de l'últim dia del Festival Ot de Girona.
2: Encetaran la jornada els germans Serrasolses en dues sessions, la primera a les 11 del matí i la segona a les 3 de la tarda, i els Tiets actuaran a 16:45 de la tarda i també a 17:45. Totes les entrades costen 15 euros.
0: Al Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
2: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 12:45 del migdia, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
0: El Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
2: La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades entre 10 i 32 euros.
0: I avui també és un bon dia per celebrar el centenari del Parc Güell.
2: El parc s'omple d'activitats per celebrar l'any Gaudí, per reforçar-lo com a espai públic, cultural i de convivència pels veïns i veïnes de l'entorn. S'hi podrà gaudir de show cookings de la xef Ada Parellada, ballades de sardanes, sessions de marxa nòrdica i concerts familiars. Es pot consultar tota la programació al web del Parc Güell.
0: I avui, primer diumenge de juny, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
2: El Museu Blau, el Manac i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
0: És l'hora del conte, el suplement, el conte del guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Plantar una llavor.
6: En David José es va iniciar en el noble art de fumar a l'edat de 5 anys. Va ser gràcies a la seva àvia, una locomotora que no va deixar de carburar fins al final dels seus dies. Va arribar un moment en què el pols de l'àvia ja no li permetia encendre's una cigarreta i en David José, com a bon net, la va assistir per mantenir viu el foc del flamisell. L'àvia va fer una xuclada que li va treure totes les penes de sobre i va ser aleshores quan li va acostar la substància a en David José, que es va posar a tossir com una mala cosa. Aquest va ser el punt de partida d'un idili que duraria per sempre. El tabac li va donar a en David José una carrera musical envejable, amb aquella veu que només podia assimilar algú amb la seva relació tan estreta amb la nicotina, i el va convertir en un home més atractiu del que li pertocaria per genètica. En David José volia per als altres la meravellosa vida que li havia brindat el tabac, i abans de morir, amb 95 anys, va obrir un estanc a la cantonada amb l'esperança que algú li agafés el testimoni.
0: Música.

0: Veig que la cosa avui va de teclats i sintetitzadors. Macià Closes, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem a les 8?
1: Avui farem una mica d'actualitat creuada, ja que un 7 de juny de fa 100 anys, el tramvia número 30 atropellava mortalment Antoni Gaudí a la Gran Via de Barcelona. I això com ho lliguem amb la cançó que sona? Doncs perquè The Alan Parsons Project

0: van dedicar el seu desè i darrer disc a l'arquitecte català, amb el qual van finalitzar la seva carrera. Publicat l'any 1987, l'àlbum porta per títol Gaudí, i el tema que l'obra és La Sagrada Família, que aquests dies està de força actualitat per la visita del Papa Lleó XIV.
1: Salut i ràdio, Macià.
0: Salut i ràdio.

Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima, és una pena que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, Holland, com li preferiu dir, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial. Promeses davant del notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la seva salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es mana en determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol al Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Potser sí, pot ser. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyala el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Jofre Genuer. Jofre, quin temps ens espera aquest diumenge?
2: Doncs més sol i també una mica més de calor. La calor s'intensifica una miqueta més, amb valors entre els 29 a 33 graus, potser alguna xifra de 34 de manera local, a les zones més càlides, com sempre, cap a la zona del Pla de Lleida, Segrià, o també en alguns indrets de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors ja que toquin els 30, tranquil·lament, a la Catalunya Central, comarques de Girona. Per tant, lentament que la calor va retornant, però bé, tot i així, una calor força, continguda, no excessiva. A la costa, de fet, el termòmetre li costarà d'anar més enllà dels 25 o 26 amb la presència de marees una mica actives, però més sol en conjunt, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades a l'àrea del Pireu, com sempre, com que

0: La tarda, però avui amb menys condicions perquè donguin ruixats. Potser n'hi ha alguns a l'Alt Ripollès, Cerdanya. També alguns núvols baixos podrien donar-se una mica variable cap a la Costa Daurada. Demà el termòmetre toca sostre un altre cop amb una calor més intensa de l'altre món i lliscarà un front per l'àrea del Pireu. Demà en aquest sector sí que el temps començarà a canviar una mica amb alguns ruixats. Tot plegat obrirà les portes a un nou descens de les temperatures de cara a dimarts.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Les notícies del diumenge. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9 del matí justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen i per evitar-los més nervis del compte. Ho anunciava d'aquesta manera Iolanda Segura de l'USTEC.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
2: Un anunci que arribava ahir al vespre després de la reunió que van mantenir durant tota la tarda i que de ben segur ha deixat més tranquils estudiants com la Duna, que ahir al suplement ens explicava els nervis afegits a l'examen que comportava tota la logística del desplaçament per arribar a l'hora a l'examen.
4: Cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers. Jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
2: Més enllà de la vaga de dimarts, els sindicats també han convocat una nova manifestació per diumenge que ve, el dia 14, a Barcelona, on conviden les famílies per exigir un canvi estructural en el sistema, diuen. Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Per cert, amb l'arribada del Papa dimarts a Barcelona, la Generalitat ha rectificat i finalment sí que recomana fer teletreball després que, en un primer moment, diguessin que no era necessari. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat aquesta decisió, diu que la decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir la visita.
5: Una recomanació, per tant, no una ordre ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i per tant és una decisió que es pren de forma consensuada.
2: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat fer el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat, almenys dimarts. De moment, aquest diumenge serà el segon dia de viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat. Aquest matí oficiarà una missa multitudinària de Corpus a la plaça Cibeles de Madrid, on a hores d'ara ja hi ha centenars de persones fent cua per accedir a la zona on es farà aquesta missa. El Papa ahir ja va viure un primer bany de masses circulant amb el Papa mòbil pels carrers de la capital espanyola. I a la nit, primer acte multitudinari amb joves a la plaça de Lima. Mig milió de joves que s'hi van reunir del tot entregats, com sentim. El pontífex també va visitar un alberg de persones sense llar. Els discursos més protocolaris va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Des de Madrid, la crònica, Cristian Roldán, bon dia.
6: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
6: Més tard, davant mig milió de joves, el Papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
8: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
9: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
6: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
2: Els fans del Papa no només són a Madrid. Ahir en vam tenir tres aquí al suplement de ben joves que ens explicaven els nervis d'aquests dies per veure el pontífex a Barcelona en directe.
10: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit una...

0: Em perdó, eh? Anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
1: i ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
0: Ara sóc un d'aquests friquis, sí, sí.
1: Què representa la figura del Papa per tu?
2: Home, és el vicari de Crist a la Terra. És una manera per mi veure aquí el Papa, i ho estàvem veient ara, no? I és que em tremola la veu. És dir, Crist ha vingut a casa meva.
1: Si els teus fills un dia t'expliquessin que no hi creuen, com reaccionaries tu?
2: Bueno, jo crec que el més important és la trobada personal amb Déu. Llavors jo crec que si un dia em diuen no crec, jo també molta paciència. Molta paciència, molta comprensió. Hi ha grandíssims sants que no creien i hi ha molta gent que troba el seu camí. Els grans sants són grans pecadors. Mm. I si els meus fills són grans pecadors, pues continuar pregant perquè algun dia siguin grans sants.
3: Jo dimarts al matí estaré a la meva parròquia i després per la tarda m'aniré a l'estadi olímpic.
1: Tens entrades?
3: Tinc entrades, van arribar ja a la nit.
1: Vas patir per aconseguir-ne?
3: Vaig patir molt perquè la parròquia 550 van confiar en nosaltres, van fer un formulari, ens van posar a intentar aconseguir-les i vam aconseguir 42.
1: O sigui, el Papa és el teu bad bunny, d'alguna manera.
3: Molt més.
1: Et fa molta més il·lusió veure el Papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas bad bunny.
3: 100%.
1: Podeu recuperar aquesta conversa sencera amb aquests tres protagonistes, joves devots fidels, a catradio.cat/elsuplement. Més enllà de les passions que aixeca la visita del cap de l'Església Catòlica, aquests dies el focus també està posat en la reunió que el Vaticà ha anunciat que Lleó XIV tindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit encara ni quan ni on serà. Qui sí que es va referir ahir per primera vegada en públic als casos de pederàstia dins l'Església Catòlica Espanyola va ser el rei Felip VI, que va elogiar la fermesa del Papa en aquest assumpte i va recordar que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
4: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Al Palau Reial, ho sentíem abans, el Papa va fer un discurs amb un marcat caràcter polític, també amb la mirada àmplia, va parlar del paper que ha de tenir Europa en un món polaritzat, una polarització que lidera en bona part Donald Trump. Doncs bé, aquestes últimes hores el seu secretari de Defensa ha tornat a carregar contra Europa i especialment contra la immigració, una carpeta que també defensa el Papa des de les Canàries. Sadly,
5: malauradament, avui dia, diverses platges europees són assaltades per diferents ideologies perilloses. Platges a Espanya i Itàlia, a Grècia i a Bulgària. Hi arriben vaixells i homes. Quan faran alguna cosa les capitals europees sobre aquesta invasió? O és massa tard?
1: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement amb la Marta Monforte, l'Eduard Voltes, el Marc Molins i sumarem la Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, que ens ajudarà a interpretar també les paraules del Papa aquestes últimes hores i també la manera com ha estat rebuda, especialment a Madrid, el Papa de Roma, que ahir va rebre crits fins i tot de Papa León, te queremos un montón. Aquestes últimes hores, els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa i dels altres 8 que van ser evacuats pel creuer Òndius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital aquestes properes hores. L'altre gran focus informatiu, sobretot de la cultura d'aquestes últimes hores, és el Festival Primavera Sound. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, que ha tancat per sorpresa l'última jornada del Primavera. El festival ja havia anunciat una actuació secreta per l'última jornada i la cantant nord-americana, que de fet fa poc ja va actuar a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça, ha aprofitat per estrenar una nova cançó amb Robert Smith dels The Cure. Olivia Rodrigo i The Cure, o Robert Smith, plegats, els The Cure que van actuar la nit de divendres. Ahir va ser el torn d'Olivia Rodrigo, que es va sumar als grans caps de cartell del plat fort del dissabte,

que eren, d'un costat, els DXX. També Nick Cap. I sobretot un dels grups preferits de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, Gorillaz.

0: Gorillaz, la banda enigmàtica de Damon Albarn, la crònica de la jornada del dissabte amb el Marc Ruiz des del Parc del Fòrum.
1: Els irlandesos Nikab han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de la bandera d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Nikab ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
0: Una edició del Primavera Sound que aquest any ha plegat 287.000 persones, 6.000 menys que l'any passat, sobretot per la pluja de la nit de dijous. Entre altres, diferents personalitats hi han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es va presentar al Primavera Sound per sorpresa, després que al matí el compartís, evidentment, amb el papa Lleó XIV. També hi era Salvador Illa, perquè al matí el vam veure saludant el papa al Palacio Real de Madrid. Agenda frenètica dels dos presidents que van poder celebrar doncs aquest concert de Gorillaz, un dels grups predilectes de Pedro Sánchez. Entre els VIPs hi havia Pep Guardiola, Joan Laporta, també els actors Paul Mescal i Harris Dickinson, una edició que tampoc ha estat exempta de polèmica, perquè aquestes últimes hores hi ha hagut malestar entre els assistents per la gestió del festival de la devolució de les entrades de dijous. Recordem que es van haver de cancel·lar algunes actuacions dels caps de cartell a causa de la pluja. Doncs bé, de moment el festival només retornarà les entrades de dia i no la quantitat proporcional als que tenien abonaments de 3 dies. A partir de demà mateix es començarà a fer efectiu el retorn dels diners. Sentim Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
2: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público.
0: L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. 2 minuts per passen d'un quart de nou del matí. La Moncloa tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Madrid, Alba Gil.
3: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente es ministro de Transportes.
4: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
3: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
5: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
3: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
6: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
3: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
7: Instala que se adelante las elecciones. Es

0: a abrirle la puerta a un gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, pocas bromas.
1: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
2: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
3: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
2: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor. El Perú avui escull el seu 9è president de la dècada. Dit d'una altra manera, el país ha tingut gairebé un president per any, una inestabilitat política que s'explica en part per la feblesa del sistema de partits. En aquest context, avui les urnes decidiran entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. Les enquestes apunten a un empat tècnic. Des de Lima, enviat especial Joan Biosca.
4: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andy Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
5: Yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
4: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
2: Avui també hi ha eleccions a Armènia. Escollirà entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nikol Pashinyan, però no està clar si podrà revalidar la majoria parlamentària. El líder armeni la necessita per reformar la Constitució i firmar el tractat de pau amb l'Azerbaijan, que l'oposició prorussa veu de mal ull. Ahir la policia va detenir almenys 40 persones acusades d'intentar comprar vots a favor del partit de l'oposició, Armènia Forta, liderada pel candidat del Kremlin, un oligarca rus que es troba sota arrest domiciliari. Kosovo avui també vota per tercer cop en l'últim any i mig, després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De totes maneres, el partit del primer ministre kosovar en funcions és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de mà dura de Kurt per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo. Un 82% dels enquestats en la consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge estarien disposats a fer-la. És el resultat de la macroenquesta organitzada per diversos col·lectius socials en què han participat unes 10.000 persones i que s'ha fet a una quarantena de municipis catalans. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta casa que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen terminis.
6: Seria molt frívol dir en aquests moments doncs farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
2: Paez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants en la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Els representants de Nissan i els sindicats es tornaran a reunir demà amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'ERO, que podria deixar 211 persones al carrer. Ahir van fer una manifestació al centre de Barcelona. Manifestació que va aplegar unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat

0: i de l'àrea tècnica i de compres de Zona Franca. Els sindicats denuncien que Nissan vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Restablert la circulació de l'AVE entre Figueres Vilafant i Barcelona Sants, els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats ahir a la tarda. Renfe va haver de posar servei alternatiu per carretera, però a aquesta hora ja està operativa la circulació de l'AVE, com expliquem, entre Figueres Vilafant i Barcelona Sants. La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli, fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
1: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: És una pujada de preus que, segons l'associació, també repercutiria en la inflació. La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva. Unes 200 persones es van manifestar ahir a través d'una caminada popular dins del Parc de Collserola per reclamar-ne l'obertura després de 6 mesos tancat pel brot de pesta porcina africana. La Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada.
2: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, i deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Els veïns de Collserola abans ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa de roquetes al Baix Ebre. L'accident hauria passat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic i les causes encara s'investiguen. L'home va quedar ferit greu i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'hospital, els serveis mèdics no li van poder salvar la vida. 4:45 del matí, avui també ens fem ressò que els joves de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. És la conclusió d'un informe del sector elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Els motius que tradicionalment duien a contractar aquest tipus d'assegurances, com ara formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seves etapes vitals i això fa que hagin deixat de ser una prioritat per ells. Carles Herrera és economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
3: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb les més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
0: La situació ha fet que algunes companyies d'assegurances hagin redissenyat els seus productes per atraure els joves. Ja són més de 300 els periodistes que han signat el manifest que impulsa el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat. Eli Borreda és copresidenta del grup de periodistes Ramon Barnils.
4: En aquest manifest instem explícitament, no, a les institucions que s'hi posin, que mirin de regular-ho i que si no hi ha una llei actualment que pugui afrontar això, doncs que qui tingui la capacitat legislativa miri també de fer-ho.
0: Borreda també apunta que és important que la ciutadania prengui consciència dels fets i faci un esforç per fer un consum més responsable de la informació a través dels mitjans de comunicació per evitar fake news. Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació la impulsa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal i sentim Omar Ornaque, el codirector de la plataforma en declaracions a aquesta emissora.
5: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut en funció de la resposta a 4 preguntes a una secció de rutes amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cine, la literatura i la història. I es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. El camp, que va estar actiu en diferents èpoques des del 1939,

0: fins al 2007, ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Des de Ribesaltes, Laura Bertran.
1: D'entrada, un vídeo explica la llarga història del lloc. Dins la sala, una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Salapons és la directora del memorial.
2: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
1: Al voltant de la taula hi ha 6 espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tuban és el responsable científic del memorial.
3: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
4: Et comment on en parle?
1: L'objectiu d'aquesta nova exposició és posar els fets i els testimonis directes al centre.
0: Pràcticament 8:45 del matí, de seguida als esports, diumenge d'eleccions al Madrid, l'endemà del gran fracàs de l'equip de bàsquet, temporada en blanc pel Real Madrid de bàsquet i de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Sorpresa majúscula perquè el Barça recupera el factor pista i s'enfrontarà a 5 partits de les semifinals contra el Tenerife, que té un Marcelinho Huertas de 43 anys. 43 anys i ahir va fer un partides. Senyals horaris i tornem al suplement amb els detalls dels esports. Deixa'm.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
10: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tan nostre com dir...
11: Posarem llum?
12: A la foscor.
10: O com dir... Aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
15: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
17: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
18: Ocasión Plus.
19: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
21: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
20: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
21: Que hi podia, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
20: El divan, el valor de la conversa.
21: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
20: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
22: Catalunya Ràdio.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del

0: Madrid, que acaba la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. És la primera temporada en blanc del Madrid des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de l'UCAM Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
2: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
1: Schengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
3: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
1: Era Schengelia al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola, Sport 3.
4: Sí, va a ser muy difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
1: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor.
0: L'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples dels 28 intents.
1: Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana veteraníssim, Marcelinho Huertas, 43 anys, va acabar amb 23 punts.
5: He pasado por muchas batallas,
6: no sé,
5: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
1: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
0: Doncs esperem també que la penya es pugui classificar per aquestes semifinals i tenir dos equips catalans. En plena ressaca per aquesta gran decepció del bàsquet, avui hi ha eleccions a la presidència del Madrid. El gran favorit, Florentino Pérez, cara a cara amb l'aspirant Enrique Riquelme. És la primera vegada en 20 anys que hi ha eleccions al club madridista. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes.
1: Les votacions comencen a les 9 del matí i s'allargaran fins a les 8 del vespre. Les meses electorals no seran al Santiago Bernabéu. Els socis hauran d'anar a Valdebebas, al pavellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Enrique Riquelme feia ahir una crida a la participació.
7: Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible para poder ir a votar mañana. Que vote lo que estime. Si estima que quiere un club que se venda, quiere un club que realmente pone al socio a un lado, que no hay transparencia, pues tiene claro. Y si quiere un club con las propuestas que nosotros hemos hecho, le pido por favor, después de 20 años, que mire nuestras propuestas, que decida, pero que por favor vaya a votar mañana.
1: En una campanya plena de promeses electorals i amb un ball de noms, Florentino Pérez ha anunciat el fitxatge al retorn de Mourinho com a entrenador, mentre que Enrique Riquelme aposta per Jürgen Klopp, tot i que l'entorn del tècnic alemany ja s'ha afanyat a dir que Klopp no té intenció de tornar a entrenar per ara. Un Riquelme que ha promès Haaland i Rodri, i Florentino ha deixat anar que si guanya les eleccions farà l'oferta més alta que haurà fet mai el Madrid per un jugador, una oferta de 150 milions d'euros, i es dona per fet que aquest futbolista seria l'extrem del Bayern o Lycée.
0: Qui serà, serà. Avui, a partir de les 10, a la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon, comentarem algunes claus d'aquestes eleccions al Madrid, que fa tota la pinta que revalidarà Florentino Pérez. Bé, revalidar. Les eleccions són cada 20 anys en aquell club. En qualsevol cas, Florentino Pérez, que es perpetuarà, malgrat la roda de premsa fatídica, a la presidència del Madrid, que segurament que continuï pot ser la millor notícia pel Barça. A tot això, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City.
1: Unes declaracions que ara sentireu del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
8: Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía,
6: y no voy a hablar de un club

0: si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
1: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
2: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
3: I Julián també?
2: També és molt bo. Sí. Els City els té tots molt bons.
1: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos.
4: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
5: Bon dia.
4: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Ara està minvant, ara minva, i serà quart minvant demà dilluns, dia 8.
4: A quina hora ha sortit el sol avui a Pons, a la Noguera?
5: A les 6:20.
4: I a quina hora es pondrà?
5: A les 21:27.
4: Gràcies, Joan Anton.
5: A tu.
4: Temperatura a Pons a aquesta hora, Jofre Genoer.
6: Bon dia. Doncs ara mateix tenen ja gairebé 17 graus. De fet, respecte ahir, el termòmetre ha pujat un parell 3 de graus. És a dir que les matinades són fresques, agradables, però es va reduint aquesta frescor, aquest ascens de les temperatures que avui notarem arreu del país, amb xifres més pròximes als 30 a l'interior. De fet, a les zones més càlides es pot arribar als 33 o potser 34. Estem parlant del Segrià, comarques pròximes, Pla de Lleida, o potser també en sectors de les Terres de l'Ebre. Tot i així, doncs, una calor continguda, una calor força acceptable, i sempre el termòmetre una mica més frenat a la costa, per referència a les marinades, una mica actives a partir de migdia. Termòmetre frenat al voltant dels 25, com també a muntanya. I bé, una jornada, com dèiem, de sol, alguns núvols prims passatgers, estones, el cel pot estar una mica enterbolit, poca cosa més, i només destacarem la presència d'alguns núvols baixos, com ha passat aquesta matinada cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que malgrat es trenquin, potser no acabin de desaparèixer, i en aquest sector, doncs, el cel es té una mica variable, i com els darrers dies, doncs, el que és habitual per aquesta època, nuvolades de tarda, la mateixa calor ajudarà que creixin els núvols, tot i que hi ha menys condicions, no es pot descartar algun ruixadet puntual, sembla que poca cosa si s'acaba produint, entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. Demà un front lliscarà per la zona del Pirineu, on el cel estarà més ennublat i podran haver-hi alguns ruixadets, a la resta quedarà al marge, per tant serà un dilluns d'inici de setmana de més calor i amb sol, però acabarem la jornada amb entrada una mica de tramuntana mestral i amb uns termòmetres que apuntaran a anar un altre cop una mica cap avall, amb una calor més continguda en dies posteriors, amb un nou descens del termòmetre.
4: I dimarts i dimecres que tenim el Papa a Catalunya, què?
6: Doncs en principi el risc de pluja serà poc, o gens, i sobretot doncs, que si fa 3 o 4 dies s'anunciava que per la setmana que ve la calor tornaria a ser intensa, amb mapes que indicaven una situació molt similar a la que havíem tingut a finals de maig, doncs això ha canviat radicalment i sembla que entre dimarts i dimecres la temperatura baixa, farà caloreta, però res de l'altre món, fins i tot la matinada de dimecres parlaríem un altre cop d'un ambient força fresc o fred en alguns indrets de l'interior del país.
4: Doncs mira, gran notícia, perquè hi haurà molta gent a l'aire lliure esperant veure el passar, i si no és amb una calor extrema del mes de juny, doncs tot això que ens emportarem.
6: Acompanyarà, sí, sí. Mm-hmm.
4: Una abraçada, gràcies, Jofre.
6: Que vagi bé.
4: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
7: Començo una pel·li ara, la setmana que...
4: Què dius, ara?
7: Sí, sí, una pel·li xulíssima.
4: De què?
7: Del tòrax, de la Terrassa, l'Hospital del Tòrax.
8: Sí.
7: Però una història real, però no paranormal, eh?
8: Hi ha fenòmens paranormals allà. Només hi faltes tu, doncs.
7: Mira, carinyo, et diré una cosa.
4: Demà el suplement a partir de 2:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que...
9: No passa res, Roger, mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat.
4: Un moment que moro en directe, estic morint en directe, per favor.
9: Home, Roger,
4: el boca a boca, callarissa, sisplau, callarissa, boca a boca.
10: Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi.
11: Pensa que el meu fill de 2 anys i mig, l'Òscar que li agrada és l'Òscar Dalmau. O sigui, i passa amb la meva dona també, eh? Vull dir, no en tots els aspectes...
4: També prefereix el Dalmau.
11: Sí, no en tots els aspectes, però sí en alguns.
12: A casa em deien a mi, quan els meus fills eren petits, jo vaig començar a fer Polònia, sí, els feien gràcia tots els personatges...
11: Menys els del papa.
12: Menys els meus.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9.
1: Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9, justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen.
2: Olivia Rodrigo.
1: La cantant nord-americana tanca per sorpresa el Primavera Sound i ha aprofitat per estrenar nova cançó amb Robert Smith, de The Cure. Han passat per aquesta edició del Primavera 287.000 espectadors.
2: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 5.
1: Els catalans que estaven fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer i que ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol.
2: 82.
1: Els encastats en la macroconsulta sobre una paga general per l'habitatge que estarien disposats a fer-la. Una gran majoria. S'han encastat unes 10.000 persones.
2: I els 500?
1: Manifestants, segons la Guàrdia Urbana, els que va plegar ahir la protesta dels treballadors de Nissan contra l'ERO anunciat per l'empresa més de 200 treballadors. Els representants sindicals i l'empresa es tornaran a reunir demà.
2: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 7 de juny, en aquest cas de l'any 2007, PortAventura va inaugurar l'atracció Furious Baco. I així ho va explicar en Lluís Marquina a l'Infoca.
3: PortAventura estrena una nova atracció i ho fa a l'àrea de la Mediterrània. Així, aquesta àrea que fins ara mai havia tingut una atracció en passarà a tenir una i es diu Furious Baco.
2: Un dels primers a pujar-hi va ser el motorista Valentino Rossi i també visitants del parc que van quedar impressionats per l'acceleració de l'atracció.
4: Quan comences surts catapultat i molt forta.
5: No t'ho esperes. Estàs allà que et penses que primer pujarà i després baixarà, tipus durà un canó així, i surts disparat de cop i no t'ho esperes.
2: El Furious Baco es va convertir en la muntanya russa més ràpida d'Europa, capaç d'arribar als 135 km per hora en només 3 segons, però l'any 2017 el Red Force, també de PortAventura, li va prendre el rècord. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Polinèsia, des de la Serpiente Emplomada, o des de la cua d'una atracció on no pujareu perquè ben mirat xambala massa.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Marina Laminos, al servei de guionistes. El diari Ara. Marina, has llegit els diaris. Toni Soler diu la seva sobre les vagues d'educació, una batalla en què, en resum, hi perd tothom.
7: Sí, a nivell polític es confirma d'alguna manera la fallida del relat del govern d'Illa. Queden lluny els temps en què els socialistes presumien d'haver anestesiat el país. També hi perden els sindicats desautoritzats i perden els alumnes, les famílies i els mestres, que són, en definitiva, qui sostenen la vaga. Un panorama que podria engrescar els rivals del PSC, però justament, afegeix Soler, la crisi educativa els hauria de fer veure que el tacticisme i el partidisme davant de reptes de país com aquest no és una opció. L'únic que sabem ara mateix és que la ciutadania, i no només els mestres, està descontenta i si el PSC vol liderar el país, ara ja sap que no pot fer-ho sol. I també sap que els seus aliats, diu, potencials, són partits sobiranistes o confederalistes. I acaba reflexionant Toni Soler. Afortunadament, escriu per a Salvador Illa, Esquerra i Junts estan massa ocupats ficant-se el dit a l'ull i resolent les seves contradiccions internes. Algun dia, però, veuran el mànec de la paella que tenen davant.
2: Parlant de paelles pel mànec i de futur de govern, a La Vanguardia avui entrevisten el Jordi Turull, el secretari general de Junts, que torna a reclamar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
7: I que llença pilotes fora quan li demanen per la proposta de moció de censura que el PP hauria posat damunt la taula, o vaja, com a mínim així ha dit públicament que ho ha fet. Doncs bé, el primer que ha de fer Feijó, li etziba Turull, és demanar una reunió i no parlar als mitjans, i afirma que no hi ha hagut cap mena de contacte amb els populars. I com que no hi ha hagut cap oferta directa, doncs no posen cap condició per ara els populars. Una hipotètica moció en què en tot cas també caldria el suport de Vox i Turull aquí sí que insisteix que si hi ha qualsevol cosa que firma Vox, no hi seran i que no cal ni parlar-ne. En tot cas, demana Sánchez que convoqui eleccions i afegeix que amb el PNB tampoc no han plantejat la moció, tot i que aquí sí que coincideixen a dir que s'ha acabat el recorregut de la legislatura. Acusa Sánchez també de governar i de generar combustible per a l'ultradreta mentre es manté el govern i, precisament, sobre educació, ara ho dèiem, reclama també un acord de país com en sanitat per no haver de canviar de llei d'educació cada 2 anys.
2: Els diaris van plens d'anàlisis avui de la visita de Lleó XIV. A La Vanguardia, l'Enric Juliana afirma que el Papa no ha vingut a Espanya a tocar el violí, sinó reclamar que el país no s'espatlli.
7: És el que va fer precisament ahir en aquest primer acte. No serà una visita amb gust de gelat de vainilla i la primera jornada ja ho ha confirmat. Lleó XIV no té el peu al freno, ha vingut a calmar les aigües ni tampoc

0: a presidents dels Estats Units i no és el papa balneari que alguns es van imaginar les primeres setmanes. Durant aquesta primavera, Lleó XIV ha guanyat dimensió amb els seus conflictes, sense anar més lluny amb Donald Trump, i molta gent, també no religiosa, el comença a veure com una figura interessant. No ha escollit Espanya perquè sí, ho ha fet perquè Espanya pertany a Europa, però també perquè té a veure amb Amèrica. És el que diu Enric Juliana, que sobretot plegat fa una reflexió final. El papa no ha vingut a dir que està d'acord amb el govern, en tot cas és el govern qui està d'acord amb ell, però sí que reconeix el paper d'Espanya en l'escenari internacional. Ha agraït al país la seva fidelitat al dret internacional i li reclama que no s'espatlli.
1: Avui, que és dia d'eleccions al Real Madrid, fem un cop d'ull també a les portades dels esportius. Fumata Blanca titulen a l'As, que recorda en portada que fa dues dècades que els socis del Madrid no escullen el seu president a les urnes.
0: I Espai també en portada per a la patacada del Madrid de bàsquet. El Marca no és tan creatiu amb el titular. Diu, el futur del Madrid s'escull avui, però sí que és interessant la il·lustració de la portada. És l'estadi del Madrid, aquesta mena de llauna amb coberta, que converteixen aquí en una urna on es diposita una papereta amb l'escut. I més enllà d'això, doncs, a la premsa esportiva d'aquí, molt pendents del Mercato, a Mundo Deportivo, una enquesta que confirma que els socis del Barça volen Julián Álvarez, i sobre un dels altres noms d'aquest mercat, a l'esport, destaquen les paraules de Bernardo Silva, aniré on més em vulguin.
1: A la premsa internacional, avui al The Economist fan un al·legat perquè deixem de saltar-nos les introduccions de les sèries que mirem. El botó de saltar a la introducció ha canviat radicalment la manera com ens narren les històries a la petita pantalla, argumenten.
0: Són introduccions que moltes vegades és cert que han tingut més èxit i són més recordades que la mateixa sèrie en si. Era una manera de dir-li al públic que el vostre temps és tan valuós que fins i tot els crèdits i la introducció seran exquisits, a Joc de Trons, sense anar més lluny, com l'obertura d'una òpera, diuen, part integral del drama, però a poc s'ha anat convertint en un obstacle per fer maratons de capítols un darrere l'altre. Els fans obsessionats ja no necessiten que se'ls presenti la història cada hora, només volem continuar consumint, mirant més capítols, i de fet hi posen dades. L'any 2022, alerta Netflix, es feia clic al botó d'ometre introducció 136 milions de vegades cada dia. I la xifra, d'ençà, no ha parat de créixer. Són crítics amb aquest fenomen. El The Economist diuen els crèdits inicials poden ser una mena d'encanteri, el moment de deixar de banda la teva vida real i endinsar-te en l'imaginari de la sèrie que vols mirar. Saltar-se'ls, doncs, és sinònim de perdre la màgia. Som una societat cada vegada més impacient, amb un interès insaciable per l'ara i per l'aquí. I si sempre tenim pressa, res és especial, rematen.
1: Anem al vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Avui comencem amb fer pesos.
2: Per viure més. Un nou estudi publicat pel diari Ara explica que fer una hora i mitja de pesos a la setmana redueix la mortalitat. Segons l'estudi, combinar activitat aeròbica amb exercicis de força entre 90 i 120 minuts a la setmana ajuda a allargar l'esperança de vida.
1: Robar.
2: Per poder construir. És el mètode que utilitzen les aus hawaianes. Aquests animals sobreviuen gràcies al que roben dels nius d'altres ocells. És a dir, no ocupen els seus nius, sinó que prefereixen robar el material d'altres nius per poder construir-se el seu. Es tracta d'un instint de supervivència. Així ho ha explicat el National Geographic.
1: Tornar.
2: Caminant a casa per dormir com un tronc. Es tracta del truc viral que la ciència recomana per dormir millor quan es torna de treballar amb transport públic. La clau és baixar una parada abans de la teva destinació habitual i fer la resta del recorregut caminant. Això sí, sense pantalles. De manera que deixes que el cervell tingui un espai de descompressió entre l'estrès laboral i la relaxació de la llar. Ho llegim al món.
1: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar bé l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
3: Yo dije que la campaña la estaba ganando Riquelme y sigo pensando que la campaña la está ganando Riquelme y que está abriéndole brecha a Florentino. Digo en la campaña, no en las elecciones, en la campaña. Es que Florentino no ha hablado sin leer en toda la campaña.
4: Tota la visita apostòlica del papa, els discursos, la música, tot té un sol objectiu i un sol poder, que és que Déu a través d'això faci que la gent de Barcelona, Madrid i les Canàries vegin a Crist tal com Crist és.
5: Esperanza Aguirre havia ido a un programa, le habían preguntado, ¿sabe usted, como ministra de Cultura, quién es Santiago Segura? Y ella dice, no sé quién es. Y entonces, pues, claro, yo que soy un servicio, era un servicio público en el Caiga Quien Caiga, pues le fui a presentar a Santiago Segura. Y claro, como Santiago Segura no estaba, pero estaba Luis Alegre, pues me fui con la esperanza.

0: El otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura. Te lo presento. Este es Santiago Segura. Ah, hola, encantada.
1: Encantada. Sí, sí, me saludó con absoluta naturalidad. Ah, sí, tenía muchas ganas de conocer.
0: Sí, sí.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Avui, el suplement...
4: Avui al suplement, tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajuda a interpretar les primeres paraules del Papa a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la setmana tràgica amb el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Serà a partir de les 10. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pasqual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora, sempre interessant de sentir. També tindrem les amigues de les arts, les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, a l'eclipsi del suplement, les nits de Gerard Quintana, de nits llargues, segur que n'ha tingut unes quantes, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el demà ho deixo. Ara els millors moments de la Renaixença.
5: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
6: Collons d'egipcis.
7: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
5: Noi, mira, van fer molta feina.
7: Sí, sí, ja ho veig.
5: En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
7: Jo sí.
5: Ah, sí? I què hi guardes?
7: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
5: Ah, sí? I tu, Fel, en tens?
8: Sí, sí, sí.
5: I què hi guardes, tu?
8: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
5: On hi ha els teus estalvis?
8: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
5: I la clau de la teva?
8: La clau de la meva, la té ella amb una caixa forta, vaig al graig.
7: Sí, vaig.
9: No? No és la mateixa, no?
8: No. Perquè... Ell té tres caixes fortes i jo quatre.
9: Ah!
8: Perquè ha de ser en part.
9: Okay.
8: Hi ha un moment...

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
7: Atenció!
8: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
6: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
8: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
6: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
8: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
6: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
8: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
6: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
8: Tot gira.
6: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
9: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
9: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
12: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
9: Candela Penya! Què passa?
13: Quina il·lusió!
9: M'he engreixat una mica.
13: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
14: Ja m'entens.
15: Un programa d'un altre gènere.
16: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
8: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
14: Amb David Ávila.
8: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
18: Són les 9.
0: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Aquestes últimes hores hem comprovat com l'arribada del Papa Lleó XIV pot aixecar les mateixes passions que Bad Bunny. Tots dos ompliran l'estadi olímpic amb gent de totes les edats. És per això que, si es tracta de tenir fe i d'anar a dormir tard, avui hem convidat a la tertúlia del suplement l'advocat penalista Marc Molins. El Marc té en comú amb Pedro Sánchez que domina a la perfecció totes les causes judicials que persegueixen la política espanyola i també que aquesta nit ho ha donat tot al Primavera Sound al ritme de goril·les. Sempre que ve a les tertúlies, el Marc pregunta i celebra, des de la discrepància, si li toca compartir taula amb Eduard Voltes. I això que aquest cap de setmana estic segur que l'Eduard ha seguit amb més interès les condicions que posa Gabriel Rufián per ser cap de llista d'Esquerra a Madrid que no pas l'arribada de sa santedat a l'Estat. Però, si parlem de veritables líders suprems, que aquest diumenge tenen tots els números de convertir-se en immortals, n'hi ha un que es diu Florentino, que ja fa dècades que es comporta com si fos l'escollit. Qui millor que la Marta Monforte, que és a Madrid, per parlar-nos d'un madridisme sociològic que ens ha permès descobrir que fins i tot Robert Prevost anima els blancs en la intimitat.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, el Marc Molins i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
0: I hem incorporat i convidat també la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió. Glòria, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
0: Qui dels quatre ha anat a dormir més tard aquesta nit de dissabte?
3: Jo avui tinc opcions de guanyar, eh?
2: A veure.
0: A veure, Marc.
3: Jo he anat a dormir a 4:45.
2: Uau.
0: Doncs té molt mèrit, eh? I li podeu entrar 3 cafès seguits, si voleu, al Marc Molins, que sigui aquí puntual i el primer d'arribar. Has anat al Primavera Sound?
3: Sí. Vaig arribar a les 7 de la tarda i vaig fer d'una tirada fins a això, fins a 4:15 aproximadament, que és quan es va acabar.
0: O sigui, una mica com Salvador Illa i Pedro Sánchez, eh? Que hi han estat... Els has vist?
3: No, és que després vaig saber que hi eren. Però ja em va fer una il·lusió especial perquè realment va ser un espectacle de magnituds còsmiques.
0: A veure, Goril·les, va. No et feia jo del Primavera Sound, et feia més precisament fent un viatge especial a Madrid per rebre el Papa, Marc.
3: Bueno, pel matí haig de confessar que vaig estar abocat a la televisió, perquè feia molta il·lusió veure tota l'arribada i el que tenia clar que podia veure fins pràcticament l'hora de dinar, a pesar de les pauses que es anaven fent en la retransmissió. Però vaig estar una bona estona i per la tarda això, pues, tenia aquest pla especial. No?
0: Com és que vas anar al Primavera?
3: Bàsicament perquè al meu fill Ramon li feia il·lusió, perquè hi havia un grup com és Goril·les, que a mi m'ha agradat sempre i que està dintre del meu imaginari musical.
0: Quants anys té el teu fill ara?
3: 14.
0: 14 anys, eh? 14 sí. Anys i al Primavera, carai.
3: Sí, hi ha uns protocols especials per poder garantir l'accés d'un menor i de més. En aquest cas, anar acompanyat de majors, anava també amb la Mariajo, amb la meva dona, i amb un grup d'amics, eh? O sigui, vam anar uns...
0: Però, ostres, i li agrada Goril·les, al teu fill?
3: Li encanta.
0: Però Goril·les és un grup bastant veterà del Damon Albarn, és aquest...
3: Sí, efectivament, però li encanta fins a l'extrem de tenir els discs, perquè està ficat en el món dels vinils, de saber-se les lletres, o sigui que... I la veritat és que va ser espectacular. És un, com a barceloní, eh? un espectacle de magnituds còsmiques. És a dir, veure tanta gent internacional, sense cap tipus d'ortodoxia en les vestimentes, en la forma d'entendre la vida, la sexualitat, tothom junt, alineat amb una qüestió, pues, de naturalesa estètica. No? Va ser espectacular.
0: Clint Eastwood, aquesta que sona, és una de les cançons més celebrades de Goril·les. L'últim disc es titula The Mountain i té col·laboracions amb Bizarrap. I, de fet, aquest The Mountain és un disc que fa unes setmanes Pedro Sánchez va recomanar a través de les seves xarxes, i d'aquí la lògica que ahir estigués també el Primavera, el president del govern espanyol, per sorpresa, perquè no formava part de l'agenda, i no sé si va aguantar, perquè eren dels últims a actuar, no?
3: Van ser, en el meu cas, els últims. Van començar a les 2:15, fins i tenien una hora i mitja de concert, aproximadament, o sigui que... Vam acabar a les 3 o 3:15.
0: I què més vau veure ahir?
3: Jo vaig veure, evidentment, a l'Olivia Rodrigo, que em va fer il·lusió, aquesta sorpresa dels organitzadors, però la que em va impressionar moltíssim va ser Sims, una cantant a les 7 de la tarda, aproximadament, JBB, un raper d'aquests de tremendíssims, i evidentment, Goril·les. Vaig anar fent.
0: I The XX no els vas veure?
3: No els vaig veure. When you're the one that I've kept closest,
0: Quan sentiu el Marc Molins, que va estar fins les 4 del matí de Xerinola, Eduard, Glòria, Marta, sentiu enveja, sentiu pena, sentiu... Què, Glòria?
2: Jo el voldria contractar ara mateix perquè seguir la visita del Papa i després la Primavera Sound, sisplau, Marc Molins, vols treballar per nosaltres?
3: És una bona oferta.
0: De fer el Marc en té.
2: Ja ho sé, sí.
0: Vull dir que encaixaria. Tu, Eduard?
4: Enveja no, però enyorança sí. Enyorança de... Sí, de
0: les... El Primavera té un cartell que connecta amb tothom, perquè, per exemple, divendres van actuar els de Cure.
4: Jo no dic que enyorança de Primavera, eh? Uh-huh. No hi he anat mai, no sóc de festivals, no. Enyorança de les farres, no? De les farres fins a 6:15, fins a 6:45 del matí, empalmar... D'això sí... Sí.
0: Però mai és tard, no?, per recuperar-ho de tant en tant.
4: Sí, que és tard.
0: Un cop l'any, Eduard, un cop l'any, és tard, sí?
4: No sé, la veritat és que no em censuro, eh? Vull dir, si no hi vaig és perquè no en tinc ganes. Mm.
0: La Marta Monfort té alguna farra, sí que es deu haver fet aquests dies, eh, Marta?
5: Home, jo tinc enveja, jo ho reconec. A mi m'encanta el Primavera. He anat alguna volta, ara fa anys que no hi vaig, però tinc moltíssima enveja. I després... d'Isir de Farra, així s'està, eh? El suplement també. S'ha de complir per a les dues coses. Perfecte. No, em sembla
0: que,
5: bé.
0: A més, o sigui, he vist que aquesta edició hi ha La Porta, Guardiola, Marc Molins, és a dir, hi ha anat tothom, eh? Hi ha anat tothom. Et senties dels grans, Marc, realment? D'edat, dic, per una qüestió d'edat, eh?
3: Rotundament sí.
0: Sí?
3: Rotundament sí. El que passa és que em sentia zero, zero, zero, absolutament integrat, no? Com si hagués sigut alt o baix, o, és a dir, la sensació, aquesta, la no ortodoxia, que a mi és una idea que m'obsessiona, és a dir, aquesta idea que no hi ha un patró, que no hi ha... No, no, tothom està focalitzat, en aquest cas amb l'emoció estètica, amb el plaer, amb la música, i no hi ha... No, em vaig sentir molt, molt, molt integrat.
0: Mm-hmm. 9 i 7 minuts al Primavera Sound, que ha culminat una nova edició, no de rècord en aquest cas, perquè la pluja del dijous va aixafar la guitarra a alguns dels assistents, però en qualsevol cas, pràcticament 300.000 assistents al llarg d'aquesta setmana. La notícia d'aquest diumenge torna a estar posada amb el focus del Papa, i és que d'aquí menys d'una hora, cap a les 10, ha d'oficiar la missa multitudinària a la plaça Cibeles a Madrid, on des de bon matí hi ha centenars de persones fent cua per buscar un lloc. Intentarem connectar amb el Dani Sainz de Aja, és a Cibeles, però hi ha tanta gent que la cobertura dona pel que dona. Ahir, en el primer dia de viatge oficial, el Papa va fer un bon bany de masses amb el Papa Mòbil pels carrers de la capital espanyola. Al vespre, a la vigília de la plaça de Lima, a la vigília, va congregar 500.000 de persones.
1: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
0: Glòria, què t'han semblat aquestes primeres hores del Papa a l'Estat?
2: Mira, jo crec que és una presa de contacte d'aquest Papa, no? Perquè portem un any també a la incògnita de com serà, com què dirà...

0: amb quin és el canvi, si hi ha continuïtat, i ara el Marmolins m'ho dirà, però sí que a la vigília vam veure un Papa una mica més explosiu, per dir-ho d'alguna manera, dins de la seva acotació personal, i jo crec que un Papa que ha vingut també a no parlar només per creients i catòlics, sinó per parlar per tothom.
1: Mm. Eduard, ho has seguit?
2: Ho estic seguint, sí.
1: T'interessa? Sí,
2: sí. A veure, a mi m'interessa molt, com a no creient, però que reconeix la força de la institució, és un líder espiritual per moltíssima gent, és un líder polític també, lògicament, i per tant el que digui m'interessa, ho analitzo, i és molt important el que diu, perquè hi ha molta gent que segueix el que diu, val? Per tant, seria absurd no estar interessat. Sí que no deixa de sorprendre'm, no?, com l'Església Catòlica, diguéssim, ha aconseguit una cosa tremenda, que és respectabilitat per unes idees que són absurdes. Val? És a dir, si jo ara et digués que jo crec en Zeus, Afrodita i Poseidor, vale?, i en Apolo, tu et preocuparies per mi. Que et preocuparies, Roger.
1: Segurament.
2: Val. Si tu veies és que jo realment m'ho crec. Val? I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència de Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidor que de l'existència de Déu, val? Del Déu cristià o de qualsevol altre Déu. En canvi, sobre aquesta idea s'ha construït una institució molt potent. Amb milers de milions de seguidors arreu del món. I això és el que la fa respectable, el seguiment. Perquè si el seguiment, si la creença en els déus clàssics grecs hagués continuat i hagués aplegat 2.000 milions de seguidors i hagués arribat al segle XXI, aquí estaríem rebent com a cap d'estat i com a representant, i estaríem fent-li tots els honors, seria el representant de l'Església de corresponent, diguéssim, no? la dels déus grecs. I, per tant, m'interessa molt el fenomen i per això el segueixo.
1: Marc Molins, que ha posat alguna ganyota, també la Glòria, i la Marta Monforte, Marc, endavant.
3: No, ganyota no, és a dir, no, perquè no crec que... O sigui, jo crec que una de les... potser la idea força, en aquest cas, d'aquesta visita és aquesta naturalesa transversal del discurs. És a dir, els déus grecs també tenien a Ares, el déu de la guerra, no? Uh-huh. Llavors hi ha missatges que estan abocats necessàriament a no tenir aquesta acceptació, que crec que es pot anomenar universal, no? El déu de la guerra no pot tenir... Molta gent probablement no el tindrà com una deïtat, no? En canvi, el que representa, el missatge que crec que representa l'Església en aquest moment... és un missatge universal, laic, transversal. És a dir, més enllà de la qüestió dogmàtica, que és l'existència de Déu i el discurs de la fe, més enllà hi ha un missatge transcendent del que s'està parlant molt i que crec que és que li dona aquest interès, Eduard, al que tu et referies, no? Que és aquesta idea del diàleg, el posar el dèbil en el centre, el superar els bipartidismes, la col·laboració, la cooperació... Ahir hi havia al·lusions als diàlegs, en aquest cas, entre les tres monoteistes, no? Amb cites expressament, amb cites històriques. Crec que hi ha un missatge que transcendeix i que és el que el fa universal i és probablement el gran secret de l'Església. I és que tu pots compartir tot el primer segment, que és el segment dogmàtic, el que és aquesta veritat revelada, la que s'anomena fe, però sense compartir-lo pots fer teu tota una segona part del discurs que crec, que insisteixo i acabo, que és universal.
1: Glòria i Marta.
0: Que jo vaig en línia de Marc, com no podria ser, suposo, d'una altra manera. És veritat que quan parlem de fe és una cosa molt complicada de definir, és a dir, és un misteri. Aquest concepte, pels periodistes que ens hi dediquem, és molt complicat de concretar, perquè el misteri, els teòlegs, no?, diuen la gràcia. Aquesta gràcia, què vol dir? El fet transcendent és evident que ja s'ha estudiat i no us vindré a revelar jo res de nou, és inherent a la condició humana. I el que estem parlant aquí jo crec que és el fet religiós, és a dir, tota l'estructura que té amarada a la nostra societat i que evidentment està tot arreu. O sigui, parlem de cultura, parlem de diàleg, parlem de política, parlem d'acció social, parlem d'art, tot està amarat amb aquesta espiritualitat i necessitat de transcendència. Entenc moltíssim la gent

0: gent que no entén el que diríem la doctrina social de l'Església, però al final és una estructura que porta, sí, 2.000 anys, però no podem, crec, no podem competir entre si una persona té fe o no. És que és una cosa tan misteriosa, és a dir, jo mai, després de tants anys entrevistant gent, no m'aventuro mai a dir, és que això no existeix, perdoni, és que jo no m'atreveixo a dir-li a una persona que ha fonamentat la seva fe, que l'ha intentat raonar, que és un teòleg del nivell, i penso en noms conegudíssims, que aquesta fe no existeix. Jo no m'atreveixo. Ara bé, evidentment, l'estructura jeràrquica és una cosa, l'estructura concreta en una religió com l'Església Catòlica doncs és una altra, i evidentment el que diu l'Eduard, que copin tants titulars i mitjans és per alguna cosa, segur.
1: Marta i Eduard.
2: Jo coincidisc amb l'anàlisi de l'Eduard, la veritat. A mi, com a periodista, m'ha sorprès moltíssim la cobertura mediàtica que s'està fent i s'hi farà a televisions, ràdios, etc. És a dir, jo entenc perfectament que és un fenomen que feia, si no m'equivoco, 15 anys, almenys que no rebríem la visita d'un papa, però m'ha semblat massa exagerada, entenent la transcendència que té una figura com el papa, evidentment. Però crec que n'hi ha moltes coses que són molt importants al món i als que no se li donen ni la meitat de la meitat d'importància com se li està donant a nivell mediàtic, bueno, i a nivell polític, evidentment, a la visita del papa. I a mi em passa un poc com a l'Eduard, però jo no tinc tanta conflictivitat amb la fe. Jo soc atea, evidentment, i jo respecte la gent que creu i que no creu. Jo tinc més conflictivitat amb l'Església, amb la figura de la institució, per moltes de les coses que s'han fet i de les que no s'han fet. Els passos que s'estan donant, jo els reconec, crec que s'han donat passos en els últims anys, crec que positius per a la institució i que milloren una mica la imatge, però consta entendre com en un país suposadament aconfessional doncs es fa aquesta cobertura i reverència cap a un líder religiós com és el papa. Però he seguit amb molt interès, perquè crec que és molt interessant tots els discursos que fa, sobretot cap a on es dirigís, què vol transmetre, i per exemple vaig veure la vigília, encara que em va semblar que moltes de les voltes que li preguntaven els joves que estaven amb ell, ell no responia exactament a moltes de les qüestions que li feien legítimament, no? Recorde una de les joves que li va dir què fem amb qüestions com l'habitatge, què fem amb la intel·ligència artificial, què fem amb moltes dels reptes que tenim com a futur, i en ell, llegint, donava una resposta molt més genèrica que no concreta de les qüestions que se li plantejaven. Suposa que és normal, però això com a periodista sí que em va semblar cridaner.
1: A veure, Eduard.
3: Sí, jo, a veure, a mi no em sembla exagerada la cobertura de la visita. Si et visita el líder espiritual de milers de milions de persones, o sigui, no sé, qui més important, qui et pot visitar més important que el líder espiritual de milers de milions de persones d'arreu del món. Per tant, a mi, honestament, no ho estic dient, no estic jugant, no em sembla exagerada la cobertura. El que estic intentant transmetre és que la institució ha aconseguit, l'Església ha aconseguit una cosa que és realment extraordinària, fixa't. Jo t'he dit a tu, si jo et digués que crec en Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidor, i t'he dit, que et preocuparies per mi? I tu m'has dit, sí, em preocuparia per tu, Eduard. Val? I aleshores, seguidament, la Glòria ha dit que creu en Déu, però que això, clar, és indemostrable i que és un misteri i que és una experiència i que tal, i que la fe, i que és un misteri. I, en canvi, no t'has preocupat per ella. Val? No et preocupes per ella. És directora d'una revista, d'un mitjà de comunicació...
0: Aparentment sembla normal, no?
3: No.
0: Podríem dir que t'estopis.
3: No, estic, insisteixo que no estic jugant. Sí, no t'has preocupat per ella. Hi ha exactament les mateixes proves de l'existència d'Apolo i Afrodita que de l'existència de Déu. Per mi t'haguessis preocupat, per ella no et preocupes. Aquesta és la força que ha tingut la institució, l'Església Catòlica.
0: És un desgreuge que hauríem de denunciar, imagino, és evidentment una broma. No valoro si un s'ha de preocupar més per una creença o no. És evident que en el moment en què pensem que la creença s'associa a persona que no té llibertat personal, que no té dos dits de front, no? Que això també passa i continuarà passant. Gent que no ha tingut un cert criteri, que no ha fet un procés de recerca i que no s'ha preguntat res a la vida, entenc que la gent es preocupi, perquè hi ha un munt de moviments, ara no direm, però els Therians, per exemple, doncs preocupen una mica més. Ara bé,
1: els Therians són aquests que es disfressen d'animal.
0: Sí, exacte, vull dir, i tindríem altres, al llarg de la vida. Evidentment, equiparar això a una fe personal d'una persona, però no parlo per mi, parlo per tothom, i els milions de persones que hi ha que professen una fe, no només la catòlica, És a dir, hi ha moltes confessions religioses a Catalunya, n'hi ha 13 reconegudes oficialment. Home, és misteriós, i jo l'únic que he dit és, jo no m'aventuro a dir-li a una persona aquesta creença seva s'argumenta en fal·làcies o s'argumenta en idioteses, no?
3: No ho he dit pas,
0: D'acord.
3: No he dit ni fal·làcia ni idiotesa, he dit indemostrable.
1: Marc,
4: molt ràpid, A mi, parlant de preocupacions, Eduard, el que em preocuparia seria que em diguessis jo no crec absolutament en res, no? Perquè jo crec que l'ésser humà és espiritual. Amb què creguis, crec que és secundari, perquè almenys al meu entendre, i això és molt particular, potser inclús privat diria, però en tot cas particular, al meu entendre, totes les formes d'espiritualitat són vessants que porten al mateix pic, que és la idea de que l'home és transcendent, que hem de deixar un llegat, tu diràs, jo el vull deixar als meus fills, jo el vull deixar a la natura, o el vull deixar, però el transcendir, no? Llavors, probablement alguns hem trobat, pugem per una de les vessants, que és una de les monoteistes clàssiques, els altres pugen pel judaïsme, els altres pugen per l'islam, els altres pugen pel budisme... Jo crec que la idea és aquesta, no? Que l'home camina, que l'home té una certesa i és que no s'esgota en si mateix, aquesta idea de l'antropocentrisme, no? Jo començo, neixo i moro i aquí s'acaba tot quan jo m'acabi. No, ja crec que hi ha d'haver una vocació transcendent i més igual si es diu Ares, Zeus, Apolo, a mi personalment més igual perquè tinc la certesa de que ens trobem en aquesta veritat transcendent que és en el pic.
1: Tu tens alguna vocació transcendent, Eduard,
3: sí,
1: o realment...
3: Sí, clar, no, és que l'espiritualitat, efectivament, clar que és un fenomen humà. És a dir, i ara arribem al cap del carrer, diguem-ne, no? Que és el que jo penso, no? Jo penso que Déu és una creació de l'home i no l'home una creació de Déu. Val? Aquesta és la meva gran diferència amb els creients. Val? O sigui, els creients pensen que Déu ha creat l'home, que Déu és previ. I jo el que dic és que Déu és posterior a l'home.
4: Que és el capdavall del carrer, però ens trobarem en un pic, és a dir, mentre
3: bueno,
4: tu...
3: O no, saps què vull dir?
1: No cal que ens trobem, De fet, està bastant empatat, perquè sou dos i dos aquí.
3: Diguem que estic expressant la idea contrària, ¿vale? És a dir, és evident que l'espiritualitat és profundament humana i la prova és que l'home no ha parat de crear déus, ¿vale?
1: 9:22. Vols afegir alguna cosa, Marta, o puc passar per Madrid?
2: No, jo no res a dir que això, que estic d'acord amb el que diu l'Eduard, encara que discrepem sobre si n'hi ha molta o poca cobertura mediàtica, i jo crec que l'ésser humà, evidentment, sempre ha buscat raons externes per a tractar de justificar la seva existència, i ahí, és a partir d'ahí quan sorgís la figura de Déu en totes les religions, que a més la religió sempre ha estat una figura clau a la història i per això s'han comès moltíssimes massacres, no? Evidentment, històricament, per aquesta qüestió, i això tampoc crec que s'ha de deixar de parlar d'una qüestió tan important com això i com ens ha configurat com a éssers humans ni com a països i com a tot.
1: A ritme dels The Cure, un dels reclams també d'aquesta edició del Primavera a través del Robert Smith, amb una cançó que es titula Just Like Heaven, que potser connecta també amb aquest esperit que estem buscant al cel. Anem fins a la plaça Cibeles de Madrid, on, si realment Robert Prevost porta un madridista dins, s'hi trobarà com a casa.

0: Dani Sainz de Aja, des de Madrid. Bon dia i bona hora, Dani.
1: Bon dia, què tal, Roger?
0: Escolta'm, Dani, m'acaben de dir que tu també ets una mica merengue.
1: Bé, això...
0: M'he permès aquesta
1: llicència. Hi ha algun top al control d'àudio, no?
0: Això sembla.

0: Això sembla. Ho portaves amagat, eh? Però escolta'm, aquí acceptem i abracem a tothom, eh?
1: Tot. Bueno, sóc una mica del Rayo Vallecano, t'he de dir ara mateix, eh? Perquè vinc al costat de l'estadi, per tant...
0: Això encara.
1: Vinc al costat i m'he fet del Rayo últimament.
0: Això encara, però ser del Madrid, aquí estàs pecant avui. A veure...
1: A Madrid em deixen.
0: On pares exactament? I veig que hi ha molt xivarria, eh?
1: Sí, estic a tocar de la Cibeles, a la cantonada del carrer Alcalà, que és on està el Banc d'Espanya, perquè lamentablement a Catalunya Ràdio no ens han acreditat a la tribuna de premsa que hi ha davant de l'altar, no hi havia suficients espais, i sí que ens deixen anar entre el públic. És una zona de les més pròximes a la zona reservada per les autoritats i per l'altar i els mitjans de comunicació, i des de molt aviat, ja des de les 7 del matí, s'ha començat a omplir, i ara mateix no sabria dir la xifra d'assistents. Sí que hi havia 380.000 inscrits ahir al migdia, la vella d'ahir a la nit hi havia 240.000, crec, i la xifra final va ser de 500.000 persones. Per tant, avui, si es compleixen les previsions, haurien de ser al voltant d'un milió de persones, i per les pantalles ja es veu que la gentada arriba per tots els carrers, perquè si teniu al cap una... com és aquesta zona de Madrid, Cibeles és una rotonda on conflueixen els carrers d'Alcalà i el passeig de Recoletos i el passeig del Prado, per tant és una creu, una cosa que ho mereix, no? I arriba fins a tots aquests carrers, doncs amunt, avall, fins a la Puerta del Sol, fins a la plaça de Colón, i ara mateix ja es veu el papamòbil en marxa, per tant el papa
0: tenim
1: ja es dirigeix cap aquí.
0: Tenim imatges del papamòbil,
1: sí.
0: Ha
1: sortit en teoria a 9:45, sí?
0: De moment avui no fa el 6-7 que va fer ahir, però bé, és un papa que evidentment està en forma i que es pot permetre doncs, els banys de masses que vulgui, perquè saludar i anar beneint el personal,
1: i benigne, doncs,
0: sí, també forma part de tot el show que ens espera el dia d'avui. Bé, avui és diumenge de Corpus i per tant aquesta missa té un significat especial. Què ha de passar aquestes properes hores aquí a Madrid?
1: Doncs a les 10 està previst que arribi el papa i donarà, començarà la missa de Corpus dirigida pel papa Lleó XIV. Ha d'acabar amb una processó al llarg del carrer Alcalà, on ja s'ha decorat amb més de 30.000 clavells en celebració del Corpus Christi, i un dels moments segurament on més esperats també per interès informatiu serà el moment de l'homilia del papa, que és aquell moment on el qui dirigeix la missa pot interpretar el que diuen les escriptures. Hola. També s'han preparat més de 2.000, hi ha 2.000 ministres, tant oficials com extraoficials, és a dir, gent que pot administrar la comunió, que pot repartir la sagrada forma entre els assistents. Per tant, molta gent prendrà la comunió avui, prendrà la sagrada forma, i aquells que no ho puguen fer, perquè no hi haurà per tothom, tenen diferents parròquies al voltant de Madrid per anar fer-ho al llarg del dia.
0: Molt bé, Dani, tornem a connectar amb tu quan tinguis novetats. Gràcies.
1: Perfecte, adéu.
0: Aquestes últimes hores, el papa, quan ha arribat a Madrid, ha dit coses com aquesta ahir al Palau Reial en el primer discurs.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
0: Sobre el papel de Europa,
2: veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista, original y fundamental. Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de estos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos.
0: Sobre el paper d'Espanya amb el seu compromís amb el multilateralisme i la pau,
2: expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
0: I el rei Felip VI, just abans d'aquestes paraules del papa, es va referir als abusos de l'Església, va dir que ni molt menys es podia dir que aquests abusos fos generalitzats dins de tot el sector eclesiàstic.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Glòria, com hem d'interpretar aquestes primeres paraules del Papa?

0: Tenint en compte que demà hi ha aquest discurs més polític al Congrés dels Diputats, o almenys esperem que sigui més polític, què li quedarà per dir o què s'haurà guardat al tinter, tenint en compte que demà les autoritats que tindrà seran doncs, els diferents partits que es tiren cada setmana els plats pel cap?
1: Mm-hmm. Ah, és veritat que no podrem evitar allò de fer segones lectures, perquè els periodistes funcionem així. És cert que el que deia l'Eduard a l'inici, al final també és un líder polític, una persona que toca de peus a terra, que no et ve a dir, miri, l'Evangeli i la teologia són per il·luminats, sinó que, no, ens pot parlar avui dia i si concretem, tots fem unes segones lectures, que és el que ha passat, no? Evidentment, no hi ha mitges tintes quan et diu que les paraules no humilin, que les paraules no confrontin, que s'ha de fer una defensa del dret internacional. És evident que està demanant una enèsima crida a la pau, però que també concreta una mica en aquest país i en aquest moment que estem vivint, on suposo que és conscient que el Congrés tindrà una bancada on s'estan escridassant constantment, que la legitimitat política doncs és ridícula en aquest moment del país i que, clar, cal una paraula una mica de menys crispació i dir, anem a parlar de justícia social, anem a parlar del bé comú, anem a, sisplau, concretar una mica de polítiques per avançar tots junts pel bé comú, per la dignitat humana.
0: Marta.
2: Sí, jo a mi em sembla, el que he dit abans, una figura molt interessant. Crec que té molt de, evidentment, recorregut tot el que diu. Moltíssima gent el té com a referent. Aleshores, que un referent espiritual com aquest, encara que molta gent tampoc crega, però que sí que té una transcendència, parle contra les guerres, a favor dels migrants, no? Faig aquest tipus de missatges. Ara ha dit també que es reunirà amb víctimes dels abusos de l'Església. Jo crec que això és positiu i li dissa en bon lloc respecte a la posició que han tingut altres, no dic Francesc, però altres en el passat. I jo crec que el Congrés, que jo ho seguiré des d'allà, serà molt interessant escoltar-lo i veure cap a on es dirigís, perquè és cert que els diferents líders polítics fins ara havien tingut un missatge, especialment des de la dreta, molt confrontatiu amb qüestions com la immigració. Per exemple, ahir veia el Santiago Abascal en la recepció del Palau Reial, que ell va dir que no aniria a cap acte en el que estigués Pedro Sánchez i, en aquest cas, va fer una excepció. I m'imaginava pensant, clar, què li dirà a este home? Li dirà que ell considera que tenim una invasió migratòria que no se pot justificar? Li dirà que vol acabar amb les ajudes a Càritas, que després el Papa Lleó es va reunir amb Càritas Espanya i va fer un discurs també molt interessant allà. Què li dirà? Que estem en una invasió també comunista, que com dia quan estava el Papa Francesc? Doncs a mi això em sembla interessant perquè moltes voltes qui, diguem, més presumís de tindre una religió o de ser catòlic i creure en un Déu, després desprecia algunes de les paraules del seu major referent, que crec que en aquest cas sí que s'ha mullat i ha tingut un discurs molt interessant. Aleshores, jo crec que ho escoltaré avui, però sobretot demà, amb molt d'interès, perquè tot el que diu, evidentment, té interès informatiu, periodístic i social i mundial, evidentment.
0: De tota la desfilada de personalitats que vam veure ahir al Palau Reial, l'única sorpresa com a absència va ser la de Zapatero, perquè van passar tots els expresidents del govern espanyol, Felipe, Aznar, Rajoy, però no hi van veure Zapatero. No hi va anar, eh?
2: No hi va anar. Crec que ho vam comentar justament la setmana passada, a aquest programa, que vam especular si aniria o no, i jo et vaig dir que creia que no, perquè precisament per això, perquè evidentment la causa judicial que té, que ara haurà de declarar la pròxima setmana, no la següent, doncs això li fa que el focus informatiu haguera estat més ficat en ell que en el que estava passant al seu voltant, i jo crec que l'acte s'haguera desjuït d'alguna manera. Aleshores, ell no va estar ahir, no estarà demà tampoc al Congrés, ja ens han comunicat, i evidentment en altra circumstància haguera estat i haguera compartit bancada amb Rajoy, amb Felipe González, etc. Doncs ara no ho serà, però sobretot per la seva situació i com l'afrontarà, perquè això també està ara al centre del debat polític, no? Com afecta tot el cas Zapatero al govern de Sánchez i al progressisme en general.
0: Marc.
3: Sí, jo voldria el fil del perfil que està marcant, en aquest cas, el Papa Prevost, voldria recordar una obvietat, que és que, a banda de ser el màxim representant de l'Església, també és un cap d'estat. O sigui, al final, el Vaticà és un país sobirà que té personalitat internacional, que està a tots els organismes

0: mecanismes i, per tant, té aquesta doble representació i crec que té molt sentit que faci al·lusions no només de naturalesa dogmàtica o de naturalesa estrictament religiosa, sinó que faci apel·lacions al dret internacional, que faci apel·lacions al tarannà dels nostres polítics. És a dir, crec que està mostrant aquests matisos que té el personatge, no? Exactament en el mateix sentit que representa un matís significatiu, al meu entendre, la seva formació acadèmica. Ell és un matemàtic, no? és un llicenciat, és un expert en ciències exactes i a la vegada complementa la seva formació en teologia. I són aquests matisos els que jo crec que li donen un punt de força, de legitimitat i de transversalitat al propi personatge.
1: Eduard.
2: Bueno, un apunt previ és que m'ha sabut molt greu saber que Catalunya Ràdio no està acreditada en el lloc on toca.
1: No tinc els detalls, ho ha explicat el Dani Saideja.
2: Siguin quins siguin els detalls, em sembla una falta de respecte brutal perquè Catalunya Ràdio és la ràdio nacional del pròxim país que visitarà el Papa.
1: Sí, el Dani el tenim connectat encara i ens vol explicar on es pot donar més detalls de com ha anat aquest fet, que ens ho expliqui perquè ho desconeixia.
2: Perquè en el mateix viatge va a Madrid i ve a Barcelona. I, de fet, el motiu del viatge, motiu principal del viatge, és la Sagrada Família. No? O sigui, que no s'hagi acreditat la Ràdio Nacional de Catalunya en un viatge que està motivat per la consagració de la Torre de la Sagrada Família, em sembla escandalós. Més igual quines siguin les circumstàncies. Més igual.
3: Sí que és escandalós, perquè pel que diem, no? És la Ràdio Nacional de Catalunya, però sí que és veritat que els pols de premsa, les tribunes, ha estat molt complicat, em consta, a nivell de Madrid, però també ho viurem aquí, perquè els espais són reduïts i han hagut de fer com pols restringits, pols de seguretat, pols de tota la massa. Aquí també ho viurem, eh? O sigui, a dia d'avui encara el tema d'acreditació està sent un problema i, doncs sí, aquí haurem de reivindicar una mica més quins són els mitjans de referència de cada país per poder informar, sí.
1: Digues, Eduard.
2: Val, dit això, respecte al discurs del Papa, ahir a mi em va semblar que era un endorsement a Pedro Sánchez total. És a dir, des del Papa com a actor polític, ahir va fer un discurs pro Pedro Sánchez i que va ser un mal dia per Feijóo i per Abascal des del punt de vista polític. I les coses que va defensar el Papa són les que està defensant Pedro Sánchez. En relació a la immigració, per exemple, amb la regularització, en relació a les relacions internacionals, al multilateralisme, etc. M'estranya que no hagi sigut més explícita aquesta interpretació en els mitjans avui.
1: I el que li espera a Pedro Sánchez, perquè fa tota la sensació que el viatge, sobretot a les Canàries, on la realitat migratòria serà un dels temes que el Papa segur que voldrà posar damunt la taula, també beneficiar la política del Partit Socialista d'aquests últims anys amb la regularització dels migrants que tan criticada ha estat per Vox i pel Partit Popular. Vull dir que Pedro Sánchez també acompanyarà el Papa no només a Barcelona, Sagrada Família, etc, a la missa, sinó que a les Canàries també hi serà, sabent que d'allà també podrà treure rèdit i electoral, segurament.
2: Quan és un governant que no és creient. És a dir, fixa't la paradoxa.
1: Bé, però
2: Tenim Feijóo i Abascal, que són catòlics declarats, i Pedro Sánchez, que també ha declarat com a no creient, i en canvi qui està fent les polítiques més alineades amb la doctrina social de l'Església és un polític no creient, que és Pedro Sánchez.
0: Però aquesta precisament és la grandesa, jo crec que és el que comentàvem al començament, Eduard, és a dir, els valors són transversals, els valors són transcendeixen a l'Església. És una obvietat, no? L'Església, cap religió es pot arrugar la titularitat o la legitimitat, la paternitat d'idees que formen part de la convivència, del diàleg. Jo, des d'una perspectiva més política, no estic d'acord amb que estan alineats els discursos. No sé si el Papa copia Sánchez, Sánchez al Papa, o els dos es focalitzen en uns valors, insisteixo, universals, però jo, fixa't que la interpretació que vaig fer va ser un reforçament d'aquest contenciós que ha tingut i que té i que manté amb Donald Trump, no? És a dir, ha sigut una de les figures que l'ha contestat amb major contundència i amb major visibilitat, no? Ha donat un cop de puny a la taula i ha entrat en un diàleg directe. És a dir, l'únic que hem rebut des d'Estats Units cap aquí ha sigut desqualificació, en canvi el Papa ha sigut capaç de mantenir-li un diàleg i un debat a Donald Trump.
1: Amb un estil molt diferent del Papa Francesc, no? No sé si per aquesta condició, el fet de tenir aquesta doble nacionalitat peruana i estadounidenca, del

0: d'una manera, Glòria, també fa que la beligerància amb Donald Trump sigui d'un estil molt diferent a l'hora de confrontar-lo del que tenia Francesc, que també tenia un discurs molt anti-Trump.
1: Sí, és veritat que en altres moments, durant tot l'any, dèiem, és molt contingut, el papa Francesc és veritat que era molt expansiu, o sigui, és veritat que era argentí, no?, amb totes les variants, però amb el director de la Fundació ahir, quan estàvem parlant amb en Jordi Llisterri, parlàvem per WhatsApp, ell seguia des de casa seva, jo també, i dèiem amb el tema, sobretot del Cèdia, no? amb la proximitat amb la gent. I jo deia, home, ara l'hem vist una mica més proper, no? Dic, m'ha agradat perquè sembla emocionalment molt més actiu, hi ha com una certa, un punt de sensibilitat, i ell em va dir, encara no abraça a la gent, no? Malgrat hem vist que sí que abraça. I li vaig dir, no oblidem que el papa Francesc era argentí, aquest home és americà, en totes les variants. Cadascú té la seva personalitat. El que sí que quan agafem els discursos és d'una continuïtat que fa feredat i és d'una contundència que ningú pot rebatre i és anti-Donald Trump, però les maneres, és veritat, encara és molt contingut i bé, és el papa Lleó.
0: 5 minuts per arribar a 3:15, el papa Lleó que continua desfilant pel centre de Madrid amb el papa mòbil, va donant la mà, saludant sobretot infants, els beneeix, a l'espera que cap a les 10 del matí comenci a la plaça de Cibeles aquesta missa multitudinària de diumenge de Corpus. Fem una pausa i parlem d'una altra santedat que avui també pot ser notícia i es pot cronificar també al capdavant del Reial Madrid, Florentino Pérez. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
4: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
5: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
6: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
7: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
8: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
7: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
8: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
9: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
10: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
8: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
11: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
8: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
13: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
12: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del papa.
13: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
12: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.
13: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
12: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia, avui mirant cap a Cibeles, amb la Glòria Barrete, amb l'Eduard Voltes, amb el Marc Molins i també amb la Marta Monforte, amb Olivia

0: sinó aconseguida revalidar el títol de pontífex del Madrid, d'alguna manera, perquè realment tot el que no sigui una victòria fulgurant de qui ha governat el Madrid els últims 23 anys, dels últims 26, seria una sorpresa majúscula. Eduard, com tu mires això?
1: Doncs que tant de bo guanyin la Florentino.
0: Seria una gran notícia pel Barça,
1: I tant. I tant, sí, sí. Jo m'ho miro així, m'ho miro... A veure, m'ho miro així. Hi ha una cosa que és molt significativa, i és, no sé si s'han fixat els oients de lo ràpid que ha sigut aquest procés. No té res a veure amb el procés electoral del Barça. Els candidats, per exemple, no han hagut de recollir signatures. N'hi ha prou en presentar un aval. És a dir, si ets milionari, és igual si tens suport del soci o no. Pot ser candidat.
0: De fet, Florentino comptava que no seria capaç Enrique Riquelme de recollir els diners.
1: Exacte.
0: Que comptava que no hi hauria eleccions perquè seria l'únic candidat.
1: I ni precampanya, ni res. Fa 15 dies que...
0: La roda de premsa fa 3 setmanes.
1: 3 setmanes de la roda de premsa i ja estan votant. Això ho diu tot sobre la mena de club que és el Madrid i la mena de club que és el Barça.
0: Feia 20 anys que no hi havia eleccions, 20.
1: Efectivament. Dit això, que ho dic des de l'orgull de la mena de club que és el Barça, dit això, tant de bo guanyi Florentino, jo crec que és el millor que li pot passar al Barça.
0: Marc.
2: Molt d'acord. És a dir, d'entrada, la naturalesa profundament antidemocràtica, no? Perquè, perdoneu, és un aval basat exclusivament en la musculatura personal financera. És un aval que, si s'explica amb cura, és absolutament privatiu, és en fi, antidemocràtic, no? És que no permet més que dos, tres, a mitja dotzena de persones d'aquest país poder-se presentar a la presidència, perquè t'obliga a tenir una antiguitat brutal com a soci del Madrid, però a la vegada una musculatura financera fora d'una economia ordinària, evidentment, no? Però, a banda, a mi el que em sorprèn, i em mirarem molta cura el que passi aquesta nit a Madrid, és que Florentino Pérez ha parlat del que a priori sembla un procés de privatització del club. És a dir, ell ha parlat d'unes operacions societàries que, en definitiva, acaben ascendint la marca, l'empresa, del sentiment i del soci. És a dir, ell dirà que no és una privatització, però de jure, és a dir, estricte dret en mà, aquesta cessió del producte respecte de la titularitat, la proposta és una proposta que, al meu entendre, equival a una privatització. I, per tant, veurem què diu l'electorat del Madrid. El que no sé és si Riquelme és o no una alternativa solvent en el sentit menys dinerari, perquè l'altre, evidentment, ho és. És una alternativa solvent a un missatge que representa un canvi de paradigma sense precedents a la història del Madrid, com ho seria, evidentment, la del Barça.
0: Marta, el papa ha contraprogramat Florentino, o al revés, segurament. El que passa és que a Florentino li ha anat de cine, perquè els socis han d'anar a votar a Valdebebas, no seran al Santiago Bernabéu, i segurament això també beneficia a Florentino, tenint en compte que el vot per correu el té molt, molt controlat Florentino Pérez. Qui s'emporta les portades avui, el papa o Florentino?
3: Doncs depenent de la premsa que llegisques, jo crec que més el papa, però Florentino també, i a més l'ha vingut molt bé que a l'avió digués prebost el papa i jo, que ell era sempre prebost. El papa és de tots els equips, però prebost del Madrid, encara que després afegís crec que de l'Atleti, però això ha passat una mica més desapercebut.
0: Què dius ara? Va dir de l'Atleti? Va matisar?
3: Sí, va dir. És que n'hi ha... El que passa és que això es talla al final del vídeo, però se li sent, com diu, del Madrid, i després afegís i de l'Atleti, però no se sent tan bé, però sí, ho diu. Després te passa el tall si vols sentir-lo bé, que a mi això em va semblar cridaner. Que el que hem vist aquesta setmana, la darrera setmana també, amb les eleccions del Real Madrid, a mi em sembla, no sé, inenarrable. Riquelme anant a un programa de televisió per a promocionar-se. Després, en aquest mateix programa de televisió, fent un anunci de Florentino, anunciant qui compondria el seu equip. Després, els bancs que no volien finançar en un primer moment a Riquelme. Va tindre problemes amb això. Jo crec que això demostra molt bé l'estructura que controla Florentino Pérez, quin tipus d'empresari és quin poder té a Madrid i a nivell polític, empresarial, etc. Jo no tinc cap dubte de que guanyarà, encara que a mi, com a persona que conviu amb molta gent madridista, no m'agrada gens que hi torni Mourinho, perquè crec que això és una...

0: simbolitzarà un fanatisme brutal, com va passar ja a la seva època. La gent raonarà poc. Sí, els madrids raonen poc, encara menys, amb aquesta qüestió. I crec que polaritzarà més encara una qüestió tan visceral com a vegades és el futbol. I evidentment, és el que busca, no? És el que busca Florentino per a intentar evitar parlar de totes les derrotes que ha tingut, no només al futbol, també al bàsquet, per cert, que no ha passat el Real Madrid de bàsquet a la semifinal després de moltíssims anys. Doncs això, jo crec que hi busca la polèmica davant de la gestió, encara que pense que molts madridistes estan a tope amb ell.
1: Mentrestant anem veient imatges del centre de Madrid amb doncs molts ciutadans entregats, milers de persones als carrers amb aquest circuit del Papa Mòbil, que ara culmina, perquè imaginem que ja ha arribat a... No, ara s'atura a saludar els Reis una altra vegada, els Reis d'Espanya, Letícia de Blanc, igual que ahir. Vam explicar que la reina pot anar de blanc perquè és reina catòlica, en aquest cas, no?
2: Sí, sí, sí, exactament.
1: Glòria, i la indumentària també és important. Avui les infantes ja no van de negre.
2: S'ha comentat molt això, a les xarxes. Sí, sí.
1: Glòria, volia preguntar, tenint en compte l'agenda d'aquests 2-3 dies a Madrid del Papa, et vull preguntar si creus que no hagués estat pel fet que s'ha de beneir la Torre de Jesús i la culminació de la Sagrada Família, que al final, posant el còmput global de tots els dies que passa a l'Estat, segurament és l'acte central, aquesta Sagrada Família acabada, el centenari de Gaudí, avui que precisament fa 100 anys de l'atropellament amb tramvia, sí, va morir al cap de 2-3 dies, crec, a l'hospital. Si creus que hagués vingut igualment si no fos per la Sagrada Família, o realment una mica la resta del viatge a les Canàries, aquests dies a Madrid previs als de Barcelona, són per fer equilibris i dir bé a Barcelona però també bé a Madrid i ho fem una mica a remolc.
2: Sí, és veritat que el viatge a les Canàries era una idea que ponderava el Papa Francesc, això és conegut, però sí, aquest viatge no s'entén sense la Sagrada Família, això s'ha repetit i s'ha d'insistir, és a dir, l'acte central és el dia 10 de juny, podria haver vingut el 2027-2028, hi ha efemèrides a l'Estat espanyol prou rellevants, però sí, recordem-ho que els viatges oficials del Vaticà comencen sempre a la capital del país, i és per això que s'ha començat per Madrid, i també a la roda de premsa de quan es va fer oficial, no?, el programa, que tots ho especulaven, però el dia que fan la roda de premsa de la Conferència Episcopal Espanyola, un dels portaveus que organitza aquest viatge, el Iago de la Cierva, va explicar amb un to una mica de sorna, perquè entenguem una mica com sona a Madrid, va explicar que el cardenal arquebisbe Cobo de Madrid va trucar al Papa, no sabem si aquesta és una confirmació o era un bulo, per demanar-li a sa santedat que caigués a Madrid en cap de setmana perquè la gent pogués sortir en massa als carrers. És a dir, queda una mica ridícul que li diguis tu això al Papa, però que quedi clar, el dia 10 és l'epicentre i hem de moure fitxa, no? Doncs les Canàries després, a Madrid primer, per això que he comentat. És evident que no s'entén aquest viatge sense la Sagrada Família. El lema del Sala Mirada i el logo és absolutament claríssim, el Sala Mirada com una qüestió física, després li posen tot l'argumentari teològic, però sí, sí, la Sagrada Família és l'epicentre d'aquest viatge i jo crec que el Papa ho tenia claríssim.
1: Ara l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que li entrega les claus de la ciutat, signa també el Papa Lleó XIV, ja ha arribat a Plaça Cibeles, per tant aquesta missa que començarà d'aquí molt poc, i els Reis que avui tornen a fer acte de presència. Marc, vols afegir alguna cosa?
3: No, subratllar aquesta idea, és a dir, que el que hauria tingut sentit, ho plantejava l'Eduard i la Glòria amb tant criteri, el que sembla que hauria tingut més sentit, perdó, és col·locar precisament que el diumenge, avui, hagués sigut el dia central, no?, que és el dia, també és cap de setmana a Barcelona, també tenim més oportunitat de veure-ho els barcelonins. Sembla que hauria tingut més sentit. Potser es barreja aquesta singularitat, que és un cap d'estat i que, per tant, sembla que a priori l'entrada ha de ser per la capital. Però jo també, en aquest sentit, he tingut una mica de disgust perquè es dilueix, no?, el missatge força que era la benedicció de la Sagrada Família.
4: A veure, els estats són màquines d'apropiació simbòlica i és lògic que, diguéssim, que si el Vaticà sempre comença per la capital de l'estat, doncs a Madrid hagin organitzat tot el tinglado, etc. Però no podran amb la foto de la Sagrada Família.
2: O sigui, és massa bona, no?
4: Des del punt de vista de l'apropiació simbòlica, en aquest cas el soft power de la Sagrada Família, del monument

0: cultural, no? Doncs superarà, com a imatge del viatge, superarà de llarg qualsevol de les imatges que estem veient aquests dies a Madrid, diguéssim, val? Perquè no hi ha foto. D'això de Madrid, d'aquests dos dies, no hi ha foto. Uh-huh.
1: De fet, t'ha sorprès alguna cosa de l'agenda d'aquests dies? Perquè ahir tampoc, més enllà de la recepció oficial amb totes les autoritats al Palau Reial, no hi va haver cap gran acte recordar.
2: No, gran
1: i avui
2: acte, no.
1: Sí que coincideix que és diumenge de Corpus i que potser aquesta missa doncs, tindrà un significat una mica més elevat, que és a l'aire lliure, no? I que podrà tenir el seguiment de moltíssims fidels, però bé...
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No hi ha una benedicció de la Torre de Jesús.
2: No, i no hi ha l'espectacle que s'ha creat i que 3CAT retransmetrà. És a dir, bueno, em consta, no?, que han fet tot un muntatge cinematogràfic perquè sigui una cosa espectacular, que doni la volta al món. La Sagrada Família té tanta força per ella mateixa, però al final és això, és que el que diu l'Eduard no es pot competir. Evidentment, el missatge social de les Canàries ha de donar també la volta al món, perquè el drama migratori de les pasteres ha de quedar claríssim que ha de ser un missatge universal, però clar, és que la foto, és que no es pot competir, la Sagrada Família no té competència en això, i jo crec que s'han mobilitzat esforços, es farà una estructura visual molt potent perquè aquesta sigui la imatge del viatge.
1: 4 minuts per les 10 del matí, a punt d'arrencar aquesta missa, amb l'Eduard Voltes, el Marc Molins, la Glòria Barreta i la Marta Monforte. No farem una transmissió de la missa, només faltaria. Sí que a partir de les 10 saludarem el Ion Sindreu i el Toni Rodon, molt atents al que passa a Madrid, també en clau futbolística i de Florentino Pérez, i continuarem amb l'antena ben oberta a Cibeles per si hi ha doncs, alguna novetat d'última hora que ens la pugui fer arribar el Dani Sainz de Aja, que fa la pinta que avui haurà de portar un paraigües no per la pluja, sinó pel sol, perquè fa un sol de valent també a Madrid. Sí. Marta Monforte, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Només afegir-vos que el que li passa a Madrid és que no té cap monument, com sí que els té Barcelona, i per això no té poder simbòlic fer una cosa així, per això es fa Cibeles, perquè no n'hi ha cap tipus de monument en el que es pugui fer.
1: L'estampa de la missa serà amb l'Ajuntament, amb l'edifici de l'Ajuntament, que és espectacular de fons,
3: sí, sí.
1: Però evidentment no té el valor simbòlic de la Sagrada Família.
3: Ni molt menys.
1: Gràcies, Marta, Eduard Voltes, Glòria Barrete i Marc Molins. Bon diumenge.
2: A vosaltres.
1: Bon diumenge.
4: Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa. 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
6: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
5: Modernisme, artesania i espiritualitat.
6: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
5: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
7: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La casa nostra ja és casa teva.
10: Que bé!
9: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
11: Tranquils, que no ens avorrirem.
9: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
12: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
12: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
12: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
13: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
14: Sigui
13: bon
14: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
13: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
13: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
5: I de la resta del món.
13: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
17: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
5: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb...

0: Damià Aguilar.
1: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
0: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
1: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Hongria.
0: Univers MotoGP.
2: Perquè el Mundial és nostre.
0: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. Més d'un milió de persones es congreguen a aquesta hora a la plaça Cibeles de Madrid per assistir a la missa multitudinària del Papa Lleó en aquesta segona jornada del Pontífex a la capital espanyola. Els sindicats d'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Els docents també es manifestaran diumenge que ve a la capital catalana. Els pediatres recomanen que escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic amb polítiques estructurals de salut pública davant les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública infantil. Alta hospitalària pels 5 catalans que feien la quarantena a Madrid com a mesura preventiva després del brot d'antivirus del mes passat al creuer Ondius. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol. El Perú escull avui el novè president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país andí, el candidat d'esquerres Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. També proposa que quan s'apugi es faci de manera progressiva. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol. S'estrena l'aplicació Rutes, impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que permet descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Es nodreix de 3.000 obres registrades al seu portal i permet que l'usuari es dissenyi la seva ruta a mida des del mòbil. I l'escriptor Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima. Aquest guardó, el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
1: Esports. El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora i acaba la temporada en blanc per primera vegada des del 2011. Victòria del Barça a la pista de Luca Múrcia per 76-100 i el rival a les semifinals serà el Tenerife, que va sorprendre a la pista de l'equip madridista. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no quedava eliminat en la primera ronda. El Madrid va perdre amb el Tenerife per 95-107. Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City i assegura que anirà on el vulguin de veritat. I fa una hora, a les 9, han començat les votacions en les eleccions a la presidència del Madrid, amb Florentino Pérez com a favorit davant del seu rival Enrique Riquelme.
0: I pel que fa al temps, sol amb alguns núvols prims passatgers, les temperatures pujaran amb valors més pròxims als 30 graus a l'interior i als 34 a les zones més càlides de Ponent. Només s'esperen núvols baixos a la costa sud i nuvolades de tarda al Pirineu amb algun ruixat puntual entre el Ripollès i la Cerdanya.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse García.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més d'un milió de persones es congreguen a aquesta hora a la plaça Cibeles de Madrid per assistir a la missa multitudinària del Papa Lleó en aquesta segona jornada del Pontífex a la capital espanyola. Posteriorment tindrà lloc la processó eucarística per la festivitat del Corpus. La missa està previst que comenci a partir d'ara, ara en aquesta hora, a les 10. Última hora des de Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.

0: Un bany de masses de lloc 14 parit per dir missa de Corpus de persones. La plaça de Cibeles i els adjacents són plens des de 8 del matí. Hi havia 400.000 persones inscrites fins a dia d'ahir, però l'organització supera el milió d'assistents. La gran ha vingut tot el matí.
1: Dani, sembla que aquesta connexió no és possible, hi ha problemes, no se sent gaire bé aquesta tarda. A més, el papa Lleó XIV, a partir de les 6, presidirà l'acte Teixir xarxes amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport al Movistar Arena. Reprendrem aquesta connexió amb Madrid tan bon punt sigui possible.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: El papa arriba dimarts a Barcelona, que tal com us estava explicant dimarts que ve, el papa arribarà a Barcelona i les protestes de professors d'aquest final de curs i les vagues han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte. Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes en menys temps del que havien calculat a principis de curs.
3: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
1: Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen amb la vista del papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran. Doncs el papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat i sobretot també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga. Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Iolanda Segura és portaveu del sindicat majoritari l'USTEC.
4: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament.
5: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: Una manifestació que anirà des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatra.
6: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
1: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic.
6: Per això demanem de millorar els aïllaments dels centres educatius, de renaturalitzar tot el que té a veure no només amb els patis, sinó tot el que té a veure amb les rodalies de les escoles, no? Tenim moltes escoles totalment envoltades, doncs, d'autèntiques carreteres, d'asfalt.
1: Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Ara passen gairebé 10 minuts de les 10 del matí. Els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus en un creuer ja han rebut l'alta hospitalària després de donar negatiu a una prova PCR que els van fer ahir. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir la aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials. L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
9: Que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
1: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. Tot i així, discrepen en alguns punts de la proposta del govern espanyol, com la de reduir a 3 les racions de carn a la setmana que es donen als hospitals. El programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, han parlat amb la Mariona Martín, nutricionista de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
10: Potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de... No? Si tinc flatulències, comparteixo habitació i, a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. És bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn.
1: Doncs anem ara, sí, cap a Madrid, altre cop. Més d'un milió de persones, com us dèiem, es congreguen a aquesta hora a la plaça Cibeles de Madrid per assistir a la missa multitudinària del Papa Lleó en aquesta segona jornada del Pontífex a la capital espanyola. Dani Sáenz de Aja, bon dia de nou.
0: Bon dia. Segon bany de masses del Papa Lleó XIV a Madrid, avui per dir missa de Corpus davant de milers de persones. La plaça de Cibeles i els carrers adjacents són plens des de les 8 del matí. Hi ha 400.000 persones inscrites, però l'organització espera superar el 1,5 milió d'assistents. La gran majoria han vingut ben preparats per resistir tot el matí al sol.
11: Al final és que els productes ultraprocessats...
12: Pues mira, llevamos crema, agua... ¿qué más llevamos, chicos? Nada, venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas. Sillas y gorros, de todo.
13: Desde el frío, que esta mañana hacía fresquito, sudaderas, venimos con ventiladores, agua para la calor, para tumbarnos, algún almohadón, sillas...
0: I és que molts altres han dormit poc després d'una llarga nit de vetlla, però reconeixen que val la pena tenir el papà tan a prop.
14: Al final es estar aquí, estar hoy es estar en comunión con la Iglesia. Entonces por eso estamos aquí. Además nosotros traemos a niños pequeños y porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
0: L'endemà d'una jornada de molta càrrega política i social, avui el protagonista és la litúrgia catòlica. S'han previst més de 2.000 ministres perquè els fidels puguin comulgar.
1: Doncs Dani Sáenz de Aja, moltes gràcies per aquesta última hora des de Madrid en aquesta missa amb el Lleó 14. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Un minut i mig i arribarem a 10:15. Baixa la contractació d'assegurances de vida entre les persones de menys de 40 anys. Així ho revela un informe del sector elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. L'endarreriment de les raons que motiven tradicionalment la seva contractació, com formar una família o tenir una feina estable, actualment no s'adequen a les etapes vitals d'aquest col·lectiu. Per això ha deixat de ser una prioritat. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, detalla alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'aquest producte entre els joves.
15: La família es constitueix més tard i, per tant,

0: la necessitat de protegir la família, esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
1: El Toni és un jove que no s'ha plantejat contractar una assegurança de vida, però no descarta fer-ho més endavant.
2: Suposo que en ser jove no planteges que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que em faria contractar seria anar a fer-me gran, començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família que va creixent i voler també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
1: Algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atreure els joves. I l'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria. El guardó està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació per Angle Editorial. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
3: El temps.
1: Amb Jofre Genué.
4: Comencem aquest diumenge amb temperatures que han pujat una mica i tornen els valors de 20 graus, tot just 20 graus, per tant, valors agradables, però matinades tropicals en alguns sectors de la costa, sobretot cap al sud, en presència d'alguns núvols baixos, el termòmetre no ha baixat dels 20 graus a Tarragona, 21 a Vinebre, 20 a l'Aldea, també 21 a la Ràpita, però també a Barcelona 20 graus, a tocar dels 20 també a Roses, a l'Alt Empordà, amb una miqueta de tramuntana. Bé, en general les temperatures han quedat més al voltant dels 15 a l'interior i trobem alguns valors freds, 7 a Bonavé, 8 a Das i sobretot alta muntanya amb aquests 4 al Port del Comte o 5 a Ull de Ter, clarament per sobre dels 2.000 metres. Com dèiem, una matinada amb alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona, a Terres de l'Ebre, però el sol domina i dominarà al llarg del dia. En aquest sector, com a molt, amb una mica de variabilitat, i a la resta, alguns núvols prims passatgers que poden entrenyinar una mica el cel i poca cosa més. Tarda amb nuvolades al Pirineu, però més esquifides i amb menys condicions perquè siguin actives. Tot i així no es pot descartar algun ruixadet entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. I temperatures màximes també més altes. Amb aquest domini del sol en general esperem valors més pròxims als 30 cap a l'interior i a tocar dels 33 o 34 drets al Pla de Lleida i a la costa entre els 24 i 26 també a muntanya. Bé, demà hi ha un petit pic de calor, les temperatures pugen encara més, calor, tot i així, força moderada, però es podrà arribar a prop dels 35 al Pla de Lleida i, sobretot, fora del Pirineu, perquè en el Pirineu sí que hi haurà un front que lliscarà per aquest indret i pot generar un dilluns de núvols amb algun ruixadet. I aquí iniciant són descens de les temperatures, però que la resta no arribarà fins a darreres hores. De fet, ja avancem que per dimarts i dimecres torna a recular una mica el termòmetre. Per tant, una calor molt moderada, matinades més fresques, amb un temps dominat pel sol o alguns núvols cap al Pirineu.
3: Fresca Info.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya. La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
6: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
5: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
7: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
5: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Fresca Info.
1: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i el gas i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
8: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
9: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
1: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de forma progressiva.
8: Anys enrere, l'IVA el teníem el 16% en el combustible i del 16 vam passar al 21 i abans del 16 el teníem el 10, si no recordo jo malament. Però tornar a passar del 10 al 21 tornar a haver-hi un catacroc molt important.
1: Tot i que no han obtingut cap resposta, els empresaris del sector asseguren que el govern espanyol els escolta i que entén les seves reivindicacions. 9 minuts i arribarem a 11:15. El Perú escull avui el nou president de l'última dècada. Segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governarà el país en dir si la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat, o el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que representa la visió del camperol que va arribar a president Pedro Castillo, empresonat per intent de cop d'estat. Tots dos arriben a les urnes frec-ar-frec, enviat especial a Lima, Joan Biosca.
10: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andy Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
11: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
10: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
11: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
10: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Neix Rutes, una app gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació, que s'ha estrenat aquesta setmana, està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat. Com explica en declaracions a Catalunya Ràdio el codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
12: Això vol dir que tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació, aquesta arquitecturacatalana.cat, vol dir que informació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llaminer.
1: Rutes destaca per funcions com Arquimatch, un sistema visual que proposa un recorregut responent només a quatre preguntes, o la secció Rutes Coac, que ja compta amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història. L'aplicació mòbil coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura a Barcelona i inclou els recorreguts oficials del proper Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebrarà a la ciutat a finals d'aquest mes.
3: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
13: Bon dia. En plena ressaca per la gran patacada de l'equip de bàsquet, avui hi ha eleccions a la presidència del Madrid per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre el gran favorit Florentino Pérez i l'aspirant Enrique Riquelme. Florentino ha votat fa només una estona, fa uns minuts. S'ha avançat, doncs, a Enrique Riquelme a l'hora d'anar a votar i ha rebut un bany de masses. S'ha saludat i s'ha fet fotografies amb els socis que hi havia en aquell moment. Les votacions han començat a les 9 del matí amb una bona afluència de socis madridistes i s'allargaran fins les 8 del vespre. Les meses electorals no són al Santiago Bernabéu. Els socis han d'anar a votar a Valdebebas.
3: 3CAT Info.
13: Classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de l'ACB i patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis. És la primera temporada en blanc del Madrid des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Barça, enmig de la temporada que està vivint, tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de l'UQ amb Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
14: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
13: Toko Shengelia evitava valorar explícitament la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
15: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
13: Era Shengeli al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, Nico Laprovítola, Sport 3.
16: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
13: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana, amb factor pista a favor a les 8 del vespre. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, que té 43 anys i que va acabar amb 23 punts.
17: He pasado por muchas batallas,
18: lo sé.
17: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
13: Era Marcelinho Huertas a Dazón. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya Vitòria a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
3: L'actualitat esportiva a fons.
13: Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
19: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
13: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient des de Manresa textualment que és massa bo, Bernardo Silva. Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'handbol, Barça-Bidasoa. També avui a les 2 del migdia, cursa de Gran Premi a Hongria, cursa de MotoGP, amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint. També aquest migdia, quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final perquè els dos equips dominen les semis per 2-1. L'Igualada i el Calafell miraran d'evitar-ho i forçar el cinquè partit. Aquests són els partits, tots 2-2, quarts d'una, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Per la seva banda, el Vilassana domina la final de l'hoquei Lliga Femenina per 1-0 contra el Fraga. A partir de les 3 d'aquesta tarda, final masculina del Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Coboli.

0: Són 2:15. A aquesta hora destaquem que més d'un milió de persones es congreguen a la plaça Cibeles de Madrid per assistir a la missa multitudinària de Lleó 14, que en aquests moments s'està oficiant i que és en aquesta jornada, la segona jornada del pontífex de la capital espanyola. Els sindicats d'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona. Després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda, els docents també es manifestaran diumenge que ve a la capital catalana. I els pediatres recomanen que escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic amb polítiques estructurals de salut pública davant les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública infantil. A partir d'ara parlarem de l'última jornada del Primavera Sound, que ha tancat edició amb 287.000 espectadors, 6.000 menys que l'any passat. I a partir de 3:15 viatjarem fins a Londres, que commemora el centenari del naixement de Marilyn Monroe amb una gran exposició a la Galeria Nacional de Retrats.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia. El bany de masses de Florentino Pérez quan Ana Tabutaba al Debebas fa una estona en les eleccions a la presidència del Madrid. Les votacions han començat a les 9 i Florentino ho ha fet abans que el seu rival Enrique Riquelme.
0: I pel que fa al temps, sol amb alguns núvols prims passatgers, les temperatures pujaran amb valors més pròxims als 30 graus a l'interior i als 34 a les zones més càlides de Ponent. Només s'esperen núvols baixos a la costa sud i nuvolades de tarda al Pirineu amb algun ruixat puntual entre el Ripollès i la Cerdanya. Ara passen 2 minuts de 2:15 del matí.
1: 3CAT Info.
0: 1.200.000 persones assisteixen a aquesta hora a la missa que el Papa Lleó oficia a la plaça de Cibeles de Madrid. En aquesta segona jornada del pontífex a la capital espanyola, anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
3: Segon bany de masses del Papa Lleó 14 a Madrid avui per dir missa de Corpus davant de milers de persones. La plaça de Cibeles i els carrers adjacents són plens des de les 8 del matí. Hi ha 400.000 persones inscrites, però l'organització espera superar el 1.500.000 d'assistents. La gran majoria han vingut ben preparats per resistir tot el matí al sol.
4: Pues mira, llevamos crema, agua... ¿qué más llevamos, chicos? Nada, venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas. Sillas y gorros, de todo.
5: Desde el frío, que esta mañana hacía fresquito, sudaderas, venimos con ventiladores, agua para la calor, para tumbarnos, algún almohadón, sillas...
3: I és que molts altres han dormit poc després d'una llarga nit de vetlla, però reconeixen que val la pena tenir el papa tan a prop.
6: Estar aquí, estar hoy, es estar en comunión con la Iglesia. Entonces, por eso estamos aquí. Además, nosotros traemos a niños pequeños y porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
3: L'endemà d'una jornada de molta càrrega política i social, avui el protagonista és la litúrgia catòlica. S'han previst més de 2.000 ministres perquè els fidels puguin comulgar.
0: Recordem que a les 6 de la tarda, Lleó 14 presidirà l'acte Teixir xarxes amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport al Movistar Arena. El Papa arriba dimarts a Barcelona, dient que milers d'estudiants comencen la selectivitat i sobretot també dient que els docents mantenen una nova jornada de vaga. Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
7: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
0: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament.
8: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. I en tot això, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
9: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
0: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic.
9: Per això demanem de millorar els aïllaments dels centres educatius, de renaturalitzar tot el que té a veure no només amb els patis, sinó tot el que té a veure amb les rodalies de les escoles, no? Tenim moltes escoles totalment envoltades d'autèntiques carreteres, d'asfalt.
0: Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública. I la consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada ahir per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge. En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones, s'han fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a 3CAT Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen terminis.
10: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos, és una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista. I ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Páez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants de la macroenquesta també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obra veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i a la col·laboració público-privada en forma de concessions. Lluís Moreno, president de la Cambra, diu que l'anunci sona bé.
11: Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració público-privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
0: Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que li donin credibilitat. Moreno recorda molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys que no hi ha manera que tirin endavant.
11: La Cambra de Contractistes té un lema, que si no ho veiem a la licitació, no ens ho creiem. I per tant, fins que no surtin les licitacions, nosaltres creiem que això, per molt que es digui, no es fa. I a vegades, sortint a la licitació tampoc es fa, eh? Però en certa manera la licitació el que engega és un engranatge que diu la Llei de Contractes de l'Estat, que és el toc de pito inicial que fa jugar la Lliga perquè hi hagi un final.
0: Illa deia que

0: que hi ha una setantena d'empreses interessades a participar en el pla. L'èxit de concurrència, segons Moreno, dependrà de les condicions en què es faci la licitació. D'una banda, diu que haurien d'incloure una garantia de revisió de preus que permeti actualitzar-los si sorgeixen sobrecostos o en funció de la inflació. De l'altra, es queixa que les normes actuals limiten la rendibilitat de les concessions, dificulten recuperar la inversió i redueixen l'atractiu per les empreses.
1: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 4 minuts i mitja arribarem a 3:15. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians, dies després que els dos països acordessin un alto el foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital a causa de les ferides. Al cotxe també hi anava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
3: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor. Armènia escull avui entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques més enllà del país caucàsic. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el pro-occidental Nikol Pashinyan, però no està clar si podrà revalidar la majoria parlamentària. El líder armeni la necessita per reformar la Constitució i firmar el tractat de pau amb l'Azerbaidjan, que l'oposició prorussa veu de mal ull. Ahir la policia va detenir almenys 40 persones acusades d'intentar comprar vots a favor del partit de l'oposició armènia forta, liderat pel candidat del Kremlin, un oligarca rus que es troba sota arrest domiciliari. A les eleccions d'avui el vot exterior està prohibit a causa de la gran diàspora armènia. I Kosovo vota avui per tercer cop en l'últim any i mig, després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'ha publicat enquestes. De tota manera, el partit del primer ministre kosovar en funcions, el nacionalista Albin Kurti, és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de mà dura de Kurti per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquesta nit, el Primavera Sound ha viscut l'última jornada del festival marcada per la reivindicació i la festa. Gorillaz i el grup de rap irlandès Gniska han aprofitat l'altaveu del Primavera per demanar la llibertat de Palestina. També hi ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància d'XX. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
4: Els irlandesos Kniska han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. Està dedicat a la llibertat d'expressió, a Palestina. A mig concert, Arab Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia. Han presentat l'àlbum The Mountain, fortament influenciat per l'estètica, la cultura i la música de l'Índia. I no han faltat grans clàssics de la banda, com Dirty Harry, Stylo, Phil Good Inc. i Clint Eastwood. També a la gran esplanada, The XX omplien tot l'espai disponible de fans fans dels seus mig temps seductors

que t'atrapen fins que acabes tenint ganes de deixar-te emportar pel corrent que generen. Això passava la mateixa jornada en què Olivia Rodrigo saltava a l'escenari per sorpresa i ho feia amb un col·laborador de luxe, Robert Smith, l'endemà que tots dos es fessin

0: president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pep Guardiola i Joan Laporta, i també els actors Paul Mescal i Harris Dickinson.
1: El temps.
0: 3:15, el temps ara amb Jofre Genuer.
2: De moment, entre avui i demà, parlarem sobretot d'un ascens de la temperatura, la calor que repunta una mica. No és una calor desbocada, però parlem de valors més alts respecte a dies enrere i, en definitiva, temperatures que arribaran més fàcilment als 30, a 32, 33 a l'interior, potser cap al Pla de Lleida, 33, 34, si no avui, demà. A la costa, amb marines una mica actives, el termòmetre quedarà una mica més frenat entre els 24 i 26, per tant, encara un ambient bastant agradable, o també a muntanya. Jornada de sol avui, amb alguns núvols prims passatgers i només esperem un cel una mica més variable, amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, inofensius, o sobretot a la tarda en el Pirineu, on creixeran algunes nuvolades que avui seran menys actives, però no es pot descartar al llarg de la tarda fins al vespre doncs algun petit ruixadet a l'Alt Ripollès, Cerdanya, difícilment a la resta del territori. Demà, com dèiem, el termòmetre toca sostre i només esperem que en el Pirineu s'iniciï un descens de les temperatures amb un front que lliscarà per aquest sector fent reactivar una mica de tramuntana i mestral de cara al vespre, i en el Pirineu doncs alguns ruixadets. A la resta no sotarà gaire tot plat, com dèiem, el termòmetre tocant sostre amb domini en general del sol i potser últimes hores, però ja de cara a dimarts i dimecres sí que s'iniciarà i es generalitzarà un descens de les temperatures un altre cop amb matinades més fresques i una calor ben continguda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe. La mostra, que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, exposa des de les seves primeres fotos com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per la revista Life el 1962. Londres, Quim Olivares.

0: De les imatges més icòniques de Marilyn Monroe, com la presa de Manhattan el 1954, on el vent d'una sortida de ventilació del metro li aixeca la faldilla, a d'altres més inèdites i íntimes, com la del 1962 a la platja californiana de Santa Mònica, una de les últimes de qui és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
0: Han estat 2 anys de recerca en arxius personals dels fotògrafs que van treballar amb Monroe, en museus nord-americans o en col·leccions privades, com la del cantant Elton John. La mostra també se submergeix en objectes personals originals, com el guió de Com casar-se amb un milionari, amb el text del seu paper de Pola encerclat, també les inseparables sabates blanques d'agulla o el vestit que duia a La temptació viu a dalt. Més enllà de la seva imatge d'icona de Hollywood, va col·laborar estretament amb els seus fotògrafs i sempre revisava quines fotos seves es publicaven i quines no. Era una dona amb inquietuds i amb ganes d'aprendre. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissària al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: El fet de que ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre, no?
0: L'exposició no es recrea en la tragèdia de la seva mort als 36 anys i, en canvi, n'explora les fortaleses. Tornem a sentir Rosie Broadley.
1: Crec que realment aconsegueixes fer-te una idea de la seva resiliència i que en realitat les circumstàncies es van tornar cada cop més dures per ella. No crec que les fotografies mostrin necessàriament que fos increïblement fràgil, perquè crec que sempre va ser una professional.

0: mostra també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
1: Ja es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. Actiu en diferents èpoques, des del 1939 fins al 2007, aquest camp ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Ribesaltes, Laura Bertran.
2: El Memorial del Camp de Ribesaltes estrena una nova exposició permanent 10 anys després de la seva obertura. Uns canvis necessaris per adaptar-se als diferents públics i per actualitzar els continguts. Només arribar, un vídeo de 8 minuts explica la història del lloc al llarg de gairebé 70 anys. Dins de la gran sala, una taula cronològica repassa les dates més rellevants amb documents i explicacions. Celina Sala Pons és la directora del Memorial.
3: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
2: La nova exposició permanent proposa també 6 espais temàtics per entendre millor les diferents èpoques, amb una cura especial per la semàntica, perquè, amb el pas dels anys, el llenguatge evoluciona. Grégory Tuban és el responsable científic del Memorial.
4: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
5: I com on en parla.
2: L'objectiu és posar els fets i els testimonis directes al centre. I al fons de la gran sala es pot descobrir el passatge dels testimonis, un nou espai immersiu amb fotografies històriques i on es pot escoltar el relat de persones que van viure al camp de Ribesaltes.

0: Doctor Prats fa avui dos concerts solidaris al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne una més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es va trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle, Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
2: Mira, tot ens ha volgut canviar. Però entre...
0: Tota la recaptació es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any, després d'estar 40 anys tancat. L'entrada per Doctor Prats costa 20 euros, per 30 euros entrada i samarreta.
3: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. En plena ressaca per la gran patacada de l'equip de bàsquet, estan en marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre el gran favorit Florentino Pérez i l'aspirant Enrique Riquelme. Florentino ha votat a primera hora del matí. S'ha pensat a Enrique Riquelme a l'hora d'anar a votar. Ja ha rebut un bany de masses. S'ha saludat i s'ha fet fotos amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre.
3: Trescat Info.
4: Tot això l'endemà de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB i la patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semis. És la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB

0: si bé no queia en la primera ronda. El Barça, enmig de la temporada que està vivint, tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca Múrcia i el va superar amb escreix 76-100 amb una actuació destacada de Will Clyburn amb 23 punts. Xavi Pascual, el tècnic.
1: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
0: Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
2: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
0: Era Shengeli al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, Nico Laprovittola, Sport 3.
3: Sí, va a ser muy difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy físicos.
0: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, amb 43 anys, va acabar amb 23 punts.
4: He pasado por muchas batallas.
5: Lo sé.
4: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
0: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà avui del partit del Joventut de Badalona a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7. Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar al Manchester City.
6: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
0: Declaracions de Bernardo Silva fa només unes hores després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular. Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. També avui a les 2 del migdia, cursa de Gran Premi a Hongria, cursa de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint. També aquest migdia, quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final, i l'Igualada i el Calafell mirant d'evitar-ho i forçar el cinquè partit. Aquests són els partits d'avui, tots dos a 2:15, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Per la seva banda, el Vila-sana domina la final de l'hoquei Lliga femenina per 1-0 contra el Fraga, després de guanyar ahir el primer partit. A partir de les 3 de la tarda, final masculina del Roland Garros de tennis entre l'alemany Zverev i l'italià Cavalli. La final femenina se la van dur ahir Mirra Andreeva. Per la seva banda, Marcel Granollers va revalidar el títol de dobles del Roland Garros al costat d'Horacio Ceballos. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
7: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
0: El Barça de futbol sala domina per 1-0 la semifinal pel títol de Lliga després de superar el Movistar Inter al Palau Blaugrana ahir per 4-3. Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen, i l'Europa busca avui la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Per fer-ho, necessita guanyar el filial del Celta a Balaïdos.
8: Trescat Info.

0: I a aquesta hora més d'un milió de persones es congreguen a la plaça Cibeles de Madrid per assistir a la missa que celebra el Papa Lleó XIV. És la segona jornada del pontífex a la capital espanyola, marcada per la Diada de Corpus. Els sindicats d'educació mantenen la vaga per dimarts que ve, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Els docents també es manifestaran diumenge vinent a la ciutat de Barcelona. Els pediatres recomanen que les escoles i els instituts s'adaptin al canvi climàtic amb polítiques estructurals de salut pública davant de les calorades que hi ha a moltes aules. Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública i infantil. Alta hospitalària per als 5 catalans que feien la quarantena a Madrid com a mesura preventiva després del brot d'antivirus del mes passat al creuer Ondius. A partir d'ara hauran d'estar, però, 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol. El Perú tria avui el nouè president de l'última dècada de la segona volta en unes eleccions marcades pels extrems. Freca Freca es disputen la presidència del país andí, el candidat d'esquerres Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. L'escriptor Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima. Un guardó, el més important dels premis literaris, Ciutat Tarragona, que l'any passat va quedar desert.
1: Esports. En marxa les eleccions a la presidència del Madrid. El candidat a la reelecció, Florentino Pérez, ha votat a primera hora del matí. S'ha avançat a l'altre candidat, Enrique Riquelme, i ha rebut un bany de masses. Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City i assegura que anirà on el vulguin de veritat. Declaracions del migcampista després d'un amistós ahir al vespre en Portugal. El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB contra el Tenerife, mentre que el Madrid en queda fora i acaba la temporada en blanc per primera vegada des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no quedava eliminat en la primera ronda.
0: Matí amb sol, amb només alguns núvols prims, passatgers poc importants. Les temperatures aniran pujant a mesura que vagi avançant el matí migdia, amb valors més pròxims als 30 graus a l'interior i als 34 a les zones més càlides de ponent. Només esperen alguns núvols baixos a la costa sud i nuvolades de tarda al Pirineu, amb algun ruixat puntual entre el Ripollès i la Cerdanya.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí, us parla Jaume Brufau. 1.200.000 persones segueixen a aquesta hora des del centre de Madrid la missa que està fent el Papa Lleó XIV. És la segona jornada del seu viatge a l'Estat, que avui està marcada per la festivitat de Corpus. Connexió a Madrid, Dani Sáenz de Aja. Bon dia, Dani.
3: Bon dia. Segon bany de masses del Papa Lleó XIV a Madrid. Avui per dir missa davant d'1,2 milions de persones, segons l'organització. Barrets, ventalls i molta aigua acompanyen les oracions dels fidels que dirigeix el pontífex des d'un altar gegant flanquejats pels arquebisbes cardenals de Madrid i de Barcelona. En la seva homilia, Lleó XIV ha instat els creients a actualitzar el missatge de l'Església.
4: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
3: Y els ha demanat comprometre's amb la que els envolta.
4: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.

0: Una missa que ha de concluir amb milers de persones combregant alhora processó del Corpus encapçalada pel mateix papa.
1: Dani Sáenz de Aja, a Madrid, gràcies, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Dimarts vinent, milers d'estudiants comencen la selectivitat i és el dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga i el papa arriba a Catalunya. Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari USTEC.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del papa, el primer dia de visita del papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona pel diumenge vinent, dia 14, amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament.
4: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La mobilització anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Vagues i protestes de professors aquest final de curs que dificulten la preparació d'aquesta selectivitat per a 46.000 estudiants que s'hi presenten. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte. Jordi Saura, coordinador de batxillerat a l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes amb menys temps del que havien calculat a començaments de curs.
5: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
1: El Tanvir Islam i la Lucía Panero, alumnes de batxillerat científic, han posat exemples del que s'han trobat.
6: L'assignatura de física, l'últim tema que hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
7: Algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la tele, no les hem fet i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
1: Als exàmens de la selectivitat hi haurà per primera vegada detectors de dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. Els que hi van sense cap intenció de fer-ho, com la Laura Ortoi, aplaudeixen la mesura, però temen que els controls els posin encara més nerviosos.
8: Em sembla bé que es faci, tot i que m'ha sorprès perquè quan he vist les imatges, per exemple, de València, és, ostres, és que sembla un aeroport, això, de que he de passar més controls que per anar-me de viatge. Però em sembla bé per això mateix, perquè si no seria injust cap a la resta d'alumnes.
1: Els exàmens es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat, que surtin amb molt de temps per arribar als centres on faran els exàmens. I els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els infants i els adolescents de les calorades que estan patint en moltes aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública i infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a 3CAT Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
9: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
1: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic.
9: Per això demanem de millorar els aïllaments dels centres educatius, de renaturalitzar tot el que té a veure no només amb els patis, sinó tot el que té a veure amb les rodalies de les escoles, no? Tenim moltes escoles totalment envoltades, doncs, d'autèntiques carreteres, d'asfalt.
1: Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.

0: 5 minuts i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus en un creuer ja han rebut l'alta hospitalària després de donar negatiu a una prova PCR que els van fer ahir. Ara hauran d'estar encara, però, 14 dies en aïllament domiciliari a casa, fins a completar els 42 dies que marca el protocol, després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena als seus domicilis. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual, amb mascareta i amb mesures de prevenció. El Perú escull avui el novè president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que han de decidir qui governarà el país andí, si la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat, o el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que representa la visió del camperol que va arribar a president, Pedro Castillo, empresonat per intent de cop d'estat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec, segons tots els sondejos preelectorals. Comicis importants que seguim amb el nostre corresponsal aquests dies, enviat especial a Lima, Joan Biosca.
2: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat, acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
3: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
2: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
3: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
2: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: Kosovo vota avui per tercera vegada a l'últim any i mig després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De tota manera, el partit del primer ministre kosovar en funcions, el nacionalista Albin Kurti, és el favorit de les legislatives malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de Maduro de Kurti per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo. I al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians després de dies que els dos països van acordar un alto el foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals era general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va parar el cotxe familiar en què hi anava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va acabar morint a l'hospital a causa de les ferides. Al cotxe també hi anava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura, com denuncia el pare de la família.
4: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: L'exèrcit israelià ha afirmat que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Una de cada 4 víctimes mortals era menor.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de 12. De seguida farem atenció a la previsió del temps. Abans, però, malauradament hem de parlar de la mort d'un motorista en un accident a la carretera nacional 2A, al seu pas per Martorell, al Baix Llobregat. Segons que ha informat el Servei Català de Trànsit,

0: ahir al vespre hi va haver una col·lisió lateral entre una motocicleta i un cotxe i a conseqüència de la topada el motorista va morir. Es tracta d'un home que tenia 41 anys, veí de Martorell. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Arran del sinistre es van activar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida en el que portem d'aquest any a les nostres carreteres, 23 de les quals motoristes.
1: El temps.
0: Previsió de Jofre Genuer.
2: Comencem aquest diumenge amb temperatures que han pujat una mica i tornen els valors de 20 graus, tot just 20 graus, per tant, valors agradables, però matinades tropicals en alguns sectors de la costa, sobretot cap al sud, en presència d'alguns núvols baixos, el termòmetre no ha baixat dels 20 graus a Tarragona, 21 a Vinebre, 20 a l'Aldea, també 21 a la Ràpita, però també a Barcelona 20 graus, a tocar dels 20 també a Roses, a l'Alt Empordà, amb una miqueta de tramuntana. Bé, en general les temperatures han quedat més al voltant dels 15 a l'interior i trobem doncs alguns valors freds, 7 a Bonaver, 8 a Das i sobretot alta muntanya amb aquests 4 al Port del Comte o 5 a Ull de Ter, clarament per sobre dels 2.000 metres. Com dèiem, una matinada amb alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però el sol domina i dominarà al llarg del dia. En aquest sector, com a molt, amb una mica de variabilitat, i a la resta, alguns núvols prims passatgers que poden entrenyinar una mica el cel i poca cosa més. Tarda amb nuvolades al Pirineu, però més esquifides i amb menys condicions perquè doncs siguin actives. Tot i així no es pot descartar algun ruixadet entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. I temperatures màximes també més altes. Amb aquest domini del sol en general esperem valors més pròxims als 30 cap a l'interior i a tocar dels 33 o 34 drets al Pla de Lleida i a la costa entre els 24 i 26 també a muntanya. Bé, demà hi ha un petit pic de calor, les temperatures pugen encara més, calor tot i així força moderada, però es podrà arribar a prop dels 35 al Pla de Lleida i sobretot fora del Pirineu, perquè en el Pirineu sí que hi haurà un front que lliscarà per aquest indret i pot generar un dilluns de núvols amb algun ruixadet. I aquí iniciant són descens de les temperatures, però que la resta no arribarà fins a darreres hores. De fet, ja avancem que per dimarts i dimecres torna a recular una mica el termòmetre, per tant, una calor molt moderada, matinades més fresques, amb un temps dominat pel sol o alguns núvols cap al Pirineu.
1: Fresca Info.
3: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
4: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
5: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
6: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
5: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
6: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
1: 3CAT Info.
0: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli fins com a mínim passat l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants. Només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu serà molt significatiu.
7: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons ha explicat el president d'aquesta associació, Albert Campabadal.
8: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de forma progressiva.
7: Anys enrere, a l'IVA el teníem el 16% en el combustible i del 16 vam passar al 21 i abans del 16 el teníem el 10, si no recordo jo malament. Però tornar a passar del 10 al 21 tornar a haver-hi un catacroc molt important.
0: Tot i que no han obtingut cap resposta

0: Encara, els empresaris del sector afirmen que el govern espanyol els escolta i que entén les seves reivindicacions. Els joves de menys de 40 anys estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment la seva contractació, com formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen ara a les seves etapes vitals, i això fa que, de retruc, per aquest col·lectiu, tenir una assegurança ja no sigui una prioritat. Ens en parla a la segona informació la Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
1: L'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA, revela que la majoria dels 6.000 enquestats de diferents països, d'entre 18 i 39 anys, considera que les assegurances de vida són essencials per a una futura tranquil·litat financera. Tot i així, actualment, contractar-ne no és una prioritat immediata per a aquest col·lectiu, perquè veuen la mort com a molt llunyana, per l'endarreriment dels projectes de vida i pels costos de les primes, que consideren elevades. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, exposa alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'assegurances de vida entre els joves.
2: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
1: Herrera assenyala que és necessari fer una planificació financera.
2: La persona, quan més planifiqui, més protegida estarà. L'objectiu de la seguretat de vida és protegir no solament a la persona, sinó també protegir el seu entorn, el seu entorn familiar o el seu entorn d'empresa. Per tant, anticipar-se és millor que deixar-lo al devenir de tota la vida.
1: Per ara, el Toni no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
3: Suposo que en ser jove no planteges, no, que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que em faria contractar seria, doncs, anar a fer-me gran, no, començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no, que va creixent i voler, doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
1: Hi ha joves que sí que en tenen, per si de cas, com el Xavi.
4: Jo sí que tinc una assegurança de vida contractada i, bueno, crec que igual era d'aquestes coses que aparentment no fa falta, però en el dia que et fa falta igual us agraeixes tenir-la, no? És aquelles coses que tant de bo mai la utilitzis, però si en algun dia s'ha d'utilitzar, doncs benvinguda serà.
1: I d'altres tenen contractada una assegurança de vida, però per un motiu molt concret, com en el cas del Jordi.
5: Perquè per tenir una hipoteca amb el banc és obligatori contractar una assegurança de vida. Almenys així ho va ser com a condició per la meva hipoteca.
1: Davant d'això, algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atraure els joves. Sentim Carles Herrera.
2: Són cobertures com, per exemple, anticip de despeses de sepeli. Un anticip, per exemple, per pagar l'impost de successions, que depèn de la família, l'impost pot ser més alt o més baix. Hi ha serveis de millora de salut, per exemple, posar a la disposició de l'assegurat serveis gratuïts o a preus especials que estan vinculats a el que és la medicina.
1: Mentre que hi ha una tendència a la baixa en les contractacions d'assegurances de vida individuals, les col·lectives, és a dir, les que fan les empreses a les plantilles de treballadors i les associacions de professionals als seus adherits, es mantenen.
0: Trescat Info. Clavats, 6 minuts i seran 11:45.
6: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
7: Bon dia. En plena ressaca per la gran patacada de l'equip de bàsquet, estan en marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre el gran favorit Florentino Pérez i l'aspirant Enrique Riquelme. Florentino ha votat a primera hora del matí, s'ha avançat a Enrique Riquelme a l'hora d'anar a votar i ha rebut un bany de massa, s'ha saludat i s'ha fet fotografies amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre. A aquesta hora també ha votat ja Enrique Riquelme fa una estona.
6: Trescat Info.
7: Tot això l'endemà de la classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de l'ACB i patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semis. És la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011 i feia

0: 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Barça, enmig de la temporada que està fent, tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luka Murcia i el va superar amb escreix, 76-100, amb 23 punts de Will Clyburn, el més destacat. Xavi Pasqual, el tècnic.
1: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
0: Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
2: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
0: Era Shengelia a Catalunya Ràdio. El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts, demà passat al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, que té 43 anys i que va acabar amb 23 punts.
3: He pasado por muchas batallas,
4: no sé.
3: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
0: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival se sabrà avui, sortirà del partit del Joventut de Badalona a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: A les 2 del migdia començarà la cursa del Gran Premi a Hongria, la cursa de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint. Abans, a aquesta hora, la cursa de Moto3 i més tard la de Moto2. Damià Aguilar, bon dia.
6: Bon dia, 6 voltes pel final d'aquesta cursa de Moto3 que té en el líder del Mundial, el líder de la cursa, Máximo Quiles, l'home que ara mateix està ja obrint un forat de 8 dècimes directe cap a la victòria. La segona posició és per David Almansa i a partir d'aquí hi ha molta distància perquè són més de 5 segons sobre un grupet de 5 on hi ha Álvaro Carpe, Valentín Perrone, Rico Salmela, David Muñoz i Brian Uriarte. Són 5 pilots lluitant per tot just una posició. El català Joel Esteban ocupa la 18a posició ara mateix, s'està acostant a la zona de punts, però encara ha de recuperar tot just un minut, un segon i mig. Pas per línia de meta, 6 voltes pel final i Máximo Quiles, que sembla que vol fer encara més gran el seu avantatge al capdavant del Mundial de Moto3.
0: I ara sentireu Bernardo Silva admetent fa només unes hores que el Barça és una opció, després de deixar el Manchester City. Declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador partès pel Barça de titular.
7: La verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
0: Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'Handbol, Barça-Bidasoa. Aquest migdia, quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final, i el Calafell i l'Igualada mirant d'evitar-ho i forçar el cinquè partit. A 1:15, els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. El Vilassana domina la final de l'hoquei Lliga Femenina per 1-0 contra el Fraga, després de la victòria ahir en el primer partit. Avui a les 3 de la tarda, final masculina del Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cowboli. La final femenina se la van dur ahir Mirra Andreeva. Marcel Granollers va revalidar el títol de dobles al costat d'Horacio Ceballos. Amb 40 anys, Granollers aconsegueix el seu tercer gran slam. I el Barça de futbol sala domina per 1-0 la semifinal pel títol de Lliga, després de superar el Movistar Inter al Palau Blaugrana per 4-3.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:15. Aquesta hora més d'un milió i mig de persones es congreguen a la plaça Cibeles de Madrid a la missa que hi celebra el papa Lleó XIV. És la segona jornada del pontífex a la capital espanyola, l'homilia. El papa ha instat els fidels a comprometre socialment i actualitzar la seva religiositat. Els sindicats d'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona, després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. També han decidit manifestar-se diumenge vinent, dia 14, a la ciutat de Barcelona. Per als pròxims minuts tenim a punt una nova entrega de l'Espai l'Hemicicle, resum de la setmana parlamentària, entrevista de Marta Corbalán també amb el portaveu adjunt d'Esquerra a la Cambra Catalana, Jordi Albert. I també tindrem temps per fer atenció a una iniciativa que es fa a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. És una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles per sortir del seu aïllament i recuperar la il·lusió gràcies al benestar emocional i a una nova xarxa de contactes que els aporta al món de l'art. I en el seguiment dels esports a aquesta hora, a 3CAT Info, l'Albert Benet. Bon dia, Albert.
2: Bon dia.
1: Què destaques?
2: Que estan en marxa les eleccions a la presidència del Madrid. Ja han votat els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, tots dos enmig de mostres de suport. Florentino, el favorit, ha rebut un bany de masses.
1: Matí encara amb estones de sol, només alguns núvols prims, poc importants, i les temperatures que mica en mica aniran passant dels 30 graus a l'interior fins als 34 a les zones més càlides de Ponent. Només hi haurà alguns núvols baixos a la costa sud i nuvolades a la tarda al Pirineu amb algun ruixat puntual entre el Ripollès i la Cerdanya.
0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa ja tenen via lliure al Parlament gràcies al suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. Amb els seus vots units als del PSC, han tombat totes les esmenes a la totalitat que havien presentat la resta dels partits de l'oposició. D'aquesta manera, els pressupostos de la Generalitat poden continuar tramitant-se a la Cambra Catalana per quedar definitivament aprovats al juliol. Avui entrevistarem el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern del PSC ja té encarrilats els pressupostos, els primers que podrà aprovar quan està a punt de superar la meitat de la legislatura. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Amb la vista posada ja en els comptes de l'any que ve, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts i al Partit Popular que donin suport al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya disposi de més recursos.
4: Pensem en el país, pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
3: El primer debat dels pressupostos s'ha vist enterbolit pel conflicte en el sector de l'ensenyament. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho ha aprofitat per carregar contra el govern i contra els seus socis.
5: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
3: Esquerra i els Comuns han garantit el seu suport als pressupostos, però han demanat al govern un nou esforç per arribar a un acord amb els professors. La republicana Esther Capella ha defensat que és millor tenir uns pressupostos que no seguir amb els comptes prorrogats del 2023, els últims que es van aprovar.
6: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
3: La líder dels Comuns

0: que sí que calvia que ha advertit el president Salvador Illa que el seu suport als pressupostos no és un xec en blanc al govern.
1: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
0: Els pressupostos donen aire al govern per encarar la segona part de la legislatura, tot i que arriben en un moment incòmode per a Salvador Illa amb les vagues dels docents i els casos judicials que esquitxen el PSOE. Arran dels escàndols de suposada corrupció que assetgen els socialistes, l'oposició ha sortit a l'atac contra Illa. Mònica Sales, de Junts, no s'ha mossegat la llengua.
2: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla.
0: El president de la Generalitat s'ha defensat dels atacs de manera taxativa.
3: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: Illa, però, no ha convençut la resta de l'oposició. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, també ha fet créixer un nombre de sospites sobre el president.
4: Que es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
0: El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha anat més enllà i ha anunciat que demanaran que el president Illa testifiqui en els casos judicials que envolten el PSOE.
5: Como usted no quiere contestar en sede parlamentaria, hoy mismo vamos a registrar la solicitud de su testifical en el caso de corrupción del Partido Socialista y de financiación ilegal.
0: Esquerra i els comuns, els socis parlamentaris d'Illa, han estat més suaus en les crítiques i fins i tot han salvat el president d'haver de compareixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions detallades sobre els escàndols del PSOE, tal com volien que fes Junts, el Partit Popular i Vox.
6: Té la paraula.
7: Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
0: Benvingut al programa L'Hemicicle. Els pressupostos han superat aquesta setmana la primera prova al Parlament, coincidint amb el rebuig dels docents al preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb la Conselleria d'Educació. Com valoren des d'Esquerra aquest no dels docents?
7: Aquest no crec que ens interpel·la a tots, i quan dic a tots em refereixo a les institucions del país i també em refereixo, doncs, lògicament, als grups parlamentaris, no només amb els sindicats i no només al govern. Crec que hem de fer una reflexió conjunta del que està passant amb l'educació del nostre país. Ens hi estem jugant molt i, per tant, és necessari que el govern també prengui la seva responsabilitat i que en la mesa de negociació traslladi també aquesta preocupació i que siguem capaços com a país a posar damunt de la taula una proposta que realment il·lusioni la comunitat educativa i ho faci en tota la seva globalitat, i també sabent perfectament les limitacions pressupostàries que tenim i el dèficit d'inversió històric que té no només l'educació en el nostre país, sinó altres sectors, també amb una repercussió directa i una derivada directíssima del dèficit fiscal que patim els catalans i les catalanes cada any. Però en qualsevol cas, ara mateix jo crec que és el problema principal que tenim a Catalunya, resoldre aquesta qüestió, i el govern ha de posar-hi tot per la seva part per poder-ho resoldre.
0: Hi ha partits com Junts per Catalunya que han criticat que Esquerra i els comuns donin suport als pressupostos amb tota aquesta crisi en el sector educatiu oberta. No sé què respondria.
7: Els pressupostos el que aporten és finançament. Per tant, si estem parlant que hi ha un problema de finançament a l'educació, el més lògic és que uns pressupostos ajudin. En canvi, si no tens aquests pressupostos, tindràs un problema molt més gran.
0: Creu que el president Salvador Illa s'hauria de posar al capdavant de les negociacions amb el sector educatiu?
7: Si la pregunta va encaminada cap a la capacitat o la incapacitat de l'actual consellera en resoldre aquesta qüestió, jo crec que abordar amb noms propis ens estaríem equivocant. Jo crec que el president Illa, per la importància i per la gravetat dels fets, i per tant estem parlant del nucli central precisament del futur del nostre país, que és l'educació, hauria d'assumir les responsabilitats. Tanmateix, les ha d'assumir al costat de la consellera d'Educació i, per tant, aquí no es

0: ara de començar a criticar o a demanar caps. Crec que ara el més urgent és prendre les decisions que t'acostin a la solució.
1: Aquests dies estem també molt pendents de Madrid, de la cascada de casos judicials que esquitxen al PSOE. Esquerra veu recorregut a la legislatura espanyola?
0: Mai donarem peu a que aquells que volen aniquilar Catalunya i que ens voldrien a la presó governin. Per tant, és evident que ni PP ni Vox són una bona solució pels catalans i les catalanes. D'altra banda, hi ha una sèrie d'acords amb el PSOE que s'han de complir i, per tant, nosaltres volem que es compleixin. Perquè es puguin complir els acords, doncs necessitem que també el PSOE doncs, tingui capacitat de compliment d'aquests acords.
1: Vostè ha dit que el PSOE ha de complir tots els acords que ha pactat amb Esquerra. No tenen por que tots aquests casos judicials que envolten els socialistes acabin fent perillar precisament aquests acords, com la tramitació al Congrés del nou finançament autonòmic?
0: Nosaltres mirem per Catalunya i mirem el que és millor pels catalans i les catalanes. Per tant, el nostre interès és Catalunya. I com el nostre interès és Catalunya, farem tot el que benefici al país.
1: De moment, Esquerra ja ha posat a punt la maquinària electoral per si s'avancessin els comicis generals amb l'aprovació aquesta setmana del reglament intern del partit per fer les llistes. Gabriel Rufián ha dit que vol tornar a repetir de candidat al Congrés, però amb la condició que ell pugui decidir els noms que l'envolten a la llista. Quin marge té per triar els noms?
0: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Nosaltres, els càrrecs electes, jo sóc, per exemple, votat per la comarcal, en aquest cas ara la Federació Regional del Baix Llobregat i l'Hospitalet, que és la meva federació regional, m'escullen en una assemblea, després el partit doncs, aprova les llistes, en aquest cas en el Parlament de Catalunya, en un Consell Nacional, i el mateix passa amb el Congreso dels Diputados. És a dir, el mateix mecanisme d'elecció és el que es fa servir també per a la resta de cambres, i en aquest cas també pel Congreso dels Diputados. Per tant, queda tot molt ben establert, i en el Consell Nacional doncs, hi ha un reglament, i aquest reglament doncs, estableix quins són els mecanismes d'elecció de les persones candidates. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula, i estic convençudíssim, com ha passat sempre fins ara, en què el nostre cap de llista a Madrid doncs, estarà d'acord i estarà bé amb la candidatura que es presenti per part d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.
1: Fins quan poden mantenir com a candidat una persona que defensa públicament un projecte estratègic que no comparteix la direcció del partit? Ell defensa liderar un front d'esquerres amb altres partits i això la direcció republicana no ho comparteix.
0: La direcció republicana comparteix l'estratègia d'Esquerra Republicana i, per tant, el que ha de fer la direcció és aplicar aquesta estratègia. Quan formem part d'una candidatura d'Esquerra Republicana, estem d'acord amb l'estratègia de la nostra organització. Per tant, doncs, és evident que la direcció està fent el que pertoca, que és doncs, establir les bases i l'estratègia de cara, en aquest cas, doncs, al Congrés dels Diputats. Esquerra Republicana ho ha dit i ho continuem dient, i no pararem de dir-ho, perquè és el que defensem i sempre hem defensat. Esquerra Republicana presenta una candidatura pròpia al Congrés dels Diputats. I això serà així. A partir d'aquí, cadascú dels membres que forma part d'aquesta candidatura estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
1: I Gabriel Rufián està d'acord amb aquesta estratègia del partit si defensa una altra cosa que no té res a veure?
0: Gabriel Rufián, estic convençut que formarà part de la candidatura. Per tant, si formarà part de la candidatura, és evident que estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
1: Aquesta setmana el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, responia a Rufián que el partit no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, va dir a les xarxes socials. Vostè creu que Rufián fa servir el partit com a plataforma personal?
0: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda, sinó que hi té cabuda precisament l'estratègia col·lectiva de la nostra organització política, perquè és la que dona millor resposta i dona les solucions necessàries perquè Catalunya i els països catalans se'n surtin.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest

0: l'estiu?
1: El poble de la, com jo li dic, la jefa de casa, que és de Nafarroa, i per tant doncs passarem les festes al poble a finals d'agost.

0: fet, també em serveix per oblidar-me de les coses.
1: Digui'm un adjectiu que el defineixi bé a vostè.
0: Empàtic.
1: És puntual quan queda amb algú?
0: Tinc un problema en això.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Veient la setmana que hem tingut, que el problema de l'educació es resolgui.
1: Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
0: Moltes gràcies, sempre tot un plaer.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info.
3: Passen gairebé un parell de minuts de 3:15.
2: El temps.
3: Jofre Genuer.
4: De moment, entre avui i demà, parlarem sobretot d'un ascens de la temperatura, la calor que repunta una mica. No és una calor desbocada, però parlem de valors més alts respecte a dies enrere i, en definitiva, temperatures que arribaran més fàcilment als 30, a 32-33 a l'interior, potser cap al Pla de Lleida 33-34, si no avui, demà. A la costa, amb marines una mica actives, el termòmetre quedarà una mica més frenat entre els 24 i 26, per tant, encara un ambient bastant agradable, o també a muntanya. Jornada de sol avui, amb alguns núvols prims passatgers i només esperem un cel una mica més variable amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, inofensius, o sobretot a la tarda en el Pirineu, on creixeran algunes nuvolades que avui seran menys actives, però no es pot descartar al llarg de la tarda, fins al vespre, doncs algun petit ruixadet a l'Alt Ripollès, Cerdanya, difícilment a la resta del territori. Demà, com dèiem, el termòmetre toca sostre i només esperem que en el Pirineu s'iniciï un descens de les temperatures amb un front que lliscarà per aquest sector, fent reactivar una mica de tramuntana i mestral de cara al vespre, i en el Pirineu, doncs, alguns ruixadets. A la resta, no sotarà gaire tot plegat, com dèiem, el termòmetre tocant sostre amb domini en general del sol, i potser a últimes hores, però ja de cara a dimarts i dimecres, sí que s'iniciarà i es generalitzarà un descens de les temperatures un altre cop, amb matinades més fresques i una calor ben continguda.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
5: La poma de Newton, la ciència 3Cat Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
5: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3Cat.
3: L'escriptor d'Escó Andreu Carranza ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'Octau Clima, que ha estat la premiada entre les 165 obres presentades en aquesta categoria. El guardó està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació per Angle Editorial. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels guardons literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert. Us parlem ara d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Surten del seu aïllament i recuperen la il·lusió gràcies al benestar emocional i la nova xarxa de contactes que els aporta l'art. En té més detalls la nostra corresponsal al Garraf, la Montse Gener-Riba.
6: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rusiñol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
7: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
8: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga.

0: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams Art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
1: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
0: I entre elles parlen i s'ajuden.
2: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llacada.
0: A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Chema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
3: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
0: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
4: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.
5: Ja es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. Actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, aquest camp ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Ribesaltes, Laura Bertran.
6: El Memorial del Camp de Ribesaltes estrena una nova exposició permanent 10 anys després de la seva obertura. Uns canvis necessaris per adaptar-se als diferents públics i per actualitzar els continguts. Només arribar, un vídeo de 8 minuts explica la història del lloc al llarg de gairebé 70 anys. Dins de la gran sala, una taula cronològica repassa les dates més rellevants amb documents i explicacions. Celina Sala Pons és la directora del Memorial.
7: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
6: La nova exposició permanent proposa també 6 espais temàtics per entendre millor les diferents èpoques, amb una cura especial per la semàntica, perquè, amb el pas dels anys, el llenguatge evoluciona. Grégory Tuban és el responsable científic del Memorial.
8: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
9: I com on en parla.
6: L'objectiu és posar els fets i els testimonis directes al centre. I al fons de la gran sala es pot descobrir el passatge dels testimonis, un nou espai immersiu amb fotografies històriques i on es pot escoltar el relat de persones que van viure al camp de Ribesaltes.
10: 3CAT Info.
5: Poc més de 6 minuts i seran les 12 del migdia.
10: Esports.
5: Albert Benet, bon dia.
11: Bon dia. En marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre el gran favorit Florentino Pérez i l'altre candidat, Enrique Riquelme. Tots dos han votat ja aquest matí amb mostres de suport per part dels socis madridistes. Florentino ha estat el primer a fer-ho, s'ha avançat a Enrique Riquelme en la votació i ha rebut un bany de massa. S'ha saludat i s'ha fet fotos amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre.
10: 3CAT Info.
11: Tot això l'endemà de la patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc, el Madrid de bàsquet, després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça de bàsquet, que sí que jugarà aquestes semifinals de l'ACB. És la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011, i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Barça, enmig de la temporada que està vivint, tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luka en Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100, amb una actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
12: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga, i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
11: I del pròxim rival, el Tenerife, en parlava Esport 3, Nico Laprovítola, de seguida el Sant Tireu. Després d'aquesta victòria del Barça de bàsquet en aquest partit a la pista de l'UCAM Múrcia, el Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, que té 43 anys i va acabar amb 23 punts.
9: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
11: Era Marcelinho Huertas a DAZN i ara us ho prometíem, Nico Laprovítola en declaracions a Esport 3 parlant del Tenerife.
13: Sí, va a ser muy difícil, muy difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
11: I avui és el torn de la penya. El Joventut de Badalona juga a Vitòria a la pista del Baskonia a partir de les 7 per aconseguir l'accés a les semifinals on espera al València.
10: L'actualitat esportiva a fons.
11: I a les dues del migdia, cursa de Gran Premi a Hongria, cursa de MotoGP, Marc Márquez des de la pol, després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint. Sapiguem ara qui s'ha endut la victòria a Moto3. Damià Aguilar, bon dia.
14: Bon dia, Máximo Quiles, el líder de la categoria, cinquena victòria de 8 possibles. Hi ha molta història en aquesta cursa de Moto3 perquè s'ha acabat amb una bandera vermella. Máximo Quiles ha creuat la meta en primera posició, la segona per David Almansa i la tercera per Álvaro Carpe. Just en aquella última volta hi ha hagut un accident de 3 pilots, Brian Uriart, David Muñoz i Valentín Perrone, tots conscients. El que passa és que s'ha hagut de decidir la victòria en funció de l'últim pas per línia de meta i això ha perjudicat el català Joel Esteban, que havia creuat la meta vuitè i finalment ho ha fet en 13a posició. Máximo Quiles, que és gran dominador d'aquesta categoria de Moto3 amb 170 punts, la segona posició és per Álvaro Carpe a 59 al darrere, el tercer ja és el catalano-argentí Marco Morelli a 93 punts. La pròxima cursa d'aquí a 15 minuts aproximadament amb la Ethan Guevara a la pole position de Moto2 i el líder Manu González sortint des de la segona fila de la graella.
11: I de les últimes hores sentireu Bernardo Silva admetent que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça a l'11 titular.
15: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
11: I d'aquí mitja hora, una mica més, a 1:15 començaran els partits d'Igualada, Barça i Calafell-Liceo, quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final, i amb l'Igualada i el Calafell intentant forçar el cinquè partit. Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'Handbol, Barça-Bidasoa. A partir de les 3 de la tarda, final masculina del Roland Garros de tenis entre l'alemany Zverev i l'italià Coboli. I el Barça de futbol sala domina per 1-0 la semifinal pel títol de Lliga després de superar el Movistar Inter al Palau Blaugrana per 4-3.
10: Trescat Info.

0: Són les 12. Més d'un milió de persones s'han congregat a la plaça Cibeles de Madrid en la missa que ha oficiat el Papa Lleó XIV i que s'ha acabat fa poca estona. És la segona jornada del pontífex a la capital espanyola, marcada per la Diada del Corpus. En l'homilia, el Papa ha instat els fidels a comprometre's socialment i actualitzar la seva religiositat. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díaz, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que a Fernández Díaz li encantava filtrar coses. Els sindicats d'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona. Després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda, els docents també es manifestaran diumenge que ve a la capital catalana. Els pediatres recomanen que escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic en polítiques estructurals de salut pública davant les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública infantil. Alta hospitalària pels 5 catalans que feien la quarantena a Madrid com a mesura preventiva després del brot d'antivirus del mes passat al creuer Ondius. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol. El Perú escull avui el novè president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país, en dir, el candidat d'Esquerra Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. També proposa que quan s'apugi es faci de manera progressiva. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol. S'estrena l'aplicació Rutes, impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que permet descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Es nodreix de les 3.000 obres registrades al seu portal i permet que l'usuari es dissenyi la seva ruta a mida des del mòbil.
1: Esports.
2: En marxa les eleccions a la presidència del Madrid. Ja han votat els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, tots dos enmig de mostres de suport dels socis madridistes. Florentino, el favorit, ha rebut un bany de masses. Són els primers comicis en 20 anys al Madrid i arriben després que l'equip de bàsquet quedés eliminat ahir als quarts de final de l'ACB contra el Tenerife, fet que suposa que el Madrid no guanyi cap títol aquest any en cap dels seus esports professionals. A la Joventut de Badalona juga el tercer definitiu partit dels quarts de l'ACB avui a la pista del Bascònia. A partir de les 7 mirarà d'aconseguir el mateix objectiu aconseguit ahir pel Barça d'accedir a les semifinals de l'ACB.
0: I pel que fa al temps, sol amb alguns núvols prims passatgers i temps força estable. Les marinades es reforçaran a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà i creixeran nuvolades al Pirineu amb risc d'algun ruixat aïllat a l'Alt Ripollès i a la Cerdanya. Les temperatures podran arribar als 34 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: 4 minuts passen de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ja s'ha acabat la missa del Papa Lleó XIV al centre de Madrid i ara és el moment de la processó del Corpus Christi. En l'homilia, el pontífex ha demanat als fidels que actualitzin la seva fe i es comprometin pel bé comú. 1.200.000 persones segueixen els actes litúrgics al centre de la capital espanyola, a Madrid, i tenim el nostre company Dani Sáenz de Aja. Dani, bon dia.
3: Hola, bon dia. Portant la custòdia i sota pali, Lleó XIV ha encapçalat la processó de Corpus. Ho ha fet per un recorregut de 100 metres del carrer Alcalà, totalment engalanat de catifes de 30.000 clavells. Ha estat la recta final d'una missa en què 2.000 religiosos han donat la comunió a milers de creients. En la seva homilia, el Papa els ha instat a actualitzar el missatge de l'Església.
4: I aquí una encomienda per d'Espanya d'avui i de mañana. Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
3: També ha demanat als creients mantenir el compromís amb la societat.
4: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir

0: comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: Missatge dirigit a la comunitat catòlica l'endemà d'una jornada de forta càrrega política i social i també després d'una vetlla amb mig milió de joves. Avui el Papa s'ha donat un nou bany de masses davant d'1.200.000 persones, segons xifra l'organització.
2: Dani Sanzeja, moltes gràcies per aquesta última hora des de Madrid. Molt bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: 6 minuts i mig passen ara de les 12. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era el darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica el diari O.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit.
4: El número uno, ja tenim aquí, sí. Porque, vamos, el filtrar es que le ponía y lo vamos a filtrar.
2: L'àudio no se sent bé, ho heu pogut comprovar, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díaz que ja es pot imaginar qui és perquè Fernández Díaz això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas. Ara passa mig quart de les 12, el Papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat i, sobretot, també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga. Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
5: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
2: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament.
6: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
2: Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Doncs bé, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades de les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
7: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
2: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic.
7: Per això demanem de millorar els aïllaments dels centres educatius, de renaturalitzar tot el que té a veure no només amb els patis, sinó tot el que té a veure amb les rodalies de les escoles, no? Tenim moltes escoles totalment envoltades d'autèntiques carreteres, d'asfalt.
2: Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública. I les vagues i protestes de professors d'aquest final de curs ja han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte. Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes en menys temps del que havien calculat a principis de curs.
8: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. però bueno, que els

0: professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
1: El Tanvir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
2: L'assignatura de física, l'últim tema hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
3: A algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la tele, no les hem fet, i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
1: Aquest cap de setmana toca repassar, abans no comencin uns exàmens on per primer cop hi haurà detectors de dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. Els que hi van sense cap intenció de copiar, com la Laura Ortoy, aplaudeixen la mesura, però temen que els controls els posin encara més nerviosos.
4: Em sembla bé que es faci, tot i que m'ha sorprès perquè quan he vist les imatges, per exemple, de València, és que sembla un aeroport, això, de que he de passar més controls que per anar-me de viatge. Però em sembla bé per això mateix, perquè si no seria injust cap a la resta d'alumnes.
1: Els exàmens, que es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin en molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus en un creuer ja han rebut l'alta hospitalària després de donar negatiu a una prova PCR que els van fer ahir. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran. És la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials. L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
6: Que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
1: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. Tot i així, discrepen en alguns punts de la proposta del govern espanyol, com la de reduir a 3 les racions de carn a la setmana que es donen als hospitals. El programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, han parlat amb la Mariona Martín, nutricionista de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
7: Potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de, no, si tinc flatulències, comparteixo habitació, i a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. És bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn.
1: El programa també ha entrat a l'Hospital Vall d'Hebron, on tenen l'única cuina d'hospital a Catalunya amb treballadors públics. Patricio Molina n'és el cap de cuina.
8: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-lo servir.
1: El Reial Decret també posa el focus en les màquines expenedores, molt habituals en hospitals i centres educatius. Volen que el 80% dels productes que s'ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat. I el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governarà el país en dir si la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat, o el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que representa la visió del camperol que va arribar a president, Pedro Castillo, empresonat per intent de cop d'estat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
9: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, en dir Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta

0: de respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
1: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
0: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
1: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el Fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
0: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i quatre vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
2: Passen gairebé 2 minuts d'un quart d'una. Mor un motorista en un accident a la carretera N2 a Martorell, al Baix Llobregat. Segons informa el Servei Català de Trànsit, ahir al vespre hi va haver una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme i, a conseqüència de la topada, el motorista va morir. Es tracta d'un home de 49 anys, veí de Martorell. Ara s'investiguen les causes del sinistre. Arran de l'accident es van activar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats del sistema d'emergència mèdiques. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: El temps.
2: Amb en Jofre Genuer.
4: Amb el domini del sol, les temperatures van pujant, l'ambient es va tornant una mica més calorós, hores d'ara, amb valors que en conjunt ja situen hores d'ara entre aquests 24 a 27 graus, fins i tot. Els termòmetres més alts, especialment doncs, a l'interior de les comarques de Girona, també s'enfilen força al prelitoral, o també ja tocant aquests 26-27 en sectors del Pla de Lleida. De fet, és en aquest indret on la temperatura podrà acostar-se als 32-33, potser hi ha algun 34. Fora de la línia de la costa o de l'àrea del Pireu, la calor avui s'intensifica. La façana litoral, amb la presència de les marinades, el termòmetre queda una mica més frenat, cap als 26-24. Una marinada que, per cert, es reforçarà cap a les Terres de l'Ebre, pot arribar fins i tot cap al Pla de Lleida, també cap a la zona de l'Empordà, i només esperem que les nuvolades de nou siguin una mica protagonistes a l'àrea del Pireu, però menys actives, poca cosa, i serà difícil que donguin ruixats, potser al nord del Ripollès, també a Cerdanya. Bé, les temperatures continuaran pujant, la propera matinada serà una mica menys fresca i, de fet, esperem que hi hagi més valors tropicals a la façana litoral, demà amb temperatures a l'interior que poden arribar més fàcilment als 30-33 graus, potser hi ha algun 35 cap al Pla de Lleida, però el Pirineu quedarà una mica al marge de tot plegat perquè s'estarà acostant una petita cua de front que, sobretot de cara al vespre, implicarà que reapareixin alguns ruixats amb un cel més ennuvolat, un front que lliscarà pel nord del país entre la nit i matinada de dimarts i obrirà les portes una mica de tramuntana mestral, però sobretot a una massa d'aire més atlàntica i fresca que farà que per dimarts, dimecres, tornem a parlar d'una reculada del termòmetre amb matinades més fresques.
3: Fresca Info.
5: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
6: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
7: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
8: No és el mateix una llar amb 2 ingressos que una llar amb 1 ingrés.
9: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
10: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
9: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
10: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
3: 3CAT Info.
2: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels

0: carburants, que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli, fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i el gas, i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
1: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Capdevadal.
2: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil, i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva.
1: Anys enrere, l'IVA el teníem el 17% en el combustible i del 16 vam passar al 21, i abans del 16 el teníem el 10, si no recordo jo malament. Però tornar a passar del 10 al 21 tornar a haver-hi un catacroc molt important.
0: Tot i que no han obtingut cap resposta, els empresaris del sector asseguren que el govern espanyol els escolta i que entén les seves reivindicacions. La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada ahir per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge. En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones, s'han fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a 3Cat Info que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen terminis.
3: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'han mostrat favorables a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. I neix Rutes, una app gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació, que s'ha estrenat aquesta setmana, està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat. Com explica en declaracions a Catalunya Ràdio el codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
4: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat. Està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut responent només a 4 preguntes o una secció de rutes que ja compta amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història.
5: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. En marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre el gran favorit Florentino Pérez i l'altre candidat, Enrique Riquelme. Tots dos han votat ja aquest matí amb mostres de suport per part dels socis madridistes. Florentino ha estat el primer a fer-ho, s'ha avançat a Enrique Riquelme a l'hora de votar i ha rebut un bany de masses. S'ha saludat i s'ha fet fotografies amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre.
5: 3Cat Info.
6: Tot això l'endemà de la patacada majúscula de l'equip de bàsquet del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semifinals. És la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la

0: primera ronda. El Madrid tanca una temporada sense cap títol en cap dels seus esports professionals i això no passava des del 2010.
1: 3CAT Info.
0: El Barça de bàsquet, enmig de la temporada que està vivint, sí que jugarà en canvi aquestes semifinals de l'ACB. Ahir tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Lucan Múrcia i el va superar 76-100, actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
2: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar al Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem amb una bona línia i hem de seguir creixent.
0: Les semifinals amb el Tenerife les començarà el Barça aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, veterà, 43 anys, que va acabar amb 23 punts.
3: He pasado por muchas batallas,
4: lo sé,
3: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
0: A l'altra semifinal espera el València i el rival se sabrà avui, sortirà del partit del Joventut de Badalona de la Penya a Vitòria a la pista de la Baskonia a partir de les 7. També avui a les 2 del migdia, cursa de Gran Premi a Hongria, cursa de MotoGP amb Marc Márquez, recordeu, des de la pole. Ahir es va imposar amb molta autoritat a la cursa sprint. A aquesta hora ens interessem per la cursa de Moto2. Damià Aguilar, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix 16 voltes pel final, cobrint la setena volta. Lidera el txec Filip Salac amb 129 mil·lèsimes sobre Manu González, el líder de la categoria. A partir del tercer Senna Ajus ja són a més d'un segon. Aquesta cursa encara en marxa i ara tot just coincideix que un dels tres pilots que s'han vist implicats en la caiguda de la cursa de Moto3, David Muñoz, ara l'evacuen a un hospital hongarès per veure si té alguna fractura a la cama dreta i en un braç. Recordeu que aquest pilot es dona la circumstància que en els últims mesos ha hagut de passar 6 vegades pel quiròfan pel fèmur esquerra. A David Muñoz li han passat per sobre altres dos pilots en l'última volta, Uriarte i Perrone, que estan bé. La victòria ha estat per Máximo Quiles, la cinquena de 8 caps de setmana, un Quiles que és més líder encara amb 59 punts respecte a Álvaro Carp.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I escoltar Bernardo Silva, de seguida el sentireu, admetent que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City.
6: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad, eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
0: Declaracions de Bernardo Silva ahir al vespre, fa només unes hores, després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 amb ell a l'11 titular. Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'Handbol, Barça-Bidasoa, ara de seguida a 2:15 comencen l'Igualada-Barça i el Calafell-Liceo, quarts partits de les semis de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final. A partir de les 3 de la tarda, la final masculina del Roland Garros de tennis entre l'alemany Zverev i l'italià Cavoli. Ahir la femenina se la va endur Andreieva.

0: Dos quarts d'una, us destaquem aquesta hora que més d'un milió de persones s'han congregat a la plaça Cibeles de Madrid a la missa que hi ha celebrat Lleó XIV. És la segona jornada del pontífex a la capital espanyola, marcada per la Diada de Corpus. En l'homilia, el papa ha instat els fidels a comprometre socialment i actualitzar la seva religiositat. I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. A partir d'ara parlarem de les assegurances de vida i els joves. Els de menys de 40 anys els hi donen l'esquena, deixen de contractar-les, perquè les famílies es formen més tard, per la falta de feines estables i perquè prioritzen altres despeses, com el pagament d'un habitatge. I a partir de tres quarts d'una, l'espai Mapamundi, la Neus Aldeguer, ens parlarà de Bali, però no com a destí de vacances, sinó com a lloc on viure i dels problemes polítics i socials que pateix.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia, que estan en marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que ja han votat els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, tots dos amics de mostres de suport, i que Florentino, el favorit, ha rebut un bany de masses.

0: I pel que fa al temps, destaquem que fa sol, amb alguns núvols prims passatgers, el temps és força estable, les marinades es reforçaran a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà i creixeran nuvolades al Pirineu amb risc d'algun ruixat aïllat a l'Alt Ripollès i a la Cerdanya. Les temperatures podran arribar als 34 graus al Pla de Lleida. Ara passen 2 minuts i mig de 1:15 del migdia.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Ja s'ha acabat la missa del Papa Lleó XIV al centre de Madrid i ara és el moment de la processó de Corpus Christi. En l'homilia, el pontífex ha demanat als fidels que actualitzin la seva fe i es comprometin pel bé comú. 1.200.000 persones segueixen els actes litúrgics al centre de la capital espanyola. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Portant la custòdia i sota pali, Lleó XIV ha encapçalat la processó de Corpus. Ho ha fet per un recorregut de 100 metres del carrer Alcalà, totalment en galanat de catifes de 30.000 clavells. Ha estat la recta final d'una missa en què 2.000 religiosos han donat la comunió a milers de creients. En la seva homilia, el Papa els ha instat a actualitzar el missatge de l'Església.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
2: També ha demanat als creients mantenir el compromís amb la societat.
3: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
2: Missatge dirigit a la comunitat catòlica l'endemà d'una jornada de forta càrrega política i social i també després d'una vetlla amb 500.000 de joves. Avui el Papa s'ha donat un nou bany de masses davant d'1.200.000 persones, segons xifra l'organització.
0: L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era el darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit.
4: Filtrador número uno, ya te los imaginas. Sí, sí. Porque, vamos, por el filtrar es que le ponía.
0: L'àudio, com heu pogut comprovar, no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díez que ja es pot imaginar qui és, perquè a Fernández Díaz això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís.

0: Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas. I els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
1: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
0: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic.
1: Per això demanem de millorar els aïllaments dels centres educatius, de renaturalitzar tot el que té a veure no només amb els patis, sinó tot el que té a veure amb les rodalies de les escoles, no? Tenim moltes escoles totalment envoltades d'autèntiques carreteres, d'asfalt.
0: Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Dos quarts i mig d'una del migdia, els joves de menys de 40 anys estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment la seva contractació, com formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seves etapes vitals, i això fa que per aquest col·lectiu tenir una assegurança no sigui una prioritat. Ens ho explica la Maite Curto en aquest reportatge amb el muntatge musical de Macià Closes.
3: L'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA, revela que la majoria dels 6.000 enquestats de diferents països, d'entre 18 i 39 anys, considera que les assegurances de vida són essencials per a una futura tranquil·litat financera. Tot i així, actualment, contractar-ne no és una prioritat immediata per a aquest col·lectiu, perquè veuen la mort com a molt llunyana, per l'endarreriment dels projectes de vida i pels costos de les primes, que consideren elevades. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, exposa alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'assegurances de vida entre els joves.
4: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
3: Herrera assenyala que és necessari fer una planificació financera.
4: La persona, quan més planifiqui, més protegida estarà. L'objectiu de l'assegurança de vida és protegir no solament a la persona, sinó també protegir el seu entorn, el seu entorn familiar o el seu entorn d'empresa. Per tant, anticipar-se és millor que deixar-lo al devenir de tota la vida.
3: Per ara, el Toni no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
5: Suposo que en ser jove no planteges, no, que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que me'n faria contractar seria, doncs, anar a fer-me gran, no, començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no, que va creixent i voler, doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
3: Hi ha joves que sí que en tenen per si de cas, com el Xavi.
6: Jo sí que tinc una assegurança de vida contractada i, bueno, crec que igual era d'aquestes coses que aparentment no fa falta, però en el dia que et fa falta igual us agraeixes tenir-la, no? És aquelles coses que tant de bo mai la utilitzis, però ara, si en algun dia s'ha d'utilitzar, doncs benvinguda serà.
3: I d'altres tenen contractada una assegurança de vida, però per un motiu molt concret, com en el cas del Jordi.
7: Perquè per tenir una hipoteca amb el banc és obligatori contractar una assegurança de vida. Almenys així ho va ser com a condició per la meva hipoteca.
3: Davant d'això, algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atraure els joves. Sentim Carles Herrera.
4: Són cobertors com, per exemple, anticip de despeses de sepeli. Un anticip, per exemple, per pagar l'impost de successions, que depèn de la família, l'impost pot ser més alt o més baix. Hi ha serveis de millora de la salut, per exemple, posada a la disposició de la seguretat.

0: pagat, serveis gratuïts o a preus especials que estan vinculats a lo que és la medicina.
1: Mentre que hi ha una tendència a la baixa en les contractacions d'assegurances de vida individuals, les col·lectives, és a dir, les que fan les empreses a les plantilles de treballadors i les associacions de professionals als seus adherits, es mantenen.
2: Aquesta nit, el Primavera Sound ha viscut l'última jornada del festival marcada per la reivindicació i la festa. Gorillaz i el grup de rap irlandès Niqab han aprofitat l'altaveu del Primavera per demanar la llibertat de Palestina. També hi ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància d'ex-ex a part del fòrum Marc Ruiz.
3: Els irlandesos Niqab han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat de polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. Està dedicat a la llibertat d'expressió, a Palestina. A mig concert, Arab Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia. Han presentat l'àlbum The Mountain, fortament influenciat per l'estètica, la cultura i la música de l'Índia. I no han faltat grans clàssics de la banda, com Dirty Harry, Stylo, Phil Good Inc. i Clint Eastwood. També a la gran esplanada DXX omplien tot l'espai disponible de fans dels seus mig temps seductors que t'atrapen fins que acabes tenint ganes de deixar-te emportar pel corrent que generen. Això passava la mateixa jornada en què Olivia Rodrigo saltava a l'escenari per sorpresa i ho feia amb un col·laborador de luxe, Robert Smith, l'endemà que tots dos es fessin una selfie al backstage del concert de The Cure, molt probablement una de les actuacions que seran més recordades d'aquest primavera 2026.
2: Doncs el Primavera Sound ha tancat edició amb 287.000 espectadors, 6.000 menys que l'any passat. Entre els assistents hi han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pep Guardiola i Joan Laporta, i també els actors Paul Mescal i Harris Dickinson. I ja es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribes Altes després de mesos d'obres. Actiu en diferents èpoques, des del 1939 fins al 2007, aquest camp ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Ribes Altes, Laura Bertran.
4: El Memorial del Camp de Ribes Altes estrena una nova exposició permanent 10 anys després de la seva obertura. Uns canvis necessaris per adaptar-se als diferents públics i per actualitzar els continguts. Només arribar, un vídeo de 8 minuts explica la història del lloc al llarg de gairebé 70 anys. Dins de la gran sala, una taula cronològica repassa les dates més rellevants amb documents i explicacions. Celina Sala Pons és la directora del Memorial.
5: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
4: La nova exposició permanent proposa també 6 espais temàtics per entendre millor les diferents èpoques, amb una cura especial per la semàntica, perquè, amb el pas dels anys, el llenguatge evoluciona. Grégory Tuban és el responsable científic del Memorial.
6: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
7: I com on en parla.
4: L'objectiu és posar els fets i els testimonis directes al centre. I al fons de la gran sala es pot descobrir el passatge dels testimonis, un nou espai immersiu amb fotografies històriques i on es pot escoltar el relat de persones que van viure al camp de Ribes Altes.
8: El temps.
2: Amb en Jofre Genuer.
9: Les temperatures més elevades a migdia ja arribaven a prop d'aquests 28 graus a Vinebre d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. També valors de 26-27, doncs cap a punts del Baix

Llobregat, del Segrià, del Bages, del Pla d'Urgell. Per tant, avui la calor que s'intensifica una mica més, el termòmetre està pujant amb més ganes i especialment avui esperem més valors pròxims als 30 a l'interior o al

0: Cuixat aïllat. Marinades actives cap a l'Empordà, cap a les Terres de l'Ebre, també arribant al Pla de Lleida, i a la costa sempre temperatures una mica més frenades, en general entre els 24 i 26 graus. Demà la temperatura puja més, la matinada serà menys fresca, més valors tropicals, que no baixin dels 20 graus a la costa, alguns núvols baixos cap al sud, a primeres hores sobretot, o també alguns bancs de boira a l'interior, i en general el sol s'imposarà amb temperatures que encara podrien guanyar un o dos graus més, per tant, a tocar els 35, sobretot al Pla de Lleida. Però el Pirineu queda una mica al marge d'aquest ascens de la temperatura, s'estarà acostant una cua de front, un front atlàntic fred que farà que de cara al vespre reapareguin alguns ruixats, els núvols, i també comenci a entrar una mica de tramuntana. De fet, aquest front condicionarà una mica la temperatura els propers dies, sobretot dimarts i dimecres, perquè la calor tornarà a recular i les matinades tornaran a ser més fresques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
2: Bali, l'altra cara del paradís.
3: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món, però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
4: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
3: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
4: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
3: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
5: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
3: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
6: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de que ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegues gram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
3: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada

0: no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
1: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
0: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
2: Que a Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
0: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
3: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
5: L'Auditori de Girona presenta l'únic concert a Catalunya de Konstantin Krimmel, interpretant El viatge d'hivern de Franz Schubert. Ho farà al claustre del monestir de Sant Daniel amb totes les entrades exaurides.
6: Fremd bin ich eingezogen, fremd sich.
5: El carismàtic baríton d'origen germano-romanès recull un cop més l'herència dels grans cantants de repertori del Lied a través d'un dels cims creatius del romanticisme musical. La subtilesa i també la força de Schubert estan presents a través de les 24 cançons que formen el cicle Viatge d'hivern. L'acompanya el prestigiós pianista Emil Buskashevich. La carrera de Krimmel l'avala una quantitat encomiable de distincions. Amb 33 anys, se'l considera un dels artistes que més sap transmetre la intensitat del repertori del Lied amb unes interpretacions plenes de matisos. El concert que es fa a les 8 del vespre és el darrer del cicle Experiència Clàssica a l'Auditori de Girona.
4: Esports.
5: Albert Benet, bon dia.
7: Bon dia. En joc als quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, Igualada, Barça i Calafell, Liceo, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final, perquè els dos equips dominen les semifinals per 2-1, mentre que l'Igualada i el Calafell miraran d'evitar-ho i forçar el cinquè partit. Entrem al pavelló de les Comes a Igualada. Marc Andrés, bon dia.
8: Bon dia. De moment aquí s'han jugat 15 minuts d'aquest quart partit. El marcador no es mou, n'ha tingut de millors ocasions a l'Igualada, però el porter del Barça, Sergi Fernández Chencho, que està jugant un grandíssim partit. Una mica més de 10 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Les faltes molt repartides, la tensió es viu amb molta intensitat i recordem-ho que el Barça pot classificar-se avui per la final. L'Igualada busca forçar el cinquè partit que jugaria dimarts vinent, dia 9 de juny, al Palau Blaugrana. De moment, però, 10 minuts pel final de la primera meitat, Igualada 0, Barça 0.
7: Això és el que està passant a les Comes d'Igualada, a l'Anoia, mentrestant el Calafell està empatant també a 0 contra el Liceo, a la primera part també en el partit que s'està jugant al pavelló Joan Hurtoll de Calafell, al Baix Penedès.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: En marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per triar entre el gran favorit Florentino Pérez i l'altre candidat Enrique Riquelme. Tots dos han votat ja aquest matí amb mostres de suport per part dels socis madridistes. Florentino ha estat el primer a fer-ho, s'ha avançat a Enrique Riquelme en la votació i ha rebut un bany de masses. S'ha saludat i s'ha fet fotografies amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i està encarant a les 8 del vespre. Tot això l'endemà de la patacada majúscula de l'equip de bàsquet del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semis. És la primera temporada en blanc del Madrid de bàsquet des de 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Madrid tanca una temporada sense cap títol en cap dels seus esports professionals, cosa que no passava des del 2010.
4: 3CAT Info.
7: La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, accedir a les semis de l'ACB. El partit del Joventut a Vitòria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. Si guanya, a la penya l'espera el València. I com dèiem, la primera semifinal ja està definida, la començarà a jugar el Barça amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. Nico Laprovittola parlava així del Tenerife a Sport 3.
9: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
7: Ahir, victòria contundent del Barça a la pista de Luka Murcia, 76-100, amb actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaurana, el veterà Marcelinho Huertas, té 43 anys, va acabar el partit amb 23 punts.
10: He pasado por muchas batallas,
11: lo sé,
10: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
7: Era Marcelinho Huertas a DAZN. D'aquí una mica més d'una hora, a les dues, començarà la cursa del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar, recordeu, amb autoritat ahir a l'esprint. Ara pendents del desenllaç de Moto2, Damià Aguilar, bon dia.
12: Bon dia. Manu González, el líder de la categoria que s'apunta a la quarta victòria de la temporada, la tercera consecutiva, al darrere el txec Filip Salah i l'australià Senna Agius. Manu González, que té un calaix de 50 punts al capdavant d'aquest Mundial de Moto2. Abans, en Moto3, la cinquena victòria per al líder Máximo Quiles sobre David Almansa i Álvaro Carpe. Una cursa que s'ha acabat amb bandera vermella perquè en la darrera volta hi ha hagut un accident amb tres pilots, un dels quals, David Muñoz, és el que ha sortit pitjor parat i l'han evacuat amb helicòpter a un hospital fora de perill, però per comprovar que no tingui cap fractura. I efectivament, a partir de 3:15 ens hi posem en directe a l'Univers MotoGP, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, amb aquesta cursa en què Marc Márquez intentarà fer el primer doblet de la temporada, completar els 37 punts del cap de setmana a Hongria.
7: I abans de la una del migdia sentireu Bernardo Silva. Un dels objectius del Barça per la pròxima temporada, després de deixar el Manchester City.
13: Tengo mucho, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
4: Trescat Info.

Més d'un milió de persones han seguit avui al migdia la missa i la processó de Corpus que ha oficiat el papa a Lleó 14 al centre de Madrid. A l'homilia, el papa ha criticat aquells qui s'agenollen davant de Déu però menyspreen els altres. Armènia vota avui en unes eleccions decisives pel futur del país caucàsic. El favorit a guanyar-les és l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i per no

0: dependre tant de Moscou, el seu aliat històric. L'oposició prorussa denuncia un centenar de detencions entre els seus partidaris. El Perú escull avui el novè president de l'última dècada a la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país andí el candidat d'esquerres, Roberto Sánchez, i la conservadora, Keiko Fujimori. L'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que ara fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díaz, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que a Fernández Díaz el motivava filtrar coses. La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins passat l'estiu. També proposa que quan s'apugi es faci de manera progressiva. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol. Alta hospitalària per als 5 catalans que feien la quarantena a Madrid com a mesura preventiva després del brot d'antivirus del mes passat al creuer Ondius. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marque el protocol. La Galeria Nacional de Retrats de Londres commemora el centenari del naixement de Marilyn Monroe amb una gran exposició que explora les facetes menys conegudes de l'actriu i que conté les imatges més icòniques de, probablement, la dona més fotografiada del segle passat. Exposició fins al pròxim setembre.
1: Esports.
2: En joc als quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, de moment sense gols a la primera part encara, Igualada 0, Barça 0 i Calafell 0, Liceo 0, amb la possibilitat que el Barça i el Liceo aconsegueixin avui mateix l'accés a la final. En marxa les eleccions a la presidència del Madrid. Ja han votat els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, tots dos amics de mostres de suport dels socis madridistes. Florentino, el favorit, ha rebut un bany de masses. I avui se sabrà l'últim semifinalista de l'ACB de bàsquet. La penya, el Joventut de Badalona, juga el tercer i definitiu partit de quarts a la pista del Baskonia, avui a les 7.
0: Migdia amb sol, amb només alguns núvols prims, passatgers i temps estable. Les marinades aniran reforçant a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, i creixeran nuvolades al Pirineu, amb risc d'algun ruixat aïllat a l'Alt Ripollès i a la Cerdanya. Les temperatures avui poden arribar ben bé als 34 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts i mig de la una del migdia. Bon dia, us està parlant Jaume Brufau. S'acaben els actes litúrgics del Papa Lleó XIV al centre de Madrid, on avui al migdia ha congregat més d'un milió de persones per seguir la missa i la processó del Corpus. En la seva homilia, el pontífex ha demanat als fidels que es comprometin pel bé comú. És només una de les coses que ha dit. N'hem fet el seguiment a Madrid amb un dels periodistes de 3CAT Info, en Dani Sainz de Aja. Bon dia, Dani.
3: Hola, bon dia, Jaume. Si ahir Lleó XIV alertava contra els populismes i la polarització, avui el missatge del Papa s'havia de llegir entre línies. En l'homilia de la missa multitudinària que ha presidit este matí, el pontífex ha instat els fidels a viure la fe sense egoismes i amb compromís social.
4: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Les hores d'espera sota el sol han quedat en segon pla quan alguns fidels han pogut veure el Papa de ben a prop durant la processó del Corpus que ha encapçalat el mateix pontífex custodi en mà.
5: Me he colado por ahí y le tenía a menos de 3 metros, le tenía al Papa, al lado le tenía.
6: Yo me he puesto atrás de la fila, pero me he subido a una silla y más o menos le he podido ver bien y antes a una farola, así que más o menos le he podido ver bien.
5: Un poco estresado, el sol además, pero muy bien, ha sido muy bonito, me ha encantado.
6: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? 1,5 millones de personas decían que había, todos juntos aquí rezando con el Papa. Me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado. Me ha parecido una misa muy bonita y muy bien hecha.
3: Esta tarda Robert Prevost es reunirà amb representants del món de la cultura, l'empresa i l'esport i demà culminarà la seva visita a Madrid amb una imatge inèdita, la primera intervenció d'un papa al Congrés dels Diputats.
0: Dani Sainz de

0: Baja, Madrid, gràcies. També la coordinació tècnica d'aquestes connexions en directe aquí als estudis de la Diagonal del Manel Gil i el Xavi Vall. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Armènia, gairebé 2,5 milions de persones estan cridades avui a les urnes en unes eleccions parlamentàries clau pel futur del país. El favorit a les enquestes és l'actual primer ministre Nikol Pashinyan, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i per fer les paus amb l'Azerbaidjan. Moscou, corresponsal, Cristina Solias.
3: L'objectiu de Pashinyan és deixar de dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis, un rumb que no agrada gens al Kremlin, que ja ha intentat posar la por al cos dels votants, ha amenaçat de tallar-los el gas i el petroli i ha prohibit la importació de productes armenis com el peix i les flors. Tot i això, Pashinyan nega que es vulgui enfrontar a Moscou.
4: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
3: Pashinyan vol firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte i per això ha renunciat a reivindicar l'Alt Karabakh, el territori que l'exèrcit àzeri va envair el 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis.
0: Kosovo vota avui per tercera vegada en l'últim any i mig després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa en aquestes eleccions és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De tota manera, el partit del primer ministre kosovar en funcions, el nacionalista Albin Kurti, és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de Maduro de Kurti per silenciar a la minoria sèrbica de Kosovo. I també el Perú fa avui eleccions per triar el nou president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governarà el país, han dit, si la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat, o el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que representa la visió del camperol que va arribar a president, Pedro Castillo, empresonat per l'intent de cop d'estat. Tots dos arriben a les urnes, frec a frec, segons les enquestes que s'han anat fent. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
5: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, en dir Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
6: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
5: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
6: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
5: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i quatre vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls que les proves falses que va fer contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, es van filtrar mitjans afins al Partit Popular. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar coses. Ho revela un àudio que publica el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven al partit. Un àudio que no se sent bé, però on Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díez que ja es pot imaginar qui és perquè Fernández Díaz això de filtrar el motivava. L'any 2014, el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís.

0: Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va acabar arxivant el cas. Les vagues i protestes de professors d'aquest final de curs han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat que comença dimarts. Han tingut menys dies lectius i alguns dels temes els han hagut de preparar ells mateixos, pel seu compte. Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes en menys temps del que havien calculat a principis de curs.
1: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
0: El Tanvir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
2: L'assignatura de física, l'últim tema hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps i realment era un tema curt, però clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
3: Algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la tele, no les hem fet i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
0: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat, que tenint en compte que les proves coincideixen amb la visita del Papa, sortiran molt de marge per poder-hi arribar a temps. La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
5: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de forma progressiva.
4: Anys enrere, a l'IVA el teníem el 16% en el combustible i del 16 vam passar al 21 i abans del 16 el teníem el 10, si no recordo jo malament. Però tornar a passar del 10 al 21 tornar a haver-hi un catacroc molt important.
0: Tot i que no han obtingut cap resposta, els empresaris del sector afirmen que el govern espanyol els està escoltant i que entén les seves reivindicacions.
6: 3CAT Info.
0: Gairebé és un quart de dues. De seguida, atenció a la previsió del temps. Abans, però, dissortadament, hem de parlar de la mort d'un motorista en un accident a la carretera nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi va haver un accident ahir al vespre en què van xocar, de forma lateral, una moto i un cotxe. A conseqüència de la topada, el motorista va morir. És un home que tenia 49 anys, veí de Martorell. S'investiga què va passar. Arran del sinistre es van activar 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima d'ahir ja són 54 les persones que han mort algun accident aquest any, en el que portem de 2026 a les carreteres catalanes. D'aquestes 54 persones mortes, 23 eren motoristes.
6: El temps.
0: Jofre Genué.
7: Les temperatures més elevades a migdia ja arribaven a prop d'aquests 28 graus a Vinebre d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. També valors de 26-27, doncs cap a punts del Baix Llobregat, del Segrià, del Bages, del Pla d'Urgell. Per tant, avui la calor que s'intensifica una mica més, el termòmetre està pujant amb més ganes i especialment avui esperem més valors pròxims als 30 a l'interior, o al Pla de Lleida fins i tot 33 o 34, amb una jornada de sol.

0: o ressol, alguns núvols prims passatgers, i de nou al Pirineu hi haurà algunes nuvolades, però creiem que seran més esquifides que dies enrere. Entre el Prepirineu i el Pirineu esperem una tarda de cel variable, però difícilment amb pluja, potser a l'Alt Ripollès, Cerdanya. Aquests núvols acabin donant algun petit ruixat aïllat. Marinades actives cap a l'Empordà, cap a les Terres de l'Ebre, també arribant al Pla de Lleida, i a la costa sempre temperatures una mica més frenades, en general entre els 24 i 26 graus. Demà la temperatura puja més, la matinada serà menys fresca, més valors tropicals, que no baixin dels 20 graus a la costa, alguns núvols baixos cap al sud, a primeres hores sobretot, o també alguns bancs de boira a l'interior, i en general el sol s'imposarà amb temperatures que encara podrien guanyar 1 o 2 graus més, per tant, a tocar dels 35, sobretot al Pla de Lleida. Però el Pirineu queda una mica al marge d'aquest ascens de la temperatura, s'estarà acostant una cua de front, un front atlàntic fred que farà que de cara al vespre reapareguin alguns ruixats, els núvols, i també comenci a entrar una mica de tramuntana. De fet, aquest front condicionarà una mica la temperatura els propers dies, sobretot dimarts i dimecres, perquè la calor tornarà a recular i les matinades tornaran a ser més fresques.
1: Fresca info.
2: Anys i anys.
3: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tant nostre com dir...
5: Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir...
3: Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci!
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
10: 3CAT.
3: Molt nostre.
11: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
1: Tresca Info.
12: Fins al pròxim 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe. La mostra, que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, exposa des de les seves primeres fotografies com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per la revista Life al 1962. El nostre corresponsal a Londres, en Quim Olivares, l'ha visitat.

0: De les imatges més icòniques de Marilyn Monroe, com la presa de Manhattan al 1954, on el vent d'una sortida de ventilació del metro li aixeca la faldilla, a d'altres més inèdites i íntimes, com la del 1962 a la platja californiana de Santa Mònica, una de les últimes de qui és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
0: Han estat 2 anys de recerca en arxius personals dels fotògrafs que van treballar amb Monroe, amb museus nord-americans o en col·leccions privades, com la del cantant Elton John. La mostra també se submergeix en objectes personals originals, com el guió de Com casar-se amb un milionari, amb el text del seu paper de Pola encerclat, també les inseparables sabates blanques d'agulla o el vestit que duia a La temptació viu a dalt. Més enllà de la seva imatge d'icona de Hollywood, va col·laborar estretament amb els seus fotògrafs i sempre revisava quines fotos seves es publicaven i quines no. Era una dona amb inquietuds i amb ganes d'aprendre. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissària al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: El fet de que a ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre, no?
0: L'exposició no es recrea en la tragèdia de la seva mort als 36 anys i, en canvi, n'explora les fortaleses. Tornem a sentir Rosie Broadley.
1: Crec que realment aconsegueixes fer-te una idea de la seva resiliència i que en realitat les circumstàncies es van tornar cada cop més dures per ella. No crec que les fotografies mostrin necessàriament que fos increïblement fràgil, perquè crec que sempre va ser una professional.

0: mostra també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
1: Aquesta passada nit el Primavera Sound ha viscut l'última jornada del festival marcada per la reivindicació i per la festa. Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap aprofitaven l'altaveu del Primavera Sound per demanar la llibertat de Palestina. També hi ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància, segons en Marc Ruiz, que ho va seguir, de The XX.
2: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat de polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. Està dedicat a la llibertat d'expressió, a Palestina. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia. Han presentat l'àlbum The Mountain, fortament influenciat per l'estètica, la cultura i la música de l'Índia. I no han faltat grans clàssics de la banda, com Dirty Harry, Stylo, Phil Good Inc. i Clint Eastwood. També a la gran esplanada The XX omplien tot l'espai disponible de fans dels seus mig temps seductors que t'atrapen fins que acabes tenint ganes de deixar-te emportar pel corrent que generen. Això passava la mateixa jornada en què Olivia Rodrigo saltava a l'escenari per sorpresa i ho feia amb un col·laborador de luxe, Robert Smith, l'endemà que tots dos es fessin una selfie al backstage del concert de The Cure, molt probablement una de les actuacions que seran més recordades d'aquest primavera 2026.
1: Cinc minuts i mig i seran dos quarts de dues.
3: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia i comencem interessant-nos en els quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Igualada, Barça i Calafell, Liceo. Recordeu que el Barça i el Liceo poden aconseguir avui mateix l'accés a la final perquè els dos equips dominen les semis per 2-1 i l'Igualada i el Calafell ho volen evitar, ho volen endarrerir i forçar el cinquè partit. Anem a pams, entrem d'entrada al pavelló de les Comes a Igualada. Marc Andrés, bon dia.
5: Bon dia. De moment, temps de descans encara aquí a les Comes, però ja tenim a tots els protagonistes damunt d'aquesta pista d'Igualada per començar la segona meitat. Una segona meitat que començarà amb empat a zero. Hi ha hagut bones oportunitats, sobretot pel conjunt local, però cap dels dos equips ha aconseguit obrir el marcador fins ara. Per tant, 25 minuts per endavant, amb empat a zero aquí al marcador. L'Igualada busca forçar el cinquè. El Barça busca classificar-se per la final.
4: Això a les Comes d'Igualada, la noia, mentrestant el Calafell està perdent per 0-1 contra el Liceo, també al descans en el partit que s'està jugant al pavelló Joan Ortoll de Calafell, al Baix Penedès.
3: Trescat Info.
4: En marxa les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. Uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Tots dos han votat aquest matí amb mostres de suport per part dels socis madridistes. Florentino ha estat el primer a fer-ho, s'ha avançat Enrique Riquelme a l'hora de votar i ha rebut un bany de masses. S'ha saludat i s'ha fet fotos amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre.
3: Trescat Info. Tot

0: Això l'endemà de la patacada majúscula de l'equip de bàsquet del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semis. És la primera temporada en blanc del Madrid de bàsquet des del 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia tan aviat en la primera ronda. El Madrid tanca una temporada sense cap títol en cap dels seus esports professionals, cosa que no passava des del 2010. La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, és a dir, accedir a les semifinals de l'ACB. El partit del Joventut a Vitòria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. Si guanya, a la penya l'espera el València. I com dèiem, la primera semifinal ja està definida, la començarà a jugar el Barça amb el Tenerife aquest mateix dimarts, demà passat al Palau Blaugrana, a les 8 del vespre i amb factor pista a favor. En parlava Esport 3 ahir mateix, Nico Laprovítola.
1: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
0: Això després de la victòria contundent ahir de l'equip de Xavi Pascual a la pista de Luca Múrcia, 76-100, amb 23 punts de Will Clyburn. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un exblaugrana, Marcelinho Huertas, que té 43 anys i que va acabar amb 23 punts.
2: He pasado por muchas batallas,
3: lo sé.
2: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
0: Era Marcelinho Huertas a DAZN. D'aquí una mica més de mitja hora, a les 2, començarà la cursa del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint el líder de Moto2, el pilot madrileny Manu González, ha guanyat la cursa de la categoria, mentre que la de Moto3 l'ha guanyada el líder Máximo Quiles amb el català Joel Esteban, 13è.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
5: Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
0: Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'Handbol Barça-Bidasoa. A partir de les 3 de la tarda, final masculina del Roland Garros de tenis entre l'alemany Zverev i l'italià Cobolli. L'Europa busca avui la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Per fer-ho, necessita guanyar el Celta B, el filial del Celta a Balaïdos. Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:02. A aquesta hora destaquem que més d'un 1.200.000 persones han seguit la missa i la processó de Corpus que ha oficiat el Papa Lleó XIV al centre de Madrid. A la seva homilia, el pontífex ha criticat aquells que s'agenollen, diu, davant de Déu, però menyspreen els altres. Eleccions decisives avui a Armènia, que vota per decidir el futur del país caucàsic. El favorit a guanyar-les és l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i per no dependre tant de Moscou. L'oposició prorussa denuncia un centenar de detencions entre els seus partidaris. I també al Perú té eleccions, en aquest cas per

0: Hi ha el nou president de l'última dècada, a la segona volta d'uns comicis marcats pels extrems, amb frec a frec entre la presidència del país que es disputa el candidat d'Esquerres Roberto Sánchez i també a la que opte la conservadora Keiko Fujimori. Des d'ara fins a arribar a les dues entre diverses qüestions, farem atenció a la crida que fan els pediatres que escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic amb polítiques estructurals de salut pública, tenint en compte les calorades que s'han de viure a moltes aules. Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública infantil. També us explicarem que els joves de menys de 40 anys estan deixant de contractar assegurances de vida. Les causes, l'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment aquesta contractació, com formar una família o tenir una feina estable. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia.
0: I en esports a aquesta hora, Albert.
1: En joc els quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Igualada 0, Barça 0, els primers instants de la segona part, i Calafell 0, Liceo 1, a punt de començar la segona part. El Barça i el Liceo tenen la possibilitat d'aconseguir avui mateix l'accés a la final.
0: Migdia amb sol, només alguns núvols prims, temps força estable arreu, amb matinades que es reforçaran a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, i amb nuvolades que creixeran al Pirineu, amb un risc d'algun ruixat aïllat a l'Alt Ripollès i a la Cerdanya. Avui les temperatures podran arribar als 34 graus al Pla de Lleida. S'han acabat els actes litúrgics del Papa Lleó XIV al centre de Madrid, on avui al matí s'han congregat més d'un milió de persones per seguir la missa i la processó de Corpus. En la seva homilia, el pontífex ha demanat als fidels que es comprometin pel bé comú. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Si ahir Lleó XIV alertava contra els populismes i la polarització, avui el missatge del Papa s'havia de llegir entre línies. En l'homilia de la missa multitudinària que ha presidit este matí, el pontífex ha instat els fidels a viure la fe sense egoismes i amb compromís social.
3: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
2: Les hores d'espera sota el sol han quedat en segon pla quan alguns fidels han pogut veure el Papa de ben a prop durant la processó del Corpus, que ha encapçalat el mateix pontífex custòdia en mà.
4: Me he colado por ahí y le tenía a menos de 3 metros, le tenía al Papa, al lado le tenía.
5: Yo me he puesto atrás de la fila, pero me he subido a una silla y más o menos le he podido ver bien, y antes a una farola, así que más o menos le he podido ver bien.
4: Un poco estresado, el sol además, pero muy bien, ha sido muy bonito, me ha encantado.
5: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? 1,5 millones de personas decían que había, todos juntos aquí rezando con el Papa. Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado. Me ha parecido una misa muy bonita y muy bien hecha.
2: Esta tarda Robert Prevost es reunirà amb representants del món de la cultura, l'empresa i l'esport, i demà culminarà la seva visita a Madrid amb una imatge inèdita, la primera intervenció d'un Papa al Congrés dels Diputats.
0: A Armènia, gairebé 2,5 milions de persones estan cridades avui a les urnes en unes eleccions parlamentàries clau pel futur del país. El favorit a les enquestes és l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i fer les paus amb l'Azerbaidjan. Moscou, Cristina Solies.
6: L'objectiu de Pashinyan és deixar de dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis, un rumb que no agrada gens al Kremlin, que ja ha intentat posar la por al cos dels votants, ha amenaçat de tallar-los el gas i el petroli i ha prohibit la importació de productes armenis com el peix i les flors. Tot i això, Pashinyan nega que es vulgui enfrontar a Moscou.
7: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
6: Pashinyan vol firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte i per això ha renunciat a reivindicar l'Alt Karabakh, el territori que l'exèrcit àzeri va envair el 2023 i d'on va expulsar més de 100,000 armenis.
0: També tenen eleccions avui al Perú per triar el nou president de l'última dècada, segona volta d'uns comicis presidencials que decidiran qui governarà el país andí. Si la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i per delictes de lesa humanitat,

0: o al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que representa la visió del camperol que va arribar president, Pedro Castillo, que està empresonat per intent de cop d'estat. Tots dos arriben a la cita electoral molt frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
1: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, en dir Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
2: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
1: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
2: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el Fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
1: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
3: 3CAT Info.
0: 2:30. Els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades que han de patir en moltes aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a 3CAT Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
4: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
0: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic.
4: Per això demanem de millorar els aïllaments dels centres educatius, de renaturalitzar tot el que té a veure no només amb els patis, sinó tot el que té a veure amb les rodalies de les escoles. No? Tenim moltes escoles totalment envoltades d'autèntiques carreteres, d'asfalt.
0: Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública. Els joves de menys de 40 anys estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment la seva contractació, com formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen tant ara a les seves etapes vitals i això fa que per aquest col·lectiu tenir una assegurança no sigui una prioritat. Ens amplia aquesta qüestió en aquesta informació la Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: L'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA, revela que la majoria dels 6.000 enquestats de diferents països, d'entre 18 i 39 anys, considera que les assegurances de vida són essencials per a una futura tranquil·litat financera. Tot i així, actualment, contractar-ne no és una prioritat immediata per a aquest col·lectiu, perquè veuen la mort com a molt llunyana, per l'endarreriment dels projectes de vida i pels costos de les primes, que consideren elevades. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, exposa alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'assegurances de vida entre els joves.
6: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb les més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
5: Herrera assenyala que és necessari fer una planificació financera.
6: La persona, quan més planifiqui, més protegida estarà. L'objectiu de la seguretat de vida és protegir no solament a la persona, sinó també protegir el seu entorn, el seu entorn familiar o el seu entorn d'empresa. Per tant, anticipar-se és millor que deixar-lo al devenir de tota la vida.

0: Per ara, el Toni no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
1: Suposo que en ser jove no planteges que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que em faria contractar seria anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no? Que va creixent i voler... també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
0: Hi ha joves que sí que en tenen per si de cas, com el Xavi.
2: Jo sí que tinc una assegurança de vida contractada i bueno, crec que igual era d'aquestes coses que aparentment no fa falta, però en el dia que et fa falta igual us agraeixes tenir-la. No? Aquelles coses que tant de bo mai la utilitzis, però si en algun dia s'ha d'utilitzar, doncs benvinguda serà.
0: I d'altres tenen contractada una assegurança de vida, però per un motiu molt concret, com en el cas del Jordi.
3: Perquè per tenir una hipoteca amb el banc és obligatori contractar una assegurança de vida. Almenys així ho va ser com a condició per la meva hipoteca.
0: Davant d'això, algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atraure els joves. Sentim Carles Herrera.
4: Són cobertors com, per exemple, anticip de despeses de sepeli. Un anticip, per exemple, per pagar l'impost de successions, que depèn de la família, l'impost pot ser més alt o més baix. Hi ha serveis de millora de salut, per exemple, posar a la disposició de l'assegurat serveis gratuïts o a preus especials que estan vinculats a el que és la medicina.
0: Mentre que hi ha una tendència a la baixa en les contractacions d'assegurances de vida individuals, les col·lectives, és a dir, les que fan les empreses a les plantilles de treballadors i les associacions de professionals als seus adherits, es mantenen.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: L'Auditori de Girona presenta l'únic concert a Catalunya de Constantin Krimmel interpretant El viatge d'hivern de Franz Schubert. Ho farà al claustre del monestir de Sant Daniel amb totes les entrades exaurides. El carismàtic baríton d'origen germano-romanès recull un cop més l'herència dels grans cantants del repertori lied a través d'un dels cims creatius del romanticisme musical. La subtilesa i també la força de Schubert estan presents a través de les 24 cançons que formen el cicle Viatge d'hivern. L'acompanya el prestigiós pianista Miel Buscagewicz, amb la carrera de Krimmel avalada amb una quantitat encomiable de distincions. Amb 33 anys, se'l considera com un dels artistes que més sap transmetre la intensitat del repertori del lied, amb unes interpretacions plenes de matisos. El concert, a les 8 del vespre, és l'últim del cicle Experiència Clàssica de l'Auditori de Girona. I a Terrassa, avui...
1: Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records...
0: No Doctor Prats hi fa dos concerts solidaris, al Teatre Principal, en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert avui, a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió va animar a fer-ne una altra de sessió, que s'ha viscut avui al matí.

0: Tota la recaptació es destina a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina. Aquests concerts són una mostra de la complicitat de la ciutadania amb el projecte de reobertura del Teatre Regina, espai històric del Centre Cultural El Social. Un nou teatre que pretén posar-se en funcionament aquest any després d'estar-ne 40 de tancat. L'entrada per Doctor Prats costa 20 euros. Per 30 euros, entrada i samarreta.
1: A poc ja anar tirant, res ha estat com esperàvem.
0: Són 3:45.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
3: Les temperatures més elevades a migdia ja arribaven a prop d'aquests 28 graus a Vinebre d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. També valors de 26-27, cap a punts del Baix Llobregat, del Segrià, del Bages, del Pla d'Urgell. Per tant, avui la calor que s'intensifica una mica més, el termòmetre està pujant amb més ganes i especialment avui esperem més valors pròxims als 30 a l'interior.

O el Pla de Lleida fins i tot 33 o 34, amb una jornada de sol o ressol, alguns núvols prims passatgers, i de nou al Pirineu hi haurà algunes nuvolades, però creiem que seran més esquifides que dies enrere. Entre

0: Alguns núvols baixos cap al sud, a primeres hores sobretot, o també alguns bancs de boira a l'interior, i en general el sol s'imposarà amb temperatures que encara podrien guanyar un o dos graus més, per tant, a tocar dels 35, sobretot al Pla de Lleida. Però el Pirineu queda una mica al marge d'aquest ascens de la temperatura, s'estarà acostant una cua de front, un front atlàntic fred, que farà que de cara al vespre reapareguin alguns ruixats, els núvols, i també comenci a entrar una mica de tramuntana. De fet, aquest front condicionarà una mica la temperatura els propers dies, sobretot dimarts i dimecres, perquè la calor tornarà a recular i les matinades tornaran a ser més fresques.
1: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
2: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
1: Denuncien l'accés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
1: I a casa nostra tornen a sortir...
3: I de la resta del món.
1: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
5: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
6: Neix Routes, una app gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Una aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana, impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat. Com explica en declaracions a Catalunya Ràdio el codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi recorregut i itinerari a mida.
7: Això vol dir que tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació, aquesta arquitectura catalana.cat, vol dir que informació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
6: Routes destaca per funcions com Arquimatge, un sistema visual que proposa un recorregut responent només a quatre preguntes, o la secció Routes Coac, que ja compta amb gairebé 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història. L'aplicació mòbil coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura a Barcelona i inclou els recorreguts oficials del proper Congrés Mundial d'Arquitectes, que se celebrarà a la ciutat a finals d'aquest mes de juny.
8: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
9: Avui visitem la ciutat de Lleida per seguir el barri dels antics adobers. Ens situem al segle XIII, la Lleida medieval i cristiana, una època d'eclosió urbanística de la ciutat. Resseguim la Rambla Ferran, al costat de l'antiga muralla, enderrocada al segle XIX, on fem una ruta per les adoberies més antigues de l'Estat. Ja les ha visitat el nostre company, el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
10: Hola, Fèlix.
9: Els obradors són els baixos de tres edificis, propietat de les administracions locals.
10: Exacte, dos d'ells són de l'Ajuntament, un dels quals el Museu Morera i un altre de la Diputació. Som en un antic barri adober, dels més antics de l'Estat i que a la vegada ha perdurat més en el temps. Sentim la cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida, Maria Pilar Vázquez.
11: Entre el 13 i el 15, Lleida és una de les tres ciutats adoberes més importants de Catalunya, però adoberies n'hi havia tot l'Estat. El que passa que potser no han perdurat tant en el temps. Llavors, com a construcció de tota una zona d'adoberies, doncs aquesta és la que és més antiga, són les més antigues de l'Estat, o una de les més antigues de l'Estat, i la que perdura més en el temps. Tenim adoberies, per exemple, a Vic, a Igualada, però són més tardanes. I en aquest cas, doncs, sí, són les més antigues i, a més, les que han perdurat més en el temps.
10: Les adoberies que es van trobar als fonaments de l'edifici de l'antiga audiència s'han pogut conservar i preservar i ara es poden visitar els baixos de l'immoble, recentment reconvertit en el Museu Morera de Lleida. Núria Castellón, tècnica de patrimoni del Departament de Turisme de Lleida.
12: Bueno, en aquest veiem una adoberia que està excavada i on podem veure els diferents dipòsits i on encara tenim aigua que va arribant, i l'altre al costat on encara no s'han fet aquestes tasques d'excavació. Llavors podem veure l'abans i el després del treball dels arqueòlegs.
10: Entrem ara a l'adoberia del número 9 de la Rambla de Ferran. Aquí podem veure i sentir l'aigua necessària per al funcionament dels obradors. Sentim la historiadora Olga Paz.
13: L'aigua és un element que és característic d'aquest espai. i és un element que a més és continu i que ens ajuda a transportar-nos en aquest moment i entendre com era el funcionament d'una adoberia, perquè sense l'aigua seria impossible.
10: Aquí també s'hi pot veure una mena de túnel per on

0: escorre l'aigua, una imatge ben espectacular.
1: El que veiem, de fet, és un túnel. Un túnel on a la part de dalt tenim una volta de pedra amb diferents estructures que també ens parlen de la història d'aquest lloc, de les transformacions que hi ha hagut, dels usos que tenia. I a la part baixa el que veiem és que tenim la roca de pedra natural i excavat a la roca aquesta mina per on discorre l'aigua. Però no hi veiem al final, perquè encara continua bastants metres més enllà.
2: Unes adoberies, per a Joan, on es tractava la pell dels animals.
0: Exacte, Fèlix. En dues d'elles, els números 9 i 13 de la Rambla, es tractaven les pells més grans, de bou i de vaca, i a la del número 19, les més petites, de cabra i d'ovella. Pells que després es transformaven en cuir amb tot un seguit d'aplicacions en estris, roba i eines per al camp.
1: Roba o molts altres estris. Clar, avui en dia tenim els plàstics, que és molt fàcil, però en època medieval no existien. Per tant, el cuir esdevé un element essencial, ja sigui per la roba, ja sigui pel mobiliari, ja sigui per tindre elements de transport, per exemple, del vi, etc., per les eines, pel camp. És un element bàsic.
0: En l'adoberia que ens trobem podem veure els diferents cups. A més, presenta una singularitat perquè podem contemplar on es feien els tints que s'hi aplicaven. Un acord entre l'Ajuntament i la Diputació de Lleida permet visitar les diferents adoberies que es conserven, que es poden veure en visites guiades el segon i quart dissabte de mes. Un patrimoni que sovint resta amagat, però que ara està a l'abast dels que vulguin conèixer una mica més la Lleida medieval.
3: Fins aquí la visita de les adoberies. Us convidem el segon i quart dissabte de mes a visitar aquests tres espais i que descobriu aquesta Lleida medieval i aquest gremi d'adobers que teníem a la ciutat.
2: El muntatge musical és de Toni Subirats.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
5: 5 minuts i mitjà seran les dues. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia.
5: Anna amb Albert, toquen.
4: Esports.
6: S'estan jugant els quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Són els partits Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Entrem al pavelló de les Comes a Igualada. Marc Andrés, bon dia.
7: Bon dia. La tensió que és màxima. S'ha mogut el marcador en aquesta segona meitat i ho ha fet gràcies al Barça, que Sergi Llorca, amb una gran jugada col·lectiva, ha acabat culminant per fer el 0-1. Però ara té una falta directa. L'Igualada és Viella en esquina. Després el gol! Empat a l'Igualada! S'avancés el marcador gràcies a Sergi Llorca. Biel Llanes de falta directa, empat al partit. Per tant, amb aquest resultat ens aniríem a la pròrroga 1-1 aquí a les Comes, a falta de 9 minuts i 23 segons per final. Un partit molt i molt igualat. La tensió, recordem-ho, és màxima. Si el Barça guanya, es classifica per la final. Si l'Igualada s'endú aquest partit, hi haurà cinquè i definitiu al Palau Blaugrana.
6: Doncs, Marc, si hi ha qualsevol novetat abans de les dues, ens demanes pas, d'acord?
7: I tant.
6: Acaba d'empatar, doncs, l'Igualada. Ho hem viscut en directe a 3CAT Info. I en l'altre partit, això és el que passava a les Comes d'Igualada a la Noia, mentrestant, la Calafell està perdent per 1-2 contra el Liceo. També a la segona part, en el partit que s'està jugant al pavelló Joan Hurtoll de Calafell, al Baix Penedès. Si els gallecs guanyen, accedeixen a la final.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Dades de participació a les eleccions a la presidència del Madrid, que es fan per primera vegada en 20 anys. A la una del migdia havien votat 12.651 socis, això és el 16% del cens. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats avui a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Tots dos han votat aquest matí amb mostres de suport per part dels socis madridistes. Florentino ha estat el primer a fer-ho. S'ha avançat Enrique Riquelme a l'hora de votar i ha rebut un bany de masses. S'ha saludat i s'ha fet fotos amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, on les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre.
4: 3CAT Info.
6: Tot això l'endemà de la patacada majúscula de l'equip de bàsquet del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semis. És la primera temporada en blanc del Madrid de bàsquet des de 2011 i feia 18 anys.

0: que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Madrid tanca una temporada sense cap títol en cap dels seus esports professionals, cosa que no passava des del 2010.
1: 3CAT Info.
0: La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, accedir a les semis de l'ACB. El partit del Joventut a Vitòria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. Si guanya, a la penya l'espera al València. I com dèiem, la primera semifinal ja està definida, la començarà a jugar el Barça amb el Tenerife aquest mateix dimarts, demà passat al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. Nicola Provítola en parlava a Sport 3.
2: Sí, va ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
0: Ahir, victòria contundent de l'equip de Xavi Pascual a la pista de Luca Múrcia, 76-100, amb actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, el veterà Marcelinho Huertas, que té 43 anys i que va acabar amb 23 punts.
3: He pasado por muchas batallas,
4: lo sé,
3: pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
0: Era Marcelinho Huertas a DAZN. I el que farem ara, un minut i mig per arribar a les dues del migdia, és tornar a les comes amb aquest partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins entre l'Igualada i el Barça, Marc Andrés.
5: Sí, perquè s'ha desfermat la bogeria aquí a les comes i només 40 segons després que empatés l'Igualada per mitjans de Biel Llanes, ha tornat a marcar l'Igualada. En aquest cas ha estat Marc Carol amb una molt bona jugada col·lectiva i l'Igualada ara, quan falten 8 minuts per acabar el partit, guanya per 2-1. Ha calgut esperar el gol inicial de Sergi Llorca per desfermar la bogeria golejadora i en un qüestió de 2 minuts i mig han arribat 3 gols, 2 per l'Igualada, 1 pel Barça. Amb aquest resultat aniríem al cinquè i definitiu partit al Palau Blaugrana.
0: I just ara també acaba d'empatar el Calafell contra el Liceo. El Liceo estava guanyant a la pista del Calafell, doncs bé, el Calafell acaba d'empatar, empat a dos també a la segona part. Aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'Handbol, Barça-Bidassoa. D'aquí una hora a les 3, final masculina del Roland Garros entre l'Alemanya Zverev i l'italià Coboli. L'Europa busca avui la classificació per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Per fer-ho necessita guanyar el Celta B a Balaïdos. I Kimi Antonelli sortirà des de la pole al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 al davant de Verstappen.
1: Catalunya Ràdio.
6: El papa demana davant d'un milió de fidels actualitzar la fe.
7: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museu del passat que visitar.
6: Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
6: Segona jornada de la visita de Lleó 14 a Espanya amb una missa multitudinària a la plaça Cibeles, on el pontífex no ha llançat un missatge tan polític com en el discurs d'ahir. Madrid, Dani Sainz-Beaja, sí que ha apel·lat als creients a treballar pel bé comú.
8: Sí, si ahir Lleó 14 alertava sense embuts contra els populismes i la polarització, avui el missatge del papa s'havia de llegir entre línies. En l'homilia de la multitudinària missa de Corpus que ha presidit este matí, el pontífex ha instat els fidels a viure la fe sense egoismes, amb esperit renovador i amb compromís amb la societat.
6: Ho ampliarem. I al Catalunya Migdia també recollirem noves revelacions sobre l'anomenada Operació Catalunya. L'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz confirma en una conversa amb Leire Díez que es van fer servir proves falses per acusar Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa.
9: El número 1, ja tenim aquest, sí. Perquè el Jorge Fernández és cremonia i el 2 és finca.
6: En l'àudio que publica el diario.es, Francisco Martínez assegura que a l'exministre li encantava, diu literalment, filtrar coses. Del món, pendents avui diumenge de les eleccions al Perú, que es disputen la conservadora Keiko Fujimori i el candidat d'Esquerres Roberto Sánchez, que van frec a frec. I avui també voten a Armènia i a Kosovo. Ho explicarem. Les persones de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. Ho recull un informe que constata que prioritzen altres despeses, com ara el pagament d'un

0: un habitatge.
1: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família es va més tard. El tema de l'estalvi per comprar un pis, una casa, cada vegada és més costós.
0: És l'economista Carles Herrera, propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc. També parlarem de Bali, perquè, a banda de la imatge paradisíaca que tots tenim, l'illa viu també una altra cara, la de la massificació turística, la mala gestió dels residus i la contaminació de part de l'aigua. I de la cultura avui, ressaca de l'última nit del Primavera Sound i també Marilyn Monroe. Recordarem la figura de la icona de Hollywood ara que a Londres es fa una exposició de fotografies de l'actriu coincidint amb el centenari del seu naixement. I a partir de 2:15, els esports, Xavi Soler, que destacarem avui.
2: Doncs avui viurem en directe al final del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Recordeu, Marc Márquez sortirà des de la pole position. També anirem a Vitòria, on avui, després de la victòria del Barça i la classificació per a les semifinals de l'ACB, és el dia de la penya, que juga a la pista del Baskonia, ens espera l'Ernest Macià. I també anirem fins a Alacant, on avui pot aixecar un títol al Barça d'en Bosch o a la final de Copa, i fins a Vigo, acompanyant el camí de l'Europa per classificar-se per la final per pujar a segona divisió.
0: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
3: Bon dia, Eva. Circulació en general tranquil·la. Assenyalem, però, que a la C33 hi ha un carril tallat a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona per l'avaria d'un vehicle i que a la Ronda Litoral hi ha intensitat a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Quin temps ens espera aquesta pròxima setmana? Jofre, bon dia.
5: Bon dia. De moment, entre avui i demà, les temperatures que repunten una mica la calor, en definitiva. Ara mateix hi ha valors entre 30 i 33 graus, res de l'altre món. Calor que no serà desbocada, però, en definitiva, demà fins i tot es podria arribar als 35 de manera puntual al Pla de Lleida. I sobretot a l'interior, a la costa, potser el termòmetre queda una mica més frenat en presència de marinades o també al Pirineu. Però bé, a partir de demà a la tarda, una nova cua de front que lliscarà pel Pirineu portarà l'arribada d'una massa d'aire més atlàntica, més temperada, i això provocarà en definitiva que per dimarts, dimecres, tornem a parlar d'una reculada de la calor i de matinades més fresques. De moment, aquesta tarda, si hi ha algun ruixet amb les nuvades que creixin al Pirineu, seran doncs aïllats i poca cosa, entre el Ripollès i Cerdanya aproximadament, i demà els ruixats comencen a guanyar una mica més de terreny, sobretot avançada la tarda, primer potser al Pirineu Central, després al nord de Lleida amb l'arribada d'aquesta cua de front, amb entrada a la tramuntana a últimes hores, i sembla que dimarts concretament els ruixats tornaran a ser presents en molts sectors del nord-est del país.
0: Gràcies, Jofre Genové, bon dia.
5: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:05. I marxem cap a Madrid perquè la processó de Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat la multitudinària missa que el papa Lleó XIV ha celebrat aquest matí al centre de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre socialment i a no menysprear els més dèbils. A Madrid, seguint els actes del papa Lleó XIV, hi tenim en Dani Sendeja. Dani, bon dia.
6: Hola, bon dia. Digues.
0: No, dic que quines paraules ha fet servir el papa.
6: Doncs avui la litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
7: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
6: I també els ha reclamat compromís amb la societat.
7: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
6: Però els himnes, moments d'oració i els silencis han centrat avui tot el protagonisme. Acompanyat pels cardenals arquebisbes de Barcelona i Madrid, Lleó XIV ha presidit una missa que ha acabat amb milers de persones rebent la comunió alhora i amb el pontífex encapçalant la processó del Corpus Christi pel centre de Madrid.
0: Ha estat una missa massiva. Quin ambient s'ha viscut, Dani?
6: Doncs l'endemà d'una d'ella, que ja va reunir

0: mig milió de persones. Avui el Papa s'ha tornat a donar un bany de masses. L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol. Un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el Papa de ben a prop.
1: Mira, llevamos crema, agua. Venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
2: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al Papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario. Vamos.
3: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
4: Nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
0: Ara Robert Prevost descansa a la Nunciatura Apostòlica. Al vespre es reunirà amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
5: I precisament el Papa arriba dimarts a Catalunya, el mateix dia que està convocada la vaga dels sindicats de l'educació i que comença la selectivitat. Mestres i professors, però, asseguren que les mobilitzacions es faran a partir de les 9 del matí per no entorpir l'arribada dels estudiants als exàmens. Aquest any es preparen 46.000 estudiants a les proves d'accés a la universitat i han tingut menys temps per preparar-se perquè amb les vagues han perdut dies sencers de classe. Qui més, qui menys, s'ha hagut de preparar, per tant, temes pel seu compte. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
6: Bon dia. Hem visitat l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, que porta una seixantena d'alumnes a la selectivitat. Com a la resta de centres, les vagues han marcat el final de curs i, com admet Jordi Saura, el coordinador de batxillerat, han anat justos de temps i hi ha temes que els alumnes han hagut de treballar sols.
7: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible.
6: La Laura Ortoy, que es presenta a la selectivitat per poder estudiar Ciències de l'Antiguitat, ens explica el que s'han trobat.
8: Molta part del temari doncs, l'haguem hagut de fer molt més ràpid. Això implica doncs, fer exàmens en un període molt curt de temps de temes que hem donat potser en un parell de dies o tres.
6: Tant la Laura com la seva companya Lucía Panadero veuen bé la introducció de detectors de dispositius mòbils a la selectivitat per evitar que es copiï, però tenen por que els controls els posin encara més nervioses.
9: Està molt bé perquè tots hem d'estar en igualtat de condicions, però sí que és veritat que són molts controls i et posen una mica més nerviosa. Tot i que no porti res.
6: Les proves, que es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, que afectarà la mobilitat a la ciutat i també als voltants de Montserrat.
5: I encara relacionat amb l'educació, els pediatres alerten dels riscos per a la salut de nens i adolescents que pot comportar la falta de climatització de les aules. Aquests últims dies en parlàvem de les temperatures que hi ha en algunes classes i reclamen mesures urgents per pal·liar-ho. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que la calor extrema a escoles i instituts és un problema de salut pública infantil, Gemma Bonet.
10: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
11: Tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques com la diabetis o d'altres que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
10: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i els instituts s'adaptin bé al canvi climàtic. Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
5: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de 3. Ara parlem de l'Operació Catalunya perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls avui de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrant mitjans afins al Partit Popular, Maria Guixà.
12: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior estava al darrere de la informació que acusava l'exalcalde Xavier Trias de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz, diu, li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica avui el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista, implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit.
13: L'àudio
12: no...

0: No se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú a qui anomena el filtrador número 1, dient a l'Aire 10 que ja es pot imaginar qui era, perquè diu que Fernández Díaz això de filtrar li motivava, li posava, literalment. Recordem que el 2014 va ser el diari El Mundo qui va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. De fet, la Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas.
1: I ara, de la crònica internacional... Dia d'eleccions. Al Perú, per exemple, els votants indecisos, una quarta part de l'electorat, tenen avui la clau per decidir si el nou president ha de ser la conservadora Keiko Fujimori o el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis obren tot just ara i tancaran a mitjanit, hora catalana. S'espera un resultat ajustat en un país polaritzat i un escrutini que pot trigar dies. Tenim un enviat especial a Lima, Joan Biosca, bon dia.
2: Bon dia. La clau d'aquestes presidencials la tenen els indecisos, un 25% de l'electorat peruà, que no va voler votar en primera volta i que amb el seu sufragi ara podria decantar la balança. Són les prediccions que es fan aquí a Lima, al Perú, entre analistes polítics i experts electorals. Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final, amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica. 35 dies per tenir resultats. Dos models de país en joc en un país amb 8 presidents en 10 anys, amb una moció de censura fàcil i ràpida coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. És com es treuen i es posen presidents aquí al Perú, explica l'analista polític Luis Alberto Arias.

0: Simplifiquen missatges. Des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, quatre vegades candidata presidencial.
1: També Armènia celebra avui unes eleccions parlamentàries decisives per al rumb del país. El primer ministre Nikol Pashinyan aposta per apropar-se a la Unió Europea i no dependre tant del seu aliat històric, Rússia. Les enquestes el donen com a clar favorit davant l'oposició nacionalista i prorussa, que ha denunciat més d'un centenar de detencions entre els seus partidaris. Des de Moscou ens informa Cristina Solies. Bon dia.
2: Bon dia. Gairebé 2,5 milions d'armenis estan cridats a les urnes. El primer ministre Nikol Pashinyan, que ja ha votat, ha defensat que Armènia necessita diversificar els seus socis per garantir la seva sobirania i no ha estat enlligat a Rússia.
3: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'estat, la democràcia i l'estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
2: El Kremlin ha intentat influir a les eleccions, advertint Yerevan que si s'acosta a la Unió Europea els tallarà el gas i el petroli, i aquests últims dies ja ha prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita o la verdura. Tot i això, Pashinyan nega que les relacions amb Rússia s'hagin deteriorat.
3: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
2: Pashinyan necessita una àmplia majoria per reformar la Constitució i poder firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte. El candidat ha renunciat a reivindicar l'Alcarabà, el territori que l'exèrcit àzeri va envair l'any 2023 i d'on va expulsar més de 100,000 armenis, un pragmatisme que els votants més nacionalistes i més prorussos no li perdonen.
1: I avui també hi ha eleccions anticipades a Kosovo, que vota per tercera vegada en l'últim any i mig. La nova cita a les urnes està marcada per la crisi institucional que travessa aquest país balcànic, també per la incertesa sobre si el partit del primer ministre en funcions, el nacionalista Albin Kurti, podrà revalidar el seu mandat malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Crònica internacional a banda, ara passa un minut d'un quart de tres. Més notícies que destaquem avui diumenge 7 de juny. Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. Segons un informe sobre el sector, aquest col·lectiu prioritza altres despeses, com l'habitatge, i no es planteja aquest tipus de producte fins a formar una família, fet que cada vegada s'endarrereix més. Maite Curtó.
4: Sí, és la principal conclusió de l'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Des de fa un temps, les asseguradores constaten que les persones de menys de 40 anys

0: deixen de contractar assegurances perquè no s'adequen a les seves etapes vitals. N'exposa alguns dels factors Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
1: Cada vegada les famílies es constitueixen més tard i també per un factor també econòmic de que malauradament els sous són més baixos que no respecte a fa uns anys anteriors.
0: El Toni té 30 anys i acaba de ser pare. Per ara no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
2: Suposo que el que em faria contractar seria doncs, anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no? Que va creixent i voler doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
0: Ja hi ha algunes companyies d'assegurances que estan redissenyant els seus productes per atraure els joves mitjançant beneficis immediats i simplificant la seva subscripció.
3: I la patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. Recordem que el govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a principis de juliol.
0: Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA, que s'aplicava a l'electricitat i el gas, i ara la rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a final de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte de l'eliminació de la rebaixa.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat eficaç i proposa que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva.
3: Ara 2 minuts per la publicitat i anem a Bali.
5: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
6: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
7: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
8: Fem possible un estiu per a tothom.
9: Junts ho farem possible.
10: Col·labora amb Fundesplai.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
14: La casa nostra ja és casa teva.
15: Que bé, que bé.
14: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Leire Díaz, bon dia.
20: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
19: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
20: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
21: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
22: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
19: Candela Peña, què passa?
23: Quina il·lusió.
19: Ah, hem engreixat una mica.
23: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
19: Sí.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
5: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Bali, un dels destins més desitjats del món, amaga darrere la seva imatge paradisíaca una sobreexplotació turística que està pagant molt cara. L'illa Indonèsia, amb 4 milions d'habitants, rep cada any 16 milions de visitants. Els residus es gestionen malament i una part de l'aigua, per tant, està contaminada. Núria Har.
26: A Bali es generen unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i només es recicla el 7% del plàstic. La pressió també afecta l'aigua. La indústria turística en consumeix més de la meitat i el sistema de clavegueram no dona a l'abast. La investigadora en gestió de residus, Nurra Azizà, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'illa no estava preparada.
0: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. Crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
26: Oceans Gardeners és una organització que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall. El seu fundador, Vicent Chalias, aposta per un canvi radical de model.
1: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
26: El govern d'Indonèsia ha començat a limitar la construcció d'allotjaments i endurir les normes, però els experts i els residents de l'illa de Bali coincideixen que amb això no n'hi haurà prou.
3: I marxem ara cap a les platges, en aquest cas de la Costa Brava, perquè aquest matí una trentena de bussejadors han netejat el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols de tovalloletes. L'acció forma part d'una campanya per sensibilitzar de l'impacte d'aquest residu. Des de la Costa Brava ho ha seguit la Berta Artigas Fontàs.
2: El Centre de Busseig Sublímits ha organitzat aquesta campanya per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes que tirem al lavabo. Una trentena de submarinistes han actuat a una zona de la platja de Sant Feliu de Guíxols que està particularment afectada perquè hi desemboca una riera que quan plou es desborda i s'emporta els residus que troba al seu davant, i a més les corrents marines mantenen aquestes deixalles prop de la platja, fet que impacta en la fauna i la flora de sota l'aigua. I no només això, Lola Cervantes, directora del centre...
4: Per molt que digui en el paquet de que es poden tirar l'inodoro, no és cert. Val? Aquestes tovalloletes creen problemes en tot el que és la red de sanejament, en tot el que són el clavegueram.
2: L'any passat, durant la mateixa campanya, es van retirar 300 quilos de tovalloletes humides del fons marí en un matí, i aquest any esperen arribar a una xifra similar.
3: I ara Cultura Goril·les ha portat la festa a l'última jornada del Primavera Sound en una nit que també ha estat marcada per les reivindicacions. La banda de Damon Albarn i els irlandesos Knick Cap han aprofitat l'altaveu del festival per demanar la llibertat de Palestina. També hi ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de The XX. Al Parc del Fòrum ho va seguir ahir en Marc Ruiz.
9: Els irlandesos Knick Cap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya, i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat de polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic, i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Barghouti també ha format part del concert de Goril·les, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Goril·les et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Goril·les, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Gutting i Clint Eastwood. Això passava la mateixa jornada en què Olivia Rodrigo saltava a l'escenari per sorpresa, i ho feia amb un col·laborador de luxe, Robert Smith, l'endemà que tots dos es fessin una selfie al backstage del concert de The Cure, molt probablement una de les actuacions que seran més recordades d'aquest Primavera 2026.
3: Un Primavera que ha tancat edició amb 287.000 espectadors, 6.000 menys que l'any passat. Ahir hi van anar per sorpresa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are... I fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe. La mostra, que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, posa des de les seves primeres fotos com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per a la revista Life l'any 1962. Anem, doncs, cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
15: Hola, bon dia. L'exposició se submergeix en la relació que va tenir Marilyn Monroe amb els nombrosos fotògrafs amb qui va treballar. Ella és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley,

0: d'hora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Crec que això és realment extraordinari perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
0: Han estat 2 anys de recerca per culminar una mostra que pretén anar més enllà de la imatge de Marilyn Monroe com a simple icona de Hollywood per descriure una dona amb inquietuds. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissari al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: El fet de que a ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre. No?
0: L'exposició, que no recrea en la tragèdia de la mort de Marilyn als 36 anys i en canvi n'explora les fortaleses, també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
3: 2 minuts i seran 2 quarts de 3, 2 minuts per la proposta.
4: La proposta.
3: Avui ens la porta la nostra companya, la Maria Guixà. Maria, novament, bona tarda. Què ens proposes avui? Explica'ns.
5: Bona tarda. Doncs mira, a veure, seria una espècie d'esport de risc o acte de convicció, digue-li com vulguis, perquè és un acte que es fa el dimecres a la tarda a 500 metres d'on serà el papa aquella mateixa hora. És a dir, venir a Barcelona, Raval, etc. És difícil. És un taller per trencar estereotips, diríem. És un taller que impulsa l'Associació Esportiva Ciutat Vella per entendre com els mitjans construeixen la imatge de l'esport en categoria femenina i com es pot canviar aquesta narrativa, és a dir, com pot fer que la dona fugi de la representació que encara té avui dia al segle XXI de l'esport. El Rodrigo Pinto és el coordinador general de l'Associació Esportiva de Ciutat Vella i ens detalla els objectius d'aquest taller.
6: Proposar nous relats per a poc anar canviant el panorama a través d'uns quants conceptes que creiem que són molt importants perquè hi hagi un equilibri de forces, un equilibri d'exposició informativa en l'esport masculí i femení, independentment del nivell de pràctica.
3: I Maria, qui va adreçar d'aquest taller?
5: Doncs mira, hi podries anar tu. Tu fas entrenament de força amb peses, no?
3: Sí, les kettlebell.
5: Doncs mira, com a dona d'esport hi podries anar, no només tu, sinó, per exemple, esportistes, entrenadores, gestores, sobretot també periodistes. És un taller que es fa a l'espai coworking social, Revalora't, es diu així, a tocar de la Rambla del Raval. Per tant, si voleu anar a veure el papa, doncs teniu opció d'anar abans aquí a treure el cap a aquest taller a partir de 3:45 de la tarda.
3: T'anava a preguntar a quina hora. Això, una proposta per aquest mateix
5: dimecres.
3: Perfecte. Gràcies, Maria. Bona tarda. Senyals horaris de 2:45, ara els esports. Xevi Soler, bona tarda.
7: Bona tarda, esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio en un dia en què hi ha eleccions al Real Madrid, just després que el bàsquet va confirmar que per primer cop en les últimes 16 temporades tancaran el curs sense cap títol oficial. Els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ahir eren al Movistar Arena per viure el que previsiblement havia de ser la classificació de l'equip de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Les seves cares, però, van ser un poema amb la derrota del Madrid. En plena visita papal a la capital espanyola, el miracle va baixar fins a les Illes Canàries.
4: Catalunya migdia esports, amb Xevi Soler.
7: Som al Catalunya migdia esports amb la Nàdia Roig a la producció, amb el Macià Closes al control de so, el Xavi Vall, el Manel Gil i la Conxi Vecino al control central. De seguida ens hi posem. Hem de parlar de motos, de bàsquet, d'handbol. Però abans, fa ben poc que s'ha acabat un partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada-Barça, que ha seguit des de les comes el Marc Andrés. Marc, com ha acabat? Bona tarda.
8: Bona tarda, Xevi. L'Igualada ha forçat el 5è i definitiu partit de la semifinal pel play-off pel títol de l'Hockey Lliga masculina. 2-1, victòria a les comes contra el Barça. S'havia avançat el conjunt blaugrana a les comes amb un gol de Sergi Llorca, però en qüestió d'un minut i mig, primer Biel Llanes de falta directa i després Marc Carol d'una jugada combinativa han fet esclatar la bogeria a les comes i han enviat aquesta sèrie de semifinal al 5è i definitiu partit que serà el dimecres al Palau Blaugrana.
7: Quin ambientarro que es viu des de les comes, com l'ambientarro que hi ha també a Calafell, tot i que ara hi ha molt males notícies en l'altra eliminatòria. Calafell-Liceu acaba de marcar el Liceu el 3-4 gol de Dava Torres, que ara mateix a menys d'un minut pel final del partit li donaria la classificació als gallecs per la final. Encara queda, però, no, 1:02, Calafell 3-4, Liceu 4, si es manté la victòria del Liceu es classifica

0: Serà per la final. Si acaba empatant i forçant la pròrroga del Calafell i acaba guanyant l'equip català, forçaria el cinquè partit a 1-0-2 pel final. Amb un ull posat en aquest Calafell-Liceu, que de moment ara mateix seria pel Liceu, pels gallecs, hem de parlar de motos. I aquí sí que em sembla que tenim bones notícies. Gran Premi d'Hongria, vivint el tram final d'aquest Gran Premi d'Hongria de motos, en el que podria ser de nou una victòria de Marc Márquez. Connectem amb l'univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i el Xus Sánchez, a veure en quin punt estem de la cursa.
1: Brutal, això, perquè Marc Márquez va a camí de la victòria número 100. Entrarà al Club del 100, el primer revolt, el primer. S'escapen Marc Márquez i Pedro Acosta i arriba pel darrere, passat de voltes, Jorge Martín, i fa un strike amb el líder Bezzecchi, amb Raúl
0: Set
1: Fernández.
0: Set voltes pel final, Marc Márquez líder a un segon Pedro Acosta, ja molt lluny Pecco Bagnaia i la resta. Per tant, no ens volem perdre res d'aquest final del Gran Premi, però comencem parlant de bàsquet, perquè el que va passar ahir a l'ACB poca gent ho hauria dit.
2: I el Barça es classifica per semifinals a la Lliga CB. Qui ens ho havia de dir, en tal com pintava aquest descens, aquest lent descens cap a les vacances, sense el Madrid a semis?
0: Qui ens ho havia de dir ahir que la jornada acabaria com va acabar a la Lliga ACB? Eliminació del Madrid contra el Tenerife, jugant el partit definitiu al Wizzing Center de Madrid, i classificació del Barça contra el Múrcia, jugant el tercer definitiu partit contra l'equip murcià allà, a Múrcia, on s'havien mostrat molt forts aquesta temporada. I tenim el nostre Willy Foc aquests dies pel món del bàsquet, per les Espanyes, és l'Ernest Macià, que em sembla que ja ha arribat a Vitòria, on avui també intentarem que narri la victòria de la penya i la classificació per les semifinals. Però pas a pas, Ernest, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, Xevi, bona tarda.
0: El que vam viure ahir va ser, primer, ja vam tenir l'avantsala amb la sorprenent derrota del Madrid, victòria del Tenerife, el Barça havia de rematar la feina, qui més qui menys tenia dubtes sobre l'equip de Xavi Pascual, però hi va sortir cara, i a més, cara de les bones, perquè va fer un partidàs.
3: Sí, va fer un partidàs. Jo no sé fins a quin punt hi va tenir a veure el fet que durant la roda d'escalfament els jugadors van saber que el Madrid era eliminat. I, esclar, no és el mateix en un equip en decadència com el Barça de bàsquet enfrontar-se al Madrid, que doncs és un equip que físicament, bé, va ser finalista d'Eurolliga, molt potent, o davant d'un Tenerife que, en fi, et pot guanyar, però obre una altra expectativa. Total, que el partit va ser... Des de la primera jugada defensiva del Barça ja es va veure que l'equip anava a totes, i després, doncs, evidentment, hi va ajudar el fet que el Múrcia doncs, tingués De Julius lesionat, i que doncs, fins i tot algun jugador que havia estat important, com Kellen Martin al Palau, es carregués de seguida de faltes, fins i tot se li va dislocar un dit, i ja no va sortir més del tram final de partit, i per tant, doncs, bé, va ser un partit plàcid, Xevi. Xavi Pascual deia això al final del partit.
4: Crec que portem una bona dinàmica, només el partit de València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
3: Clar, i la plantilla endollada, és a dir, hem vist aquesta temporada, tu vas ser a Girona, no? Hi ha moments en què els jugadors ja veus que dosifiquen, no tenen ganes ni de tirar cistella, hi ha moments que estan motivats, i això depèn de molts factors, i doncs ara Pascual disfruta la part bona, no? Que és que la plantilla ara es veuen fins i tot amb possibilitats de ser la final. Al final del partit jo parlava amb el Singuelia perquè li deia, dic, escolta'm, el perill ara és que després d'haver fet aquest bon partit aquí i saber que no tens el Madrid, l'equip es pugui relaxar, o no, si no relaxar, diguem-ne, pugui tornar a jugar una mica de memòria, i si et trobes un equip com el Tenerife, doncs un dels dos partits al Palau el pots perdre. Schengelia, que ahir va jugar també força bé, ens deia això.
5: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
0: Doncs sensacions molt bones del Barça del partit d'ahir, també sensacions molt bones. Jo vaig tenir el plaer de veure el partit, perquè realment va ser un partidàs del Tenerife contra el Madrid, i la veritat és que, a part de rendir-nos tot bon aficionat a l'esport a Marcelinho Huertas, que als 43 anys continua jugant espectacular, també altres veterans com Pat Mills, per exemple, que hi va ser increïble, fan preveure que la sèrie contra el Tenerife, per molt que sigui el vuitè classificat de la Lliga CB, no serà ni molt menys

0: Fàcil, el dimarts, oi? Comença aquesta sèrie, Ernest?
1: Sí, a les 8 del vespre.
0: A les 8 del vespre, sí, sí. Com sempre, també amb la transmissió de l'Ernest i la Lloberes de Catalunya Ràdio. Però això és el que va passar i avui també tenim una cita molt destacada. Qui juga? Qui mana? Qui juga? Qui mana? Que serà, Ernest, aquest tercer definitiu partit dels quarts de final de la Penya. Juga a la pista del Baskonia, és complicat. Evidentment, el Baskonia, campió de Copa aquesta temporada, és el favorit, però tampoc veig una diferència tan abismal com per no donar cap opció a la Penya de ser semifinals, no?
1: No. Realment la Penya va ser molt superior a casa i no va ser tan inferior a fora. Sí que és veritat que fa la sensació que aquests equips d'Eurolliga, si es connecten, tenen una marxa més, però després la Penya juga més com un equip. I d'altra banda, la Penya té a Ricky Rubio, que és el factor. És a dir, pots tenir, doncs, anotadors, clar que sí, com Cameron Hunt, pot funcionar més o menys l'equip en global, però si no tens un jugador que... Jabari Parker amb alguns triples, però és bàsicament Ricky Rubio el que fa pujar el nivell de l'equip i, evidentment, com per exemple ahir el Madrid, el Baskonia, té un entrenador doncs, que està qüestionat, que és que tot i que va guanyar la Copa, doncs la cúpula doncs no... I que suposo que sap que si perd amb la Penya probablement no segueixi. De fet, el Madrid ja s'està parlant, no?, de que si en un any no guanya res, doncs pocs entrenadors han resistit una temporada en blanc, Lo Sainz, Obradovic, potser sí, Ettore Messina una temporada, però hi ha una pressió a Vitoria, com a Madrid, també, doncs per fer coses, no? I si la Penya treu els colors avui al Baskonia, evidentment l'equip de casa tindrà una pressió que la Penya, en canvi, doncs no té. O en tot cas, Xavi té una pressió positiva. Ahir sentíem a Juana Morales, el Tot Gira, parlar una miqueta de quin marc mental és el que té l'equip de cara a afrontar aquest partit decisiu.
2: Cada partit és una història diferent i dintre de cada partit, cada quart és una història diferent i serà molt i molt complicat. Jo estic segur que el nostre objectiu, evidentment, és passar de ronda, però el seu també. I, bueno, veurem demà qui té els nervis més templats i veurem qui té més sencer.
0: Un partit que serà avui les 6, avui les 7, vull dir, i el que dèiem, Ernest, és que a vegades també arriben en aquests quarts de final, per exemple, la Penya amb la baixa de Tomic, el Baskonia té la baixa de Diop, tots els equips amb baixes, excepte sí, sí. El Barça, que miraculosament ha arribat al final de la temporada amb tots els seus jugadors sants. A partir de les 7, avui cita destacada en aquest Tot Gira, amb el tercer definitiu partit de la Penya, l'Ernest ja a Vitoria per viure avui des del Buesa Arena aquest Baskonia Joventut, que bo seria que dos equips catalans i que poc haguéssim firmat, que poc haguéssim apostat fa uns mesos que dos equips catalans serien a les semifinals. Ens sentim a la tarda al Tot Gira, Ernest.
1: Que vagi bé, Xavi, gràcies.
0: Tarda al Tot Gira amb aquest Baskonia Penya, amb aquesta cita destacada amb el bàsquet. També en tenim una de molt destacada en handbol, de seguida vaig a Alacant. Abans us confirmo la derrota del Calafell, la victòria del Liceu de la Corunya, 3-4, el Liceu s'ha classificat per la final, Calafell, que queda fora en una molt bona temporada. Ara les imatges se centren en els homenatges que estan vivint jugadors com Jepi Selva, que es retira com a jugador en actiu moltes temporades aquestes últimes al Calafell. Ja ho sabeu, Igualada i Barça, ens ho ha explicat el Marc Andrés, jugaran el cinquè definitiu partit. El Liceu ja espera rival a la final. Però avui, dieu-me agosarat, però l'opció més clara d'aixecar un títol per a un equip català ens arriba des d'Alacant, d'entrada, i més important, perquè és l'única final en presència catalana aquesta tarda, però sobretot perquè el Barça d'handbol és favoritíssim en aquesta final de Copa contra el Bidasoa. Anem a Alacant, Sergi Camps, bona tarda.
3: Què tal, Xavi? Bona tarda.
0: Ho dic clar, ho dic bé, favorit absolut.
3: Sí, home, qualsevol cosa que no sigui un títol del Barça seria una sorpresa majúscula. Per tant, si t'has de jugar un pèsol o dos o tres, aposta'ls pel Barça, perquè realment avui contra el Bidasoa el Barça hauria de guanyar i bé, i ja doncs emplaçar-se a la gran cita de la setmana que ve a Colònia, que és on realment es juga, doncs, no la temporada, però sí aquell fet diferencial que pot fer que una temporada sigui bona o espectacular.
0: Qui més qui menys aposta per aquest 30è títol de Copa del Barça, el 13è consecutiu, i qui més qui menys també mira una miqueta el desgast de cara a la Champions de la setmana vinent, a priori no tenim jugadors tocats o jugadors que hagin de patir per avui, o sí?
3: A veure, Jorge Sikusa va tenir un esquinç en el partit de quarts de final, ahir va descansar, també van descansar Aleix Gómez, Nilsen i Amber Rufet. En la prèvia del partit, també en el postpartit, parlant amb Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, l'ombra de color

0: Catalunya, lògicament, sobrevola aquesta competició, aquesta Copa del Rei, encara que no es vulgui dir d'una manera explícita. Per tant, la gestió de minuts és important i és tan important guanyar el títol com que tothom arribi sa i estalvi a la cita de Colònia de la setmana que ve. De fet, d'una manera més explícita, en parlava Dani Fernández ahir en el postpartit i diu que el vestidor sap que és important avui el que passi a Alacant, però també potser més important és el que passarà d'aquí una setmana a Colònia.
1: Seria mentida si digués que cap de nosaltres també està mirant a Colònia. Al final és un altre dels grans objectius, però també som professionals i sabem que la Copa del Rei és un trofeu molt important per nosaltres, que ara mateix estem aquí i que primer va la Copa del Rei, lògicament. Llavors, sí, un ull posat a Colònia. Tant de bo poder sortir d'aquí amb el títol i amb totes les persones sanes i ja, doncs, amb bones sensacions pel que vindrà la setmana que ve.
2: Avui ens ho explicarà el Sergi Camps, sense gossos de fons, que és el que s'està sentint.
0: Sí, noi, estic aquí a la rodalia del pavelló dinant i, bé, gossos que no volen que el Barça, doncs, tingui cap damnificat a cara a Colònia i s'estan esperant per si Dani Fernández, doncs, no pot jugar a la Final Four. Deixa'm dir, Xevi, que sí. El partit contra el Bidasoa a les 5, el Bidasoa ahir va guanyar l'Osca i el Bidasoa jugarà a la Lliga Europea, es classifica per la segona competició continental, aquesta final a les 7, i ja ens emplaçaríem a la setmana que ve a Colònia, on el Barça, recordem, juga la semifinal el dissabte contra l'Alborg.
2: Doncs tots nosaltres, i també els gossos, que viurem aquesta final, amb el que probablement serà un títol català aquesta tarda, i una bona fita també catalana, és el que pot passar d'aquí una estona al Gran Premi d'Hongria de motos, perquè estem vivint en directe a l'Univers MotoGP l'última volta.
3: Arriba, benvingut al Club del 100, 100 tronades que fan història. I tro, i més tro, i encara més, i més, i més tro, i encara més, amb la seva estratègia, sempre confiant en ell mateix. Marc Márquez, segon sector. S'ha lliurat del gran estropici que ha fet Jorge Martín, al darrere de Costa. Pràcticament la meitat de cursa darrere de Costa i fa el primer intent, i a Costa, que li treu no un ganivet, li treu un ganivet, una metralladora i un tanc, i es defensa amb tot el que té. I Marc Márquez diu, tranquil, que la pròxima et passo en un altre punt, i l'ha passat i li ha tancat el camí en la ziga-zaga. Tercer sector pel tro de Cervera. Marc Márquez, som una potència mundial gràcies a aquest tio, a aquesta bèstia. La primera victòria de Gran Premi de la temporada en mode tro de Cervera, entrant en l'últim sector després d'una altra xicana. Pedro Acosta és a 2 segons, Bagnaia és a 10 segons. S'ho miren des del garatge els de Ducati i no s'ho creuen. Però què és això? Però quin pilot ens hem comprat? Però quin diamant en brut, quin platí, quin or, quin tro, i més tro, i més tro, i més tro, i sortint de la ziga-zaga. I arriba, arriba el tro, i arriba el tro, arriba el tro! Benvingut al Club del 100! 100 victòries per Marc Márquez! Increïble, històric, històric. Quedeu-vos amb aquest moment, perquè un paio com aquest no sé si es tornarà a repetir.
2: Doncs història la que vivim al Catalunya Migdia Esports amb aquesta victòria número 100 de Marc Márquez en una jornada rodona per ell, ja que el líder Marco Bezzecchi, també implicat en una caiguda a l'inici, no ha sumat punts. Comença la remuntada del tro de Cervera, ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, quan passa un minut de 6:45, quan nosaltres agafem aire fent una petita pausa per la publicitat, i de seguida tornem, perquè hem d'anar a Vigo, hem de parlar de les eleccions del Madrid, d'hoquei patins, de tennis i de tot el que falta.
4: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent.
5: a qui cal escoltar amb calma per entendre una mica

0: 4.0 amb Xantal Llavina.
1: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
0: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
1: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
2: 3 minuts passen de 3 quarts de 3. Avui tenim un plat fort, també, en el món del futbol.
3: La pilota que feia l'àrea contra Capotxa, bona, aquest xut, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, qui havia de ser, qui havia de ser, qui havia de ser, Cano gol, Cano gol, Cano gol, Cano gol.
2: Comptes clars per l'Europa. Si vol classificar-se per la final per pujar a segona divisió, ha de guanyar el camp del filial del Celta. I com que l'ocasió s'ho mereixia, cap a Vigo, que ha viatjat en Ripoll. Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Potser la gesta del Sabadell d'aquest divendres ha inspirat l'Europa.
4: Sí, i això que l'Europa el té sobre el paper més fàcil perquè no ha de remuntar una eliminatòria adversa com havia de fer el Sabadell, sinó que, com deies, ha de guanyar. Els comptes són clars. A l'anada, empat a 1 amb un gol del filial del Celta. El temps de descompte, si al final de la pròrroga el partit continua empat, seria l'equip gallec el que es classifiqués per la final perquè va quedar millor classificat a la Lliga. Hi han caigut dos filials, el del Madrid B i ahir el de l'Atlètic de Madrid B, i avui l'Europa busca carregar-se el tercer filial i classificar-se per la final. I el fet que l'Europa vagi amb empat i hagi d'anar a guanyar, ens ho deia ahir Jordi Cano en una entrevista al Tot Gira, diu que això els beneficia.
5: Nosaltres, si haguéssim guanyat, doncs potser surts més relaxat i com no és el cas, doncs necessitem els tres punts, sinó guanyar per passar l'eliminatòria i estem amb moltes ganes i molt motivats de fer història.
2: I tot això jugant-se, oi, a Balaïdos, oi, Ripó?
4: Sí.
2: Ja hi ets?
4: Sí, sí. Estic al costat, al costat, a punt d'entrar. En un estadi de primeres hi haurà uns 150 aficionats de l'Europa. Pel que fa a la convocatòria, tornen Maicas, que estava sancionat, i Oscoruela, que estava lesionat, i quatre baixes, Guillem, va Joan Puig i Buqui. Al partit a un quart de cinc, i el veurem aquí en directe al Tot Gira.
2: I compta amb les gavines i els coloms, que t'asseguro que a Balaïdos n'hi ha un munt i et passen a 2 centímetres de la cara. A un
4: quart de cinc.
2: A un quart de cinc, el fem la transmissió amb en Ripoll al Dalmas, però avui també passen més coses a l'univers futbol. Universet futbol, podríem dir-ho així. Vial Cadilla, bona tarda.
6: Bona tarda, Xevi.
2: Què tenim avui?
6: Doncs mira, el Sabadell sabrà avui el seu rival en la final pel play-off d'ascens a segona. Sortirà del Zamora Villarreal B, que es disputa a 6:45. A l'anada, el filial de l'equip de Castelló va guanyar per 2-0.
2: Per cert, que el rival de l'Europa, si es classifica, serà la Ponferradina.
6: Això mateix. El Les Palmes i el Màlaga juguen també aquest vespre a les 9 l'anada de les semifinals pel play-off d'ascens a primera divisió i a tercera federació, tornada de la final per al play-off descens al grup 5 entre el Badalona i el Cornellà a partir d'un quart de set. A l'anada l'equip de Messi va guanyar per 4-1. Ja fora de casa nostra també es disputen alguns amistosos de preparació pel Mundial, per exemple, entre d'altres, a 6:45 Dinamarca-Ucraïna, a 9:45 Croàcia-Eslovènia, a 9:00 Marroc-Noruega i a 10:00 Equador-Guatemala.
2: Doncs és un aniverset, eh?
6: Avui, sí, avui està, no, fins aquí, no.
2: És un planeta petit, és un satèl·lit, és la Lluna. De seguida parlem també del que passa a les eleccions del Madrid, però m'està demanant pas des de les comes els budells d'aquest pavelló. Recordem, l'Igualada ha guanyat el Barça i ha forçat el cinquè partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Em sembla que el Marc Andrés és en protagonista, és així?
7: Sí, Xevi, amb un dels herois del matí aquí a les comes, el Biel Llanes. Hola, Biel, bona tarda.
8: Hola, molt bones.
7: Bé, com estava el pavelló, com estava l'afició, com estava l'equip també, i ho heu tirat endavant i ho forceu al cinquè partit.
8: Sí, la veritat que aquests dos partits que hem jugat aquí a les comes, el pavelló feia goig, estava ple de gom a gom, molta gent a la front tauró, i ens han ajudat molt a empujar. Crec que els dos partits hem sigut superiors amb ells. Al final, els gols que ens fan l'altre dia són els dos directes, i avui és un error que no tenim bé els marcatges, però crec que hem sigut molt superiors i s'ha demostrat a pista.
7: Però és curiós, no?, perquè la igualtat ha estat màxima, potser això és això que dius, heu estat superiors, però no ha estat fins que s'han avançat ells que vosaltres heu dit: ei, no se'ns pot escapar un segon partit a les comes, anem a posar-nos-hi i remuntem el partit.
8: Sí, sabem que aquí som molt forts i que hem d'intentar perdre els mínims partits possibles. Al final, contra aquests equips també podem, perquè tenen molta qualitat, però crec que hem estat molt bé, molt sòlids, i al final l'altre dia potser sí que els primers minuts n'hi van tindre més d'ocasions, però avui
9: no n'han tingut massa de clares, la del gol i alguna més.

0: i crec que ens som mereixos de la victòria.
1: Tu a nivell personal, quan s'ha assenyalat la desena falta del Barça, tenies clar què volies fer? Ho has pensat al moment? Has interpretat què feia el Sergi Fernández?
0: No, sí que ho tenia una mica pensat, però no ho tenia decidit del tot, però al final el que trobes allà en el moment tampoc tens molt temps de pensar i bueno, l'altre dia em va sortir creu, avui m'ha sortit cara.
1: I amb les múltiples seccions que té el Barça amb el bàsquet, en principi el partit, sí, el cinquè partit serà dimecres, no sé si ja esteu pensant en ells, o vosaltres estàveu completament centrats en guanyar avui les comes davant del vostre públic.
0: Avui sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: D'acord, Biel, moltíssimes gràcies i sort al cinquè partit.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Les paraules del Biel Llanes, un dels herois, un dels golejadors, de fet, avui de l'Igualada, en aquesta victòria del conjunt igualadí contra el Barça, que força el cinquè i definitiu partit de la sèrie.
2: Perfecte, Marc, doncs el Marc en protagonista de l'Igualada, la semifinal encara no està resolta, amb un ull posat també a les possibles declaracions de Marc Márquez, que veig que porta un pòster, abans tenia una bandera amb el lema de les 100 victòries, però també amb un ull posat amb les eleccions a la presidència del Madrid, que ja són en marxa des de les 9. Pau Mas Martí, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Tots sabeu ja que hi competeixen Florentino Pérez, el president dels últims 17 anys, i Enrique Riquelme. Per cert, els dos, ja ho dèiem a l'inici, van ser al Movistar Arena veient la desfeta de l'equip de bàsquet. Quan feia, Pau, que no es veien eleccions a la presidència del Madrid?
3: Feia 20 anys. Les últimes van ser el 2006, després de la dimissió del mateix Florentino Pérez, i en aquella ocasió Ramon Calderón es va imposar per un marge molt ajustat a Juan Palacios i va ser escollit president. Llavors, l'any 2009, arran d'un nou període d'inestabilitat, Calderón va dimitir i Florentino Pérez es va tornar a presentar. Com que era l'únic candidat, va ser proclamat president sense necessitat d'eleccions. Des d'aleshores ha estat reelegit 4 vegades consecutives, sempre sense oposició.
2: Avui es vota la Ciutat Esportiva. Això és molt lluny de Madrid. A més, hi ha la visita del Papa a Madrid, fet que dificulta molt el desplaçament. S'espera que voti molta part del cens?
3: Sí. Com deies, les votacions se celebren en aquest pavelló de bàsquet de Valdebebas, la Ciutat Esportiva del club. Les portes s'han obert a les 9 del matí i des de primera hora s'hi han vist cues i cues de socis disposats a exercir un dret que feia 2 dècades que no podien exercir. El Real Madrid ja ha fet públiques les primeres dades de participació i fins ara 12.651 dels 70.000 socis cridats a les urnes ja han votat, una xifra que representa el 16,82% del cens. La jornada, doncs, transcorre amb una participació força elevada, malgrat la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. Les urnes es tancaran a les 8 del vespre i a partir d'aquell moment començarà l'escrutini, que està previst que s'acabi cap a les 11 de la nit.
2: I hem vist ja a primera hora del matí les imatges dels candidats que han anat a votar. Com els hem vist?
3: Doncs poc abans de les 10 del matí, Florentino Pérez ha arribat al pavelló acompanyat dels membres de la seva candidatura i el president ha rebut un bany de masses amb desenes de socis i un cop ha votat ha continuat atenent els aficionats. Ha trigat més de 3 hores a abandonar la Ciutat Esportiva per la quantitat de persones que s'acostaven a ell per saludar-lo i fer-s'hi fotos, i prop d'una hora més tard ha estat el torn d'Enrique Riquelme, que ha entrat al pavelló amb pas ferm i amb el puny en l'aire, i l'empresari alicantí també ha saludat els socis, s'ha fet fotografies i ha conversat amb els assistents després de votar. Riquelme ha parlat sobre aquestes eleccions.
4: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no paráramos, yo y el socio de Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
3: La nota destacada ha arribat després, quan Riquelme i diversos membres de la seva candidatura s'han situat a les zones de sortida, a prop de l'aparcament, per atendre els socis que acudien a votar. Segons ha transcendit, el club els ha demanat que abandonessin aquell espai del recinte i ara els dos candidats són en una sala annexa on atenen els socis presents a Valdebebas.
2: Doncs avui, fins a les 8 d'aquestes eleccions, nosaltres serem també a Madrid amb el Cegas Guim aquesta tarda. El Tot Gira per viure aquestes eleccions a la presidència del Madrid. De seguida tanquem el Catalunya Migdia Esports amb tennis, però abans em sembla que és a punt de les primeres paraules de Marc Márquez després d'aquesta victòria 100 al Gran Premi de Motos. Podem escoltar el tro de Cervera en l'entrevista oficial que li fan després de la cursa.
5: 100 career wins for you, Mark, and you've done it in the most Marc Marquez way possible, after the highest of highs in Japan, then the lowest of lows.

0: in Indonesia, 9 months of rehabilitation. You're a Grand Prix winner again.
1: Li demanen per la victòria després de tota la rehabilitació de la lesió.
2: Expensive win. Because, you know, after last year, change everything, but the sport is like this. From one day to the other one can change everything. I already learned this in 2020, but again last year, so we come back and we work hard. Some difficulties this first part of the season, but I knew that maybe, I don't know if I will have more chance in the next races, but I knew that here was a big chance to win. The feeling on Friday was not perfect, but on Saturday we did a step, and yeah, just I want to say thanks to the people that believe me, the doctors, the physios, a lot of hours at home working, but you know, the price was expensive, but happy to another comeback.
1: Parla de tot el que li ha arribat a costar després de recuperar-se de la lesió, el que ha costat aquest últim any, que s'hi ha hagut d'anar posant mica en mica, que ja començava a veure opcions, sobretot en aquests últims dies, i agraeix molt a tota la gent, sobretot físicament l'ha ajudat, com els seus físios, els seus doctors, en aquesta victòria número 100 de Marc Márquez al Mundial de Motos. Un minut pel tennis al Catalunya Migdia Esports. Perquè Alfons Gorina és a punt de començar la final masculina de Roland Garros entre Zverev i Colboli, a priori amb Zverev com a gran favorit.
3: No té on amagar-se el jugador alemany de 29 anys que ha perdut ja 3 finals de Grand Slam. Aquest cop no té l'excusa d'Alcaraz, que no hi és, de Sinner, que va córrer a segona ronda, Djokovic a tercera. En fi, és el gran favorit. En el cos a cos amb el seu rival, amb Colboli, li ha guanyat 3 dels 4 partits que han jugat. 2 fa ben poc i els 2 en terra, la superfície que avui tornaran a jugar. Per tant, tot el que no sigui una victòria de Zverev serà una sorpresa majúscula per un Colboli que se li va retirar Arnaldi a les semifinals. Arnaldi se li havia retirat Berrettini als quarts. En fi, ha estat un jocs de la fam aquest Roland Garros. Ells dos han sobreviscut i es jugaran el títol en uns minuts.
1: En uns minuts també ho començarem a viure el Tot Gira a partir de les 4 de l'Alfons Gorina, que ens portarà el que quedi d'aquesta final entre Zverev i Colboli. Nosaltres ho deixem una horeta, anem a descansar una mica. A partir de les 4 torna el Tot Gira amb el David Clubés.

La processó de Corpus enmig de més d'un milió de persones ha tancat la multitudinària missa que el papa Lleó XIV ha fet avui al matí al centre mateix de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre socialment i a no menysprear els més dèbils. Israel ataca per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i anuncia que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza, molt per sobre de la línia establerta pels acords de Donald Trump. França anuncia que s'estan estudiant més sancions europees contra els colons de Cisjordània. El Perú escull avui el nou president dels últims 10 anys en una segona volta d'eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país en dia el candidat d'Esquerres Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. També voté avui Armènia amb unes eleccions decisives per al futur d'aquest país caucàsic. El favorit a guanyar-les és l'actual primer ministre Nicol Pashinyan, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i a no dependre tant de Moscou, el seu aliat històric. L'oposició prorussa denuncia un centenar de detencions entre els seus partidaris. La patronal de les benzineres demana que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui fins passat l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar aquesta mesura a partir del juliol. La patronal reclama que quan s'apugi es faci de manera progressiva. Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. L'endarreriment de la formació d'una família, la falta de feines estables, els sous baixos i la priorització d'altres despeses com el pagament d'un habitatge en són els principals factors. El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya avisa que les pèrdues per les restriccions de sega del cereal a les zones d'especial protecció per les aus es veuran agreujades pels danys que provoquen la plaga de conills.

0: Una exposició a Londres recorda Marilyn Monroe en el centenari del naixement de l'actriu. La mostra a la Galeria Nacional de Retrats de la capital britànica recupera més de 200 fotografies i objectes personals per descobrir el mite, però també la dona que havia al darrere.
1: Esports.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Peco Bagnaia. A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada jugaran dimecres un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. A l'altra, el Calafell ha estat eliminat pel Liceo. I la penya buscarà avui classificar-se per les semifinals pel títol de la Lliga CB de bàsquet. A les 7 juguen a la pista del Baskonia.
0: Ambient més estiuenc avui, calor moderada, temperatures lleugerament per damunt dels 30 graus, ben bons a ponent, sol amb alguns núvols puntuals, núvols baixos al litoral sud, núvols d'evolució al Pirineu, núvols prims dispersos a la resta. Pot ploure una mica entre el Ripollès i la Cerdanya.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passem poc més de 3 minuts de les 3. Us està parlant Jaume Brufau. La processó de Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat la multitudinària missa que el Papa Lleó XIV ha fet avui al matí al centre mateix de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre's socialment i a no menysprear els més dèbils. Ho hem seguit a la capital de l'estat amb en Dani Sáenz de Aja.
3: La litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot i això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
4: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Y els ha reclamat compromís amb la societat.
4: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: L'endemà d'una vetlla que va reunir mig milió de persones, el papa s'ha tornat a donar un bany de masses. L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de prop.
5: Me hallamos crema, agua. Venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
6: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al Papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario. Vamos.
7: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
8: Además, nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
3: Al vespre, Robert Prevost se reunirá amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
0: Israel ha atacat per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i ha anunciat que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza. L'exèrcit ha bombardejat el sud de la capital libanesa, feu de Hezbollah, i el govern israelià assegura que ha atacat el quarter general del que ha qualificat com a terroristes. Paral·lelament, Israel ha matat 5 palestins a Gaza i n'ha ferit 16 en un atac en una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha admès que el domini sobre el territori supera el 53% que va establir l'alto el foc firmat a l'octubre.
3: La litúrgia prop...
9: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: També hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples en 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha matat a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. I a Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va parar el cotxe familiar en què viatjava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital a causa de les ferides. Al cotxe també viatjava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura, com denunciava el pare d'aquesta família.
10: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: França ha anunciat que la Unió Europea estudia noves sancions contra els colons israelians a Cisjordània. Avui al Perú, els votants indecisos, una quarta part es calcula de l'electorat, tenen la clau per decidir si el nou president ha de ser la conservadora Keiko Fujimori o el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis han obert a les 2 de la tarda i tancaran a mitjanit, hora nostra. S'espera un resultat ajustat en un país polaritzat i un escrutini que pot trigar dies. Eleccions importants que seguim amb el nostre corresponsal, enviat especial aquests dies a Lima, capital peruana, Joan Biosca.
11: La clau d'aquestes presidencials la tenen els indecisos, un 25% de l'electorat peruà que no va voler votar en primera volta i que amb el seu sufragi ara podria decantar la balança. Són les prediccions que es fan aquí a Lima, al Perú, entre analistes polítics i experts electorals. Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica, 35 dies per tenir resultats. Dos models de país en joc en un país amb 8 presidents en 10 anys, amb una moció de censura fàcil i ràpida, coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. És com es treuen i es posen presidents aquí al Perú, explica l'analista polític Luis Alberto Arias.
12: Producto de que uno de los candidatos, específicamente la candidata Keiko Fujimori, habiendo tenido una mayoría enorme en el año 2016 en el Congreso, no pudo consensuar políticas, empezamos a vacar presidentes y entonces esto ha sido una pugna dentro de un país polarizado entre vacancias y cierres del Congreso de que varios de esos expresidentes están presos por corrupción.
11: Simplificant missatges, des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, 4 vegades candidata presidencial.
0: També Armènia celebra avui unes eleccions parlamentàries decisives pel rumb d'aquest país caucàsic. El primer ministre Nikol Pashinyan aposta per apropar-se a la Unió Europea i no dependre tant del seu aliat històric, que és Rússia. Les enquestes li donen un clar favorit davant de l'oposició nacionalista i prorussa, que denuncia més d'un centenar de detencions entre els seus partidaris. Moscou, corresponsal, Cristina Solias.
13: Gairebé 2,5 milions d'armenis estan cridats a les urnes. El primer ministre Nikol Pashinyan, que ja ha votat, ha defensat que Armènia necessita diversificar els seus socis per garantir la seva sobirania i no ha estat enlligat a Rússia.
14: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
13: El Kremlin ha intentat influir a les eleccions advertint Yerevan que si s'acosta a la Unió Europea els tallarà el gas i el petroli i aquests últims dies ja ha prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita o la verdura. Tot i això, Pashinyan nega que les relacions amb Rússia s'hagin deteriorat.
14: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
13: Pashinyan necessita una àmplia majoria per reformar la Constitució i poder firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte. El candidat ha renunciat a reivindicar l'Alcarabaj, el territori que l'exèrcit àzeri va envair l'any 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis, un pragmatisme que els votants més nacionalistes i més prorussos no li perdonen.
0: I també eleccions anticipades a Kosovo, que vota per tercera vegada en l'últim any i mig. La nova cita a les urnes està marcada, però, per la crisi institucional que travessa aquest país balcànic. També per la incertesa sobre si el partit del primer ministre en funcions, el nacionalista Albin Kurti, podrà revalidar o no el seu mandat, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Kosovo va formar part de l'antiga Iugoslàvia i va gaudir durant molts anys d'autonomia dins de Sèrbia, però el 2008 se'n va declarar independent. La majoria de països europeus reconeixen Kosovo, però Sèrbia i altres estats, com la mateixa Espanya, no, de manera que el conflicte es manté obert amb enfrontaments armats intermitents entre serbis i kosovars. Dos minuts i mig i serà un quart de quatre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Papa Lleó XIV arriba dimarts vinent a Catalunya, el mateix dia que està convocada la vaga dels sindicats de l'educació i que comença la selectivitat. Mestres i professors asseguren que les mobilitzacions es faran a partir de les 9 del matí per no entorpir l'arribada d'aquests estudiants que tenen aquests exàmens tan importants. Aquest any es presenten 46.000 joves a les proves d'accés a la universitat i han tingut menys temps per preparar-les perquè amb les vagues han perdut dies sencers de classe. Qui més qui menys ha hagut de preparar alguns dels temes pel seu propi compte, Montse Poblet.
15: Hem visitat l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, que porta una seixantena d'alumnes a la selectivitat. Com a la resta de centres, les vagues han marcat el final de curs i, com admet Jordi Saura, el coordinador de batxillerat, han anat justos de temps i hi ha temes que els alumnes han hagut de treballar sols.
16: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible.
15: La Laura Ortoy, que es presenta a la selectivitat per poder estudiar Ciències de l'Antiguitat, ens explica el que s'han trobat.
17: Molta part del temari doncs, l'haguem hagut de fer molt més ràpid. Això implica doncs, fer exàmens en un període molt curt de temps de temes que hem donat potser en un parell de dies o tres.
15: Tant la Laura com la seva companya Lucía Panadero veuen bé la introducció de detectors de dispositius mòbils a la selectivitat per evitar que es copiï, però tenen por que els controls els posin encara més nervioses.
18: Està molt bé perquè tots hem d'estar en igualtat de condicions, però sí que és veritat que són molts controls i et posen una mica més nerviosa, tot i que no portis res.
15: Les proves, que es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, que afectarà la mobilitat a la ciutat i també als voltants de Montserrat.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Gairebé és un quart de quatre. Àrea de servei a punt, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda, Jaume. Ara mateix, retencions a la P7 a Vilanova del Vallès en tots dos sentits. També a la G634 en tots dos sentits, a Verges, al Baix Empordà, a causa d'un accident. Es dona pas alternatiu. També hem de dir que l'incendi d'un vehicle talla un carril de la C25 a Espinelves, a Osona, en sentit Lleida, en sentit oest. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
19: Bona tarda.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
20: Aquesta tarda continuarà la bonança amb cel serè o presència d'alguns núvols prims, estones potser entrant una mica el sol i poca cosa més, i alguns núvols que s'han format a l'interior del Camp de Tarragona, la serra prelitoral, també cap a la zona dels ports, amb certa variabilitat, però sense complicar gaire més el panorama meteorològic en aquests indrets. Potser sí que en el Pirineu les nuvolades que ara mateix creixen entre el Pirineu i Prepirineu mantinguin una tarda una mica variable i sempre amb aquest risc puntual d'alguns ruixadets més aïllats. De fet, les condicions per les nuvolades amb ruixats i xàfecs disminueix, però no es pot descartar. Entre la zona de Cerdanya, l'Alt Ripollès, difícilment a la resta. I amb aquestes temperatures que avui es mostren més càlides respecte a ahir, han pujat un parell de graus més, i de fet, a hores d'ara, doncs, s'arriba gairebé a tocar els 30, per exemple, a Pla de l'Urgell, a Castellnou de Siana, a primera hora de la tarda, i també, per exemple, a Ribera d'Ebre, a Vinebre. De fet, no descartem que al llarg de la tarda el termòmetre pugui caminar cap als 32 o 33, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Bé, demà el temps estarà dominat per unes temperatures que toquen sostre, tot i que les marinades es reforçaran anunciant l'arribada d'una cua de front. El termòmetre pot arribar a superar els 30 en molts indrets de l'interior o acostar-se als 35 al Pla de Lleida, i amb una matinada també que serà menys fresca, agradable, però menys fresca que aquests darrers dies. De fet, a la costa, més possibilitat d'alguns valors de 20 graus i també amb la presència d'alguns núvols baixos cap al Delta de l'Ebre, Camp de Tarragona. Els núvols anirien a més al Pirineu al llarg de la jornada. De fet, a primera de la tarda ja no es descarten alguns primers ruixats entre el Ripollès, Cerdanya, Principat d'Andorra, però avançada la tarda els núvols es faran compactes a tota l'extrema.

0: nord del país, sobretot al nord de Lleida, de fet a l'Alt Pirineu, amb ruixats que es faran més persistents. I és per on s'iniciarà un descens de les temperatures que es generalitzarà més l'endemà. Amb entrada a la tramuntana, esperem un dimarts ja de més ruixats al nord-est del país i la calor que tornarà a afluixar.
1: Tresca Info.
2: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
3: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
2: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fets els seus successors per tirar-ho endavant?
4: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
2: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nit sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins passat l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol. Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i ara la rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte de l'eliminació d'aquesta rebaixa.
6: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
5: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat eficaç i proposa que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva. Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. Segons un informe sobre el sector, aquest col·lectiu prioritza d'altres despeses com l'habitatge i no es planteja aquest tipus de producte fins a formar una família, fet que cada vegada s'endarrereix més. És la principal conclusió de l'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Des de fa un temps, les asseguradores constaten que les persones de menys de 40 anys deixen de contractar assegurances perquè no s'adequen a les seves etapes vitals. N'exposa alguns dels factors Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
7: Cada vegada les famílies es constitueixen més tard i també per un factor també econòmic de que malauradament els sous són més baixos que no respecte a fa uns anys anteriors.
5: Antoni té 30 anys i acaba de ser pare. De moment no s'ha plantejat contractar una d'aquestes assegurances, diu, però no descarta fer-ho més endavant, potser.
8: Suposo que el que em faria contractar seria doncs, anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no? Que va creixent i voler doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
5: Ja hi ha algunes companyies d'assegurances que estan redissenyant els seus productes per atraure els joves mitjançant beneficis immediats i simplificant la seva subscripció. El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya reclama al govern que aixequi de manera excepcional aquest any la prohibició de segar el cereal als camps declarats com a zones d'especial protecció per a les aus, les ZEPA. Des del sindicat defensen que la restricció aquest any, diuen, no té sentit i que provoca pèrdues directes al sector. Clara Valls, a la comarca de l'Urgell. Alba Mor.
9: La collita de cereals s'ha avançat per les altes temperatures, però no tots els pagesos estan segant. Ho tenen prohibit aquells agricultors amb producció en camps EPA per respectar el període de reproducció d'aus. Un període que, segons l'experiència del representant de JARC, Lluís Viladric, va en paral·lel amb les tasques de recol·lecció. Per això apunta que enguany la prohibició és contraproduent.
10: Nosaltres diem, escolti'm, si les condicions climatològiques han sigut adverses i han fet adelantar la collita, deixem cosechar més aviat perquè senzillament la mesura que diuen de protecció de la fauna no té sentit, ja que la fauna sempre va amb la collita. Va parar la collita. Si s'ha adelantat la collita, també s'ha adelantat la fauna.
9: Una altra de les raons per les quals JARC demana segar per reduir la càrrega de combustió que suposa el cereal en cas d'incendi forestal.
5: Aquest matí una trentena de bussejadors han netejat el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols de tovalloletes. L'acció forma part d'una campanya per sensibilitzar de l'impacte d'aquest residu. Girona, Berta Artigas Fontàs.
1: El Centre de Busseig Sublímits ha organitzat aquesta campanya per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes que tirem al lavabo. Una trentena de submarinistes han actuat a una zona de la platja de Sant Feliu de Guíxols que està particularment afectada perquè hi desemboca una riera que quan plou es desborda i s'emporta els residus que troba al seu davant, i a més les corrents marines mantenen aquestes deixalles prop de la platja, fet que impacta en la fauna i la flora de sota l'aigua. I no només això, Lola Cervantes, directora del centre.
11: Per molt que digui en el paquet de que es poden tirar l'inodoro, no és cert. Val? Aquestes tovalloletes creen problemes en tot el que és la red de sanejament, en tot el que són el clavegueram.
1: L'any passat, durant la mateixa campanya, es van retirar 300 quilos de tovalloletes humides del fons marí en un matí, i aquest any esperen arribar a una xifra similar.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: 6 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda.
12: Esports.
5: Vial Cadilla, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
14: Però què és això? Però quin pilot ens hem comprat? Però quin diamant en brut, quin platí, quin or, quin tro i més tro i més tro i més tro, i sortint de la ziga-zaga. I arriba, arriba el tro, i arriba el tro, arriba el tro! Benvingut al Club del 100! 100 victòries per Marc Márquez! Increïble, històric, històric. Quedeu-vos amb aquest moment, perquè un paio com aquest no sé si es tornarà a repetir.
13: Així ho narrava Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Márquez, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint, ha aconseguit la seva primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de tota la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i Rossi. N'ha parlat als micrófons de DAZN.
15: El precio de, yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
13: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer. Puntuen també els altres dos catalans, Rins 13è i Viñales 15è. A Moto2, el líder, el pilot madrileny Manu González, ha guanyat la cursa de la categoria, mentre que a Moto3 l'ha guanyada també el líder Máximo Quílez, amb el català Joel Esteban, que ha arribat 13è. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol, això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
16: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa, i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres, quan sigui.
13: A l'altra semifinal, en canvi, el Calafella ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En tennis tenim en joc la final masculina de Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cavoli. S'està jugant encara el primer set. Zverev, de 29 anys, està davant la que pot ser la seva última oportunitat de guanyar aquest títol de Grand Slam, que tant se li resisteix. Ha perdut en els últims 3 instants el US Open del 2020 amb Dominic Thiem, l'obert francès del 2024 amb Alcaraz, i també va perdre l'Open d'Austràlia de l'any passat, en aquest cas contra Yannick Sinner. Doncs bé, és a punt de començar aquesta final, de fet encara no ha començat, ho fa amb una mica de retard a la pista central de Roland Garros.
12: 3CAT Info.
13: Dades de participació a les eleccions de la presidència del Madrid. Les primeres en 20 anys, a la una del migdia, havien votat 12.651 socis. Això és el 16% del cens. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Tots dos han votat aquest matí amb mostres de suport per part dels socis madridistes. Florentino ha estat el primer a fer-ho i ha rebut un bany de massa. S'ha saludat

0: i fet fotos amb els socis que hi havia en aquell moment a Valdebebas, però no ha parlat. Sí que ho ha fet, en canvi, Riquelme.
1: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no paráramos, yo y el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, almenys tal com lo conocemos hoy.
0: Les meses electorals han obert a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre.
2: 3Cat Info.
0: Tot això l'endemà de la patacada majúscula de l'equip de bàsquet del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife, que serà el rival del Barça a les semifinals. És la primera temporada en blanc del Madrid de bàsquet des del 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Madrid tanca una temporada sense cap títol en cap dels seus esports professionals, cosa que no passava des del 2010. La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, accedir a les semifinals de l'ACB. El partit del Joventut a Vitòria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. En va parlar ahir el president del club verdinegre, Juan Morales, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Cada partit és una història diferent i dintre de cada partit, cada quart és una història diferent i serà molt i molt complicat. Jo estic segur que el nostre objectiu, evidentment, és passar de ronda, però el seu també. Veurem demà qui té els nervis més templats i veurem qui té més sencer.
0: Si guanya, a la penya l'espera el València. I com dèiem, la primera semifinal ja està definida. La començarà a jugar el Barça amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. Ahir, victòria contundent de l'equip de Xavi Pasqual a la pista de l'UCAM Múrcia, 76-100. I com dèiem, l'eliminació sonada del Madrid, que va arribar després de la derrota a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Acabarem dient també que l'Europa busca avui la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió del futbol. Per fer-ho, necessita guanyar el filial del Celta a Balaïdos. A l'anada van empatar a 1 a Can Dragó.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que el Papa Lleó XIV ha carregat avui contra la hipocresia d'aquells qui preguen, però menyspreen els altres, i ha demanat als catòlics que no releguin la religió a una cosa del passat. Israel ha atacat per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i anuncia que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza, molt per damunt de la línia establerta en els acords de Donald Trump. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, també us explicarem que l'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz ha revelat alguns detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven directament, segurament ho recordareu, Xavier Trias, de tenir comptes a Suïssa. Bé, doncs, en un àudio amb Leire Díez, que ha publicat el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz es motivava filtrant coses. I l'associació La Bressola de la Catalunya del Nord ha rebut el Premi Valdiri a l'Escola de Transformadora, una de les categories dels Premis Valdiri Reixac, que organitza anualment la Fundació Carulla i que guardonen un total de 28 centres educatius. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Esports, Biel.
2: Hem destacat aquesta victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria, victòria número 100 del pilot de Cervera, i també ara ja ha començat la final masculina del Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cobolli. De moment, en el primer joc, estan empatats a 40. Dius.
1: Ambient estiuenc aquesta tarda, calor moderada, temperatures lleugerament per sobre dels 30 graus a ponent, sol amb alguns núvols puntuals, núvols baixos al litoral sud, núvols d'evolució al Pirineu i d'altres de prims dispersos. Pot ploure una mica entre el Ripollès i la Cerdanya. La processó de Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat la multitudinària missa que el Papa Lleó XIV ha celebrat avui al matí al centre de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre's socialment i a no menysprear als més dèbils. Ho hem seguit a Madrid amb Dani Sáenz de Aja.
3: La litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot i això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
4: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Y els ha reclamat compromís amb la societat.
4: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de prop.
5: Me hallamos crema, agua, venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
6: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al Papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario. Vamos.
7: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
8: Nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
3: Al vespre, Robert Prevost se reunirá amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
1: I Israel ha atacat per primera vegada Beirut des de l'alt el foc de dijous i ha anunciat que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza. L'exèrcit ha bombardejat al sud de la capital libanesa a feu de Hezbollah i el govern israelià assegura que ha atacat el quarter general del que ha qualificat de terroristes. Paral·lelament, Israel ha matat 5 palestins a Gaza i n'ha ferit 16 més en un atac en una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha admès que el domini sobre el territori supera el 53% que va establir l'alto el foc firmat a l'octubre.
0: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
1: També hi ha hagut un mort i 5 persones ferides, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples en 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha matat a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. I a Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va parar el cotxe familiar en què anava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va acabar obrint foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital. Al cotxe també hi anava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
9: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
1: França ha anunciat que la Unió Europea estudia noves sancions contra els colons israelians a Cisjordània. I Ucraïna denuncia un atac rus d'alt risc contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil unes hores abans de la trobada avui a Londres entre el president Volodymyr Zelensky i els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França. L'atac no hauria causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació a la zona es mantenen estables després d'un atac que Zelensky ha qualificat de cop vil de Rússia. Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron han de consensuar a la cimera d'avui a la tarda amb el president ucraïnès mesures per fer seure Rússia a la taula de negociació

0: després que Vladimir Putin ha refusat les converses cara a cara proposades pel president ucraïnès.
1: 3CAT Info.
0: 3:45 de la tarda, l'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar a mitjans afins al Partit Popular. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era darrere de la informació que acusava a l'exalcalde de Barcelona de tenir un compte bancari a Suïssa. Assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica el diario.es amb Leire Díaz, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectessin al partit. És un àudio que no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1. Dient-li a Leire Díaz que ja es pot imaginar qui és, perquè Fernández Díaz diu això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Xavier Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas. Jordi Martí ha aconseguit els avals per concórrer a les primàries de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. El president del grup municipal de Junts per Catalunya és el primer dels quatre candidats que es presenten que ho aconsegueix. Ell mateix ha penjat un missatge d'agraïment a la xarxa X.
2: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: A banda de Jordi i Martí, concorren a les primàries per ser candidats de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cubillas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'associació La Bressola de la Catalunya del Nord ha rebut el Premi Baldiri a l'Escola Transformadora, una de les categories dels Premis Baldiri Reixac que organitza cada any la Fundació Carulla. Mariana Dornelles, responsable del Departament d'Educatius de la Fundació, posa en valor la trajectòria de La Bressola a la seva tasca de promoure la llengua i la cultura catalanes amb un model d'immersió lingüística integral.
3: Tenen un projecte d'immersió lingüística viu i fan servir el català de forma quotidiana, ja sigui a través de jocs, de cançons, teatre, però sobretot de convivència. Al final, creen un fort sentiment de pertinença entre els infants al voltant de la llengua.
0: Els Premis Baldiri reconeixen escoles amb projectes que utilitzen l'art i la cultura per transformar l'educació i la societat. En aquesta 48a edició s'han premiat un total de 28 centres educatius a les diferents categories. Marta Esteve és la directora de la Fundació Carulla.
4: Reconèixer la feina de molts mestres, de molts equips docents que treballen conjuntament amb la resta de la comunitat educativa, posant la llengua catalana al centre com un espai de cohesió social, però també les arts i la cultura per poder modelar solucions, diferents solucions als reptes socials que vivim actualment.
0: Els guardons s'han entregat avui al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. I fins al pròxim 6 de setembre es pot veure a Londres, a la Galeria Nacional de Retrats, una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe, una mostra que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana i que exposa des de les seves primeres fotografies com a model, als anys 40, fins a l'última entrevista que va concedir a la revista Life el 1962. El corresponsal de 3CAT Info a Londres, Quim Olivares, ja l'ha anat a veure.

0: De les imatges més icòniques de Marilyn Monroe, com la presa de Manhattan al 1954, on el vent d'una sortida de ventilació del metro li aixeca la faldilla, a d'altres més inèdites i íntimes, com la del 1962 a la platja californiana de Santa Mònica, una de les últimes de qui és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
0: Han estat 2 anys de recerca en arxius personals dels fotògrafs que van treballar amb Monroe, amb museus nord-americans o en col·leccions privades, com la del cantant Elton John. La mostra també se submergeix en objectes personals originals, com el guió de Com casar-se amb un milionari, amb el text del seu paper de Pola encerclat, també les inseparables sabates blanques d'agulla o el vestit que duia a La temptació viu a dalt. Més enllà de la seva imatge d'icona de Hollywood, va col·laborar estretament amb els seus fotògrafs i sempre revisava quines fotos seves es publicaven i quines no. Era una dona amb inquietuds i amb ganes d'aprendre. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissària al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: El fet de que ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre, no?
0: L'exposició no es recrea en la tragèdia de la seva mort als 36 anys i, en canvi, n'explora les fortaleses. Tornem a sentir Rosie Broadley.
1: Crec que realment aconsegueixes fer-te una idea de la seva resiliència i que en realitat les circumstàncies es van tornar cada cop més dures per ella. No crec que les fotografies mostrin necessàriament que fos increïblement fràgil, perquè crec que sempre va ser una professional.

mostra també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 3:15 de la tarda. Trànsit i temps a punt. Àrea de servei. Primer l'equip viari. Amb la Carmina. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Començarem dient que hi ha retencions a l'AP7 al Vendrell, en sentit sud, cap a Tarragona, a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat i 1,5 km aproximadament de cua. Això al Vendrell, en sentit sud. També l'incendi d'un vehicle talla un carril de la C25 a Espinelves, a Osona, en sentit Lleida. I finalment també parlem de retencions a la G634 a Verges, al Baix Empordà, per un accident. Es dona pas alternatiu. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El temps.
1: Previsió de Jofre Genuer.
3: Entre avui i demà, la calor que torna a tocar sostre, una calor que no serà exagerada ni desbocada, però que s'intensificarà clarament respecte a aquests darrers dies. De fet, avui ja el termòmetre està arribant als 30-31 graus, amb punts de la Noguera, del Pla d'Urgell, de la Ribera d'Ebre, a Artesa de Segre a tocar dels 31, al Castellnou de Siena a tocar dels 30, i de fet al llarg de la tarda al Pla de Lleida es pot arribar a superar els 32 o 33 graus. I a la resta, en conjunt també, temperatures que han guanyat un grau o dos, amb un ambient assolellat o presència d'alguns núvols poc importants, núvols prims. També han sorgit alguns núvols baixos a la Costa Daurada, al prelitoral, Delta de l'Ebre, i en el Pirineu també tarda de variabilitat, amb nova crescuda de nuvolades, però que n'esperem poca cosa, potser algun ruixadet entre el Ripollès i Cerdanya. Demà s'acosta un canvi de temps, un front atlàntic, que ha de renovar un altre cop l'aire i l'ambient es farà més suau o no tan calorós de cara a dimarts i dimecres, però demà serà el dia d'impàs. Per tant, el termòmetre encara podria pujar una mica més i assolir-se fins i tot valors pròxims als 35 cap al Pla de Lleida, amb un ambient més calorós. Bé, la matinada ja es notarà també en presència de més valors de 20 graus a la façana litoral i amb una matinada en general menys fresca que en dies enrere. Agradable, però menys fresca. Les marinades es reforçaran més al llarg d'aquest dilluns del prelitoral a la Catalunya Central, Pla de Lleida, anunciant doncs l'arribada d'aquesta cua de front que farà que els núvols vagin a més al Pirineu, de fet a primera de la tarda, amb algun ruixadet entre el Ripollès, Cerdanya, i avançada la tarda es poden estendre aquests ruixats al nord de Lleida, al Pirineu, però les temperatures iniciaran un descens que es generalitzarà més, com dèiem, de cara a dimarts amb l'entrada de la tramuntana i el mestral. De fet, dimarts tornen els ruixats al nord-est del país i la calor que torna a afluixar.
0: Al Catalunya al dia parlem de tu.
4: I de tu,
0: i de tu.
4: Sí, sí, i de tu també.
0: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
4: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
5: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de correspondència...

0: soles o que se senten soles i que han sortit del seu aïllament i que han recuperat la il·lusió gràcies al benestar emocional i a la nova xarxa de contactes que els ha portat l'art. En té més detalls la corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
1: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rusiñol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
2: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer, però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
3: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
1: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams Art, que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
4: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
1: I entre elles parlen i s'ajuden.
3: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llaçada.
4: A l'ull.
1: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
5: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
1: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari i referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
6: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.
0: Els paisatges emocionals de Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals engresquen més de 400 persones en un cap de setmana ple d'activitats pensades per donar a conèixer les obres d'aquests genis. Una iniciativa que és la primera vegada que es fa i que s'ha repartit entre les comarques tarragonines i ebrenques. Propostes culturals que s'han escampat entre Horta de Sant Joan, Riudoms, El Vendrell i Mont-roig del Camp. L'Ariadna Escoda ha acompanyat a un dels grups que ha participat en un escape room a l'aire lliure en aquest indret.
7: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure que han hagut de resoldre una desena de persones que han participat en una de les últimes activitats del que s'ha anomenat Cap de Setmana Genial. A partir d'un joc de pistes mironi han resseguit el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat. La proposta s'emmarca dins el projecte El Paisatge dels Genis, que promou una oferta cultural vinculada als artistes de Miró, Picasso, Gaudí i Casals. Ho detalla la responsable del projecte, Eva Martínez.
8: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
7: La primera edició d'aquest cap de setmana s'ha repartit amb activitats entre Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i El Vendrell, amb una participació de més de 400 persones. L'organització vol que aquesta cita es converteixi en anual, amb propostes durant el primer cap de setmana de juny.
0: I ja es pot visitar també la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribes Altes després de mesos d'obres. Actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, aquest camp ha vist passar-hi exiliats republicans, jueus, gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com un espai de memòria i ara Ribes Altes, Laura Bertran, se n'ha renovat el contingut.
9: El Memorial del Camp de Ribes Altes estarà en una nova exposició permanent per actualitzar els continguts. Només entrar un vídeo explica la llarga història del lloc i una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Sala Pons és la directora del Memorial.
10: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complexa.
9: Al voltant de la taula hi ha sis espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tubin és el responsable científic del Memorial.
11: Hi ha hagut un treball molt precís.

0: sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
1: Et comment on en parle?
2: L'objectiu és posar els fets i els testimonis directes al centre. Finalment, el passatge dels testimonis és un nou espai immersiu amb fotografies històriques i on es pot escoltar el relat de persones que van viure al camp de Ribesaltes.
3: 3CAT Info.
4: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
5: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
4: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
6: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
4: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Info. 5 minuts i mig i seran les 4 de la tarda. Vial Cadilla, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume.
7: Ara pon a mà en Biel.
8: I en Marc Márquez, que ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
9: Però què és això? Però quin pilot ens hem comprat? Però quin diamant en brut? Quin platí? Quin or? Quin tro? I més tro? I més tro? I més tro? I sortint de la zigazaga... I arriba! Arriba el tro! I arriba el tro! Arriba el tro! Benvingut al Club del 100! 100 victòries per Marc Márquez! Increïble! Històric! Històric! Quedeu-vos amb aquest moment, perquè un paio com aquest no sé si es tornarà a repetir.
8: Així ho narrava Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, al web i a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Márquez, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint, ha aconseguit la seva primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
10: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
8: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta, segon, i Pecco Bagnaia, tercer, puntuen els altres dos catalans, Rins 13è i Viñales 15è. El primer revolt, un accident múltiple, ha eliminat alguns favorits, Martín Bezzecchi, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer i Fabio Di Gianantonio. En principi, però, cap d'ells no té res greu, només contusions. A Moto2, victòria del pilot madrileny Manu González, el líder, mentre que a Moto3 també Máximo Quílez, el líder de la categoria, ha guanyat la cursa, amb el català Joel Esteban, 13è classificat. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que, en el quart partit, l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels jugadors del Barça, Sergi Fernández.
11: Si pots mirar resultats de temporada amb l'Igualada, que hem jugat molts cops, perquè des de Supercopa, Copa d'Europa, Lliga... sempre han sigut resultats ajustats. Dimecres no crec que sigui diferent. Mirarem de corregir els errors que hem fet, mirarem de polir petits detalls perquè caigui del nostre costat i ho deixarem tota la pista per aconseguir aquest pas a la final.
8: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En tennis tenim en joc la final masculina del Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cavalli. Zverev està guanyant el primer set per 4-1 i ara estan empatats a 30. L'alemany de 29 anys està davant la que pot ser la seva última oportunitat de guanyar aquest títol de Grand Slam que tant se li resisteix. Ha perdut en els tres últims intents, el US Open del 2020 amb Dominic Thiem, a l'Obert francès del 2024 amb Alcaraz i a l'Open d'Austràlia de l'any passat contra Jannik Sinner.
3: L'actualitat esportiva a fons.
8: Dades de participació a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Les primeres en 20 anys, a la una del migdia, havien votat 12.651 socis, el 16% del cens. En total, 70.000 socis de

0: A Madrid estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Tots dos han votat aquest matí. Florentino Pérez ha estat el més matiner, però no ha parlat, sí que ho ha fet, en canvi, el seu opositor, Riquelme.
1: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos, yo y el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones de Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
0: Les meses electorals han obert a les 9 del matí i es tancaran a les 8 del vespre. Tot plegat l'endemà de la patacada majúscula de l'equip de bàsquet del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife de la Lliga ACB. El Tenerife serà rival del Barça a les semifinals pel títol. És la primera temporada en blanc del Madrid de bàsquet des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. El Madrid també es tancarà una temporada sense cap títol en cap dels seus esports professionals, cosa que no passava des del 2010. La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, accedia a les semifinals pel títol de l'ACB. El partit del Joventut a Vitòria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. Si guanya, a la penya l'espera el València. La primera semifinal, com dèiem, ja està definida, la començarà a jugar el Barça contra el Tenerife dimarts al Palau Laurana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. També direm que l'Europa busca avui la classificació per la final del play-off a la segona divisió de futbol. Per fer-ho necessita guanyar el filial del Celta a Balaïdos.
2: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 4. Israel ataca per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i anuncia que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza, molt per sobre de la línia establerta pels acords de Donald Trump. França anuncia que s'estan estudiant més sancions europees contra els colons de Cisjordània. El papa Lleó XIV carrega contra la hipocresia dels qui preguen però menyspreen els altres i demana als catòlics que no releguin la religió a una cosa del passat. És el missatge de la missa del Corpus que el pontífex ha fet avui a la plaça de Cibeles de Madrid i que ha reunit més d'un milió de persones. Demà a la tarda el papa reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díaz, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que a Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. El Perú escull avui el nou president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país, han dit el candidat d'Esquerra Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. Armènia vota avui en unes eleccions decisives per al futur del país caucàsic. El favorit és l'actual primer ministre Nikol Pashinyan, que aposta per aprovar-se a la Unió Europea i no dependre tant de Moscou, el seu aliat històric. L'oposició prorussa denuncia un centenar de detencions entre els seus partidaris. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules suposen un problema de salut pública infantil. Alerten que les calorades actuals poden comportar problemes en l'aprenentatge i en el rendiment acadèmic dels menors. I naix una aplicació mòbil per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer, coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona. L'aplicació Rutes, impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inclou 3.000 edificis i obres i permet a l'usuari personalitzar itineraris des del mòbil.
1: Esports. Marc Márquez guanya la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Peco Bagnaia. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça i l'Igualada jugaran dimecres un cinquè partit per desempat.

0: matar la primera semifinal pel títol, a l'altra el Calafell ha estat eliminat pel Liceo. I la penya buscarà avui classificar-se per les semifinals pel títol de la Lliga CB de bàsquet. A les 7 juguen a la pista del Baskonia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, ambient més estiuenc, amb calor moderada i temperatures lleugerament per sobre dels 30 graus a ponent. Sol amb alguns núvols puntuals, núvols baixos al prelitoral sud, núvols d'evolució al Pirineu i alguns de prims dispersos. No es descarta algun petit ruixat entre el Ripollès i la Cerdanya.
2: 3CAT Info.
1: Passen en punt 4 minuts de les 4 de la tarda. Us parla Vicent Minfut, que us acompanyaré fins a les 5 explicant-vos l'actualitat en 3CAT Info. Com us diem en titulars, Israel ha atacat per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i ha anunciat que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza. L'exèrcit ha bombardejat el sud de la capital libanesa, feu de Hezbollah, i el govern israelí assegura que ha atacat el quartel general del que ha qualificat de terroristes. Paral·lelament, Israel ha mort 5 palestins a Gaza i n'ha ferit 16 en un atac a una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, admet que el domini sobre el territori supera el 53% que es va establir en l'alto el foc firmat a l'octubre.
3: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
1: Mentrestant, també hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha mort a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. I a Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó que només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital a causa de les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella d'11 anys, la i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
4: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
1: Justament França ha anunciat que la Unió Europea estudia noves sancions contra els colons israelians a Cisjordània. I en un altre conflicte, Ucraïna denuncia un atac rus d'alt risc contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil, unes hores abans de la trobada d'avui a Londres entre el president Zelensky i els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França. L'atac rus no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació a la zona es mantenen estables després d'un atac que Zelensky ha qualificat de cop vil de Rússia. Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron han de consensuar a la cimera d'aquesta tarda amb el president ucraïnès mesures per fer seure Rússia a la taula de negociació després que Vladimir Putin ha refusat les converses cara a cara proposades per Zelensky.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La processó del Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat la multitudinària missa que el papa Lleó XIV ha celebrat aquest matí al centre de Madrid, uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a combatre's, a comprometre's socialment i a no menysprear els més dèbils. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: La litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot i això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: Y els ha reclamat compromís amb la societat.
6: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
5: L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de prop.
7: Me hallamos crema, agua, venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
8: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario. Vamos.
9: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
10: Además, nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
5: Al vespre, Robert Prebost se reunirá amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
1: Doncs justament demà, un quart de cinc de la tarda, el papa reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. La reunió es farà a la seu de la Nunciatura Apostòlica a Madrid. Algunes associacions de víctimes han denunciat que se'ls ha exclòs de la trobada i lamenten que el pontífex només es reuneixi amb una part del col·lectiu. Passant gairebé 10 minuts de les 4, en l'àmbit polític, l'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al Partit Popular. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era el darrere de la informació que acusava l'exalcalde Xavier Trias de tenir un compte bancari a Suïssa. Assegura també que a Fernández Díaz li encantava filtrar, o revela aquest àudio que publica el diari Puntes amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven al partit.
11: Filtrador número uno, ja tenim aquesta.
12: Sí, sí.
11: Porque, vamos, filtrar es que demonía.
1: L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díez que ja es pot imaginar qui és, perquè a Fernández Díaz això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas. Novament a la informació internacional, al Perú, els votants indecisos, una quarta part de l'electorat, tenen avui la clau per decidir si el nou president ha de ser la conservadora Keiko Fujimori o el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis han obert a les 2 de la tarda i tancaran a mitjanit hora catalana. S'espera un resultat ajustat en un país polaritzat i un escrutini que pot trigar dies. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
13: La clau d'aquestes presidencials la tenen els indecisos, un 25% de l'electorat peruà que no va voler votar en primera volta i que amb el seu sufragi ara podria decantar la balança. Són les prediccions que es fan aquí a Lima, al Perú, entre analistes polítics i experts electorals. Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica, 35 dies per tenir resultats. Dos models de país en joc en un país amb 8 presidents en 10 anys, amb una moció de censura fàcil i ràpida, coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. És com es treuen i es posen presidents aquí al Perú, explica l'analista polític Luis Alberto Arias.
14: Producto de que uno de los candidatos, específicamente la candidata Keiko Fujimori, habiendo tenido una mayoría enorme en el año 2016 en el Congreso, no pudo consensuar políticas, empezamos a vacar presidentes y entonces esto ha sido una pugna dentro de un país polarizado entre vacancias y cierres del Congreso de que varios de esos expresidentes están presos por corrupción.
13: Simplificant missatges, des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, 4 vegades candidata presidencial.
1: I també hi ha eleccions avui a Armènia, unes eleccions parlamentàries decisives per al rumb del país. El primer ministre, Nikol Pashinyan, aposta per apropar-se a la Unió Europea i no dependre tant del seu aliat històric, Rússia. Les enquestes el donen com a clar favorit davant de l'oposició nacionalista i prorussa que ha denunciat més d'un centenar de detencions entre els seus partidaris. Moscou, Cristina Solias.
12: Gairebé 2,5 milions d'armenis estan cridats a les urnes. El primer ministre Nikol Pashinyan, que ja ha votat, ha defensat que Armènia necessita diversificar els seus socis per garantir la seva sobirania i no ha estat enlligat a Rússia.
0: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
12: El Kremlin ha intentat influir a les eleccions advertint Yerevan que si s'acosta a la Unió Europea els tallarà el gas i el petroli, i aquests últims dies ja ha prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita o la verdura. Tot i això, Pashinyan nega que les relacions amb Rússia s'hagin deteriorat.
0: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
12: Pashinyan necessita una àmplia majoria per reformar la Constitució i poder firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte. El candidat ha renunciat a reivindicar l'Alcarabaj, el territori que l'exèrcit àzeri va envair l'any 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis, un pragmatisme que els votants més nacionalistes i més prorussos no li perdonen.
1: I també jornada d'eleccions anticipades a Kosovo, que vota per tercera vegada en l'últim any i mig. La nova cita a les urnes està marcada per la crisi institucional que travessa aquest país balcànic. També per la incertesa sobre si el partit del primer ministre en funcions, el nacionalista Albin Kurti, podrà revalidar el seu mandat malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Amb aquesta informació hem arribat a 4:45. Moment per a l'àrea de servei. Que comencem per la situació del trànsit i el transport públic. Carmina Malagarriga, quina és la situació en aquests moments? Bona tarda.
15: Bona tarda, Vicent. Ara mateix tenim retencions a la C-65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. Continuem parlant també d'aquest incendi ja controladíssim d'un vehicle que talla un carril parada de la C-25 a Espinelves, a Osona, en sentit Lleida. I finalment també hi ha un pont d'intensitat a la G-634 a Verges, al Baix Empordà, a causa d'un accident. En aquest punt es dona pas alternatiu. De moment això és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies. Estarem connectant a la tarda a veure com va la circulació. Gràcies, Carmina. Passem a completem l'àrea de servei en la informació meteorològica.
2: El temps.
1: Jofre Genuer.
16: Aquesta tarda continuarà la bonança amb cel serè o presència d'alguns núvols prims, estones potser entrant una mica el sol i poca cosa més, i alguns núvols que s'han format a l'interior del Camp de Tarragona, la serra prelitoral, també cap a la zona dels ports, amb certa variabilitat, però sense complicar gaire més el panorama meteorològic en aquests indrets. Potser sí que en el Pirineu les nuvolades que ara mateix creixen entre el Pirineu i Prepirineu mantinguin una tarda una mica variable i sempre amb aquest risc puntual d'alguns ruixadets més aïllats. De fet, les condicions per les nuvolades amb ruixats i xàfecs disminueix, però no es pot descartar. Entre la zona de Cerdanya, l'Alt Ripollès, difícilment a la resta. I amb aquestes temperatures que avui es mostren més càlides respecte a ahir, han pujat un parell de graus més, i de fet, a hores d'ara, doncs, s'arriba gairebé a tocar els 30, per exemple, a Pla de l'Urgell, a Castellnou de Siana, a primera hora de la tarda, i també, per exemple, a Ribera d'Ebre, a Vinebre. De fet, no descartem que al llarg de la tarda el termòmetre pugui caminar cap als 32 o 33, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Bé, demà el temps estarà dominat per unes temperatures que toquen sostre, tot i que les marinades es reforçaran anunciant l'arribada d'una cua de front. El termòmetre pot arribar a superar els 30 en molts indrets de l'interior o acostar-se als 35 al Pla de Lleida, i amb una matinada també que serà menys fresca, agradable, però menys fresca que aquests darrers dies. De fet, a la costa més possibilitat d'alguns valors de 20 graus i també amb la presència d'alguns núvols baixos cap al Delta de l'Ebre, Camp de Tarragona. Els núvols aniran a més al Pirineu al llarg de la jornada, jornada. De fet, a primera de la tarda ja no es descarten alguns primers ruixats entre el Ripollès, Cerdanya, Principat d'Andorra, però avançada la tarda els núvols es faran compactes a tot l'extrem nord del país, sobretot al nord de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu, amb ruixats que es faran més persistents. I és per on s'iniciarà un descens de les temperatures que es generalitzarà més l'endemà, amb entrada a la tramuntana. Esperem

0: dimarts ja de més ruixats al nord-est del país i la calor que tornarà a afluixar. 3CAT Info.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
2: Passen 4 minuts d'un quart de 4. Els pediatres alerten de riscos per a la salut de nens i adolescents que pot comportar la falta de climatització a les aules i reclamen mesures urgents per pal·liar-ho. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que la calor extrema a escoles i instituts és un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Ambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
3: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
2: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adapten al canvi climàtic. Els experts consideren que l'adaptació climàtica dels centres no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública. I els joves de més de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. Segons un informe sobre el sector, aquest col·lectiu prioritza altres despeses, com ara l'habitatge, i no es planteja aquest tipus de producte fins a formar una família, fet que cada vegada s'endarrereix més. És la principal conclusió de l'Informe Mundial sobre Assegurances de Vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Des de fa un temps, les asseguradores constaten que les persones de menys de 40 anys deixen de contractar assegurances perquè no s'adecuen a les seues etapes vitals. N'exposa alguns dels factors Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
4: Cada vegada les famílies es constitueixen més tard i també per un factor també econòmic de que malauradament els sous són més baixos que no respecte a fa uns anys anteriors.
2: Un cas és el del Toni, de 30 anys, que acaba de ser pare. Per ara no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
5: Suposo que el que me'n faria contractar seria doncs, anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no? Que va creixent i voler doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
2: Ja hi ha algunes companyies d'assegurances que estan redissenyant els seus productes per atraure els joves mitjançant beneficis immediats i simplificant la seva subscripció. I coincidint amb la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona, aquesta setmana s'ha estrenat l'aplicació Rutes, una app gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. Està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal arquitecturacatalana.cat. El codirector de la plataforma, Omar Ornaque, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada usuari es pot crear un itinerari a mida.
6: Això vol dir que tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació que està arquitecturacatalana.cat, vol dir que informació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llaminer.
2: L'aplicació mòbil inclou recorreguts oficials del proper Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebrarà a Barcelona a finals d'aquest mes. I un últim apunt davant dels esports, els paisatges emocionals de Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals engresquen més de 400 persones en un cap de setmana amb activitats pensades per donar a conèixer obres d'aquests genis. La iniciativa, que és la primera vegada que se celebra, s'ha repartit entre les comarques tarragonines i ebrenques. Així, les propostes culturals s'han escampat entre Horta de Sant Joan, Riudoms, el Vendrell i Mont-roig del Camp.
7: A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: I des d'ara i fins a dos quarts...
7: Esports.
2: Amb el Biel Cadilla, bona tarda.
12: Bona tarda, Vicent. L'Europa busca a aquesta hora la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió del futbol. Per fer-ho necessita guanyar el filial del Celta a Balaïdos. Al minut pràcticament 7 de la primera meitat, de moment es manté l'empat a 0. Recordem que a l'anada van empatar a un a Can Dragó amb un gol de Jordi Cano i un altre dels gallecs ja en el temps afegit. Podeu seguir la transmissió d'aquest Celta B Europa al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir l'esprint, ha aconseguit la seva primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i de Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
13: Durant tota la meva carrera esportiva m'he posat sempre molta pressió. Ara és temps de... Evidentment la pressió, ambicioso, me coneixeu. No canviaré ara amb 33 anys. Sigue siendo la misma, pero también quiero relajarme un poquito mentalmente y disfrutar, porque si disfruto todo va a ir llegando, pero depende de ese físico que tenemos que mejorar.
12: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Peco Bagnaia tercer. Puntuen també els altres dos catalans, Àlex Rins tretzè i Viñales 15è. Al primer revolt, un accident múltiple ha eliminat alguns dels favorits: Martín Bezzecchi, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer i Di Gian Antonio. En principi, però, cap d'ells no té res greu i només contusions. A Moto2, victòria del líder, el pilot madrileny Manu González, mentre que a Moto3 també l'ha guanyada el líder de la categoria, Máximo Quílez, amb el català Joel Esteban en 13a posició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
14: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
12: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En tennis, en joc la final masculina de Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cobolli. L'alemany ha guanyat el primer set per 6-1 i s'està imposant també, s'estava imposant 3-2 en aquest segon set, però ara mateix acaba de guanyar un joc Cobolli, per tant 3-3 en aquest segon set. Dades de participació a les eleccions a la presidència del Madrid, les primeres en 20 anys, a la una del migdia havien votat 12.651 socis, el 16% del cens. En total, 70.000 socis del Madrid estan cridats avui a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Tots dos han votat aquest matí. El més matiner ha estat Florentino Pérez, que s'ha donat un bany de masses però no ha parlat, sí que ho ha fet, en canvi, el seu opositor, Riquelme.
15: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos, yo y el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente

0: en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos.
1: Les meses electorals han obert a les 9 i tancaran a les 8 del vespre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, accedir a les semifinals de l'ACB. El partit del Joventut a Vitòria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. Si guanya, a la penya l'espera el València. La primera semifinal, com dèiem, ja està definida. La començarà a jugar el Barça contra el Tenerife aquest proper dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre, amb el factor pista a favor. Nicola Provítola en parlava així, parlava del Tenerife en declaracions a Sport 3.
3: Sí, va ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
1: L'equip de Xavi Pascual va guanyar ahir a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-70, la mateixa tarda en què el Real Madrid va quedar eliminat d'aquest play-off per la Lliga ACB en perdre contra el Tenerife a casa, en aquest cas també de manera escandalosa. Aquesta tarda, d'aquí a mitja hora, a les 5, final de la Copa d'handbol, Barça-Bidassoa, a Alacant, al País Valencià, i d'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat també que Pepe Vildoza no seguirà al club la temporada que ve. El base argentí de 30 anys va arribar al Girona l'estiu passat procedent de l'Atlético Boca Juniors.

0: En punt, 4:45, aquestes són les principals informacions que vos estem explicant a 3CAT Info. Israel ataca per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i anuncia que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza, molt per sobre de la línia establerta pels acords de Donald Trump. França anuncia que s'estan estudiant més sancions europees contra els colons de Cisjordània. El Papa Lleó XIV carrega contra la hipocresia dels qui preguen però menyspreen els altres i demana als catòlics que no releguin la religió a una cosa del passat. És el missatge de la missa de Corpus que el pontífex ha fet avui a la plaça de Cibeles de Madrid i que ha reunit més d'un milió de persones. És el més destacat que estem explicant-vos i a partir d'aquesta hora també us explicarem fins a les 6 que la patronal de les benzineres demana que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui fins passat l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar aquesta mesura a partir del juliol. La patronal reclama que quan s'apugi es faça progressivament. I una exposició a Londres recorda Marilyn Monroe en el centenari del naixement de l'actriu. La mostra a la Galeria Nacional de Retrats de la capital britànica recupera més de 200 fotografies i objectes personals per descobrir el mite, però també la dona que hi havia al darrere.
1: Esports.
0: I de l'actualitat esportiva, Biel Cadilla, que descartem aquesta hora?
2: Doncs mira que l'Europa s'està jugant ara el passi a la final per pujar a segona divisió. Està jugant la tornada al camp del Celta B, a Balaïdos. De moment, minut 14, empat a 0. A l'anada van empatar aquí a Barcelona a 1. Per tant, anirien, en aquest cas, a la pròrroga. I d'altra banda, també s'està jugant la final del Roland Garros, la final masculina entre Zverev i Kovalev. Zverev ha guanyat el primer set 6-1 i en aquest segon, de moment, estan empatats a 3 jocs.
0: Estarem atents a com evolucionen tots aquests esdeveniments esportius. Pel que fa al temps, a la previsió meteorològica, ambient més estiuenc amb calor moderat i temperatures lleugerament per sobre dels 30 graus a ponent. Sol amb alguns núvols puntuals, núvols baixos al prelitoral sud, núvols d'evolució al Pirineu i alguns de prims dispersos. No es descarta algun petit ruixat entre el Ripollès i la Cerdanya. Passen 3 minuts de 4:45. Israel ha atacat per primera vegada Beirut des de l'alto el foc de dijous i ha anunciat que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza. L'exèrcit ha bombardejat el sud de la capital libanesa, feu de Hezbollah, i el govern israelià assegura que ha atacat el quartel general del que ha qualificat de terroristes. Paral·lelament, Israel ha mort 5 palestins a Gaza i n'ha ferit 16 en un atac a una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre Benjamin Netanyahu admet que el domini sobre el territori supera el 53% que es va establir en l'alto el foc firmat a l'octubre.
3: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: Mentrestant, també hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha mort a trets el presumpte atacant, un àrab israelià. I a Cisjordània, un soldat d'Israel ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital a causa de les ferides. Al cotxe també hi viatjaven un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
4: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: Precisament, França ha anunciat que la Unió Europea estudia noves sancions contra els colons israelians a Cisjordània.
1: 3CAT Info.
0: Ens ocupem de l'altra informació destacada de la jornada, la visita del Papa, que ha fet la segona jornada a Madrid. La processó del Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat a la multitudinària missa que Lleó XIV ha celebrat al centre de la capital d'Espanya. Uns actes litúrgics en què el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre's socialment i a no menysprear els més dèbils. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: La litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el Papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot i això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: Y els ha reclamat compromís amb la societat.
6: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcció del bien comú.
5: L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el Papa de prop.
7: Me hallamos crema, agua. Venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
8: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al Papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario, vamos.
9: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
10: Nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
5: Al vespre, Robert Prevost se reunirá amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
0: Doncs a més d'aquesta agenda, el Congrés, demà a 16:45 de la tarda, el papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. La reunió es farà a la seu de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid. Algunes associacions de víctimes han denunciat que se'ls ha exclòs de la trobada i lamenten que el pontífex només es reuneixi amb una part del col·lectiu. Doncs precisament el papa arriba dimarts a Catalunya el mateix dia que està convocada la vaga de sindicats de l'educació i que comença la selectivitat. Mestres, professors, però, asseguren que la mobilització es farà a partir de les 9 del matí per no entorpir l'arribada dels estudiants als exàmens. Enguany es presenten 46.000 estudiants a les proves d'accés a la universitat i han tingut menys temps per preparar-les, perquè amb les vagues han perdut dies sencers de classe. Qui més, qui menys, s'ha hagut de preparar temes pel seu compte. Ens ho explica Montse Poblet.
11: Hem visitat l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, que porta una 60 d'alumnes a la selectivitat. Com a la resta de centres, les vagues han marcat el final de curs i, com admet Jordi Saura, el coordinador de batxillerat, han anat justos de temps i hi ha temes que els alumnes han hagut de treballar sols.
12: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible.
11: La Laura Ortoy, que es presenta a la selectivitat per poder estudiar Ciències de l'Antiguitat, ens explica el que s'han trobat.
13: Molta part del temari doncs, l'haguem hagut de fer molt més ràpid. Això implica doncs, fer exàmens en un període molt curt de temps de temes que hem donat potser en un parell de dies o tres.
11: Tant la Laura com la seva companya Lucía Panadero veuen bé la introducció de detectors de dispositius mòbils a la selectivitat per evitar que es copiï, però tenen por que els controls els posin encara més nervioses.
14: Està molt bé perquè tots hem d'estar en igualtat de condicions, però sí que és veritat que són molts controls i et posen una mica més nerviosa, tot i que no portis res.
11: Les proves, que es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, que afectarà la mobilitat a la ciutat i també als voltants de Montserrat.
0: En l'àmbit polític de Barcelona, Jordi Martí ha aconseguit els avals per concórrer a les primàries de Junts a l'Ajuntament. El president del grup municipal de Junts és el primer dels quatre candidats que es presenten que ho ha aconseguit. El mateix, ell mateix ha penjat un missatge d'agraïment a la xarxa X.
15: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: A banda de Martí, concorren a les primàries per ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I com us avançàvem en titulars, la patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol. Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i el gas i ara la rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a final de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte de l'eliminació de la rebaixa.
16: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat eficaç i proposa que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de manera progressiva. I el Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya reclama al govern que aixequi de manera excepcional enguany la prohibició de segar el cereal als camps declarats com a zones d'especial protecció per a les aus, les ZEPA. Des del sindicat defensen que la restricció enguany no té sentit i que provoca pèrdues directes. Anem cap a Claravalls, a l'Urgell. Alba Mora.
17: La collita de cereals s'ha avançat per les altes temperatures, però no tots els pagesos estan segant. Ho tenen prohibit aquells agricultors amb producció en camps d'EPA per respectar el període de reproducció d'aus. Un període que, segons l'experiència del representant de JARC, Lluís Viladric, va en paral·lel amb les tasques de recol·lecció. Per això apunta que enguany la prohibició és contraproduent.
18: Nosaltres diem, escolti'm, si les condicions climatològiques han sigut adverses i han fet adelantar la collita, deixem cosechar més aviat, perquè senzillament la mesura que diuen de protecció de la fauna no té sentit, ja que la fauna sempre va amb la collita, va parar amb la collita.

0: Si s'ha d'avançar la collita, també s'ha d'avançar la fauna.
1: Una altra de les raons per les quals Jarc demana ser gas per reduir la càrrega de combustió que suposa el cereal en cas d'incendi forestal. A kiss on the hand may be quite continental,
2: but diamonds are a girl's best friend. Fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de qui estem escoltant, Marilyn Monroe. La mostra, que commemora el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, exposa des de les seues primeres fotos com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per a la revista Life al 1962. Londres, Kim Olivares.
3: L'exposició se submergeix en la relació que va tenir Marilyn Monroe amb els nombrosos fotògrafs amb qui va treballar. Ella és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
3: Han estat 2 anys de recerca per culminar una mostra que pretén anar més enllà de la imatge de Marilyn Monroe com a simple icona de Hollywood per descriure una dona amb inquietuds. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissari al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
5: El fet de que a ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre. No?
3: L'exposició, que no recrea en la tragèdia de la mort de Marilyn als 36 anys i en canvi n'explora les fortaleses, també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
2: Doncs amb Marilyn Monroe hem arribat a 4:45, moment per a l'àrea de servei. I per actualitzar la situació de les carreteres, amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Vicent. Ara mateix hi ha retencions a la C31 i posteriorment convertida en C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera. Retencions a l'N2 a Vidreres, en sentit sud, cap a Tordera. Intensitat, que no retencions encara, a l'AP7 a Sant Celoni i també a la Roca del Vallès, en sentit sud. A la C32 a l'Ella, també en sentit sud, cap a Barcelona. I finalment a l'N240 a Montblanc, en sentit nord. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Fins després.
6: Fins ara. Fins ara.
2: El temps. Amb Jofre Junué.
7: Entre avui i demà, la calor que torna a tocar sostre, una calor que no serà exagerada ni desbocada, però que s'intensificarà clarament respecte a aquests darrers dies. De fet, avui ja el termòmetre està arribant als 30-31 graus, amb punts de la Noguera, del Pla d'Urgell, de la Ribera d'Ebre, a Artesa de Segre a tocar dels 31, a Castellnou de Siena a tocar dels 30, i de fet al llarg de la tarda al Pla de Lleida es pot arribar a superar els 32 o 33 graus. I a la resta, en conjunt també, temperatures que han guanyat un grau o dos, amb un ambient assolellat o presència d'alguns núvols poc importants, núvols prims. També han sorgit alguns núvols baixos a la Costa Daurada, al prelitoral, Delta de l'Ebre, i en el Pirineu també tarda de variabilitat, amb nova crescuda de nuvolades, però que n'esperem poca cosa, potser algun ruixadet entre el Ripollès i Cerdanya. Demà s'acosta un canvi de temps, un front atlàntic, que ha de renovar un altre cop l'aire i l'ambient es farà més suau o no tan calorós de cara a dimarts i dimecres. Però demà serà el dia d'impàs. Per tant, el termòmetre encara podria pujar una mica més i assolir-se fins i tot valors pròxims als 35 cap al Pla de Lleida, amb un ambient més calorós. Bé, la matinada ja es notarà també en presència de més valors de 20 graus a la façana litoral i amb una matinada en general menys fresca que en dies enrere. Agradable, però menys fresca. Les marinades es reforçaran més al llarg d'aquest dilluns del prelitoral a la Catalunya Central Pla de Lleida, anunciant doncs l'arribada d'aquesta cua de front que farà que els núvols vagin a més al Pirineu, de fet a primera de la tarda, amb algun ruixadet entre el Ripollès, Cerdanya, i avançada la tarda es poden estendre aquests ruixats al nord de Lleida, al Pirineu, però les temperatures iniciaran un descens que es generalitzarà més, com dèiem, de cara dimarts amb l'entrada de la Tramuntana i el Mestral. De fet, dimarts

0: Es tornen els ruixats al nord-est del país i la calor que torna a afluixar.
1: Fresca Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart.

0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 5 i a 3 Catinfos parlem ara d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Surten del seu aïllament i recuperen la il·lusió gràcies al benestar emocional i la nova xarxa de contactes que els aporta l'art. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba. Jo mai no em
1: trobo sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rusiñol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
2: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
3: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llengua. No estàs sol.
1: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams Art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
4: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
1: I entre elles parlen i s'ajuden.
3: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
1: a l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
5: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
1: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
6: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.
0: I ara ens ocupem d'una altra campanya, en aquest cas ecològica. Aquest matí una trentena de bussejadors han netejat el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols de tovalloletes. L'acció forma part d'una campanya per sensibilitzar de l'impacte d'aquest residu. Berta Artigas Fontàs.
7: El Centre de Busseig Sublímits ha organitzat aquesta campanya per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes que tirem al lavabo. Una trentena de submarinistes han actuat a una zona de la platja de Sant Feliu de Guíxols que està particularment afectada perquè hi desemboca una riera que quan plou es desborda i s'emporta els residus que troba al seu davant, i a més les corrents marines mantenen aquestes deixalles prop de la platja, fet que impacta en la fauna i la flora de sota l'aigua. I no només això, Lola Cervantes, directora del centre...
8: Que digui en el paquet de que es poden tirar l'inodoro no és cert. Val? Aquestes tovalloletes creen problemes en tot el que és la red de sanejament, en tot el que són el clavegueram.
7: L'any passat, durant la mateixa campanya, es van retirar 300 quilos de tovalloletes humides del fons marí en un matí, i aquest any esperen arribar a una xifra similar.
0: I abans dels esports, un guardó educatiu. L'associació La Bressola de la Catalunya del Nord ha rebut el Premi Valdiri a l'Escola Transformadora, una de les categories dels Premis Valdiri Reixac que organitza anualment la Fundació Carulla. Mariana Dornelles, responsable del Departament d'Educatius de la Fundació, posa en valor la trajectòria de La Bressola en la seva tasca de promoure la llengua i la cultura catalanes amb un model d'immersió lingüística integral.
9: Tenen un projecte d'immersió lingüística viu i fan servir el català de forma quotidiana, ja sigui a través de jocs, de cançons, teatre, però sobretot de convivència. Al final, creen un fort sentiment de pertinença entre els infants al voltant de la llengua.
0: Els Premis Valdiri reconeixen escoles amb projectes que utilitzen l'art i la cultura per transformar

0: l'educació i la societat. En aquesta 48a s'han premiat un total de 28 centres educatius a les diferents categories. Els guardons s'han entregat al Museu Terra de l'Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. Amb aquesta informació arribem al moment per la informació esportiva. Esports. Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, Vicent. L'Europa busca la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol i, de fet, està fent els deures perquè està guanyant a Balaïdos contra el filial del Celta. Minut 36, Celta B 0, Europa 1. El gol l'ha fet al minut 28 Jordi Cano, el màxim golejador de la categoria. El Pichichi ha fet aquest 0-1 amb una gran jugada amb la cama esquerra que ha clavat la pilota per tot l'escaire. A l'anada, recordem, van empatar una a Can Dragó amb un gol també de Jordi Cano i un altre dels gallecs ja en el temps afegit. I, per tant, doncs, si acabés el partit amb aquest resultat, l'Europa passaria a la final per aquest play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Podeu seguir la transmissió d'aquest Celta B Europa al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar ahir l'esprint, ha aconseguit la primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva trajectòria. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
2: Durante toda mi carrera deportiva me he puesto siempre mucha presión. Ahora es tiempo de... Evidentemente la presión, ambicioso, me conocéis. No cambiaré ahora con 33 años. Sigue siendo la misma, pero también quiero relajarme un poquito mentalmente y disfrutar, porque si disfruto todo va a ir llegando, pero depende de ese físico que tenemos que mejorar.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta, segon, i Peco Bagnaia, tercer. A Moto2, victòria del madrileny Manu González, el líder de la categoria, i a Moto3 també victòria del líder Máximo Quílez amb el català Joel Esteban en 13a posició.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que, en el quart partit, l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat el jugador del Barça, Sergi Fernández.
4: Si pots mirar resultats de temporada amb l'Igualada, que hem jugat molts cops, perquè des de Supercopa, Copa d'Europa, Lliga, sempre han sigut resultats ajustats. Dimecres no crec que sigui diferent. Mirarem de corregir els errors que hem fet, mirarem de polir petits detalls perquè caigui del nostre costat i ho deixarem tota la pista per aconseguir aquest pas a la final.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En tennis està en joc la final masculina de Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Coboli. Zverev ha guanyat el primer set per 6-1 i s'està imposant ara l'italià en aquest segon set per 5-4. Està servint Coboli, a més ara, i està guanyant per 30-15. Zverev, de 29 anys, està davant de la que pot ser la seva última oportunitat d'aconseguir un títol de Grand Slam.
3: 3CAT Info.
1: Dades de participació a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Les primeres en 20 anys, a la una del migdia, havien votat 12.651 socis, el 16% del cens. En total, uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. El primer ha estat el més matiner en votar, amb un bany de masses, però no ha parlat a Valdebebas. Sí que ho ha fet, en canvi, el seu opositor, Riquelme.
5: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos y hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
1: Las mesas electorales han obert a las 9 del matí y tancarán a las 8 del vespre.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
1: La penya buscarà avui a la pista del Baskonia el que ja va aconseguir ahir el Barça, accedir a les semifinals de la CB, el partit del Joventut a Vitoria, que començarà a les 7, servirà per decidir l'últim semifinalista. Si guanya, a la penya l'espera el València. Com dèiem, la primera semifinal ja està definida. La començarà a jugar el Barça contra el Tenerife dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor. Nicola Provítola parlava així del Tenerife a Sport 3.
6: Sí, va ser molt difícil, molt difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
1: L'equip de Xavi Pascual va guanyar ahir a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 i va aconseguir aquesta classificació, com dèiem, per les semifinals de la Lliga CB, cosa que no va aconseguir el Madrid, que va perdre amb el Tenerife. Aquesta tarda, ara, de fet, de les 5, començarà la final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa, que es disputa a Alacant. I una notícia més, i és que el bàsquet Girona ha anunciat que Pepe Vildoza no seguirà al club la temporada que ve. El bas argentí de 30 anys va arribar l'estiu passat procedent de l'Atlético Boca Juniors.
3: Trescat Info.

0: Toc d'alerta de Donald Trump i de França a Israel arran de l'atac que han fet als suburbis de Beirut, al Líban, i que, segons un primer balanç, ha fet com a mínim 2 morts i 11 persones ferides. El president nord-americà exigeix als israelians ofensives més quirúrgiques, diu. Benjamin Netanyahu ha anunciat que controla ja el 60% de la franja de Gaza. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils al juliol. És el mateix increment que el mes anterior, però en gran part és teòric, mentre continuï el tancament de l'estret d'Hormuz, que dificulta el subministrament mundial a tot el planeta de cru. La processó de Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat avui al matí migdia la multitudinària missa que el Papa Lleó XIV ha fet al centre de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre's socialment i a no menysprear els més dèbils. Els sindicats d'educació convoquen els docents a una manifestació a la plaça d'Espanya, a Barcelona, dimarts, a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga i amb l'arribada del Papa a la ciutat. I és que Lleó XIV té un acte litúrgic a la 1 a la catedral de Barcelona, mitja hora després només que el seu avió hagi aterrat al Prat. El Perú escull avui el nou president dels últims 10 anys en una segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país andí el candidat d'esquerres Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que ara fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díaz, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. La patronal de les benzineres demana que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui fins passat l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar aquesta mesura a partir del juliol. La patronal reclama que quan s'apugi es faci de manera progressiva. Neix una aplicació mòbil per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer, coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona. És l'aplicació Rutes, impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Inclou 3.000 edificis i obres i permet als usuaris personalitzar itineraris des del telèfon mòbil.
1: Esports.
2: A punt d'arribar al descans, l'Europa està guanyant 0-1 a Balaïdos contra el Celta B en la tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona divisió. A l'anada, els dos equips van empatar 1 a Can Dragó. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid al davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça i l'Igualada

0: Jugaran dimecres un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. A l'altre, el Calafell ha estat eliminat pel Liceu.
1: Tarda d'ambient estiuent, calor moderada, temperatures lleugerament per damunt dels 30 graus a ponent, sol amb alguns núvols puntuals, núvols baixos al prelitoral sud, núvols d'evolució al Pirineu i núvols prims dispersos. Pot ploure una mica entre el Ripollès i la Cerdanya.
2: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts i mig de les 5. Bona tarda, us està parlant Jaume Brufau. Donald Trump i França han fet un toc d'alerta a Israel arran de l'atac d'aquestes últimes hores al sud de Beirut, que ha deixat com a mínim 2 persones mortes i 11 de ferides. El govern de Benjamin Netanyahu ha decidit bombardejar el que considera un feu de Hezbollah, tot i l'alto el foc renovat dijous en resposta a un atac de la milícia xiïta en territori israelià. En una entrevista a la cadena NBC, el president nord-americà ha demanat a Israel que les seves ofensives siguin més quirúrgiques, mentre que el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha exigit a Israel que acabi amb l'ocupació.
3: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
4: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I en realitat és un error estratègic per a Israel perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional i, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
1: L'Iran ja ha assegurat que donarà a Israel una resposta dolorosa a aquest atac. A Gaza, Israel ha matat 5 palestins les últimes hores i n'ha ferit 16 més en un atac a una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre israelià ha admès que el domini sobre el territori supera ja el 53% que va establir l'alto el foc firmat a l'octubre.
5: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
1: També hi ha hagut un mort i 5 persones ferides, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, a prop de Cisjordània. La policia ha matat a trets el presumpte atacant, un àrab israelià. I a Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de 7 mesos. L'exèrcit va parar el cotxe familiar en què viatjava la família. Tot i que el vehicle es va aturar a les ordres dels militars, un d'ells va acabar obrint foc i va ferir els pares i el nadó, que va acabar morint a l'hospital. Al cotxe també hi anava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura, com explicava el pare.
6: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
1: França ha anunciat que la Unió Europea estudia noves sancions contra els colons israelians a Cisjordània. I l'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils al juliol, tot i que el tancament de l'estret estratègic d'Hormuz continua dificultant les exportacions de cru a tot el planeta. De fet, mentre això passi, aquest increment de petroli al mercat és, en gran mesura, teòric. A la reunió d'avui, en aquesta aliança liderada per l'Aràbia Saudita i Rússia, s'ha aprovat el mateix increment de producció de cru que el mes anterior. El preu del barril de petroli Brent ha anat baixant molt durant l'últim mes i ara se situa als $93. Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són els Estats Units. La processó de Corpus amb més d'un milió de persones ha tancat avui al migdia la multitudinària missa que ha fet el Papa Lleó XIV al centre mateix de Madrid. Uns actes litúrgics en què el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre's socialment i a no menysprear els més dèbils. Ho hem seguit a Madrid amb Dani Sáenz de Aja.
7: La litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot i això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
8: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
7: I els ha reclamat compromís amb la societat.
8: y que también nosotros estamos llamados a estar presentes

0: en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de prop.
2: Mira, llevamos crema, agua, venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
3: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario, vamos.
4: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la humildad, las ideas que ha dado.
5: Nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
1: Al vespre, Robert Prebost se reunirà amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
6: Abans de tancar el viatge, demà, a 4:45 de la tarda, el pontífex es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. La reunió es farà a la seu de l'Anunciatura Apostòlica a Madrid mateix. Algunes associacions de víctimes han denunciat que se'ls ha exclòs d'aquesta trobada i lamenten que el pontífex, diuen, només es reuneixi amb una part del col·lectiu. I dimarts vinent, els sindicats d'educació han convocat els docents a una manifestació a la plaça d'Espanya de Barcelona a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga. Es farà amb el lema "Demanem fets, no miracles", i també coincidirà amb la visita del papa a la ciutat de Barcelona, i és que dimarts arriba a Catalunya, a l'aeroport del Prat. Està previst l'arribada de l'avió del papa a 1:00 PM, a 1:45, i al cap de mitja hora ja té un acte programat a la catedral, un acte litúrgic a 1:00. Això dimarts, en què també es faran les proves d'accés a la universitat, les PAU, en aquest cas a partir de les 9 del matí. I a més, diumenge vinent, dia 14, també està convocada una altra manifestació a Barcelona dels docents, que començarà a partir de 11:45 als Jardinets de Gràcia. Quatre minuts i serà 5:45 de la tarda.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Al Perú, els votants encara indecisos, una quarta part de l'electorat, tenen avui la clau per decidir si el nou president ha de ser o la conservadora Keiko Fujimori o el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis obrien a 2:00 PM, tancaran a mitjanit, hora nostra, i s'espera un resultat molt ajustat que es pot saber d'aquí a uns dies. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
8: La clau d'aquestes presidencials la tenen els indecisos, un 25% de l'electorat peruà que no va voler votar en primera volta i que amb el seu sufragi ara podria decantar la balança. Són les prediccions que es fan aquí a Lima, al Perú, entre analistes polítics i experts electorals. Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica, 35 dies per tenir resultats, dos models de país en joc, en un país amb 8 presidents en 10 anys, amb una moció de censura fàcil i ràpida, coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. És com es treuen i es posen presidents aquí al Perú, explica l'analista polític Luis Alberto Arias.
9: Producto de que uno de los candidatos, específicamente la candidata Keiko Fujimori, habiendo tenido una mayoría enorme en el año 2016 en el Congreso, no pudo consensuar políticas, empezamos a vacar presidentes, y entonces esto ha sido una pugna dentro de un país polarizado entre vacancias y cierres del Congreso, de que varios de esos expresidentes están presos por corrupción.
8: Simplificant missatges, des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, 4 vegades candidata presidencial.
6: També Armènia celebra avui unes eleccions parlamentàries considerades decisives pel rumb del país. El primer ministre, Nikol Pashinyan, aposta per apropar-se a la Unió Europea i no dependre del seu aliat històric, Rússia. Les enquestes el donen com a clar favorit davant de l'oposició nacionalista i prorussa que ha denunciat més d'un centenar de detencions entre els seus partidaris. Moscou, corresponsal, Cristina Solias.
10: Gairebé 2,5 milions d'armenis estan cridats a les urnes. El primer ministre Nikol Pashinyan, que ja ha votat, ha defensat que Armènia necessita diversificar els seus socis per garantir la seva sobirania i no ha estat enlligat a Rússia.
11: El futur d'Armènia serà una estratègia

0: estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
1: El Kremlin ha intentat influir a les eleccions, advertint Yerevan que si s'acosta a la Unió Europea els tallarà el gas i el petroli, i aquests últims dies ja ha prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita o la verdura. Tot i això, Pashinyan nega que les relacions amb Rússia s'hagin deteriorat.
0: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
1: Pashinyan necessita una àmplia majoria per reformar la Constitució i poder firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte. El candidat ha renunciat a reivindicar l'Alt-Karabakh, el territori que l'exèrcit àzeri va envair l'any 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis, un pragmatisme que els votants més nacionalistes i més prorussos no li perdonen.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: En punt, un quart de sis. Àrea de servei. Primera connexió amb l'equip viari, el trànsit d'aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de la P7. Comencen les retencions a Sant Celoni i també a la Roca del Vallès en sentit sud i a la Granada en sentit nord. A la C31 i posteriorment convertida en C65 hi ha retencions des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera per l'avaria d'un vehicle que entorpeix la circulació. També retencions a la C32 a Taià, sentit sud, cap a Barcelona, a l'N240 Montblanc, en sentit nord. I a l'àrea de Barcelona, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, i a la Ronda de Dalt, a la Trinitat, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El temps.
3: Jofre Genué.
5: Aquesta tarda continuarà la bonança amb cel serè o presència d'alguns núvols prims, estones potser entrant una mica el sol i poca cosa més, i alguns núvols que s'han format a l'interior del Camp de Tarragona, la serra prelitoral, també cap a la zona dels ports, amb certa variabilitat, però sense complicar gaire més el panorama meteorològic en aquests indrets. Potser sí que en el Pirineu les nuvolades que ara mateix creixen entre el Pirineu i Prepirineu mantinguin una tarda una mica variable i sempre amb aquest risc puntual d'alguns ruixadets més aïllats. De fet, les condicions per les nuvolades amb ruixats i xàfecs disminueix, però no es pot descartar entre la zona de Cerdanya, l'Alt Ripollès, difícilment a la resta. I amb aquestes temperatures que avui es mostren més càlides respecte a ahir, han pujat un parell de graus més, i de fet, a hores d'ara, doncs, s'arriba gairebé a tocar els 30, per exemple, a Pla de l'Urgell, a Castellnou de Siana, a primera hora de la tarda, i també, per exemple, a Ribera d'Ebre, a Vinebre. De fet, no descartem que al llarg de la tarda el termòmetre pugui caminar cap als 32 o 33, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Bé, demà el temps estarà dominat per unes temperatures que toquen sostre. Tot i que les marinades es reforçaran anunciant l'arribada d'una cua de front, el termòmetre pot arribar a superar els 30 en molts indrets de l'interior o acostar-se als 35 al Pla de Lleida, i amb una matinada també que serà menys fresca, agradable, però menys fresca que aquests darrers dies. De fet, a la costa més possibilitat d'alguns valors de 20 graus i també amb la presència d'alguns núvols baixos cap al Delta de l'Ebre, Camp de Tarragona. Els núvols aniran a més al Pirineu al llarg de la jornada. De fet, a primera de la tarda ja no es descarten alguns primers ruixats entre el Ripollès, Cerdanya, Principat d'Andorra, però avançada la tarda els núvols es faran compactes a tot l'extrem nord del país, sobretot al nord de Lleida. De fet, a l'Alt Pirineu, amb ruixats que es faran més persistents. I és per on s'iniciarà un descens de les temperatures que es generalitzarà més l'endemà, amb entrada a la tramuntana. Esperem un dimarts ja de més ruixats al nord-est del país i la calor que tornarà a afluixar.
2: 3CAT Info.
6: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
7: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
6: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
8: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
6: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.

0: L'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar amb mitjans afins al Partit Popular. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era darrere de la informació que acusava l'exalcalde de tenir un compte bancari a Suïssa. Assegura que Fernández Díaz diu li encantava textualment, li encantava filtrar. Ho revela un àudio que ha publicat el diario.es amb l'Ere Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé. Però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú al que anomena el filtrador número 1, dient-li a l'Ere Díez que ja es pot imaginar qui és, perquè a Fernández Díaz afegeix això de filtrar el motivava. Recordem que l'any 2014 el diari El Mundo va publicar que Xavier Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas. La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins passat l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar aquesta rebaixa fiscal dels carburants a partir del mes de juliol. Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran, al preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i ara aquesta rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a finals d'aquest mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'eliminació de la rebaixa tindrà un impacte important en la butxaca dels consumidors.
1: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat ineficaç i proposa que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de manera progressiva. Els joves de menys de 40 anys ja estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment a contractar-ne alguna, com per exemple fer família o tenir una feina estable, no s'adequen ara a moltes de les seves etapes vitals i això fa que per aquest col·lectiu tenir una assegurança ja no sigui una prioritat. Ens amplia aquesta qüestió en aquesta informació la Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
2: L'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA, revela que la majoria dels 6.000 enquestats de diferents països, d'entre 18 i 39 anys, considera que les assegurances de vida són essencials per a una futura tranquil·litat financera. Tot i així, actualment, contractar-ne no és una prioritat immediata per a aquest col·lectiu, perquè veuen la mort com a molt llunyana, per l'endarreriment dels projectes de vida i pels costos de les primes, que consideren elevades. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, exposa alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'assegurances de vida entre els joves.
3: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
2: Herrera assenyala que és necessari fer una planificació financera.
3: La persona, quan més planifiqui, més protegida estarà. L'objectiu de l'assegurança de vida és protegir no solament a la persona, sinó també protegir el seu entorn, el seu entorn familiar o el seu entorn d'empresa. Per tant, anticipar-se és millor que deixar-lo al devenir de tota la vida.
2: Per ara, el Toni no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
4: Suposo que en ser jove no planteges que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que me'n faria contractar seria anar a fer-me gran, començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família que va creixent i voler també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
2: Hi ha joves que sí que en tenen per si de cas, com el Xavi.
5: Jo sí que tinc una assegurança de vida contractada i crec que igual era d'aquestes coses que aparentment no fa falta, però el dia que et fa falta igual t'agraeixes tenir-la. No? Aquelles coses que tant de bo mai la utilitzis, però si en algun dia s'ha d'utilitzar, doncs benvinguda serà.
2: I d'altres tenen contractada una assegurança de vida, però per un motiu molt concret, com en el cas del Jordi.
6: Perquè per tenir una hipoteca amb el banc és obligatori contractar una assegurança de vida. Almenys així ho va ser com a condició per la meva hipoteca.
2: Davant d'això, algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atraure els joves. Sentim Carles Herrera.
3: Són cobertors com, per exemple, anticip de despeses de sepeli. Un anticip, per exemple, per pagar l'impost de successions, que depèn de la família, l'impost pot ser més alt o més baix. Hi ha serveis de millora de salut, per exemple, posar a la disposició de l'assegurat serveis gratuïts o a preus especials que estan vinculats a lo que és la medicina.
2: Mentre que hi ha una tendència a la baixa en les contractacions d'assegurances de vida individuals, les col·lectives, és a dir, les que fan les empreses a les plantilles de treballadors i les associacions de professionals als seus adherits, es mantenen.
7: Trescat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 6:15.
7: Esports.
0: Biel Cadilla, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume. Comencem parlant de futbol perquè l'Europa busca a aquesta hora la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Per fer-ho necessita guanyar el filial del Celta a Balaïdos i, de fet, acaba de començar la segona meitat i està fent els deures l'equip graciec perquè està guanyant des de la primera part, està guanyant per 0 gols a 1 a Balaïdos, amb gol de Jordi Cano, un gol que ha fet el jugador de l'Europa al minut 28 amb una gran jugada amb la cama esquerra que ha acabat finalitzant per tot l'escaire. El mateix Jordi Cano ja va marcar també a l'anada quan van empatar a un els dos equips. L'altre gol, el dels gallecs, va arribar en aquell cas en el temps afegit i va posar l'1-1 al marcador. Ara, doncs, amb aquest 0-1 que a la final d'aquest play-off descens a la segona divisió de futbol. Podeu seguir la transmissió d'aquest Celta B a Europa al Tot Girat de Catalunya Ràdio. També tenim en joc a aquesta hora la final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa a Alacant. Doncs s'està jugant el primer període encara i el Barça està guanyant per 3-14. Els blaugranes busquen la que seria la seva 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar ahir l'esprint, ha aconseguit la primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
9: Esperaba encontrarme peor en este circuito, pero yo creo que la clave fundamental fue el viernes dosificarme mucho. No apretar, simplemente apreté 2-3 vueltas, vi ya el FP1 que me salía con facilidad y entonces no gasté energía. Ayer me encontraba mejor que hoy, pero hoy, bueno, lo he dado todo. Final de carrera, menos mal que iba con ese medio y Acosta iba con el blando. Me ha dado un poquito de tregua.
8: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta, segon, i Peco Bañalla, tercer. També han puntuat els altres dos catalans, Rins, 13è, i Viñales, 15è. A Moto2, victòria del pilot madrileny Manu González, el líder de la categoria, i també a Moto3, victòria del líder Máximo Quílez amb el català Joel Esteban en 13a posició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un 5è partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu serà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors avui de l'Igualada, Biel Llanes.
10: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el 5è pel dimarts o dimecres quan sigui.
8: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
8: En tenis, en joc, la final masculina de Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cobolli. El primer set l'ha guanyat Zverev, 6-1. El segon l'ha guanyat l'italià Cobolli, 6-4. I ara, en aquest tercer set, estan igualats a 3 jocs. Noves dades de participació a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Les primeres en 20 anys. A les 5 de la tarda havien votat 23.593 socis, el 31,7% del cens. En total, més de 75.000 socis estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Les meses electorals han obert a les 9 i es tancaran a les 8 del vespre. I a la Lliga CB de bàsquet, avui a les 7, Baskonia Joventut de Badalona, que definirà l'última semifinal dels play-off pel títol. Qui guanyi s'enfrontarà al València. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife, després que els blaugranes s'imposessin ahir al Murcia i que els canaris donessin la sorpresa i eliminessin el Madrid d'aquestes semifinals. És la primera temporada en blanc del Madrid de bàsquet des de l'any 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de la CB no queia en la primera ronda.

0: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem el toc d'atenció de Donald Trump, però també de França a Israel, per l'atac que han dut a terme els soldats israelians als suburbis de Beirut i que, segons un primer balanç, ha fet com a mínim 2 morts i 11 ferits. Benjamin Netanyahu anuncia que controla ja el 60% de la franja de Gaza. L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP+, augmentarà la producció en 188.000 barrils cada dia al juliol, el mateix increment que el mes anterior, però en bona part teòric, mentre continuï el tancament de l'estret d'Hormuz. El papa Lleó XIV, carregat avui contra la hipocresia d'aquells qui preguen, diu, però menyspreen els altres i demana als catòlics que no releguin a una cosa del passat, la religió. Demà a la tarda, abans de tancar el viatge que ha fet a Madrid, es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Des d'ara fins a arribar a les 6 de la tarda, entre diverses qüestions, us explicarem que els pediatres recomanen que escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic amb polítiques estructurals de salut pública davant de les calorades que es pateixen en moltes aules i avisen que els menors són més vulnerables. I el Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya avisa que les pèrdues per les restriccions de sega de cereal a les zones d'especial protecció per les aus, les EPAs, es veuran agreujades pels danys que provoca la plaga de conills. Biel Cadilla, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume.
0: I en esports, a aquesta hora, Biel?
1: Mira, controlem dos escenaris ara mateix en joc. D'una banda, l'Europa s'està jugant la classificació per la final del play-off d'ascens a segona divisió. Està guanyant 0-1 a Balaïdos contra el Celta B. A Granada van empatar 1. Per tant, si manté aquest resultat, està en el minut 52, aconseguiria classificar-se per aquest play-off d'ascens. I d'altra banda, s'està disputant també la final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa a Alacant, a punt d'arribar al descans. El Barça està guanyant per 6-16.
0: Calor moderada a la costa, més intensa a l'interior, per damunt dels 30 o 32 graus a les comarques de Ponent, el Bages i el Pallars Jussà. Temps encara assolellat, només amb alguna gotellada i també més núvols al Pirineu, i amb alguna petita pluja en punts del Ripollès. Donald Trump i França fan un toc d'alerta a Israel arran de l'atac d'aquestes últimes hores al sud de Beirut i que ha deixat com a mínim 2 morts i 11 ferits. El govern de Benjamin Netanyahu ha decidit bombardejar el que considera un feu de Hezbollah, tot i l'alto el foc renovat dijous en resposta a un atac de la milícia xiïta en territori israelià. En una entrevista a la cadena NBC, el president nord-americà ha demanat a Israel que les seves ofensives siguin més quirúrgiques. El ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha exigit a Israel que acabi amb l'ocupació.
2: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
3: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I en realitat és un error estratègic per a Israel perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional i, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.

0: l'Iran ha assegurat que donarà a Israel una resposta dolorosa per aquest atac. A Gaza, Israel ha matat 5 palestins i n'ha ferit 16 més en un atac a una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha admès que el domini sobre el territori supera el 53% que va establir l'alt el foc firmat a l'octubre.
1: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: També hi ha hagut un mort i 5 persones ferides, dues de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, a prop de Cisjordània. La policia ha matat a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. I a Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de 7 mesos. L'exèrcit va parar el cotxe familiar en què viatjava la criatura. El vehicle va obeir les ordres dels militars, però un va començar a disparar i va ferir els pares i el nadó, que va acabar morint a l'hospital. Al cotxe també hi anava un segon fill de la parella, un nen d'11 anys, i l'àvia. Ho ha denunciat el pare.
2: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: França ha anunciat que la Unió Europea estudia noves sancions contra els colons israelians a Cisjordània. I l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP+, ha decidit augmentar la producció en 188.000 barrils cada dia al juliol, tot i que el tancament de l'estret d'Hormuz continua dificultant les exportacions de cru a tot el món. Mentre això passi, de fet, aquest increment del petroli al mercat és en bona part teòric. A la reunió d'avui d'aquesta aliança, que lidera l'Aràbia Saudita i Rússia, s'ha aprovat el mateix increment de producció de cru que el mes anterior. El preu del barril del petroli Brent ha anat baixant molt durant l'últim mes i ara se situa als 93 dòlars, un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per aquesta situació geopolítica actual són els Estats Units. Ucraïna denuncia un atac rus del risc contra un dipòsit de combustible nuclear a prop de la central de Txernòbil, unes hores abans de la trobada avui a Londres entre el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França. L'atac rus no ha causat ferits, però sí que ha provocat un incendi. Els nivells de radiació a la zona es mantenen estables després d'un atac que Zelensky ha qualificat de cop vil de Rússia. Keir Starmer, Friedrich Merz i Emmanuel Macron han de consensuar aquesta cimera amb el president ucraïnès mesures per fer seure Rússia a la taula de negociació després que Vladimir Putin ha refusat les converses cara a cara proposades pel president ucraïnès. La processó de Corpus, enmig de més d'un milió de persones, ha tancat la multitudinària missa que el papa Lleó XIV ha fet avui al matí al centre de Madrid. Uns actes litúrgics en què el pontífex ha fet una crida a fidels a comprometre's socialment i a no menysprear els més dèbils. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: La litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot i això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
4: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Y els ha reclamat compromís amb la societat.
4: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de prop.
5: Mira, llevamos crema, agua, tenemos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
6: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario. Vamos.
7: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
8: Nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
3: Al vespre, Robert Prebost se reunirá amb representants del món de la cultura.

0: Dura l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
1: I abans, a un quart de cinc, el papa reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. La reunió es farà a la seu de l'Annunciatura Apostòlica. Algunes associacions de víctimes han denunciat, però, que se'ls ha exclòs de la trobada i lamenten que el pontífex afirmen només es reuneix amb una part del col·lectiu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 minuts i mig i seran 3 quarts de 6 de la tarda. Els pediatres alerten dels riscos per la salut d'infants i adolescents que pot comportar la falta de climatització de les aules i reclamen mesures urgents per arreglar-ho. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que aquesta calor extrema en moltes escoles i instituts és un problema de salut pública i infantil. L'evidència científica demostra que a partir de 26-27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència o la irritabilitat. Ho ha explicat a 3CAT Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
3: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
1: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic. Els experts consideren que l'adaptació climàtica a les escoles no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor que es puguin patir, sinó una política estructural de salut pública. L'associació La Bressola de la Catalunya del Nord ha rebut el Premi Valdiri a l'Escola Transformadora, una de les categories dels Premis Valdiri Reixac, que organitza cada any la Fundació Carulla. Mariana Dornelles, responsable del Departament d'Educatius de la Fundació, posa en valor la trajectòria de La Bressola a la seva tasca de promoure la llengua i la cultura catalanes amb un model d'immersió lingüística integral.
4: Tenen un projecte d'immersió lingüística viu i fan servir el català de forma quotidiana, ja sigui a través de jocs, de cançons, teatre, però sobretot de convivència. Al final, creen un fort sentiment de pertinença entre els infants al voltant de la llengua.
1: Els Premis Valdiri reconeixen escoles amb projectes que fan servir l'art i la cultura per transformar l'educació i la societat. En aquesta 48a edició s'han premiat un total de 28 centres educatius en les diferents categories. Marta Esteves, la directora de la Fundació Carulla.
5: Reconèixer la feina de molts mestres, de molts equips docents que treballen conjuntament amb la resta de la comunitat educativa, posant la llengua catalana al centre com un espai de cohesió social, però també les arts i la cultura per poder modelar solucions, diferents solucions als reptes socials que vivim actualment.
1: Els guardons s'han entregat avui al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya reclama al govern que aixequi de manera excepcional aquest any la prohibició de segar el cereal als camps declarats com a zones d'especial protecció per a les aus, les EPA. Des del sindicat defensen que la restricció aquest any, diuen, no té sentit i que provoca pèrdues directes al sector. Crònica des de Claravalls, a l'Urgell, d'Alba Mor.
6: La collita de cereals s'ha avançat per les altes temperatures, però no tots els pagesos estan segant. Ho tenen prohibit aquells agricultors amb producció en camps EPA per respectar el període de reproducció d'aus, un període que, segons l'experiència del representant de JARC, Lluís Viladric, va en paral·lel amb les tasques de recol·lecció. Per això apunta que enguany la prohibició és contraproduent.
7: Nosaltres diem, escolti'm, si les condicions climatològiques han sigut adverses i han fet adelantar la collita, deixem cosechar més aviat, perquè senzillament la mesura que diuen de protecció de la fauna no té sentit, ja que la fauna sempre va amb la collita, va parar amb la collita. Si s'ha adelantat la collita, també s'ha adelantat la fauna.
6: Una altra de les raons per les quals JARC demana segar per reduir la càrrega de combustió que suposa el cereal en cas d'incendi forestal.
1: Coincidint amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, aquesta setmana s'ha estrenat l'aplicació Routes, una app gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. La impulsa el Col·legi d'Arquitectes i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat. El codirector de la plataforma, Omar Ornaque, ha explicat a aquesta emissora que cada usuari es pot crear un itinerari a mida.
8: Això vol dir que tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació, que és arquitecturacatalana.cat, vol dir que informació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
1: L'aplicació mòbil inclou els recorreguts oficials del proper Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebrarà a Barcelona a finals d'aquest mes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 6:15. Nova àrea de servei a punt amb el trànsit i el temps. Connexió amb l'equip viari primer. Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Bona tarda, Jaume. A la P7 hi ha retencions a Sant Celoni i també a la Roca del Vallès en sentit sud i a Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També a la C31 i posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A la C32, tant a Sant Andreu de Llavaneres com a Taià en sentit sud cap a Barcelona. A l'N240 Montblanc en sentit sud, també a la C17 a Tagamanent en sentit sud a causa d'un accident. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt des de la Trinitat en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
9: Fins ara.
2: El temps.
1: Previsió de Dani Ramírez.
10: La temperatura, si fa o no fa, grau amunt, grau avall, ha quedat semblant a la d'ahir, potser ha pujat lleugerament, per exemple, fins a 32 a la ciutat de Lleida, ha pujat també un grau a Artés, 32, a força valors de 31 graus, a la Seu d'Urgell, a Valdomar, Oliola, al Poal, a Vinebre. Per tant, calor moderada, no és una calor desbocada com dies enrere. I demà puja més la temperatura, demà sí que farà més calor, serà una diada càlida puntual o molt càlida a l'interior, més de 34-35 al Pla de Lleida, la zona de la Franja de Ponent cap al Baix Cinca, per exemple, a bona part de l'interior entre 30 i 33, a la costa entre 26 i 29 aproximadament. Avui al centre de Barcelona ha passat de 25. El Tibidabo, 22 de màxima. Tarragona, 25. Girona, 29. Tot això amb estabilitat, amb sol i alguns cúmuls que intenten créixer, no ho acaben d'aconseguir. Avui no hi ha gaire condicions d'inestabilitat. Pirineu, Prepirineu, aquí hi trobem aquestes nuvolades, i cap al Ripollès, o potser la Cerdanya, pot caure alguna gotellada molt aïllada. I demà un dia de sol i calor, a la tarda algun ruixat pot caure novament, només a la tarda, poca estona, al nord del Ripollès, l'Alta Cerdanya, el Principat d'Andorra. Alguna gotellada a la resta del Pirineu, però no és un dia tampoc de grans tempestes. Les del nord del Ripollès, Vall de Núria, Vallter, aquí podrien deixar fins a 10 litres per metre quadrat. I la calor forta de demà anirà afluixant. Dimarts, dimecres, dijous poden baixar més de 5 graus els propers 3 dies i, per tant, tornaríem una calor relativament normal. Tot i que insistim que demà serà un dia a l'interior de Catalunya com si fos agost.
1: Ja es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribes Altes després de mesos d'obres. Actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, aquest camp ha vist passar-hi exiliats republicans, jueus, gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Ribes Altes, Laura Bertran.
11: El Memorial del Camp de Ribes Altes estrena una nova exposició permanent per actualitzar els continguts. Només entrar un vídeo explica la llarga història del lloc i una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Sala Pons és la directora del Memorial.
12: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complexa.
11: Al voltant de la taula hi ha 6 espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tuban és el responsable científic del memorial.
13: Hi ha hagut un treball, molt
14: precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
13: Et comment on en parle?
11: L'objectiu és posar els fets i els testimonis directes al centre. Finalment, el passatge dels testimonis és un

0: Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
1: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
0: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
1: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
0: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
2: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
0: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
3: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
0: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
3: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
0: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
4: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
0: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
5: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
6: 3CAT Info.
7: 5 minuts i mig i seran les 6.

0: Esports.
1: Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Males notícies per l'Europa, que busca la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, però havia començat molt bé. Havia començat guanyant el Balaïdos al camp del Celta B amb un gol de Jordi Cano al minut 28. A l'anada, recordem, van empatar a una a Can Dragó, però el Celta ha remuntat aquest partit amb dos gols de penal. El primer al minut 57, l'ha transformat Hugo González, un penal comès per Méixec, i el segon, un penal comès pel porter de l'Europa, al minut 72 també l'ha transformat Hugo González. Per tant, ara mateix, al minut 76 ja de partit, en queden poc més de 15 pel final del temps reglamentari, el Celta B està guanyant l'Europa per 2-1, a l'anada van empatar 1, per tant, passaria el filial del Celta a la final d'aquest play-off d'ascens a segona divisió. Podeu seguir la transmissió d'aquest partit entre el Celta B i l'Europa al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, també tenim en joc a aquesta hora la final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa, partit que es disputa a Alacant i que al descans està guanyant de manera prou contundent el Barça, que busca la seva 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva. Els de Carlos Ortega volen rubricar el que seria una temporada perfecta després de guanyar tant la Lliga com la Copa a Sobal, i la setmana que ve jugaran també la Final Four de la Champions a Colònia, a Alemanya. Ara tot just començarà la segona part d'aquesta final de la Copa d'handbol entre el Bidasoa i el Barça. Els blaugranes guanyen de 12 per 8 a 20.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I tornem a aquest partit de l'Europa al camp del Celta B, perquè ara mateix hi ha penal a favor de l'Europa. Si bé hem dit abans que el Celta B havia remuntat aquesta eliminatòria amb dos gols de penal, doncs bé, ara és l'àrbitre qui indica penal a favor de l'Europa, a favor de l'equip gracienc, un penal que es disposa a xutar Jordi Cano, autor del primer gol de l'Europa, precisament també va marcar a l'anada Jordi Cano, ha marcat també el primer gol d'aquest partit amb el qual els graciencs s'han avançat al marcador, i serà el mateix Jordi Cano, el màxim realitzador de l'Europa, qui es disposi a llançar aquest penal. Marca Jordi Cano, per tant, empat a dos ara mateix, ja falta de poc més de 10 minuts perquè acabi el temps reglamentari, empat a 2, i per tant, doncs, hi hauria pròrroga en aquesta eliminatòria entre el Celta B i l'Europa.
0: 3CAT Info.
2: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar ahir l'esprint, ha aconseguit la seva primera victòria de Gran Premi en aquesta temporada, la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
3: Esperaba encontrarme peor en este circuito, pero yo creo que la clave fundamental fue el viernes dosificarme mucho. No apretar, simplemente apreté 2-3 vueltas, vi ya el FP1 que me salía con facilidad y entonces no gasté energía. Ayer me encontraba mejor que hoy, pero hoy, bueno, lo he dado todo. Final de carrera, menos mal que iba con ese medio y Acosta iba con el blando. Me ha dado un poquito de tregua.
2: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pico Bagnaia tercer. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que, en el quart, l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
4: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa, i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres, quan sigui.
2: L'altra semifinal, en aquest cas, el Calafell ha perdut per 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat. A les eleccions a la presidència del Reial Madrid, noves dades de participació, a les 5 de la tarda havien votat 23.593 socis, el 31,7% del cens. En total, més de 75.000 socis estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Les meses tancaran a les 8 del vespre. I en tennis tenim en joc també la final masculina del Roland Garros entre l'alemany Zverev i l'italià Cavalli. Està guanyant l'alemany per 2-1.
0: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 6. Segona jornada del viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat. El pontífex es reuneix a aquesta hora amb representants del món de la cultura, l'esport i l'economia. La trobada, que vol ser un espai de diàleg entre l'Església i diversos àmbits de la vida social, se celebra al Movistar Arena de Madrid. Abans, aquest matí, el Papa ha oficiat una missa multitudinària amb més d'un milió de persones, en què ha demanat fugir de l'egoisme. Toc d'alerta de Donald Trump i França a Israel arran de l'atac als suburbis de Beirut, al Líban, que segons un primer balanç ha fet almenys 2 morts i 11 ferits. El president nord-americà exigeix als israelians ofensives més quirúrgiques. D'altra banda, Netanyahu anuncia que controla el 60% de la franja de Gaza. L'OPEP més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol. És el mateix increment que el mes anterior, però en gran part és teòric, mentre continua el tancament de l'estret d'Hormuz que dificulta el subministrament mundial de cru. Els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat enguany, l'encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies pel conflicte a l'Orient Mitjà són els principals motius. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri. Sindicats de l'educació convoquen els docents a una manifestació a la plaça d'Espanya de Barcelona dimarts a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga i amb l'arribada del Papa a la ciutat. Lleó XIV té un acte litúrgic a la 1 a la catedral, mitja hora després que el seu avió aterri al Prat. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules suposen un problema de salut pública infantil. Alerten que les calorades actuals poden comportar problemes en l'aprenentatge i en el rendiment acadèmic dels menors. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que l'acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio online de Díaz que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que a Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. I la patronal de les benzineres demana que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui fins passat l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar aquesta mesura a partir de juliol.
0: Esports.
2: L'Europa està empatant a 2 a Balaïdos contra el Celta B en la tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona divisió, quan queden poc més de 6 minuts del temps reglamentari. A l'anada, els dos equips van empatar 1 a Can Dragó. En joc, la final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa, que es disputa a Alacant. Els blaugranes guanyen per 11-24. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid al davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
5: Acabem els titulars amb el temps. Ambient més estiuenc, amb calor moderat i temperatures lleugerament per sobre dels 30 graus a ponent. Sol, amb alguns núvols puntuals, núvols baixos al prelitoral sud, núvols d'evolució al Pirineu i alguns de prims dispersos. No es descarta algun petit ruixat entre el Ripollès i la Cerdanya.
0: Trescat Info.
5: Passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us parla Vicent Mifsud, us acompanyaré fins a les 7 amb tota l'actualitat en 3CAT Info. I comencem amb la visita del Papa a Madrid, a la primera parada que farà, en la primera aturada que farà a l'estat espanyol. Arranca aquesta hora l'acte al Movistar Arena.

0: Arena de la capital d'Espanya, on el papa Lleó XIV farà un discurs al davant de representants del món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. També en el marc del seu viatge a la trobada hi participen, entre altres, l'actor i director Antonio Banderas i els màxims representants d'UGT, Comissions Obreres i la COE. Aquest matí el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre socialment i a no menysprear els més dèbils en la missa multitudinària celebrada al centre de la capital. Anem a Madrid. Cristian Roldán, bona tarda.
1: Bona tarda, Vicent. Doncs sí, Lleó XIV acaba d'arribar al Movistar Arena després de baixar del Papa Mòbil i recórrer la zona de pista fins a l'escenari principal. Just s'acaba ara de seure a la butaca blanca que presideix aquest acte, que compta amb representants de la societat civil, les planes cultural i esportiva, i des de primera hora de la tarda que els carrers dels voltants d'aquest pavelló del Movistar Arena, acostumat a acollir concerts i competicions esportives, estan tallats al trànsit. A l'acte hi assisteixen prop de 10.000 persones, però hi ha molta gent que s'ha quedat sense entrada. Molts d'ells han estat al carrer desafiant el sol per veure el papa.
2: Que teníamos muchísimas ganas, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos una acreditación, pero venimos con mucha ilusión para poder verlo, aunque sea en el Papa Móvil.
3: No llegamos a verlo del todo, lo vimos fue por la pantalla y tal, y bueno, nos vinimos aquí a ver si ahora logramos verle.
4: Pues hemos intentado preguntar a todo el mundo, en plan, ¿sabéis por dónde pasar? Pero no, nadie nos dice nada seguro, entonces pues improvisar un poco.
1: De fet, hi ha feligresos que estan seguint el papa durant tots els actes que està fent a Madrid. Una prova de fe i de resistència física que de moment asseguren els val la pena.
5: Cansada pero contenta, o sea, el cuerpo está cansado pero el espíritu está contento.
6: Hoy a la mañana, a las 4:30 a.m. empezamos, cogimos coche, metro y a esperar la misa, la Santa Misa. Y ahora descansar un ratillo y al Movistar Arena.
7: Estamos agotados pero merece la pena, es que nos cura el alma.
1: Hi ha molta curiositat per sentir les paraules de Lleó XIV cap als sectors de la cultura, l'economia i l'esport, però també hi ha qui té una petició clara per fer-li.
8: Yo le quería decir, por favor, ayúdame a hacer las sumas.
1: Veurem si també ajuda amb l'àlgebra. De moment, per això, el papa encara no està parlant. I qui sí ho està fent en aquest primer discurs és el cardenal José Cobo, qui està obrint aquest acte al Movistar Arena.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Cristian. Estarem pendents en pròximes connexions de com vaig a aquesta visita del papa. Gràcies. Fins després.
1: A tu, Vicent.
0: I més qüestions, canviem d'assumpte per anar a l'exterior. Donald Trump i França fan un toc d'alerta a Israel arran de l'atac d'aquestes últimes hores al sud de Beirut, que ha deixat almenys 2 morts i 11 ferits. El govern de Benjamin Netanyahu ha decidit bombardejar el que considera un feu de Hezbollah, malgrat l'alto el foc renovat de dijous en resposta a un atac de la milícia xiïta terrorista territori israelià. En una entrevista a la cadena NBC, el president dels Estats Units ha demanat a Israel que les seues ofensives siguin més quirúrgiques, mentre que el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, exigeix a Israel que acabi amb l'ocupació.
9: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
10: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional. I, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: L'Iran assegura que donarà a Israel una resposta dolorosa per aquest atac. Mentrestant, a Gaza, Israel ha matat 5 palestins i n'ha ferit 16 en un atac a la comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, admet que el domini sobre el territori supera el 53% que va establir l'alto el foc firmat a l'octubre.
11: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: Mentrestant, també hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, a prop de Cisjordània. La policia ha mort a trets al presumpte atacant un àrab israelià. I a la mateixa Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura. Tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital a causa de les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella d'11 anys. Doncs bé, justament per les qüestions que estan passant a l'Orient Mitjà, l'OPEP més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continua dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passa, aquest increment de petroli al mercat, en gran mesura teòric, en la reunió d'avui d'aquesta aliança liderada per l'Aràbia Saudita i Rússia, s'ha aprovat el mateix increment de producció de cru que el mes anterior. El preu del barril de petroli Brent ha anat baixant molt durant l'últim mes i ara se situa als 93 dòlars. Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són els Estats Units. I els beneficis de les aerolínies també cauran gairebé la meitat enguany. Serà pel gran encariment dels preus del combustible i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies arran de la situació geopolítica i el conflicte a l'Orient Mitjà. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions enguany. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte a l'any passat. Això elevarà en uns 100.000 milions de dòlars la factura global de combustible de les aerolínies al 2026. Part d'aquest cost addicional s'està recuperant amb ajustos dels preus i la millora de l'eficiència, però es preveu que no serà prou per mantenir la rendibilitat al nivell de l'any anterior. Les companyies aèries més petites són les que tenen més dificultats per fer front a aquesta situació tan complexa. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2,1% en guany, mentre que el transport de càrrega avançarà un 0,7%, molt menys que els anys anteriors. Del conflicte a l'Orient Mitjà en passem a un altre que porta ja més de 4 anys, el d'Ucraïna. El Kiev ha denunciat un atac rus d'alt risc contra un dipòsit de combustible nuclear a prop de la central de Txernòbil, unes hores abans de la trobada d'avui a Londres entre el president Zelensky i els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França. L'atac rus no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació a la zona es mantenen estables. Qui estima, Friedrich Merz i Emmanuel Macron han de consensuar a la cimera d'aquesta tarda amb el president ucraïnès mesures per fer seure Rússia a la taula de negociació, després que Vladimir Putin ha refusat les converses cara a cara proposades per Zelensky.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els pediatres alerten de riscos per a la salut dels nens i adolescents que pot comportar la falta de climatització de les aules i reclamen mesures urgents per pal·liar-ho. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que la calor extrema a les escoles i instituts és un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campi, membre del Comitè de Salut Ambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
13: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adapten al canvi climàtic. I els sindicats de coeducació han convocat els docents a una manifestació a la plaça d'Espanya de Barcelona dimarts a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga. La mobilització es farà amb el lema «Demanem fets, no miracles» i coincideix amb la visita del Papa a la capital catalana. L'arribada de Lleó 14 a l'aeroport del Prat està prevista per a 1:15 del migdia i té un acte litúrgic a la catedral de Barcelona a 1:00. Dimarts també es fan les proves d'accés a la universitat, les PAU, en aquest cas a partir de les 9 del matí. A més, diumenge que ve també està convocada una manifestació a Barcelona que començarà a 2:15 als Jardinets.

0: de Gràcia.
1: 3G Info.
2: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
3: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
4: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
5: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
4: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
5: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
1: 3CAT Info.
0: Un quart de 7 de la tarda, moment per a l'àrea de servei. Que comencem actualitzant la informació del trànsit amb l'equip diari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
6: Bona tarda, Vicent. Hem de començar dient que està tallada la C-17 entre Aiguafreda i Tagamanent a causa d'un accident, això en sentit sud. Ara mateix hi ha 5 quilòmetres de cua en aquest tall, abans de produir-se el tall. Doncs bé, a banda d'això, també hi ha retencions i força a la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres i de Vilassar de Dalt a Alella. En aquest cas, per un accident a Alella, també hi ha un carril tallat, tot això en sentit sud. Retencions a l'N-240, Montblanc, en sentit nord. A la P-7 també n'hi ha a Sant Celoni i a la Roca del Vallès en sentit sud i de Vilafranca al Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També a la C-31, perdó, i posteriorment C-65, des dels nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera. A la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de la Trinitat a Canyelles, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Sarrià, en sentit Besòs, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
7: El temps no vol canviar gaire, sí que la temperatura variarà cap amunt, aquest dilluns farà més calor, i avui n'hem tingut ja un tastet d'aquesta calor una mica intensa, no pas excepcional, no hi ha rècords previstos tampoc les properes hores, i per tant estem parlant de calor forta, però dins del que seria habitual aquesta època de l'any. Hem arribat als 32 graus de màxima, la més alta del país, a la ciutat de Lleida i Artés, al Bages. Força valors de 31, per exemple, Vinebre, o també la Seu d'Urgell, Valdomar, Tesa de Segre, el Poal, per tant, la zona de Ponent i punts de la Catalunya Central o de l'Ebre. 25, aquí ha quedat curteta, la ciutat de Tarragona, Barcelona ciutat, amb humitat, amb xafogó, 22 només al Tibidabo, 27 a Figueres o a Viella, també 27, 29 a Girona, i per tant ha estat un dia de calor acceptable. Demà sí que la temperatura pot ser 5 graus per sobre la mitjana. Puja la temperatura entre el migdia i la tarda. Al matí d'hora encara s'estarà bé, per sota dels 17-18 graus a l'interior, al voltant de 20-22 a la costa, i 7-8-10 graus al Pirineu i Prepirineu. Però a la tarda ja farà calor, a tot l'interior per sobre dels 30, la zona de Lleida, Franja de Ponent, la part de Fraga, per exemple, o també les Terres de l'Ebre, les comarques interiors de l'Ebre, podrien superar els 33, 34 o 35 graus. Aïlladament podrien fregar els 36. Però aquest dia càlid de demà durarà poc, perquè dimarts baixen un parell o 3 de graus, dimecres i dijous segueix baixant, ja n'haurà baixat 5 o 6, i per tant tornaríem una calor més normalitzada, amb poca pluja les properes jornades. Demà a la tarda, dilluns, algun xàfec pot caure al Pirineu o alguna petita tronada a l'Alta Cerdanya, al Principat d'Andorra i sobretot al nord del Ripollès.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I en l'actualitat que estem explicant-vos en 3CAT Info, ens ocupem ara de l'àmbit polític. Les número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava Trias de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura també que Fernández Díaz li encantava filtrar, o revela aquest àudio que publica el diario.es és amb Leire Díez,

0: militant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el Partit Socialista.
1: Filtrador número uno, ya te los imaginas. Porque, vamos, mejor de filtrar es que le ponía y luego se filtra.
0: L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a l'Aire Díaz que ja es pot imaginar qui és, perquè a Fernández Díaz això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia un 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas. I ja són dos els candidats a les primàries per Barcelona de Junts que ha anunciat que ja tenen tots els avals necessaris. Jordi Martí i la diputada a Madrid, Pilar Calvo. Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
2: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: A banda de Jordi Martí i Pilar Calvo, també es presenten per a ser candidats de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. Dos detinguts a Badalona per barallar-se amb armes blanques al mig del carrer. Els Mossos d'Esquadra els han arrestat aquest migdia al barri de la Salut de la localitat. L'Ajuntament ha fet públic un comunicat en què explica que la disputa ha començat a l'interior d'un habitatge on els dos s'han agredit mútuament amb armes blanques. Després han sortit al carrer i han continuat la baralla. Els dos han resultat ferits i els han traslladat als hospitals. I en l'àmbit econòmic, la patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir de juliol. Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i el gas i ara la rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a final de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat eficaç i proposa que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faça de manera progressiva. I anem amb un premi que ha rebut l'associació La Bressola de la Catalunya del Nord. És el Guardó Baldiri a l'Escola Transformadora, una de les categories dels premis Baldiri Reixac que organitza anualment la Fundació Carulla. Mariana Dornelles, responsable del Departament d'Educatius de la Fundació, posa en valor la trajectòria de La Bressola en la seva tasca de promoure la llengua i la cultura catalanes amb un model d'immersió lingüística integral.
4: Tenen un projecte d'immersió lingüística viu i fan servir el català de forma quotidiana, ja sigui a través de jocs, de cançons, teatre, però sobretot de convivència. Al final, creen un fort sentiment de pertinença entre els infants al voltant de la llengua.
0: Els Premis Baldiri reconeixen escoles amb projectes que utilitzen l'art i la cultura de transformar l'educació i la societat. En aquesta 48a edició s'han premiat un total de 28 centres educatius a les diferents categories. Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla.
5: Reconèixer la feina de molts mestres, de molts equips docents que treballen conjuntament amb la resta de la comunitat educativa, posant la llengua catalana al centre com un espai de cohesió social, però també les arts i la cultura per poder modelar solucions, diferents solucions als reptes socials que vivim actualment.
0: Els guardons s'han entregat avui al Museu Terra de l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà.
6: Esports.
0: en Biel Cadilla i molt pendents del que faci l'Europa. Bona tarda.
6: Bona tarda, Vicent. Doncs sí, l'Europa està jugant la pròrroga perquè el partit entre

0: Entre el Celta B i l'Europa ha arribat al final del temps reglamentari amb empat a 2 al marcador. A l'anada, recordem, van empatar a 1, no hi ha valor doble de gol fora de casa i, per tant, aquest partit, aquesta eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió del futbol s'haurà de decidir a la pròrroga. Ha començat ara la primera part d'aquesta pròrroga i, de moment, el marcador no s'ha mogut, empat a 2. Per tant, si no hi ha gols, s'hauria de decidir, en tot cas, als penals. El primer gol de l'Europa l'ha fet Jordi Cano al minut 28, se li ha posat molt de cara. Després, però, al minut 57 primer i al 72, Hugo González ha fet dos gols de penal que han posat els gallecs per davant, i finalment al 79 Jordi Cano també de penal ha posat aquest empat a 2 al marcador. Qui guanyi s'enfrontarà al Ponferradina, que ahir va eliminar el filial de l'Atlètic de Madrid, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell, d'ell, que divendres va deixar fora el Real Madrid Castella, i el guanyador del Zamora Villarreal B, que s'enfronten ara a 2:15, amb un 2-0 favorable als valencians de l'anada. Aquest partit entre el Celta B i l'Europa, la transmissió la podeu seguir a través del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També tenim en joc a aquesta hora la final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa, que es disputa a Alacant, i el Barça està guanyant de manera molt clara. En aquesta segona part s'està imposant per un marcador favorable de 16-37. Els blaugranes, que busquen la seva 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, els de Carlos Ortega volen rubricar més una temporada perfecta després de guanyar la Lliga i la Copa Sobal, i el cap de setmana que ve jugaran també la Final Four de la Champions a Colònia, a Alemanya.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar ahir l'esprint, ha aconseguit la primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini i Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
2: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues... No me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Peco Bagnaia tercer. A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que, en el quart partit, l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu serà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa, i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres, quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut per 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En tennis tenim en joc la final masculina de Roland Garros entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Coboli. I atenció, perquè hi haurà segurament 5è set. El primer l'ha guanyat Zverev 6-1, el segon l'ha guanyat Coboli 6-4, el tercer ha estat altra vegada per Zverev 6-4, i ara en aquest quart set s'està imposant Coboli per 5-3. Per tant, si Coboli fa un joc més, s'haurà de decidir aquesta final en un 5è set. A les eleccions a la presidència del Real Madrid han tingut noves dades de participació. Les primeres eleccions que es fan al Club Blanc en 20 anys, a les 5 de la tarda, havien votat 23.593 socis. Això és el 31,7% del cens i el doble que les eleccions del 2006 en aquesta mateixa hora. En total, més de 75.000 socis estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez Pérez i Enrique Riquelme. Les meses electorals tancaran a les 8 del vespre. A la Lliga CB de bàsquet, avui a les 7, Baskonia Joventut, que definirà l'última semifinal del play-off pel títol. Qui guanyi s'enfrontarà al València. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife, després que els blaugranes s'imposessin ahir al Múrcia i que els canaris deixessin fora el Real Madrid. En Fórmula 1, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria al Mundial per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder abans del Gran Premi de Catalunya el cap de setmana que ve.

0: Dos quarts de set, aquestes són les principals informacions que estem explicant-vos en 3CAT Info. El Papalleo 14 reuneix aquesta hora en representants del món de la cultura, l'esport i l'economia. La trobada, que vol ser un espai de diàleg entre l'Església i diversos àmbits de la vida social, es celebra al pavelló Movistar Arena de Madrid. Abans, aquest matí, el Papa ha oficiat una missa multitudinària amb més d'un milió de persones, on ha demanat fugir de l'egoisme. Atenció destacada també al Pròxim Orient. Donald Trump i França han fet un toc d'alerta a Israel arran de l'atac als suburbis de Beirut, al Líban, que, segons un primer balanç, ha fet almenys 2 morts i 11 ferits. El president nord-americà exigeix als israelians ofensives més quirúrgiques. D'altra banda, Netanyahu anuncia que controla el 60% de la franja de Gaza i insisteix que continuaran guanyant terreny. I en els pròxims minuts us oferirem l'espai, l'hemicicle, amb el resum de la setmana parlamentària i en la conversa de Marta Corbalán amb el portaveu adjunt d'Esquerra a la Cambra Catalana, Jordi Albert. I també visitarem l'exposició sobre Marilyn Monroe, amb què la Galeria Nacional de Retrats de Londres commemora el centenari de l'actriu. La mostra explora les facetes menys conegudes de Marilyn i conté les imatges més icòniques que probablement la dona més fotografiada del segle XX, i serà fins al setembre. Dels esports, Biel Cadilla, que destaquem a aquesta hora?
1: Doncs mira que el Barça ha guanyat la final de la Copa d'handbol, s'ha imposat el Bidasoa de 20, per 17 a 37, 20 gols de diferència. Els blaugranes han aconseguit doncs la seva 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva. I d'altra banda, tenim en joc també la pròrroga entre el Celta B i l'Europa, que es juguen la tornada de les semifinals del playoff d'ascens a segona divisió. Estan empatats a 2, si no hi ha gols a la pròrroga haurem d'anar als penals.
0: Doncs estarem molt atents de com evoluciona aquest partit. Pel que fa a la previsió meteorològica, calor moderada a la costa i més intensa a tot l'interior, per sobre dels 30 o 32 graus a les comarques de Ponent, el Bages i el Pallars Jussà. Temps assolellat i només es preveu una tarda variable i ennuvolada al Pirineu amb alguna gotellada al Ripollès. Passen 3 minuts de 6:45. Tornem a Madrid per a continuar pendents d'aquesta segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV. En marxa l'acte al Movistar Arena, on el Papa farà un discurs al davant de representants del món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport en el marc del seu viatge a l'Estat. A la trobada hi participen, entre d'altres, els màxims representants d'UGT, Comissions Obreres i la COE. De moment, qui ja ha parlat és l'actor i director de cinema i teatre Antonio Banderas, que ha destacat l'art com a eina per a combatre les injustícies i la violència. Tornem a Madrid. Cristian Roldán, bona tarda.
2: Bona tarda, Vicent. Doncs sí, Banderas ha començat el seu discurs subratllant la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i els artistes i ha volgut reivindicar l'essència humana a l'hora de crear. A més, ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies, les ideologies buides i també de combatre la violència.
3: El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias.
2: Després de Antonio Banderas ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense de Madrid, que ha defensat l'educació per tal de tenir un pensament crític en un món amb els pensaments de masses cada cop ens arrosseguen més. I ara ha estat

0: actuant la ballarina Sara Baras amb el seu cor de músics, també de ballarins i d'intèrprets, sobre l'escenari d'aquest Movistar Arena. Més enllà de l'activitat que s'està donant en aquest pavelló, per dir que els voltants del Movistar Arena estan plens de gom a gom de persones que han desafiat els 32 graus que fa avui a Madrid aquesta tarda just per veure el Lleó 14.
1: Que teníamos muchísimas ganas, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos una acreditación, pero vinimos con mucha ilusión para poder verlo, aunque sea en el Papamóvil.
2: No llegamos a verlo del todo, lo vimos fue por la pantalla y tal, y bueno, nos vinimos aquí a ver si ahora logramos verle.
3: Pues hemos intentado preguntar a todo el mundo, en plan, ¿sabéis por dónde pasar? Pero no, nadie nos dice nada seguro, entonces pues improvisar un poco.
0: De fet, hi ha feligresos que estan seguint el Papa durant tots els actes que està duent a terme a la ciutat de Madrid. Una prova de fe i també de resistència física que de moment asseguren que els val la pena.
4: Cansada pero contenta, o sea, el cuerpo está cansado pero el espíritu está contento.
5: Hoy a la mañana, a las 4:30 de la mañana empezamos, cogimos coche, metro y a esperar la misa, la Santa Misa. Y ahora descansar un ratillo y al Movistar Arena.
6: Estamos agotados pero merece la pena. És que no es cura l'alma.
0: En aquests moments continua l'actuació de Sara Baras damunt de l'escenari del Movistar Arena i tot just en aquest acte de xinxarxes podrem sentir representants econòmics, entre d'altres, com ara Antonio Garamendi, de la COE, de la patronal, o també els sindicalistes Unai Sordo i Pepe Álvarez. I també hi haurà un espai per sentir esportistes d'elit, com Carolina Marín i Teresa Perales.
7: Doncs moltes gràcies, Cristian. Estarem molt atents a tots aquests parlaments en les pròximes hores i en els pròxims minuts i en les pròximes hores aquí a 3CAT Info, seguint tots els actes que acompanyen aquesta visita que portarà el dimarts el Papa aquí a Barcelona. Bona tarda. Fins després.
0: Bona tarda, Vicent. Fins després.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: I després d'aquesta completa informació sobre el que està fent el Papa a Madrid, moment per a repassar la setmana parlamentària en l'espai L'Hemicicle.
8: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
9: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa ja tenen via lliure al Parlament gràcies al suport d'Esquerra Republicana i els comuns. Amb els seus vots units als del PSC, han tombat totes les esmenes a la totalitat que havien presentat la resta dels partits de l'oposició. D'aquesta manera, els pressupostos de la Generalitat poden continuar tramitant-se a la Cambra Catalana per quedar definitivament aprovats al juliol. Avui entrevistarem el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern del PSC ja té encarrilats els pressupostos, els primers que podrà aprovar quan està a punt de superar la meitat de la legislatura. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Amb la vista posada ja en els comptes de l'any que ve, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts i al Partit Popular que donin suport al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya disposi de més recursos.
10: Pensem en el país, pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
9: El primer debat dels pressupostos s'ha vist enterbolit pel conflicte en el sector de l'ensenyament. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho ha aprofitat per carregar contra el govern i contra els seus socis.
11: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
9: Esquerra i els comuns han garantit el seu suport als pressupostos, però han demanat al govern un nou esforç per arribar a un acord amb els professors. La republicana Esther Capella ha defensat que és millor tenir uns pressupostos que no seguir amb els comptes prorrogats del 2023, els últims que es van aprovar.
12: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. Hi som per fer avançar Catalunya.
9: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha advertit al president Salvador Illa que el seu suport als pressupostos no és un xec en blanc al govern.
13: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
9: Els pressupostos donen aire al govern per encarar la segona part de la legislatura, tot i que arriben en un moment incòmode per a Salvador Illa amb les vagues dels docents i els casos judicials que esquitxen el PSOE. Arran dels escàndols de suposada corrupció que assetgen els socialistes, l'oposició ha sortit a l'atac contra Illa. Mònica Sales, de Junts, no s'ha mossegat la llengua.
14: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla.
9: El president de la Generalitat s'ha defensat dels atacs de manera taxativa.
15: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
9: Illa, però, no ha convençut la resta de l'oposició. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, també ha fet créixer un nombre de sospites sobre el president.
16: Que es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
9: El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha anat més enllà i ha anunciat que demanaran que el president Illa testifiqui en els casos judicials que envolten el PSOE.
17: Como usted no quiere contestar en sede parlamentaria, hoy mismo vamos a registrar la solicitud de su testifical en el caso de corrupción del Partido Socialista y de financiación ilegal.
9: Esquerra i els comuns, els socis parlamentaris d'Illa, han estat més suaus en les crítiques i fins i tot han salvat el president d'haver de compareixer aquesta setmana al Parlament per donar explicacions detallades sobre els escàndols del PSOE, tal com volien que fes Junts, el Partit Popular i Vox.
8: Té la paraula.
18: Jordi Albert i Caballero, portaveu adjunt del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
9: Benvingut al programa L'Hemicicle. Els pressupostos han superat aquesta setmana la primera prova al Parlament, coincidint amb el rebuig dels docents al preacord que els sindicats majoritaris havien arribat amb la Conselleria d'Educació. Com valoren des d'Esquerra aquest no dels docents?
18: Aquest no crec que ens interpel·la a tots, i quan dic a tots em refereixo a les institucions del país i també em refereixo, doncs, lògicament, als grups parlamentaris, no només amb els sindicats i no només al govern. Crec que hem de fer una reflexió conjunta del que està passant amb l'educació del nostre país. Ens hi estem jugant molt i, per tant, és necessari que el govern també prengui la seva responsabilitat i que en la mesa de negociació traslladi també aquesta preocupació i que siguem capaços com a país a posar damunt de la taula una proposta que realment il·lusioni la comunitat educativa i ho faci en tota la seva globalitat. I també sabent perfectament les limitacions pressupostàries que tenim i el dèficit d'inversió històric que té no només l'educació en el nostre país, sinó altres sectors, també amb una repercussió directa i una derivada directíssima del dèficit fiscal que patim els catalans i les catalanes cada any. Però en qualsevol cas, ara mateix jo crec que és el problema principal que tenim a Catalunya, resoldre aquesta qüestió, i el govern ha de posar-hi tot per la seva part per poder-ho resoldre.
9: Hi ha partits com Junts per Catalunya que han criticat que Esquerra i els comuns donin suport als pressupostos amb tota aquesta crisi en el sector educatiu oberta. No sé què respondria.
18: Els pressupostos el que aporten és finançament. Per tant, si estem parlant que hi ha un problema de finançament en l'educació, el més lògic és que uns pressupostos ajudin. En canvi, si no tens aquests pressupostos, tindràs un problema molt més gran.
9: Creu que el president Salvador Illa s'hauria de posar al capdavant de les negociacions amb el sector educatiu?
18: Si la pregunta va encaminada cap a la capacitat o la incapacitat de l'actual consellera en resoldre aquesta qüestió, jo crec que abordar amb noms propis ens estaríem equivocant. Jo crec que el president Illa, per la importància i per la gravetat dels fets, i per tant estem parlant del nucli central precisament del futur del nostre país, que és l'educació, hauria d'assumir les responsabilitats. Tanmateix, les ha d'assumir al costat de la consellera d'Educació i, per tant, aquí no es tracta ara de començar a criticar o a demanar caps. Crec que ara el més urgent és prendre les decisions que t'acostin a la solució.
9: Aquests dies estem també molt pendents de Madrid, de la cascada de casos.

0: o judicials que esquitxen el PSOE, Esquerra veu recorregut a la legislatura espanyola?
1: Mai donarem peu a que aquells que volen aniquilar Catalunya i que ens voldrien a la presó governin. Per tant, és evident que ni PP ni Vox són una bona solució pels catalans i les catalanes. D'altra banda, hi ha una sèrie d'acords amb el PSOE que s'han de complir i, per tant, nosaltres volem que es compleixin. Perquè es puguin complir els acords, doncs necessitem que també el PSOE doncs, tingui capacitat de compliment d'aquests acords.
0: Vostè ha dit que el PSOE ha de complir tots els acords que ha pactat amb Esquerra. No tenen por que tots aquests casos judicials que envolten els socialistes acabin fent perillar precisament aquests acords, com la tramitació al Congrés del nou finançament autonòmic?
1: Nosaltres mirem per Catalunya i mirem el que és millor pels catalans i les catalanes. Per tant, el nostre interès és Catalunya. I com el nostre interès és Catalunya, farem tot el que benefici el país.
0: De moment, Esquerra ja ha posat a punt la maquinària electoral per si s'avancessin els comicis generals amb l'aprovació aquesta setmana del reglament intern del partit per fer les llistes. Gabriel Rufián ha dit que vol tornar a repetir de candidat al Congrés, però amb la condició que ell pugui decidir els noms que l'envolten a la llista. Quin marge té per triar els noms?
1: La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Nosaltres, els càrrecs electes, jo sóc, per exemple, votat per la comarcal, en aquest cas ara la Federació Regional del Baix Llobregat i l'Hospitalet, que és la meva federació regional, m'escullen en una assemblea, després el partit doncs, aprova les llistes, en aquest cas en el Parlament de Catalunya, en un Consell Nacional, i el mateix passa amb el Congrés dels Diputats. És a dir, el mateix mecanisme d'elecció és el que es fa servir també per a la resta de cambres, i en aquest cas també pel Congrés dels Diputats. Per tant, queda tot molt ben establert, i en el Consell Nacional doncs, hi ha un reglament, i aquest reglament doncs, estableix quins són els mecanismes d'elecció de les persones candidates. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula, i estic convençudíssim, com ha passat sempre fins ara, en què el nostre cap de llista a Madrid doncs, estarà d'acord i estarà bé amb la candidatura que es presenti per part d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats.
0: Fins quan poden mantenir com a candidat una persona que defensa públicament un projecte estratègic que no comparteix la direcció del partit? Ell defensa liderar un front d'esquerres amb altres partits i això la direcció republicana no ho comparteix.
1: La direcció republicana comparteix l'estratègia d'Esquerra Republicana i, per tant, el que ha de fer la direcció és aplicar aquesta estratègia. Quan formem part d'una candidatura a Esquerra Republicana, estem d'acord amb l'estratègia de la nostra organització. Per tant, doncs, és evident que la direcció està fent el que pertoca, que és doncs, establir les bases i l'estratègia de cara, en aquest cas, doncs, al Congrés dels Diputats. Esquerra Republicana ho ha dit i ho continuem dient, i no pararem de dir-ho, perquè és el que defensem i sempre hem defensat. Esquerra Republicana presenta una candidatura pròpia al Congrés dels Diputats. I això serà així. A partir d'aquí, cadascú dels membres que forma part d'aquesta candidatura estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
0: I Gabriel Rufián està d'acord amb aquesta estratègia del partit si defensa una altra cosa que no té res a veure?
1: Gabriel Rufián, estic convençut que formarà part de la candidatura. Per tant, si formarà part de la candidatura, és evident que estarà d'acord amb l'estratègia del partit.
0: Aquesta setmana el diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, responia a Rufián que el partit no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, va dir a les xarxes socials. Vostè creu que Rufián fa servir el partit com a plataforma personal?
1: Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda, sinó que hi té cabuda precisament l'estratègia col·lectiva de la nostra organització política, perquè és la que dona millor resposta i dona les solucions necessàries perquè Catalunya i els països catalans se'n surtin.
0: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
1: El poble de la, com jo li dic, la jefa de casa, que és de Nafarroa i per tant doncs, passarem les festes al poble a finals d'agost.
0: amb quin diputat o diputada que no

0: sigui, d'Esquerra podria anar-se'n a dinar i compartir una sobretaula distesa.
1: Aquí podem fer un match, eh? I sorprendrà amb en Joan Canadell.
0: Quines feines domèstiques fa a casa?
1: Netejar la cuina és un...

0: Albert, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
1: Moltes gràcies, sempre tot un plaer.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Gairebé 6:45, àrea de servei a 3Cat Info. Que comencem amb el trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Vicent. Tenim dues carreteres tallades a causa de dos accidents. L'una és la C-17 entre Aiguafreda i Tagamanent en sentit sud i també la T-11 a Reus en sentit Tarragona. I a banda d'això, retencions a la P-7, a Banyeres del Penedès i també a Vilafranca en sentit nord i de Sant Celoni a la Roca del Vallès en sentit sud. L'N-240 a Montblanc en sentit nord, la C-32 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i de Vilassar de Dalt a Alella en sentit sud. L'N-340 a Castellet i la Gornal en sentit nord, la C-55 de Manresa a Castellgalí en sentit sud. Tant a la C-31 com a la C-65 des de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Sarrià en sentit Besòs i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i també a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot. Ampliem la informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps. Dani Ramírez.
5: La temperatura, si fa o no fa, grau amunt, grau avall, ha quedat semblant a la d'ahir, potser ha pujat lleugerament, per exemple, fins a 32 a la ciutat de Lleida, ha pujat també un grau a Artés, 32, a força valors a 31 graus, a la Seu d'Urgell, a Valdomar, Oliola, al Poal, a Vinebre. Per tant, calor moderada, no és una calor desbocada com dies enrere. I demà puja més la temperatura, demà sí que farà més calor, serà una diada càlida puntual o molt càlida a l'interior, més de 34-35 al Pla de Lleida, la zona de la Franja de Ponent cap al Baix Inca, per exemple, a bona part de l'interior entre 30 i 33, a la costa entre 26 i 29 aproximadament. Avui al centre de Barcelona ha passat de 25, al Tibidabo 22 de màxima, a Tarragona 25, Girona 29. Tot això amb estabilitat, amb sol i alguns cúmuls que intenten créixer, no ho acaben d'aconseguir, avui no hi ha gaire condicions d'inestabilitat. Pirineu, Prepirineu, aquí hi trobem aquestes nuvolades i cap al Ripollès, o potser la Cerdanya pot caure alguna gotellada molt aïllada. I demà un dia de sol i calor, a la tarda algun ruixat pot caure novament, només a la tarda, poca estona, al nord del Ripollès, l'Alta Cerdanya, el Principat d'Andorra. Alguna gotellada a la resta del Pirineu, però no és un dia tampoc de grans tempestes. Les del nord del Ripollès, Vall de Núria, Vallter, aquí podrien deixar fins a 10 litres per metre quadrat. I la calor forta de demà anirà afluixant. Dimarts, dimecres, dijous poden baixar més de 5 graus els propers 3 dies i, per tant, tornaríem una calor relativament normal, tot i que insistim que demà serà un dia a l'interior de Catalunya com si fos agost.
3: Doncs 6 minuts i les 7.
6: Esports.
3: Biel Cadilla, bona tarda.
7: Bona tarda, Vicent. El Barça, campió de la Copa del Rei d'handbol.
8: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidasoa, guanya la Copa del Rei, la trentena del seu palmarès, la tretzena seguida, la millor notícia...
7: Així ho ha explicat Sergi Camps al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17 a 37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei, la tretzena que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. L'única mala notícia d'avui és la lesió de George Sikusa, que es podria perdre aquesta Final Four. Mentrestant, l'Europa busca la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Ho està fent a la pròrroga a Balaïdos contra el

0: Celta Fortuna, però ara mateix, quan queden 3 minuts del temps reglamentari per arribar al final d'aquesta segona part de la pròrroga, l'Europa està perdent. L'Europa, per tant, quedaria fora d'aquest play-off d'ascens a la segona divisió, perquè el Celta Fortuna, en aquesta pròrroga, havien arribat empatats a 2, doncs el Celta Fortuna ha fet un tercer gol, 3-2 guanya el Celta ara mateix, i per tant l'Europa quedaria fora. Qui guanyi s'enfrontarà al Ponferradina, que ahir va eliminar el filial de l'Atlètic de Madrid, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell, que recordem divendres va deixar fora el Real Madrid Castella, i el guanyador del Zamora Villarreal B, que ara mateix està guanyant el Zamora per 1-0, però a l'anada els valencians van guanyar per 2-0, i per tant seria el Villarreal B hores d'ara qui s'enfrontaria al Sabadell en aquesta final.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole, ha aconseguit la primera victòria de Gran Premi d'aquesta temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix, per darrere d'Agostini amb 122 i de Rossi amb 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
2: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de cambio. A mí ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Peco Bagnaia tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat avui els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat el jugador del Barça, Sergi Fernández.
3: Si pots mirar resultats de temporada amb l'Igualada, que hem jugat molts cops, perquè des de Supercopa, Copa d'Europa, Lliga, sempre han sigut resultats ajustats. Dimecres no crec que sigui diferent. Mirarem de corregir els errors que hem fet, mirarem de polir petits detalls perquè caigui del nostre costat, i ho deixarem tota la pista per aconseguir aquest pas a la final.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En tenis tenim en joc la final masculina del Roland Garros entre l'alemany Alexander Zverev i l'italià Flavio Cobolli, i estan jugant el quart set, estan jugant el tiebreak per desempatar el quart set, que han quedat 6-6. Ara mateix van 2-1 a favor d'Zverev, que si guanyés aquest set acabaria enduent-se el títol. El primer set l'ha guanyat Zverev 6-1, el segon Cobolli 6-4, el tercer set l'ha guanyat Zverev 6-4, i en aquest quart set han quedat empatats a 6, i ara mateix estan jugant el tie-break, un tie-break que ha guanyat Cobolli 7-5, i per tant s'haurà de decidir aquesta final en un cinquè set que començarà ara tot d'una.
1: 3CAT Info.
0: A les eleccions a la presidència del Reial Madrid, a les 5 de la tarda, havien votat 23.593 socis. Això és el 31,7% del cens, i el doble que a la mateixa hora en les últimes eleccions que hi va haver el Club Blanc, ara fa 20 anys, el 2006. En total, més de 75.000 socis estan cridats a les urnes per triar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Les meses electorals tancaran a les 8 del vespre. A la Lliga CB de bàsquet, ara a les 7, Baskonia Joventut de Badalona, que definirà l'última semifinal dels play-off pel títol. Qui guanyi s'enfrontarà al València. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife, després que els blaugranes s'imposessin ahir al Múrcia i després que els canaris donessin la sorpresa i eliminessin el Reial Madrid.
1: Trescat Info.

0: Segona jornada del viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. El pontífex a aquesta hora ja està amb representants del món de la cultura, l'esport i l'economia. Una trobada que vol ser un espai de diàleg entre l'Església i diversos àmbits de la vida social i que es fa al Movistar Arena a Madrid. Abans al matí, el Papa ha oficiat una missa multitudinària amb més d'un milió de persones en què ha demanat fugir de l'egoisme. Amb el lema Demanem fets, no miracles, els docents tornaran a manifestar-se dimarts a Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa. Els sindicats d'educació anuncien que la concentració es farà a la plaça Espanya a les 11 del matí. Lleó XIV té un acte litúrgic a la 1 a la catedral, en un principi mitja hora només després que el seu avió hagi aterrat al Prat. Donald Trump demana a Benjamin Netanyahu que els atacs a les posicions de Hezbollah al Líban siguin més quirúrgics, després de l'últim bombardeig avui als afores de Beirut, que ha fet dos morts, tot i la treva en vigor. El primer ministre israelià, a més a banda, que controla el 60% de Gaza, en un dia en què mor com a mínim 10 palestins per atacs israelians. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils cada dia al juliol. És el mateix increment que el mes anterior, però en bona part teòric, mentre continuï el tancament de l'estret d'Hormuz, que dificulta el subministrament mundial de cru. Els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any. L'encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies pel conflicte a l'Orient Mitjà en són els principals motius. És el pronòstic que fa la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que ara fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb l'Eire Díaz, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava filtrar coses. El Perú escull avui el nou president de l'última dècada a la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Freca freca es disputa en la presidència del país andí el candidat d'esquerres Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. Una exposició a Londres recorda Marilyn Monroe en el centenari del naixement de l'actriu. La mostra es fa a la Galeria Nacional de Retrats de la capital britànica i recupera més de 200 fotografies i objectes personals per descobrir el mite, però també la dona que hi havia al darrere.
1: Esports. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, la trentena de la seva història i la tretzena consecutiva. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa, eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. A l'anada van empatar 1 a Can Dragó. I la penya busca classificar-se per les semifinals pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Acaba de començar el partit a la pista del Baskonia. Guanya l'equip basc per 4-0. Qui guanyi s'enfrontarà al València. L'altra semifinal, Barça-Tenerife.
0: Anirem acabant la tarda i el vespre amb cel poc ennuvolat o serè a tot arreu i també més clarianes al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran fresques a l'interior entre la matinada i suaus a la costa, amb lleugera xafogó. Començarem setmana amb un dilluns més calorós i assolellat. Demà, màximes de 35 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: En marxa l'acte al Movistar Arena de Madrid, on el Papa Lleó XIV farà un discurs al davant de representants del món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport en el marc del seu viatge a l'Estat. De moment, qui ja ha parlat és l'actor i director Antonio Banderas, que ha destacat l'art com a eina per combatre les injustícies i la violència. I ara han fet les seves intervencions també els màxims representants de la UGT, de Comissions Obreres i de la COE. Ho estem seguint a Madrid a aquesta hora també amb en Cristian Roldán. Bona tarda, Cristian.
3: Bona tarda, Jaume. Doncs sí, com deies, Banderas ha començat el seu discurs subratllant sobretot la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i també els artistes, però ha volgut reivindicar l'essència humana per crear i defensar la capacitat de l'art per denunciar les injustícies, les ideologies buides i també combatre les violències.
4: El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias.
3: També hem pogut sentir representants del sector, de sectors econòmics, com ara el president de la COE, Antonio Garamendi, que ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics, i també el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, que ha destacat la necessitat de protegir els treballadors davant els interessos pròpiament empresarials, mitjançant, això sí, la regulació.
5: Compartimos una misma convicción, que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, santidad, y este es el compromiso de las empresas españolas.
6: Tenemos la profunda convicción de que estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social. Por tanto, la regulación del trabajo requiere de actores sociales y democráticos.
3: Més enllà de l'activitat que hi ha a l'interior d'aquest Movistar Arena, on hi ha prop de 20.000 persones seguint l'acte, val a dir que els voltants d'aquest pavelló també estan plens de gom a gom de persones que han desafiat els 32 graus que fa aquesta tarda a Madrid per veure en viu allò 14.
7: Que teníamos muchísimas ganas, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos una acreditación, pero vinimos con mucha ilusión para poder verlo aunque sea en el Papamóvil.
8: No llegamos a verlo del todo, lo vimos fue por la pantalla y tal, y bueno, nos vinimos aquí a ver si ahora logramos verle.
9: Pues hemos intentado preguntar a todo el mundo, en plan, ¿sabéis por dónde pasar? Pero no, nadie nos dice nada seguro, entonces pues improvisar un poco.
3: Les últimes han parlat han estat les representants del món de l'esport. De fet, són les medallistes olímpiques Carolina Marín en bàdminton i Teresa Perales en natació paralímpica. I ara tot just comença el seu discurs al Pontífex, Lleó 14. Estarem molt atents de veure quines són les paraules que vol adreçar al món de la cultura, de l'esport i de l'economia.
0: Doncs en deixem seguir-ho aquesta hora a Madrid, Cristian. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume.
0: L'agenda del Papa Lleó continuarà demà a Madrid amb dos dels plats forts de la seva visita a l'estat espanyol. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. I a la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos a l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no n'han volgut donar per ara cap altre detall. Tornem a Madrid, ara la crònica és de l'Alba Gil.
10: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reuniran Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: Els sindicats d'educació han convocat una manifestació a la plaça d'Espanya de Barcelona dimarts a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga i també amb l'arribada del Papa a Catalunya. El lema de la nova acció de protesta dels docents és «Demanem fets, no miracles», i també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. La manifestació començarà poc abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona. A la una del migdia té programat un acte litúrgic a la Catedral de Barcelona. I dimarts també es faran proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, en aquest cas a partir de les 9 del matí. I diumenge de la setmana vinent també està convocada una manifestació del professorat a Barcelona, que en aquest cas començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia. El president dels Estats Units, Donald Trump, demana a Israel que els seus atacs contra Hezbollah al Líban siguin més quirúrgics després del bombardeig que hi ha hagut al sud de Beirut les últimes hores i que ha deixat un balanç de com a mínim 2 persones mortes i 11 de ferides. L'exèrcit israelià ha fet una ofensiva en un barri que considera feu de la milícia xiïta. El primer cop que la capital pateix després de la teòrica treva renovada de dijous atacs ha sigut aquest i ha sigut contundent. En una entrevista a la cadena NBC, Donald Trump ha admès que té discrepàncies amb Netanyahu sobre el Líban i li demana contenció.
11: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha afirmat que no inclourà la qüestió del Líban a les negociacions amb l'Iran, tal com li demana Teheran, i també ha apuntat que no desbloquejarà els actius congelats del règim abans que hi hagi un acord. Mentrestant, el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha exigit a Israel que posi fi a l'ocupació al Líban.
12: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
13: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional. I, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: També hi ha hagut un mort i 5 persones ferides, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples en 3 localitats del centre d'Israel, a prop de Cisjordània. La policia ha matat a trets el presumpte atacant, un àrab israelià. A tot això, França ha anunciat que està estudiant més sancions europees contra els colons establerts a la Cisjordània ocupada. L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP+, augmentarà la seva producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i el tancament de l'estret d'Hormuz, que continua dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest increment de petroli en mercat serà teòric. A la reunió d'aquesta aliança avui, liderada per l'Aràbia Saudita i Rússia, s'ha aprovat el mateix increment de producció de cru que el mes anterior. I els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies arran de la situació geopolítica i aquest conflicte a l'Orient Mitjà. És el pronòstic que fa la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars l'any passat fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte a l'any passat. Això elevarà en uns 100.000 milions de dòlars la factura global del combustible de les aerolínies al 2026. I la patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins passat aquest estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà al preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte al preu de l'eliminació d'aquesta rebaixa.
14: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutirà en la inflació, segons ha apuntat el president d'aquesta associació, Albert Campabadal.
15: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa.

0: forma indirecta.
1: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de forma progressiva. Un quart de vuit, àrea de servei. Comencem amb l'equip viari, trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. S'ha reobert la C-17, que estava tallada a l'altura d'Aigua Freda en sentit sud per un accident. Ara ja se circula amb normalitat, però en canvi es manté tallada encara la T-11, on també hi ha hagut un accident, en aquest cas a Reus, en sentit Tarragona. Hi ha retencions a l'AP-7 a Banyeres del Penedès i de Vilafranca a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i també de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. Retencions a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a la C32 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i també a Premià de Dalt, tot això en sentit sud. A l'N340 a Castellet i la Gornal en sentit nord, a la C55 de Manresa a Castellbell i al Vilar en sentit sud. Tant a la C31 com a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera. A la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit nord també cap a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat de Barcelona i un cop ja a la ciutat de Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la Trinitat en sentit Llobregat i la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Fins ara.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: El temps no vol canviar gaire, sí que la temperatura variarà cap amunt, aquest dilluns farà més calor, i avui n'hem tingut ja un tastet d'aquesta calor una mica intensa, no pas excepcional, no hi ha rècords previstos tampoc les properes hores, i per tant estem parlant de calor forta, però dins del que seria habitual aquesta època de l'any. Hem arribat als 32 graus de màxima, la més alta del país, a la ciutat de Lleida i Artés, al Bages. Força valors de 31, per exemple, Vinebre, o també la Seu d'Urgell, Valdomar, Tesa de Segre, el Poal, per tant, la zona de Ponent i punts de la Catalunya Central o de l'Ebre. 25, aquí ha quedat curteta, la ciutat de Tarragona, Barcelona ciutat, amb humitat, amb xafogó, 22 només al Tibidabo, 27 a Figueres o a Viella, també 27, 29 a Girona, i per tant, ha estat un dia de calor acceptable. Demà sí que la temperatura pot ser 5 graus per sobre la mitjana. Puja la temperatura entre el migdia i la tarda. Al matí d'hora encara s'estarà bé, per sota dels 17-18 graus a l'interior, al voltant de 20-22 a la costa, i 7-8-10 graus al Pirineu i Prepirineu. Però a la tarda ja farà calor, a tot l'interior per sobre dels 30, la zona de Lleida, Franja de Ponent, la part de Fraga, per exemple, o també les Terres de l'Ebre, les comarques interiors de l'Ebre, podrien superar els 33, 34 o 35 graus. Aïlladament podrien fregar els 36. Però aquest dia càlid de demà durarà poc, perquè dimarts baixen un parell o 3 de graus, dimecres i dijous segueix baixant, ja n'haurà baixat 5 o 6, i per tant tornaríem una calor més normalitzada, amb poca pluja les properes jornades. Demà a la tarda, dilluns, algun xàfec pot caure al Pirineu o alguna petita tronada a l'Alta Cerdanya, al Principat d'Andorra i sobretot al nord del Ripollès.
3: 3CAT Info.
5: Ho veus?
6: Okay.
5: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir... Posarem llum?
7: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres, aventurers.
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
3: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
10: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
11: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
10: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
12: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
10: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
14: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya migdia t'expliquem...

0: les coses.
1: Davant la commoció a França per la desaparició d'una nena d'11 anys que van trobar morta dijous, el ministre de l'Interior ha ordenat la revisió urgent, abans del dia 14 de juliol, dels 70.000 casos pendents de la justícia que impliquen infants. Segons tots els indicis, a la nena la va assassinar un pederasta de 41 anys, que ja havia estat denunciat abans, circumstància que ha encès totes les alarmes amb crítiques frontals a l'administració de justícia per falta de diligència. Avui, unes 6.000 persones del poble de la petita assassinada, Flogans, han fet una marxa per recordar-la.
2: He vingut aquí perquè sóc la mare d'una nena, per donar suport a la família, per expressar la meva ràbia contra el sistema judicial, que aparentment no va fer la seva feina, per dir que això li pot passar a qualsevol i perquè sóc de Florence i mai no vam pensar que això ens pogués passar.
1: Demà al matí, el ministre de Justícia donarà explicacions més precises sobre aquest assassinat que ha trasbalsat tot França per les innombrables proves que hi hauria pogut ser un crim evitable. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, ha revelat detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar mitjans afins al Partit Popular. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era darrere de la informació que va acusar Trias de tenir un compte bancari a Suïssa. Assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. És un àudio que no se sent bé, però en Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díez que ja es pot imaginar qui és perquè a Fernández Díaz d'això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció va acabar arxivant el cas. Avui a Perú trien com a president entre la conservadora populista Keiko Fujimori o el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis electorals tancaran a la mitjanit, hora nostra, però fins a entrada la matinada no es coneixeran els primers resultats d'un escrutini que es pot allargar dies. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
3: Jornada electoral en marxa aquí al Perú fins a la mitjanit hora de Catalunya, que és quan està previst que tanquin els centres de votació, mentre que s'esperen els primers resultats oficials cap a les 4 de la matinada de diumenge a dilluns, ja hora també de Catalunya. Dos models de país en joc aquí al País Andí a les urnes. La dreta populista de Keiko Fujimori, la filla de l'expresident Alberto Fujimori, condemnat per delictes contra els drets humans, ja mort, i també abusos, un heroi nacional per a no pocs peruans per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i també la inflació. I l'altre projecte de país, el del progressista Roberto Sánchez, dels escoltem a tots dos camí d'anar a votar.
4: Este país que todos queremos construir, nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad de todos los peruanos y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
5: Les invito también a acompañarnos en este día hermoso, donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia, con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
3: Es preveu un escrutini mil·límetre a mil·límetre, vot a vot, de màxima tensió, amb la incertesa de si qui perd reconeixerà o no ràpidament els resultats. El que sí que es dona per fet aquí al Perú és que aquests resultats, amb el 100% dels vots escrutats, encara trigaran dies a arribar i això pot provocar incertesa i també aldarulls.
6: 3CAT Info.
1: 5 minuts i mig seran 7:45.
6: Esports.
1: Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda. A la Lliga ACB de bàsquet tenim en joc el partit del Baskonia i el Joventut de Badalona, que definirà l'última semifinal del play-off pel títol. Qui guanyi s'enfrontarà al València. Doncs bé, de moment perd de 3 la penya a la pista del Baskonia, segon quart, Baskonia 26, Joventut 23. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife, després que els blaugranes s'imposessin ahir al Múrcia. El primer partit serà dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre i amb el factor pista a favor del Barça.

0: Nicolà Provítola en parlava així del Tenerife Sport 3.
1: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy muy físicos.
0: I el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Copa del Rei.
2: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidasoa, guanya la Copa del Rei, la trentena del seu palmarès, la tretzena seguida. La millor notícia, que el Barça arriba en forma a la Final Four de Colònia. La notícia més negativa d'aquesta competició és la lesió de Jorge Sikusa, que podria fer que es perdés la Final Four de Colònia.
0: Així ho ha explicat Sergi Camps al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17 a 37. Podem sentir les valoracions després del partit de Ludovic Fàbregas, el blaugrana.
3: Bueno, crec que l'Alborg és un gran equip, té una primera línia espectacular, amb molt bons jugadors, molta qualitat, i serà un partidàs. Crec que a la Final Four aquest any hi ha els 4 millors equips de la temporada, i clar, serà un partit complicat, però també per nosaltres ens agrada, no, jugar aquest tipus de partit, i la veritat que l'equip està fent un gran treball i tenim que seguir d'aquesta manera.
0: Ludovic Fàbregas, que després del partit ja explicava o ja comentava el rival de la Final Four de la setmana que ve. El proper cap de setmana el Barça jugarà el primer dels partits de la Final Four contra l'Alborg. Així en parlava, doncs, Ludovic Fàbregas. Parlem ara de futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió del futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona part ho han fet. Els 90 minuts han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han acabat fent el tercer i definitiu gol. El Celta B ara s'enfrontarà a la Ponferradina, que ahir va eliminar el filial de l'Atlètic de Madrid, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell, que divendres va deixar fora el Reial Madrid Castella, i el guanyador del Zamora Villarreal B, que s'està jugant en aquest mateix moment amb un 2-0 favorable als valencians del partit d'anada. De moment guanya el Zamora per un gol a 0. Més qüestions. Parlem ara de motor, perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint, ha aconseguit la primera victòria del Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Primer va ser Agostini amb 122 i Rossi amb 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
5: El precio de, yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta, que ha quedat segon, i Peco Bagnaia tercer. Puntuen els altres dos catalans, 13 Rins i 15 Viñales. El primer revolt, accident múltiple, ha eliminat un accident múltiple, ha eliminat alguns favorits. En principi, cap d'ells, però no té res greu, només contusions. El líder de Moto2, el pilot madrileny Manu González, ha guanyat la cursa de la categoria, mentre que la de Moto3 l'ha guanyat el líder Máximo Quiles, amb el català Joel Esteban, 13.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'està jugant a aquesta hora la final de tennis de Roland Garros, el segon gran slam de la temporada. L'estan jugant l'italià Cowboy i l'alemany Zverev. Zverev ha guanyat el primer set 6-1, el segon l'ha guanyat Cowboy 6-4, i després el tercer per l'alemany novament, el quart, el tiebreak s'ha decidit del cantó de Cowboy, i en aquest mateix moment, disputant-se el cinquè i definitiu set, de moment 3-0 per Zverev, servint l'alemany amb 15-40, 30-40 per Cowboy. Final disputadíssima, molt, molt llarga. I a l'hoquei lliga d'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, el Barça i l'Igualada hauran de jugar el cinquè partit per a desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit avui l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. Mentrestant, a la segona semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, 7:45. A aquesta hora destaquem que la segona jornada del viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat l'ha portat avui a la tarda amb representants del món de la cultura, l'esport i l'economia. Una trobada que diu vol que sigui un espai de diàleg entre l'Església i diversos àmbits de la vida social. Amb el lema Demanem fets, no miracles, els docents tornaran a manifestar-se dimarts vinent a Barcelona coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. Els sindicats de l'educació han anunciat avui que la concentració es farà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí. Donald Trump demana a Benjamin Netanyahu que els atacs a les posicions de Hezbollah al Líban siguin més quirúrgics després de l'últim bombardeig, avui, als afores de Beirut, que ha fet 2 morts malgrat la treva en vigor. El primer ministre d'Israel ha admès a banda que ja controla un 60% de Gaza. Altres qüestions que us explicarem des d'ara fins a arribar a les 8. Els pediatres alerten del risc per la salut infantil que suposen les altes temperatures a les aules. Avisen que la forta calor pot comportar pèrdua de concentració i falta de rendiment acadèmic. I els joves de menys de 40 anys estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que les motivaven a l'hora de contractar-les, com, per exemple, formar una família o tenir una feina estable, no acaben d'adequar-se a les seves etapes vitals, i això fa que creguin que tenir una d'aquestes assegurances ja no és una prioritat. I ara els esports a aquesta hora, Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Sergi?
2: Doncs mira, que el Joventut de Badalona a aquesta hora està jugant per classificar-se per les semifinals al títol de la Lliga ACB de bàsquet. De moment guanya d'un punt, 31-32, a la pista del Baskonia. I a més, el Barça d'handbol ha guanyat la Copa del Rei, la trentena de la seva història, la tretzena consecutiva, en una final que s'ha imposat al Bidasoa.
1: Calor moderada a la costa, encara més intensa a l'interior, per damunt dels 30-32 graus a les comarques de Ponent, el Bages i el Pallars Jussà. Encara esgarrapem alguna estona de sol. Només es preveu una mica més variable al cel i ennuvolat al Pirineu, amb alguna precipitació al Ripollès. El Papa Lleó XIV fa una crida a la responsabilitat dels creadors culturals i a les empreses tant tecnològiques com de l'espectacle. És el missatge que ha llançat el pontífex a l'acte al Movistar Arena a Madrid avui a la tarda, on s'ha trobat amb personalitats de la cultura, l'economia i l'esport. Abans, al matí, 1 milió de persones han participat a la missa que han fet al centre de la capital, on el pontífex ha demanat fugir de l'egoisme. Madrid, Cristel Rondán, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Doncs sí, fa tan sols pocs minuts, davant de 20.000 persones, Lleó XIV ha repartit per totes bandes. Per una part, ha criticat les empreses, que assegura deshumanitzen els seus treballadors per aconseguir guanys econòmics. També ha alertat del perill de crear cultura només per les elites, ha atacat també aquelles companyies que entenen l'esport com només un espectacle i, a més, ha exigit a les empreses tecnològiques que no deixin enrere les persones més vulnerables.
4: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: En aquest mateix acte també hem pogut sentir l'actor i director Antonio Banderas, que ha començat el seu discurs subratllant la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i els artistes i ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies, les ideologies buides i combatre la violència.
5: El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias.
3: També hem pogut sentir representants de la comunitat econòmica, com ara el president de la COE, la patronal, Antonio Garamendi, que ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics i, d'una altra banda, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, que ha destacat la necessitat de protegir els treballadors davant els interessos pròpiament empresarials.
6: Compartimos una misma convicción.
0: que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, Santidad, y este es el compromiso de las empresas españolas.
6: Estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social.
3: Just en aquests moments, després de l'actuació de Rosalén, que ha interpretat la cançó I Busqué, el papa Lleó XIV ha fet la benedicció final de l'acte i ara està abandonant aquest Movistar Arena i, per tant, donant per acabat aquest esdeveniment davant de prop de 20.000 persones.
1: L'hem estat seguint i explicant a 3CAT Info i a Catalunya Ràdio amb en Cristian Roldán, Madrid, gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume, a vosaltres.
1: Els sindicats d'educació han convocat una manifestació a la plaça d'Espanya de Barcelona dimarts vinent, a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga, però també amb l'arribada del papa a Catalunya. El lema de la nova acció de protesta dels docents és «Demanem fets, no miracles». I també s'hi afegiran, està previst, els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Dimarts, a més, també es fan les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, a partir de les 9 del matí. I diumenge vinent, dia 14, també està convocada una manifestació del professorat a Barcelona, que començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia. Dos quarts i mig de 8 de la tarda, el president dels Estats Units, Donald Trump, demana a Israel que els seus atacs contra Hezbollah al Líban siguin més quirúrgics després del bombardeig al sud de Beirut, que ha deixat com a mínim 2 morts i 11 ferits. L'exèrcit israelià ha fet una ofensiva en un barri que considera feu de la milícia xiïta, el primer a prop de la capital després de la teòrica treva renovada de dijous. En una entrevista a la cadena NBC, Trump ha admès que té discrepàncies amb Netanyahu sobre el Líban i li demana contenció.
7: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
1: Trump ha afirmat que no inclourà la qüestió del Líban en les negociacions amb l'Iran, tal com li demana Teheran, i també ha apuntat que no desbloquejarà els actius congelats del règim abans que hi hagi un acord. Mentrestant, el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, ha exigit a Israel que posi fi a l'ocupació al Líban.
8: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
9: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional. I, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
1: A Gaza, Israel ha matat com a mínim 10 persones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre ha admès que el domicili sobre el territori va arribant ja a controlar gairebé el 60%, més enllà de la línia groga que firmava l'octubre passat, els acords impulsats pel president nord-americà.
10: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
1: També hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat en diversos atacs múltiples en 3 localitats del centre d'Israel, a prop de Cisjordània. La policia ha mort a 13 el presumpte atacant un àrab israelià. A tot això, França ha anunciat que està estudiant més sancions europees contra els colons establerts a la Cisjordània ocupada. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha arribat a Londres per reunir-se conjuntament amb el primer ministre britànic Keir Starmer, el canceller Friedrich Merz i el president francès Emmanuel Macron. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Volodymyr Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos i que el president rus va menystenir perquè considerava que no es donen les condicions perquè això passi. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha insistit que Europa ha de ser part de les negociacions i ha prioritzat que les converses girin entorn d'una major cooperació a l'àmbit de la defensa aèria. També ha anunciat que demà el rebrà el rei Carles III.

0: La trobada es fa hores després que Ucraïna hagi denunciat un atac rus d'alt risc contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació a les zones mantenen estables. Volodymyr Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil per part de Rússia.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Associació Espanyola de Pediatria avisa que les altes temperatures en moltes aules d'escoles catalanes suposen un risc per la salut pública i infantil. Els pediatres reclamen que els centres educatius s'adaptin al canvi climàtic i que es prenguin mesures urgents perquè les calorades comporten problemes en l'aprenentatge, en el rendiment acadèmic i més somnolència i irritabilitat d'infants i adolescents. Ho ha explicat a 3Cat Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
2: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això els pediatres recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis i també crear entorns saludables al voltant dels centres educatius. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per una baralla a Badalona amb armes blanques. Un d'ells ha quedat ferit i l'han portat a un hospital. Els fets han passat cap a les 3 de la tarda en un pis del barri de la Salut en aquesta població, quan una discussió relacionada amb el consum de drogues ha acabat amb una baralla entre diverses persones que ha seguit també el carrer. A més de la persona detinguda, una altra ha quedat ferida. Els joves de menys de 40 anys ja estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment la seva contractació, com ara formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen tant ja a les seves etapes vitals i això fa que per aquest col·lectiu tenir una assegurança de vida ja no sigui una prioritat. Ens amplia aquesta qüestió en aquest reportatge la Maite Curto, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
3: L'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA, revela que la majoria dels 6.000 enquestats de diferents països, d'entre 18 i 39 anys, considera que les assegurances de vida són essencials per a una futura tranquil·litat financera. Tot i així, actualment, contractar-ne no és una prioritat immediata per a aquest col·lectiu, perquè veuen la mort com a molt llunyana, per l'endarreriment dels projectes de vida i pels costos de les primes, que consideren elevades. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, exposa alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'assegurances de vida entre els joves.
4: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
3: Herrera assenyala que és necessari fer una planificació financera.
4: La persona, quan més planifiqui, més protegida estarà. L'objectiu de l'assegurança de vida és protegir no solament a la persona, sinó també protegir el seu entorn, el seu entorn familiar o el seu entorn d'empresa. Per tant, anticipar-se és millor que deixar-lo al devenir de tota la vida.
3: Per ara, el Toni no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
5: Suposo que en ser jove no planteges que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que me'n faria contractar seria anar a fer-me gran, començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família que va creixent i voler... doncs també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
3: Hi ha joves que sí que en tenen per si de cas, com el Xavi.
6: Jo sí que tinc una assegurança de vida contractada i crec que igual era d'aquestes coses que aparentment no fa falta, però en el dia que et fa falta igual us agraeixes tenir-la. No? És aquelles coses que tant de bo mai la utilitzis, però si en algun dia s'ha d'utilitzar, doncs benvinguda serà.
3: I d'altres tenen contractada una assegurança de vida, però per un motiu molt concret, com en el cas del Jordi.
7: Perquè per tenir una hipoteca amb el banc és obligatori contractar una assegurança de vida. Almenys així ho va ser com a condició per la meva hipoteca.
3: Davant d'això, algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atraure els joves. Sentim Carles Herrera.
4: Són cobertors com, per exemple, anticip de despeses de sepeli. Una

0: participi, per exemple, per pagar l'impost de successions, que depèn de la família, l'impost pot ser més alt o més baix. Hi ha serveis de millora de salut, per exemple, posar a la disposició de l'assegurat serveis gratuïts o a preus especials que estan vinculats a lo que és la medicina.
1: Mentre que hi ha una tendència a la baixa en les contractacions d'assegurances de vida individuals, les col·lectives, és a dir, les que fan les empreses a les plantilles de treballadors i les associacions de professionals als seus adherits, es mantenen.
2: Trescat Info.
3: Gairebé passa un minut de 8:15. Àrea de servei a punt. Comencem amb el trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. S'ha reobert l'altra carretera que estava tallada, que és la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona, per un accident. S'ha reobert, però queda un carril tallat i 2 quilòmetres de retencions. També n'hi ha de retencions a la P7, a Banyeres del Penedès, a Vilafranca i també a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, i de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A l'N240 Montblanc en sentit nord, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres en sentit sud, a l'N340 al Vendrell en sentit nord, a la C55 de Manresa a Castellbell i al Vilar en sentit sud, a la C31 i C65 a la Vall d'Aro en sentit Llagostera, també a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, també cap a Barcelona, a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de la Trinitat al passeig Vall d'Aura en sentit Llobregat i a la ronda litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poblesec en sentit Besòs. De moment és tot. Continuarem informant d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui ha pujat una mica, en general un grau i mig. Hi ha llocs molt aïllats on ha baixat algun grau, és el cas del Priorat, i destaquem que els propers dies farà més calor dilluns, per tant, a suar de valent, però ja baixa 2 o 3 graus dimarts, i entre dimecres i dijous en baixarà 4 o 5 més. Per tant, ens plantaríem a meitat de setmana, cap a dimecres i dijous, amb una temperatura normal o 1 grau o 2 per sobre, però és que demà estarem 6 graus, aquest dilluns 6 graus per sobre el que tocaria, i són temperatures caniculars de ple gos de l'interior, a la costa no tan altes, però amb humitat alta i una mica de xafogó, i en definitiva ambient d'estiu. Per tant, dilluns de sol al matí, a gairebé tot arreu, no descartem boirina, algun núvol baix, algun banc de boira a prop del mar pel que fa al delta de l'Ebre. I de cara a la tarda creixeran nublades al Pirineu, molt aïllades al Prepirineu, i en el cas de l'extrem nord del Ripollès, l'Alta Cerdanya i també Principat d'Andorra, podria caure algun ruixat a 4 trons. Poca pluja prevista la tarda d'aquest dilluns, però algun ruixat és possible. Pel que fa a dimarts, dimecres, dijous, baixa més la temperatura, per tant, avui hem arribat als 32. En el cas de Lleida, Alfarràs, Vallfogona, Balaguer, també Alcarràs, Huertés, al Bages, demà aquests sectors al voltant dels 34, 35, fins i tot 36 graus de forma aïllada, però en general 34, 35, a partir de dimarts uns 32 i a partir de dimecres costarà passar de 30 graus.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Fins al pròxim dia 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe, una mostra que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana i que exposa des de les seves primeres fotografies com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per a la revista Life de l'any 1962. El corresponsal de 3cat Info a Londres, en Quim Olivares, ja l'ha anat a veure.

0: I think that's really
1: crec que això és realment extraordinari perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
2: Han estat 2 anys de recerca en arxius personals dels fotògrafs que van treballar amb Monroe, amb museus nord-americans o en col·leccions privades, com la del cantant Elton John. La mostra també se submergeix en objectes personals originals, com el guió de Com casar-se amb un milionari, amb el text del seu paper de Pola encerclat, també les inseparables sabates blanques de culla o el vestit que duia a La temptació viu a dalt. Més enllà de la seva imatge d'icona de Hollywood, va col·laborar estretament amb els seus fotògrafs i sempre revisava quines fotos seves es publicaven i quines no. Era una dona amb inquietuds i amb ganes d'aprendre. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissària al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
3: El fet de que ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre, no?
2: L'exposició no es recrea en la tragèdia de la seva mort als 36 anys i, en canvi, n'explora les fortaleses. Tornem a sentir Rosie Broadley.
1: Crec que realment aconsegueixes fer-te una idea de la seva resiliència i que en realitat les circumstàncies es van tornar cada cop més dures per ella. No crec que les fotografies mostrin necessàriament que fos increïblement fràgil, perquè crec que sempre va ser una professional.

0: mostra també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
1: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
2: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
3: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
4: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
3: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
4: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
5: Acabem aquest cap.
6: 3CAT Info.
7: 6 minuts i seran les 8.
6: Esports.
7: Sergi Andreu, bona tarda.
8: Bona tarda. Comencem parlant de bàsquet, perquè a la Lliga ACB tenim en joc que el Baskonia Joventut de Badalona ha de definir l'última semifinal dels play-off pel títol. De moment, al descans, van bé les coses pel conjunt verd i negre. Guanya de 3, 38 a 41 al Buesa Arena. Qui guanyi aquest partit s'enfrontarà a les semifinals contra el València. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife. Un Tenerife que, recordem, ahir, contra pronòstic, va eliminar el Madrid. El Barça es va imposar al Múrcia, a la pista del Múrcia. El primer partit serà dimarts que ve al Palau Blaugrana a les 8 del vespre amb el factor pista a favor del Barça. En parlava la Provito, l'Esport 3.
9: Sí, va ser molt difícil, molt difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
8: S'acaba en aquest moment la final de Roland Garros. L'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió a París. S'ha imposat en 5 sets a la final a l'italià Flavio Cobolli. 6-1 per Zverev, 4-6 per Cobolli, 6-4 per l'alemany, 6-7 per l'italià. I en el cinquè i definitiu set, a plaer, ha guanyat Zverev 6-1 en el que és el primer gran slam que guanya el tenista alemany amb 29 anys, després d'haver perdut les últimes 3 finals que ha jugat de gran slam.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias.
1: El sector econòmic també ha tingut el seu espai. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics i el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha destacat la necessitat de protegir els treballadors per garantir-ne una vida digna.
2: Compartimos una misma convicción, que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, Santidad, y este es el compromiso de las empresas españolas.
3: Estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social.
1: Ha posat punt final a l'agenda pública d'avui de Lleó 14, una jornada, la segona a Madrid, que ha començat amb una missa a la plaça de Cibeles amb més d'un milió d'assistents.
4: Gràcies, Cristian. Bona tarda.
1: Bona tarda, Vicent.
4: Doncs bé, això és el que passa a Madrid en la visita del Papa de cara a la visita dimarts a Barcelona. Quan arribi el pontífex, es trobarà amb una convocatòria de vaga de sindicats de l'educació i també amb una manifestació a la plaça que començarà a la plaça d'Espanya de Barcelona. La manifestació comença poc abans de l'arribada de Lleó XIV, que a la una del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral de Barcelona. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
5: Hi haurà una manifestació que començarà a les 11 des de plaça Espanya i la idea és anar fins a Tetuán, però podria ser que es modifiqués el recorregut. Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les Pau a les seus on es realitzen les proves.
4: El lema de la nova acció de protesta des docents, demanem fets, no miracles, i també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre d'altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Diumenge que ve també està convocada una manifestació del professorat a Barcelona que començarà a 11:45 als Jardinets de Gràcia.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat a Israel que els seus atacs contra Hezbollah al Líban siguin més quirúrgics després del bombardeig al sud de Beirut, que ha deixat almenys 2 morts i 11 ferits. L'exèrcit israelià ha fet una ofensiva en un barri que considera feu de la milícia xiïta, el primer prop de la capital després de la teòrica treva renovada de dijous. En una entrevista a la cadena NBC, Trump ha admès que té discrepàncies amb Netanyahu sobre el Líban i li ha demanat contenció.
7: I'd like to see Lebanon.
8: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
4: Trump ha afirmat que no inclourà la qüestió del Líban en les negociacions amb l'Iran, tal com li demana Teheran, i també ha apuntat que no desbloquejarà els actius congelats del règim abans que hi hagi un acord. Mentrestant, el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, exigeix a Israel que posi fi a l'ocupació del Líban.
9: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
10: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban, i en realitat és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional, i sobretot és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
4: Mentrestant, a Gaza, Israel ha mort almenys 10 persones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre Benjamin Netanyahu admet que el condomini sobre el territori arriba al 60% més enllà de la línia groga que va firmar l'octubre passat els acords impulsats per Donald Trump.
11: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
4: Mentrestant, també hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia israeliana ha mort a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. A tot això, França anuncia que està estudiant més sancions europees contra els colons establerts a la Cisjordània ocupada. I encara en relació amb la guerra a l'Orient Mitjà, els

0: Beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat enguany. Serà pel gran encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies arran de la situació geopolítica i el conflicte a l'Orient Mitjà. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins al 23.000 milions enguany. En un comunicat, la IATA destaca que el resultat de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Això elevarà uns 100.000 milions de dòlars la factura global de combustible de les aerolínies el 2026. I aquí, a l'estat espanyol, la patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
1: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
2: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faça de forma progressiva.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar als mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez ha assegurat que Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el PSOE.
4: Filtrador número uno, ja te posa aquest filtro, porque Jorge lo filtra, es que le ponía, y luego se filtra.
0: L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díaz que ja es pot imaginar qui és, perquè a Fernández Díaz això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida i va demostrar que no era cert. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas. I novament a l'exterior, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha arribat a Londres per reunir-se conjuntament amb el primer ministre britànic Keir Starmer, el canceller alemany Friedrich Merz i el president francès Emmanuel Macron. La trobada s'ha fet dos dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos, i que el president rus va menystenir perquè considerava que no es donen les condicions perquè això passi. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha insistit que Europa ha de ser part de les negociacions i ha prioritzat que les converses giren entorn d'una major cooperació en l'àmbit de la defensa aèria. També ha anunciat que demà el rebrà el rei Carles III. Amb aquesta informació hem arribat a un quart de nou moment per a l'àrea de servei, que comencem amb la informació del trànsit. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Vicent. Començarem parlant de l'AP7. Hi ha retencions de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud, de Banyeres del Penedès a la Granada en sentit nord i també a Martorell en sentit nord. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres i també a Premià de Dalt, en sentit sud,

0: i a un altre tram de la C32 a Gavà en sentit nord. Tant a la C31 com posteriorment a la C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a la C55 de Manresa a Sant Vicenç de Castellet en sentit sud, a la 2 a Esparreguera en sentit sud cap a Abrera, a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet també cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a Pedralbes en sentit Besòs, mentre que la ronda litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc a la Barceloneta també en sentit Besòs, en aquest cas. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Amb Dani Ramírez.
3: Acabem aquest cap de setmana amb moltes celebracions de Corpus. No s'ha hagut de patir pel temps i ha fet més calor. Ha pujat la temperatura a 32 graus, per exemple, a Lleida, Alfarràs, Vallfogona de Balaguer, Alcarràs i Artés. Alguna zona de Lleida ha arribat als 32,5, a partir de la famosa, per exemple, Berga 27, Viera 27, aquí la calor no ha estat exagerada, 29 a Girona, 25 a Barcelona, 22 només al Tibidabo, 25 a Tarragona. Les nuvolades del Pirineu finalment no han donat cap gotellada aquest diumenge. I demà el temps molt semblant, amb sol i calor, una mica més de calor. A l'interior la temperatura serà de ple estiu, d'agost, per tant, màximes de 31 a 35, aquests 35 al Pla de Lleida, no descartem 34, 35 a la Ribera d'Ebre, 33, 34 a la Conca de Tremp o al Pla de Bages, i per tant la calor forta, però no parlem de rècords de calor, no parlem d'una calor extraordinària com va passar el dia 28 o 29 de maig, que vam fregar els 40 graus a Vinebre. Això no es repetirà. A la tarda, nublades al Pirineu, pot arribar a caure algun cap de núvol que dongui alguna gotellada al Ripollès, quatre trons, bàsicament nord del Ripollès, o també cap a l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra.
4: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
5: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
6: Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
7: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
6: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
7: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
2: Passen 4 minuts d'un quart de nou. L'Associació Espanyola de Pediatria avisa que les altes temperatures a les aules de les escoles catalanes suposen un risc per a la salut pública infantil. Els pediatres reclamen que els centres educatius s'adapten al canvi climàtic i que es prenguin mesures urgents, ja que les calorades comporten problemes en l'aprenentatge, en el rendiment acadèmic i més somnolència i irritabilitat dels nens i adolescents. Ho ha explicat a 3CAT Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Ambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
8: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
2: Per això els pediatres recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis i també crear entorns saludables i al voltant dels centres educatius. I encara parlant dels joves de menys de 40 anys estan deixant de contractar assegurances de vida. L'endarreriment de les raons que motivaven tradicionalment la seva contractació, com formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seues etapes vitals i això fa que per a aquest col·lectiu tenir una assegurança no siga una prioritat. Ens ho explica la Maite Curto en aquest reportatge amb el muntatge musical de Macià Closes.
9: L'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA, revela que la majoria dels 6.000 enquestats de diferents països, d'entre 18 i 39 anys, considera que les assegurances de vida són essencials per a una futura tranquil·litat financera. Tot i així,

0: actualment contractar-ne no és una prioritat immediata per a aquest col·lectiu, perquè veuen la mort com a molt llunyana, per l'endarreriment dels projectes de vida i pels costos de les primes, que consideren elevades. Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc, exposa alguns dels factors que han motivat la baixada de la contractació d'assegurances de vida entre els joves.
1: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família es va haver més tard, no amb les més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
0: Herrera assenyala que és necessari fer una planificació financera.
1: La persona, quan més planifiqui, més protegida estarà. L'objectiu de la seguretat de vida és protegir no solament a la persona, sinó també protegir el seu entorn, el seu entorn familiar o el seu entorn d'empresa. Per tant, anticipar-se és millor que deixar-lo al devenir de tota la vida.
0: Per ara, el Toni no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
2: Suposo que en ser jove no planteges, no, que la mort sigui una cosa a tenir tant en compte com per tenir una despesa regular. Suposo que el que em faria contractar seria, doncs, anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no?, que va creixent i voler, doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
0: Hi ha joves que sí que en tenen, per si de cas, com el Xavi.
3: Jo sí que tinc una assegurança de vida contractada i, bueno, crec que igual era d'aquestes coses que aparentment no fa falta, però en el dia que et fa falta igual us agraeixes tenir-la, no? És aquelles coses que tant de bo mai la utilitzis, però si en algun dia s'ha d'utilitzar, doncs benvinguda serà.
0: I d'altres tenen contractada una assegurança de vida, però per un motiu molt concret, com en el cas del Jordi.
4: Perquè per tenir una hipoteca amb el banc és obligatori contractar una assegurança de vida. Almenys així ho va ser com a condició per la meva hipoteca.
0: Davant d'això, algunes companyies d'assegurances estan redissenyant els seus productes per atraure els joves. Sentim Carles Herrera.
1: Són cobertors com, per exemple, anticip de despeses de sepeli. Un anticip, per exemple, per pagar l'impost de successions, que depèn de la família, l'impost pot ser més alt o més baix. Hi ha serveis de millora de salut, per exemple, posar a la disposició de l'assegurat serveis gratuïts o a preus especials que estan vinculats a el que és la medicina.
0: Mentre que hi ha una tendència a la baixa en les contractacions d'assegurances de vida individuals, les col·lectives, és a dir, les que fan les empreses a les plantilles de treballadors i les associacions de professionals als seus adherits, es mantenen.
5: Sis minuts i dos quarts de nou.
6: Esports.
5: Amb l'Alfons Gorina, bona tarda.
7: Bona tarda. A la Lliga CB de bàsquet tenim en joc el Baskonia Joventut de Badalona, que definirà l'última semifinal de play-off pel títol. Ara mateix ha acabat el tercer quart i, de moment, la penya està guanyant de 8 punts, 63 a 71. Qui guanyi s'enfrontarà al València. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife.
6: 3CAT Info.
7: I encara en bàsquet s'està jugant l'Estudiantes contra el Coruña a la Primera Federació. Qui guanyi aquest partit jugarà a l'ACB. Ara mateix, quan comença tot just al darrer quart, guanya de 8 punts l'Estudiantes. I més esport en directe, perquè estem pendents de la pròrroga que estan disputant el Badalona i el Cornellà en el play-off d'ascens a la Segona Federació. El Cornellà es va imposar per 4-1 al partit d'anada, però el Badalona ha estat capaç de guanyar 3-0 i portar el partit a la pròrroga. Marxem al Municipal de Badalona, on tenim el Pau Mas Martí. Pau, bona tarda, com va el partit?
8: Bona tarda, doncs ara mateix som al minut 5 de la pròrroga. Està guanyant, com deies, el Badalona 3-0 el Cornellà, però ara és el Cornellà qui necessita el gol si no vol caure eliminat, i ho està buscant a través de centrades i ara mateix a través de la pilota parada en un córner. Els tres gols del Badalona han arribat a la segona meitat. En tan sols mitja horeta el Badalona ha estat capaç de marcar tres gols que ara mateix li donarien la classificació directa cap a la fase final pel play-off d'ascens de tercera a segona, perquè va quedar millor classificat a la general.
7: Gràcies, Pau.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei, és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa de Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. La mala notícia ha estat la lesió de George Chicuza, que es podria perdre aquesta Final Four. Sentim a Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
9: Ahir vam parlar que volia dir que volíem finalitzar aquesta competició amb millor, encara millor sensacions que els partits de res. I jo crec que ha sigut fantàstic, no? Hem donat una exhibició, sobretot defensiva. Defensiva ha ratllat a un nivell increïble i la porteria també, no? I si fem això, normalment és molt, molt difícil guanyar-nos.
7: Parlem de futbol. L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
10: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
7: El Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, que hi va eliminar el filial de l'Atlètic de Madrid, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell, que divendres va deixar fora el Real Madrid Castella, i el guanyador del Zamora Villarreal B. Amb un 2-0 favorable als valencians del partit d'anada. Ara mateix el partit està en temps de descompte i el Zamora guanya per només 1-0. Necessita un gol més si vol portar l'eliminatòria a la pròrroga.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Anem amb el motor. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint, ha aconseguit la primera victòria del Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini en va guanyar 122 i Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
11: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues... Pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
7: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pico Bañaya tercer. El primer revolt, un accident múltiple, ha eliminat alguns dels favorits. Jorge Martín, Bezzecchi, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer i Fabio Di Gian Antonio. En principi, cap d'ells no té res greu, només contusions. Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
6: 3CAT Info.
7: Anem al tennis. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els grans slams, després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
6: L'actualitat esportiva a fons.
7: I a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que, en el quart partit, l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. I per l'altra banda, a l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

0: Dos quarts de nou, aquestes són les principals informacions que estem explicant-vos en 3CAT Info. El papa Lleó XIV fa una crida a la responsabilitat a les empreses tecnològiques i els creadors culturals per adaptar-se a les necessitats socials i els demana anar més enllà del negoci. El pontífex ha presidit al Movistar Arena de Madrid una trobada amb personalitats de la cultura, l'esport i l'economia. Abans, al matí, 1 milió de persones han participat en la missa de Corpus, on el papa ha demanat fugir de l'egoisme. Creix la tensió a l'Orient Mitjà. Donald Trump i França han fet un toc d'alerta a Israel arran de l'atac als suburbis de Beirut, al Líban, que, segons un primer balanç, ha fet almenys 2 morts i 11 ferits. El president nord-americà exigeix als israelians ofensives més quirúrgiques. I a més d'aquestes notícies, en els pròxims minuts fins a les 9 també us explicarem que el Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya avisa de les pèrdues per a les restriccions de sega de cereal a les zones d'especial protecció per a les aus que es veuran agreujades pels danys que provoca la plaga de conills. I ens interessarem per les eleccions de Kosovo i el Perú. El país sud-americà escull avui el 9è president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Es disputen la presidència del país andí el candidat d'Esquerra Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori. I també visitarem l'exposició sobre Marilyn Monroe en què la Galeria Nacional de Retrats de Londres commemora el centenari de l'actriu i serà fins al setembre. Els esports que destaquem, Alfons Gorina.
1: Doncs que ara mateix la penya busca classificar-se per les semifinals del títol per la Lliga ACB. Guanya de 12 a 6 minuts del final a la pista del Baskonia. Si guanya, s'enfrontarà al València. L'altra semifinal serà entre el Barça i el Tenerife. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, la 30ª de la seva història, 13ª de consecutiva. S'han imposat a la final el Bidasoa 17 a 37. En futbol, l'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3 a 2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, imposant-se a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Una agenda ben completa esportiva i acabarem la tarda per agafar el temps amb el cel poc ennuvolat o serà a tot arreu, també amb més clarianes al Pirineu i Prepirineu. La temperatura encara serà fresca a l'interior, entrada la matinada i suau a la costa amb lleugera xafogor. Ens espera un dilluns més calorós i assolellat, màximes de 35 graus al Pla de Lleida. Passen 3 minuts de 2 quarts. El papa Lleó XIV ha demanat a les tecnològiques i als creadors culturals que actuïn en responsabilitat i prioritzen els valors socials per damunt del negoci. Ho ha afirmat aquesta tarda al Movistar Arena de Madrid en una trobada amb representants de la cultura, l'economia i l'esport. Els màxims representants de la patronal i els sindicats li han traslladat els reptes a què s'enfronten les empreses i els treballadors. Al matí, davant de més d'un milió de persones, el pontífex ha fet una crida a fugir de l'egoisme. Des de Madrid, Cristian Roldán.
2: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV ha repartit per totes bandes. Primer de tot, ha criticat les empreses que deshumanitzen els seus treballadors per aconseguir guanys econòmics. Després, ha alertat del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I per acabar-ho de rodonir, ha exigit als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
3: Que la activitat empresarial no vea al empleado com un factor más. Que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: En aquest acte, el Movistar Arena de Madrid també ha parlat l'actor i director Antonio Banderas, qui ha subratllat la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i els artistes i ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies i combatre la violència.
4: El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias.
2: El sector econòmic també ha tingut el seu espai. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics i el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha destacat la necessitat de protegir els treballadors per garantir-ne una vida digna.
5: Compartimos una misma convicción, que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, Santidad, y este es el compromiso de las empresas españolas.
6: Estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social.
2: Posat punt final a l'agenda pública d'avui de Lleó 14, una jornada, la segona a Madrid, que ha començat amb una missa a la plaça de Cibeles amb més d'un milió d'assistents.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat a Israel que els seus atacs contra Hezbollah al Líban siguin més quirúrgics després del bombardeig al sud de Beirut que ha deixat almenys 2 morts i 11 ferits. L'exèrcit israelià ha fet una ofensiva en un barri que considera feu de la milícia xiïta al primer prop de la capital després de la teòrica treva renovada de dijous. En una entrevista a la cadena NBC, Trump ha admès que té discrepàncies amb Netanyahu sobre el Líban i li ha demanat contenció.
7: I'd like to see Lebanon.
8: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha afirmat que no inclou la qüestió del Líban en les negociacions amb l'Iran, tal com li demana Teheran, i també ha apuntat que no desbloquejarà els actius congelats del règim abans que hi hagi un acord. Mentrestant, el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, exigeix a Israel que posi fi a l'ocupació al Líban.
9: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
10: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional i, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: Mentrestant, a Gaza, Israel ha matat almenys 10 persones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre Benjamin Netanyahu admet que el domini sobre el territori arriba al 60%, més enllà de la línia groga que va firmar l'octubre passat als acords impulsats per Donald Trump.
11: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: També han mort avui una persona i 5 més han resultat ferides, 2 d'elles de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha mort a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. A tot això, França ha anunciat que estan estudiant més sancions europees contra els colons establerts a la Cisjordània ocupada. I l'OPEP més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això, malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continua dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passe, aquest increment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista i conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler, fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Per Soler, el preu del petroli s'ha contingut força des de l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà.
12: A dia d'avui, a $93 el barril de Brent, és un augment d'entre un 30 i 40% sobre els dies d'abans de començar la guerra, però molt lluny encara de les previsions que es feien sobre uns possibles $150 al barril o fins i tot $200 al barril si el conflicte s'allargava com ha passat.
0: Un dels grans beneficiaris de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són els Estats Units.
13: 3CAT Info.
0: El primer ministre de Kosovo, el nacionalista Albin Kurti, ha guanyat les eleccions legislatives d'avui per un 42% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna. Aquest resultat, però, no li permetria governar en solitari i això podria prorrogar la crisi institucional que viu aquest país des de fa un any i mig. Al gener del 2025, Curti va perdre la majoria absoluta que tenia i és la tercera vegada en aquest temps que s'han convocat uns comicis. Kosovo va formar part de l'antiga Iugoslàvia i va gaudir d'autonomia dins de Sèrbia, però el 2008 se'n va declarar independent de forma unilateral. La majoria de països europeus reconeix Kosovo, però Sèrbia i altres estats com Espanya no, de manera que el conflicte polític es manté obert i amb enfrontaments armats intermitents entre serbis i kosovars. I un altre lloc on hi ha eleccions és el

0: Perú, els peruans trien com a president entre la conservadora populista Keiko Fujimori i el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legues, els col·legis tanquen a mitjanit, hora catalana, però fins ben entrada la matinada no es coneixeran els primers resultats d'un escrutini que pot durar dies. Lima, enviat especial Joan Biosca.
1: Jornada electoral en marxa aquí al Perú fins a la mitjanit hora de Catalunya, que és quan està previst que tanquin els centres de votació, mentre que s'esperen els primers resultats oficials cap a les 4 de la matinada de diumenge a dilluns, ja hora també de Catalunya. Dos models de país en joc aquí al País Andí a les urnes. La dreta populista de Keiko Fujimori, la filla de l'expresident Alberto Fujimori, condemnat per delictes contra els drets humans, ja mort, i també abusos, un heroi nacional per a no pocs peruans per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i també la inflació. I l'altre projecte de país, el del progressista Roberto Sánchez, els escoltem a tots dos camí d'anar a votar.
2: Este país que todos queremos construir, nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad de todos los peruanos y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
3: Les invito también a acompañarnos en este día hermoso, donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia, con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
1: Es preveu un escrutini mil·límetre a mil·límetre, vot a vot, de màxima tensió, amb la incertesa de si qui perd reconeixerà o no ràpidament els resultats. El que sí que es dona per fet aquí al Perú és que aquests resultats, amb el 100% dels vots escrutats, encara trigaran dies a arribar i això pot provocar incertesa i també aldarulls.
0: I a França, la commoció generada per la desaparició d'una nena d'11 anys, trobada morta dijous, ha fet que el ministre de l'Interior hagi ordenat la revisió urgent dels 70.000 casos pendents de la justícia que impliquen infants. Segons tots els indicis, a la nena la va assassinar un pederasta de 41 anys que ja havia estat denunciat abans, circumstància que ha encès totes les alarmes en crítiques frontals a l'administració de justícia per la falta de diligència. Avui, unes 6.000 persones del poble de la nena assassinada, Florença, ha fet una marxa per recordar-la.
4: He vingut aquí perquè sóc la mare d'una nena, per donar suport a la família, per expressar la meva ràbia contra el sistema judicial, que aparentment no va fer la seva feina. Per dir que això li pot passar a qualsevol i perquè sóc de Florence i mai no vam pensar que això ens pogués passar.
0: Novament a casa, a Catalunya, el sindicat Joves Agricultors i Ramaders alerta del risc que no siguin viables les explotacions de cereals situades en ZEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. En campanya com l'actual, que la calor ha fet avançar la collita, les restriccions de sega per protegir la cria d'aus provoquen pèrdues al pagès. Clara Valls, Alba Mora.
5: Quan fa calor, el gras manté sec als camps, no s'omple correctament, s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes, fet que es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A hores d'ara, tots els camps de cereal ja es poden segar, però els agricultors de zones ZEPA ho tenen prohibit fins al 15 o 22 de juny, depenent de la zona. Així ho dicta la normativa per respectar el període de reproducció de les aus. El representant de JARC, Lluís Viladric, reclama aixecar les restriccions de manera excepcional. D'una banda, perquè assegura que el període de reproducció de les aus va lligat amb l'època de collita i de l'altra perquè mantenir el cereal sec al camp incrementa el risc d'incendi.
6: Nosaltres diem, escolti'm, si les condicions climatològiques han sigut adverses i han fet adelantar la collita, deixi'm cosechar més aviat perquè senzillament la mesura que diuen de protecció de la fauna no té sentit, ja que la fauna sempre va amb la collita. Va parar amb la collita. Si s'ha adelantat la collita, també s'ha adelantat la fauna. A més, amb la problemàtica que tenim avui, amb incendis i tot això, com més aviat cosechem, més aviat traurem la càrrega de combustible dels camps i disminuirem el risc d'incendi.
5: Així mateix, la situació es veu agreujada pels danys que provoca la plaga de conills.
0: 9:15, moment per a actualitzar la situació a les carreteres i la informació meteorològica, àrea de servei. I comencem per l'equip viari, per la situació a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Vicent. Doncs hem de començar dient que hi ha uns 3 quilòmetres de retencions a la C58 des de la sortida de Barcelona, des del nus de la Trinitat, fins a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell, a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat. A banda d'això, a la P7 hi ha retencions de Llinars a la Roca del Vallès, en sentit sud, de Banyeres del Penedès a la Granada, en sentit nord, i també a Martorell, en sentit nord. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres, hi ha Premià de Dalt, en sentit sud, i a Gavà, en sentit nord. Tant a la C31 com a la C65, des de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera, a la C55, a Castellgalí, en sentit sud, a l'N340, a Vilafranca del Penedès, en sentit nord, a la C31, a Sitges, a les costes del Garraf, en sentit nord, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de la Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a Pedralba, sentit Besòs, mentre que a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poble Sec en sentit Besòs. De moment és tot. Continuarem oferint-vos informació d'aquí a mitja hora.
8: El temps.
9: La temperatura avui ha pujat una mica, en general un grau i mig. Hi ha llocs molt aïllats on ha baixat algun grau, és el cas del Priorat, i destaquem que els propers dies farà més calor dilluns, per tant, a suar de valent, però ja baixa 2 o 3 graus dimarts i entre dimecres i dijous en baixarà 4 o 5 més. Per tant, ens plantaríem a meitat de setmana, cap a dimecres i dijous, amb una temperatura normal o un grau o dos per sobre. Però és que demà estarem 6 graus, aquest dilluns 6 graus per sobre el que tocaria, i són temperatures caniculars de ple gos de l'interior, a la costa no tan altes, però amb humitat alta i una mica d'aixafogó, i en definitiva ambient d'estiu. Per tant, dilluns de sol al matí, a gairebé tot arreu, no descartem boirina, algun núvol baix, algun banc de boira prop del mar pel que fa al delta de l'Ebre. I de cara a la tarda creixeran nublades al Pirineu, molt aïllades al Prepirineu, i en el cas de l'extrem nord del Ripollès, l'Alta Cerdanya i també Principat d'Andorra, podria caure algun ruixat a 4 trons. Poca pluja prevista la tarda d'aquest dilluns, però algun ruixat és possible. Pel que fa a dimarts, dimecres, dijous, baixa més la temperatura, per tant, avui hem arribat als 32. En el cas de Lleida, Alfarràs, Vallfogona, Balaguer, també Alcarràs, Huertés, al Bages. Demà aquests sectors al voltant dels 34, 35, fins i tot 36 graus de forma aïllada, però en general 34, 35. A partir de dimarts uns 32 i a partir de dimecres costarà passar de 30 graus.
0: Previsió del Dani Ramírez, passen 4 minuts de 3 quarts de 9.
8: Tresca Info. A Trescat Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
8: Insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
8: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
8: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tresca Info. Doncs justament en Trescat Info us informem ara sobre una mesura ambiental. Una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja del fons marí a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'acció busca conscienciar sobre l'impacte ambiental de les tovalloletes humides, un residu que continua arribant al mar. Berta Artigas Fontàs.
14: Equipats amb ampolles d'aire, ulleres i bosses per recollir les deixalles, els participants han actuat a la zona de la desembocadura de la riera de Sant Feliu de Guíxols, un dels punts on més s'acumulen aquests residus. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora és Lola Cervantes.
15: Això és perquè nosaltres fem una reflexió per com hem, si utilitzem aquestes tovalloletes, com les hem de gestionar, perquè si no ens creen un problema i són aquestes tovalloletes que ens creen el problema a nosaltres mateixos.
14: En total, una trentena de submarinistes voluntaris han format part d'aquesta acció. Un d'ells ha estat en Víctor Almoalla,

0: Ha explicat amb què s'han trobat al fons marí.
1: Doncs en aquesta immersió el que hem fet ha sigut una neteja. En aquesta part d'aquí, sobretot, el que s'acumula molt és el tema de tovalloletes. D'altra banda, el que passa aquí, que com que la marea ens porta cap aquí tota la brutícia, doncs trobem moltes jaunes, trobem molts sedals, trobem moltes sabatilles, i hi ha una miqueta de tot.
0: La jornada forma part d'una campanya de sensibilització que vol anar més enllà de la neteja puntual. De fet, els organitzadors recorden que moltes persones encara llencen les tovalloletes al vàter pensant que són biodegradables, quan en realitat generen problemes a la xarxa de sanejament i acaben arribant al mar.
2: I fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe, coincidint amb el centenari del naixement de l'actriu nord-americana a Londres, Kim Olivares.

0: De les imatges més icòniques de Marilyn Monroe, com la presa de Manhattan el 1954, on el vent d'una sortida de ventilació del metro li aixeca la faldilla, a d'altres més inèdites i íntimes, com la del 1962 a la platja californiana de Santa Mònica, una de les últimes de qui és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
0: Han estat 2 anys de recerca en arxius personals dels fotògrafs que van treballar amb Monroe, amb museus nord-americans o en col·leccions privades, com la del cantant Elton John. La mostra també se submergeix en objectes personals originals, com el guió de Com casar-se amb un milionari, amb el text del seu paper de Pola encerclat, també les inseparables sabates blanques d'agulla o el vestit que duia a La temptació viu a dalt. Més enllà de la seva imatge d'icona de Hollywood, va col·laborar estretament amb els seus fotògrafs i sempre revisava quines fotos seves es publicaven i quines no. Era una dona amb inquietuds i amb ganes d'aprendre. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissària al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
2: El fet de que ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre. No?
0: L'exposició no es recrea en la tragèdia de la seva mort als 36 anys i en canvi n'explora les fortaleses. Tornem a sentir Rosie Broadley.
1: Crec que realment aconsegueixes fer-te una idea de la seva resiliència i que en realitat les circumstàncies es van tornar cada cop més dures per ella. No crec que les fotografies mostrin necessàriament que fos increïblement fràgil, perquè crec que sempre va ser una professional.

mostra també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.

0: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88 a 96. La penya s'enfrontarà ara al València a semifinals a partir de dimecres. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife. I encara en bàsquet s'està jugant l'Estudiantes contra el Coruña a la Primera Federació. Qui guanyi aquest partit pujarà a la Lliga ACB i el partit se'n va a la pròrroga després de l'empat a 80 en el temps reglamentari. I més esport en directe perquè estem pendents a les acaballes de la pròrroga que estan jugant el Badalona i el Cornellà en el playoff d'ascens a la Segona Federació. Marxem al municipal de Badalona on tenim el Pau Mas Martí seguint aquest partit. Pau, bona tarda.
3: Bona tarda, Alfons. Doncs està guanyant el Badalona per

0: 3-0 contra el Cornellà. Ara mateix som al minut 1 del 5 d'afegit que ha afegit l'àrbitre en aquesta pròrroga. Això és a punt d'acabar. El Cornellà, la desesperada, buscant el gol, perquè ara mateix està eliminat d'aquests play-offs descents de tercera a segon. Està bolcat el Cornellà, que ho intenta, però que ja no li queda benzina. Ara és el Badalona que surt al contraatac, i l'afició aquí, al municipal de Badalona, que sí, que està tensa, però que ja comença a celebrar el pas a la final dels play-offs de tercera a segona red.
1: Gràcies, Pau. I ara en vol, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa, Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. La mala notícia és la lesió de George Sikusa, que es podria perdre aquesta Final Four. Sentim a Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
2: Ahir vam parlar que volia dir que volíem finalitzar aquesta competició amb millor, encara millor sensacions que els partits de res, i jo crec que ha sigut fantàstic, no? Hem donat una exhibició, sobretot defensiva. Defensiva ha ratllat a un nivell increïble, i la porteria també, no? I si fem això, normalment és molt, molt difícil guanyar-nos.
1: Anem al futbol. L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts han acabat però amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
3: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: El Celta B, doncs, s'enfrontarà a la Ponferradina, que ahir va eliminar el filial de l'Atlètic de Madrid, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell, que divendres va deixar fora el Real Madrid Castella, i el guanyador del Zamora Villarreal B. A l'anada va guanyar el Villarreal B 2-0, però el Zamora ha estat capaç d'igualar l'eliminatòria i portar-la també a la pròrroga. Ara mateix estem ja a la segona part de la pròrroga, queden 12 minuts i guanya el Zamora per 2-0.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini, que en va guanyar 122, i de Valentino Rossi, que en va guanyar 115. N'ha parlat als micròfons de TAZN.
5: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pico Bañaya tercer. El primer revolt, un accident múltiple, ha eliminat alguns dels favorits com Jorge Martín, Bezzecchi o Fabio Di Gianantonio. Cap d'ells no té res greu, només contusions. Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. I l'alemany Alexander Zverev és nou campió de Roland Garros.
4: 3CAT Info.
6: Bona nit, són les 9.

El Papa Lleó XIV fa una crida a la responsabilitat a les empreses tecnològiques i als creadors culturals per adaptar-se a les necessitats socials i els demana anar més enllà del negoci. El pontífex ha presidit el Movistar Arena de Madrid, una trobada amb personalitats de la cultura, l'esport i l'economia. Abans, al matí, 1 milió de persones han participat en la missa de Corpus,

0: on el papa ha demanat fugir de l'egoisme. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se dimarts a Barcelona coincidint amb l'arribada del papa. Els sindicats d'educació han anunciat avui que la concentració serà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí. Lleu 14 té un acte litúrgic a la 1 a la catedral, mitja hora després que el seu avió aterri al Prat. Els pediatres alerten del risc per la salut infantil que suposen les altes temperatures de les aules. Avisen que la forta calor pot comportar pèrdua de concentració i falta de rendiment acadèmic, volíem dir. Per això reclamen mesures urgents per adaptar escoles i instituts al canvi climàtic. Donald Trump demana a Benjamin Netanyahu que els atacs a les posicions de Hezbollah al Líban siguin més quirúrgiques després de l'últim bombardeig avui als afores de Beirut, que ha fet 2 morts malgrat la treva en vigor. El primer ministre d'Israel admet a banda que controla un 60% de Gaza en un dia en què han mort almenys 10 palestins per atacs israelians. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol. És el mateix increment que el mes anterior, però en gran part és teòric, mentre continuï el tancament de l'estret d'Hormuz, que dificulta el subministrament mundial de cru. La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. També proposa que quan s'apugi es faci de manera progressiva. El govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez, que publica eldiario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses.
1: Esports. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili el Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. La penya s'enfrontarà ara al València a partir de dimecres a les semifinals. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife. En handbol, el Barça ha guanyat la Copa del Rei, la número 30 de la seva història i la 13a de consecutiva. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. En futbol, l'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel Tro de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, acabarem la tarda i el vespre amb cel poc ennuvolat o serè a tot arreu. També amb més clarianes al Pirineu i Prepirineu. La temperatura encara serà fresca a l'interior, entrada a la matinada, i suau a la costa, amb lleugera xafogó. Ens espera un dilluns més calorós i assolellat, màximes de 35 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El papa Lleó XIV fa una crida a la responsabilitat a les tecnològiques i als creadors culturals i reivindica els valors socials per sobre del negoci. És el missatge que ha llançat el pontífex a l'acte al Movistar Arena de Madrid, aquesta tarda, on s'ha trobat amb personalitats de la cultura, l'economia i l'esport. Els màxims representants de la patronal i els sindicats li han traslladat els reptes a què s'enfronten les empreses i els treballadors. Ho ha seguit des de Madrid en Cristian Roldán.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Sembla que aquesta connexió no és possible, la recuperarem més tard. Continuem. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els sindicats d'educació han convocat una manifestació per dimarts a Barcelona coincidint amb la jornada de vaga i també amb la visita del papa. La concentració serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
4: Que la activitat empresarial
0: No volíem escoltar aquest tall de veu.
2: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de l'ESPAU a les seus on es realitza

0: Era. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
1: El fet que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. L'Associació Espanyola de Pediatria avisa que les altes temperatures a les aules de les escoles catalanes suposen un risc per a la salut pública infantil. Els pediatres reclamen que els centres educatius s'adaptin al canvi climàtic i que es prenguin mesures urgents, ja que les calorades comporten problemes en l'aprenentatge, en el rendiment acadèmic i amb més somnolència i irritabilitat dels nens i adolescents. Ho ha explicat a 3Cat Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
2: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això, els pediatres recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis i també crear entorns saludables al voltant dels centres educatius.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat a Israel que els seus atacs contra Hezbollah li van siguin més quirúrgics després del bombardeig al sud de Beirut, que ha deixat almenys 2 morts i 11 ferits. L'exèrcit israelià ha fet una ofensiva en un barri que considera feu de la milícia xiïta, el primer cop de la capital després de la teòrica treva renovada de dijous. En una entrevista a la cadena NBC, Trump ha admès que té discrepàncies amb Netanyahu sobre el Líban i li ha demanat contenció.
4: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha afirmat que no inclourà la qüestió del Líban en les negociacions amb l'Iran, tal com li demana Teheran, i també ha apuntat que no desbloquejarà els actius congelats del règim abans que hi hagi un acord. Mentrestant, el ministre francès d'Afers Estrangers, Jean-Noël Barrot, exigeix a Israel que posi fi a l'ocupació al Líban.
5: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
6: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I en realitat és un error estratègic per a Israel perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional i, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: Mentrestant, a Gaza, Israel ha mort almenys 10 persones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre Benjamin Netanyahu admet que el domini sobre el territori arriba al 60% més enllà de la línia groga que va firmar l'octubre passat els acords impulsats per Donald Trump.
7: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: Mentrestant, també hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha mort a 13 el presumpte atacant, un àrab israelià. A tot això, França ha anunciat que està estudiant més sancions europees contra els colons establerts a Cisjordània ocupada. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de crom. De fet, mentre això passi, aquest increment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista i conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler, fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Per Soler, el preu del petroli s'ha contingut força des de l'inici del conflicte.

0: a l'Orient Mitjà.
1: A dia d'avui, a 93 dòlars el barril de Brent, és un augment d'entre un 30 i 40% sobre els dies d'abans de començar la guerra, però molt lluny encara de les previsions que es feien sobre uns possibles 150 dòlars al barril o fins i tot 200 dòlars al barril si el conflicte s'allargava com ha passat.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són els Estats Units. Els beneficis de les aerolínies cauran gairebé la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies arran de la situació geopolítica i el conflicte a l'Orient Mitjà. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars del 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Això elevarà en uns 100.000 milions de dòlars la factura global de combustible de les aerolínies al 2026. Part d'aquest cost addicional s'està recuperant amb ajustos dels preus i la millora de l'eficiència, però es preveu que no serà suficient per mantenir la rendibilitat al nivell de l'any anterior. Les companyies aèries més petites són les que tenen més dificultats per afrontar aquesta situació tan complexa. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2,1% enguany, mentre que el transport de càrrega avançarà un 0,7%, molt menys que els anys anteriors. I la patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura, que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
2: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
3: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faci de forma progressiva. En breu segons ens plantem a un quart de 10 del vespre, obrim àrea de servei. Connectem primer amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona nit.
4: Bona nit, Carola. Començarem parlant de la C-58, que a causa d'un accident mantenia un carril tallat. Doncs bé, ara ja s'ha obert, la circulació és bastant més fluida. Recordem, era la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit nord, cap a Sabadell, on fa una estona hi ha hagut un accident, però ara ja se circula prou bé. A banda d'això, hi ha retencions a la P7 de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També a la C32 a Gavà en sentit nord. A la C31 i posteriorment a la C65 des de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C55 a Castellbell i al Vilar en sentit sud. A la C33 també d'entrada a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la B20 també cap al nus de la Trinitat des de Santa Coloma de Gramenet, a la ronda de dalt de la Trinitat al Verdum en sentit Llobregat i a la ronda litoral al Poble Nou en sentit Llobregat i a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Dani Ramírez.
5: Acabem aquest cap de setmana amb moltes celebracions de Corpus. No s'ha hagut de patir pel temps.

0: ha fet més calor. Ha pujat la temperatura a 32 graus, per exemple, a Lleida, Alfarràs, Vallfogona de Balaguer, Alcarràs i Artés. Alguna zona de Lleida ha arribat als 32,5, la partida de la famosa, per exemple. Berga, 27, Viella, 27, aquí la calor no ha estat exagerada. 29 a Girona, 25 a Barcelona, 22 només al Tibidabo, 25 a Tarragona. Les nuvolades del Pirineu finalment no han donat cap gotellada aquest diumenge. I demà el temps molt semblant, amb sol i calor, una mica més de calor. A l'interior la temperatura serà de ple estiu, d'agost, per tant, màximes de 31 a 35, aquests 35 al Pla de Lleida, no descartem 34, 35 a la Ribera d'Ebre, 33, 34 a la Conca de Tremp o al Pla de Bages, i per tant la calor forta, però no parlem de rècords de calor, no parlem d'una calor extraordinària com va passar el dia 28 o 29 de maig, que vam fregar els 40 graus a Vinebre. Això no es repetirà. A la tarda, nublades al Pirineu, pot arribar a caure algun cap de núvol que dongui alguna gotellada al Ripollès, quatre trons, bàsicament nord del Ripollès, o també cap a l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una, a 3Cat Info.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha arribat a Londres per reunir-se conjuntament amb el primer ministre britànic Keir Starmer, el canceller alemany Friedrich Merz i el president francès Emmanuel Macron. La trobada s'ha fet dos dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos i que el president rus va menystenir perquè considerava que no es donen les condicions perquè això passi. En un missatge a les xarxes, Zelensky ha insistit que Europa ha de ser part de les negociacions i ha prioritzat que les converses girin entorn d'una major cooperació en l'àmbit de la defensa aèria. També ha anunciat que demà el rebrà el rei Carles III. La trobada es fa hores després que Ucraïna hagi denunciat un atac rus d'alt risc contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació a la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia. Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la immediata revisió dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem a París, Isabel Galí.
3: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o als jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
2: 10 minuts i seran 9:45. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica eldiario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven al partit.
4: El número uno, ya te lo imaginas, que
2: Com podeu comprovar, l'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient a Leire Díez que ja es pot imaginar qui és perquè a Fernández Díaz això de filtrar el motivava. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas. Ja són dos els candidats a les primàries per Barcelona de Junts que han anunciat que ja tenen tots els avals necessaris. Jordi Martí i la diputada a Madrid, Pilar Calvo. Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
4: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
2: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. El Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya alerta del risc que no siguin viables les explotacions de cereals situades en CEPA, les zones d'especial protecció per les aus. En campanyes com l'actual, que la calor ha fet avançar la collita, les restriccions de sega per protegir la cria d'aus provoquen pèrdues al pagès. Ens ho explica des de Claravalls, Alba Mor.
5: Quan fa calor, el gras manté sec als camps, no s'omple correctament, s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes, fet que es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A hores d'ara, tots els camps de cereal ja es poden segar, però els agricultors de zones ZEPA ho tenen prohibit fins al 15 o 22 de juny, depenent de la zona. Així ho dicta la normativa per respectar el període de reproducció de les aus. El representant de JARC, Lluís Viladric, reclama aixecar les restriccions de manera excepcional. D'una banda, perquè assegura que el període de reproducció de les aus va lligat amb l'època de collita, i de l'altra, perquè mantenir el cereal sec al camp incrementa el risc d'incendi.
6: Nosaltres diem, escolti'm, si les condicions climatològiques han sigut adverses i han fet adelantar la collita, deixem cosechar més aviat, perquè senzillament la mesura que diuen de protecció de la fauna no té sentit, ja que la fauna sempre va amb la collita, va parar amb la collita. Si s'ha adelantat la collita, també s'ha adelantat la fauna. A més, amb la problemàtica que tenim avui, amb incendis i tot això, com més aviat cosechem, més aviat traurem la càrrega de combustible dels camps i disminuirem el risc d'incendi.
5: Així mateix, la situació es veu agreujada pels danys que provoca la plaga de conills.
2: Esports. Amb Alfons Gorina, bona nit.
7: Bona nit. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el Baskonia a domicili en el tercer definitiu partit per 88 a 96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret, parlar d'aquesta victòria.
8: Teníamos que hacer un partido excelente, lo hemos hecho muy concentrados, pocos altibajos, dar la enhorabuena al equipo y creo realmente que hemos merecido pasar esta eliminatoria y hemos puesto, jugando para nosotros, que es importante, un partido fuera de casa de un nivel muy, muy alto, que era un poco la asignatura pendiente. Hemos dado un paso más.
7: La penya s'enfrontarà ara al València a partir de dimecres. Dimarts comença l'altra semifinal. La jugaran el Barça i el Tenerife. En handbol, el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidassó amb una diferència de 20 gols, 17 a 37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei, la tretzena que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat Lliga i Copa Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. La mala notícia és la lesió de Jordi Siracusa, que es podria perdre aquesta Final Four. Sentim a Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
9: Ahir vam parlar que volia dir que volíem finalitzar aquesta competició amb millor, encara millor sensacions que els partits de res. I jo crec que ha sigut fantàstic, no? Hem donat una exhibició sobretot defensiva. Defensiva ha ratllat a un nivell increïble i la porteria també, no? I si fem això, normalment és molt, molt difícil guanyar-nos.
7: En futbol, l'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els

0: 30 minuts, però han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
1: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
0: El Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, que hi va eliminar el filial de l'Atlètic de Madrid, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà a la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir a la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria de Gran Premi de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agustín va guanyar 122 i Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
3: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bagnaia tercer. Al primer revolt, un accident múltiple ha eliminat alguns favorits com Jorge Martín o Bezzecchi. I encara amb motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià, de 19 anys, ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Gran Slam i trenca per fi la maledicció amb els Gran Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
4: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres, quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

Són 9:45. Aquestes són les principals informacions que us estem explicant aquest 7 de juny. L'Iran està atacant Israel per primera vegada des de la treva de l'abril pactada amb els Estats Units. L'exèrcit israelià ha identificat que el règim persa ha llançat almenys 2 onades de míssils en direcció al seu territori, després que Israel ha bombardejat Beirut malgrat l'alto el foc amb el Líban. Fins ara us hem explicat que el Papa Lleó XIV fa una crida a la responsabilitat a les empreses tecnològiques i als creadors culturals per adaptar-se a les necessitats socials i els demana anar més enllà del negoci. El pontífex ha presidit al Movistar Arena de Madrid una trobada amb personalitats de la cultura, l'esport i l'economia. També és notícia que dimarts els docents tornaran a manifestar-se a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. Ho faran sota el lema "Demanem fets, no miracles". Els sindicats d'educació han anunciat avui que la concentració serà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí. A més d'aquestes notícies, en els pròxims minuts també us explicarem que a les

0: A les eleccions a Perú aquest diumenge. El país sud-americà escull avui el novè president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Es disputen la presidència del país andí el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. I us parlarem d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una proposta conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer partit per 88-96. La penya jugarà contra el València a partir de dimecres. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, la 30ª de la seva història i la 13ª de forma consecutiva. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. En futbol, l'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, és la victòria número 100 del Tro de Cervera, i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros en imposar-se a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, la temperatura encara serà fresca a l'interior fins a entrada la matinada i suau a la costa amb lleugera xafogó. Ens espera un dilluns més calorós i assolellat, màximes de 35 graus al Pla de Lleida. Notícia d'última hora, l'Iran està atacant Israel. L'exèrcit israelià ha identificat que el règim persa ha llançat almenys dues onades de míssils en direcció al seu territori i és la primera agressió des que es va decretar la treva a principis d'abril. Les forces de defensa han anunciat que estan sonant les sirenes a diferents parts del país. L'atac està passant just després que l'Iran hagi advertit que prendria represàlies pel bombardeig israelià d'aquest matí a Beirut, que ha fet almenys 2 morts i 20 ferits. Precisament Donald Trump havia insistit feia unes hores que un acord negociat amb l'Iran està pròxim. Però en una entrevista a l'NBC demanava a Netanyahu contenció en la seva actuació al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: El principal negociador iranià i president del Parlament ha dit per xarxes, en referència als Estats Units i Israel, que no estan ni compromesos amb l'alto el foc ni creuen en el diàleg i que amb el bloqueig naval i la vulneració dels acords sobre el Líban han demostrat que només entenen el llenguatge de la força. I és que Trump ha insistit que no pensa per ara acabar amb el bloqueig als ports iranians al Golf Pèrsic i que no vol satisfer l'exigència iraniana d'incloure el Líban en les negociacions. França, més contundent, ha exigit a Israel que abandoni l'ocupació del Líban. Jean-Noël Barrot, ministre d'Afers Estrangers.
3: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
4: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional. I, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: Mentrestant, a Gaza, on també hi ha un teòric alto el foc en vigor, Israel ha mort almenys 10 persones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, admet que el domini sobre el territori arriba al 60%, més enllà de la línia groga que va firmar l'octubre passat els acords impulsats per Donald Trump.
5: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.
0: També hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel, prop de Cisjordània. La policia ha mort a trets el presumpte atacant, un àrab israelià.
6: 3CAT Info.
0: El Papa Lleó XIV ha demanat a les tecnològiques i als creadors culturals que actuïn amb responsabilitat i prioritzin els valors socials per damunt del de negoci. Ho ha afirmat aquesta tarda al Movistar Arena de Madrid, en una trobada amb representants de la cultura, l'economia i l'esport. Els màxims representants de la patronal i els sindicats li han traslladat els reptes a què s'enfronten les

0: empreses i els treballadors. Al matí, davant de més d'un milió de persones, el pontífex ha fet una crida a fugir de l'egoisme. Ens ho explica des de Madrid Cristian Roldán.
1: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV ha repartit per totes bandes. Primer de tot, ha criticat les empreses que deshumanitzen els seus treballadors per aconseguir guanys econòmics. Després, ha alertat del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I per acabar-ho de rodonir, ha exigit als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
2: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: En aquest acte, al Movistar Arena de Madrid, també ha parlat l'actor i director Antonio Banderas, qui ha subratllat la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i els artistes i ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies i combatre la violència.
3: El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias.
1: El sector econòmic també ha tingut el seu espai. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics i el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha destacat la necessitat de protegir els treballadors per garantir-ne una vida digna.
4: Compartimos una misma convicción. Que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, Santidad. Y este es el compromiso de las empresas españolas.
5: Estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social.
1: Posat punt final a l'agenda pública d'avui de Lleó XIV, una jornada, la segona a Madrid, que ha començat amb una missa a la plaça de Cibeles amb més d'un milió d'assistents.
0: L'agenda del Papa Lleó XIV continua demà a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
6: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reunirà amb Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia. Just en aquest punt, a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, davant del número 665, s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial l'arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari d'Alain Gaudí.
7: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Els peruans trien avui com a president entre la conservadora populista Keiko Fujimori i el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis tanquen a mitjanit, hora catalana, però fins ben entrada la matinada no es coneixeran els primers resultats d'un escrutini que pot durar dies. Lima, enviat especial Joan Biosca.
9: Jornada electoral en marxa aquí al Perú fins a la mitjanit hora de Catalunya, que és quan està previst que tanquin els centres de votació, mentre que s'esperen els primers resultats oficials cap a les 4 de la matinada de diumenge a dilluns, ja hora també de Catalunya. Dos models de país en joc aquí al País Andí a les urnes. La dreta populista de Keiko Fujimori, la filla de l'expresident Alberto Fujimori, condemnat per delictes contra els drets humans, ja mort, i també abusos, un heroi nacional per a no pocs peruans per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i també la inflació. I l'altre projecte de país, el del progressista Roberto Sánchez, els escoltem a tots dos camí d'anar a votar.
10: Ese país que todos queremos construir, nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad de todos los peruanos y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
11: Les invito también a acompañarnos en este día hermoso, donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia, con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
9: Es preveu un escrutini mil·límetre a mil·límetre, vot a vot, de màxima tensió, amb la incertesa de si qui perd reconeixerà o no ràpidament els resultats. El que sí que es dona per fet aquí al Perú és que aquests resultats, amb el 100% dels vots escrutats, encara trigaran dies a arribar i això pot provocar incertesa i també aldarulls.
0: El primer ministre de Kosovo, el nacionalista Albin Kurti, ha guanyat les eleccions legislatives d'avui per un 42% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna. Aquest resultat, però, no li permetria governar en solitari i això podria prorrogar la crisi institucional que viu aquest país des de fa un any i mig. El gener del 2025, Kurti va perdre la majoria absoluta que tenia i és la tercera vegada en aquest temps que s'han convocat uns comicis. Kosovo va formar part de l'antiga Iugoslàvia i va gaudir d'autonomia dins de Sèrbia, però el 2008 se'n va declarar independent de forma unilateral. La majoria de països europeus reconeixien Kosovo, però Sèrbia i altres estats, com Espanya, no, de manera que el conflicte polític es manté obert amb enfrontaments armats intermitents entre serbis i kosovars. Obrim àrea de servei, tot just són 9:45. Connectem primer amb l'equip viari, amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit.
12: Bona nit, Carola. Situació molt millorada de fa una estona. Ara mateix les retencions que queden són a la P7, a la Roca del Vallès en sentit sud, a Vilafranca del Penedès en sentit nord, i n'afegim una altra, a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, cap a Tarragona. Tant a la C31 com a la C65, des dels nuclis de la Vall d'Aro, en sentit Llagostera. A la C33, a l'entrada a Barcelona. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de la Trinitat a Verdum, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari. Bona setmana a tothom.
0: Gràcies, Carmina. Bona setmana.
12: Gràcies.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: La temperatura avui ha pujat una mica, en general un grau i mig. Hi ha llocs molt aïllats on ha baixat algun grau, és el cas del Priorat, i destaquem que els propers dies farà més calor dilluns, per tant, a suar de valent, però ja baixa 2 o 3 graus dimarts i entre dimecres i dijous en baixarà 4 o 5 més. Per tant, ens plantaríem a meitat de setmana, cap a dimecres i dijous,

0: amb una temperatura normal o un grau o dos per sobre. Però és que demà estarem 6 graus, aquest dilluns 6 graus per sobre el que tocaria, i són temperatures caniculars de ple agost a l'interior, a la costa no tan altes, però amb humitat alta i una mica d'aixafogó, i en definitiva ambient d'estiu. Per tant, dilluns de sol al matí, a gairebé tot arreu, no descartem boirina, algun núvol baix, algun banc de boira a prop del mar pel que fa al delta de l'Ebre. I de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, molt aïllades al Prepirineu, i en el cas de l'extrem nord del Ripollès, l'Alta Cerdanya i també Principat d'Andorra, podria caure algun ruixat o quatre trons. Poca pluja prevista la tarda d'aquest dilluns, però algun ruixat és possible. Pel que fa a dimarts, dimecres, dijous, baixa més la temperatura, per tant, avui hem arribat als 32. En el cas de Lleida, Alfarràs, Vallfogona de Balaguer, també Alcarràs, Artés al Bages, demà aquests sectors al voltant dels 34, 35, fins i tot 36 graus de forma aïllada, però en general 34, 35, a partir de dimarts uns 32 i a partir de dimecres costarà passar de 30 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: I un apunt de servei més, Rodalies recuperarà de forma progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17, i el servei ferroviari de la línia R15, Móra la Nova, Riba-Roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja del fons marí a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'acció busca conscienciar sobre l'impacte ambiental de les tovalloletes humides, un residu que continua arribant al mar. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Equipats amb ampolles d'aire, ulleres i bosses per recollir les deixalles, els participants han actuat a la zona de la desembocadura de la riera de Sant Feliu de Guíxols, un dels punts on més s'acumulen aquests residus. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora és Lola Cervantes.
4: Això és perquè nosaltres fem una reflexió. Una reflexió per com hem, si utilitzem aquestes tovalloletes, com les hem de gestionar, perquè si no ens creen un problema i són aquestes tovalloletes que ens creen el problema a nosaltres mateixos.
3: En total, una trentena de submarinistes voluntaris han format part d'aquesta acció. Un d'ells ha estat en Víctor Almoalla, que ha explicat amb què s'han trobat al fons marí.
5: Doncs en aquesta immersió el que hem fet ha sigut una neteja. En aquesta part d'aquí, sobretot, el que s'acumula molt és el tema de tovalloletes. D'altra banda, el que passa aquí, que com que la marea ens porta cap aquí tota la brutícia, doncs trobem moltes jaunes, trobem molts sedals, trobem moltes sabatilles, i hi ha una miqueta de tot.
3: La jornada forma part d'una campanya de sensibilització que vol anar més enllà de la neteja puntual. De fet, els organitzadors recorden que moltes persones encara llencen les tovalloletes al vàter pensant que són biodegradables, quan en realitat generen problemes a la xarxa de sanejament i acaben arribant al mar.
2: 10 minuts i seran les 10 del vespre. Us parlem ara d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Surten del seu aïllament i recuperen la il·lusió gràcies al benestar emocional i a la nova xarxa de contactes que els aporta l'art. Ens ho explica la nostra corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba. Jo mai no.
6: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
7: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé.

0: donaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
1: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
2: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
3: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
2: I entre elles parlen i s'ajuden.
1: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
4: llaçada. A l'ull.
2: L'art t'ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
5: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
2: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari i referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
6: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

30.000 persones han passat aquest cap de setmana per les diferents seus del Festivalot de Girona. De Tàllets, els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapasomnis han estat els artistes d'aquesta edició, l'onzena. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers de música, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat aquest

0: Esports. Amb Alfons Gorina, bona nit.
1: Bona nit. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret, celebrar aquesta victòria.
2: Teníamos que hacer un partido excelente, lo hemos hecho muy concentrados, pocos altibajos, dar la enhorabuena al equipo y creo realmente que hemos merecido pasar esta eliminatoria y hemos puesto... Jugando para nosotros, que es importante, un partido fuera de casa, de un nivel muy, muy alto, que era un poco la asignatura pendiente. Hemos dado un paso más.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. I un altre Barça, el d'handbol, s'ha proclamat campió de la Copa del Rei. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidassó amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei. És la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. La mala notícia és la lesió de Jordi Sicuza, que podria perdre's aquesta Final Four. Sentim a Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
3: Ahir vam parlar que volia dir que volíem... finalitzar aquesta competició amb millor, encara millor sensacions que els partits de res, i jo crec que ha sigut fantàstic, no? Hem donat una exhibició sobretot defensiva ha ratllat a un nivell increïble i la porteria també, no? I si fem això, normalment és molt, molt difícil guanyar-nos.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
4: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que arriba a aquesta xifra. Giacomo Agostini amb 122 i Valentino Rossi amb 115 són els altres dos. N'ha parlat als micros de DAZN.
5: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta, que ha estat segon, i a Peco Bagnaia, que ha estat tercer. El primer revolt, un accident múltiple, ha eliminat alguns dels favorits, Jorge Martín, Bezzecchi, Fermín Aldeguer o Fabio Di Gian Antonio. En principi, cap d'ells no té res greu, només contusions.
0: 3CAT Info.
1: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
0: 3CAT Info.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les tres finals que havia jugat fins ara.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
6: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: Mentre que el jugador del Barça, Sergi Fernández, espera un partit diferent dimecres.
7: Si pots mirar resultats de temporada amb l'Igualada, que hem jugat molts cops, perquè des de Supercopa, Copa d'Europa, Lliga, sempre han sigut resultats ajustats. Dimecres no crec que sigui diferent. Mirarem de corregir els errors que hem fet, mirarem de polir petits detalls perquè caigui del nostre costat i ho deixarem tota la pista per aconseguir aquest pas a la final.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
8: Bona nit, són les 10.

L'Iran ataca Israel. El règim persa ha llançat almenys dues onades de míssils contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho justifica per l'escalada al Líban. Els israelians asseguren que han interceptat tots els míssils i han promès revenja. El papa Lleó XIV fa una crida a la responsabilitat a les empreses tecnològiques i als creadors culturals per adaptar-se a les necessitats socials i els demana anar més enllà del negoci. El pontífex ha presidit al Movistar Arena de Madrid una trobada amb personalitats de la cultura, l'esport i l'economia. Amb el lema Demanem fets, no miracles, els docents tornaran a manifestar-se dimarts a Barcelona coincidint amb l'arribada del papa. Els sindicats d'educació han anunciat avui que la concentració serà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí. Lleó XIV té un acte litúrgic a la 1 a la catedral, mitja hora després que els

0: seu avió aterri al Prat. L'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat enguany. L'encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies pel conflicte a l'Orient Mitjà són el principal motiu. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri. La patronal de les benzineres demana que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui fins passar l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar aquesta mesura a partir de juliol. La patronal reclama que quan s'apugi es faci de forma progressiva. Berga viu al vespre l'última patum completa d'aquest corpus. Els assistents estan gaudint un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili el Baskonia en el tercer partit per 88-96. La penya s'enfrontarà ara al València i l'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, la trentena de la seva història i la tretzena de consecutiva. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidassoa per 17-37. En futbol, l'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 per al pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets.
0: I completem els titulars amb la previsió meteorològica. El dia començarà demà amb cel serè, sol i alguns núvols al nord o cap al delta de l'Ebre, amb boirina local i aïllada, fresca a l'interior i ambient suau a la costa, amb una mica més de xafogor, tarda calorosa de ple estiu a l'interior i algunes tempestes al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Us parla Vicent Mifsud, que us acompanyaré en 3CAT Info fins a les 11 de la nit en tota l'actualitat. Amb aquesta última hora de l'Iran, que ha llançat un atac sobre Israel, l'exèrcit israelià ha identificat que el règim persa ha llançat almenys dues onades de míssils en direcció al seu territori en la primera ofensiva des de la treva del passat mes d'abril. Les sirenes han sonat a diverses ciutats del nord-oest del país, com Haifa, i els israelians asseguren que han interceptat tots els projectils. L'Iran ha anunciat que l'objectiu de l'atac era la base aèria de Ramat David, situada a la zona, i que la decisió s'ha pres com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Aquest matí, un atac a un bar del sud de Beirut, suposat feu de Hezbollah, ha mort dues persones i n'ha ferit una vintena, entre les quals nens. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha vantat dels avanços en la lluita contra la milícia.
3: Estem completant el desmantellament dels pobles terroristes al llarg de la nostra frontera. Els estem atacant molt durament i sabem que Hezbollah està fugint.
0: Israel ha assegurat que es venjarà per l'atac iranià. Justament feia poques hores que Donald Trump havia demanat contenció a Tel Aviv en la lluita contra Hezbollah. Ho deia en una entrevista a la NBC, on també rebutjava lligar la qüestió del Líban a un possible acord amb l'Iran, una cosa que reclama constantment el règim dels ayatollahs.
4: I'd like to see Lebanon.
5: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: França, més contundent, ha exigit a Israel que abandoni l'ocupació del Líban. Jean-Noël Barrot, ministre d'Afers Estrangers.
6: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
7: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional. I, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: Mentre Santa Gaza, on també hi ha un teòric alto el foc en vigor, Israel ha matat almenys 10 persones

drones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre Netanyahu admet que el domini sobre el territori arriba al 60% i que aviat arribarà al 70%, molt més enllà de la línia groga que va firmar a l'octubre passat els acords

0: combustible i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies arran de la situació geopolítica pel conflicte a l'Orient Mitjà. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions enguany. En un comunicat, la IATA destaca que el resultat de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Això elevarà en uns 100.000 milions de dòlars la factura global de combustible de les aerolínies al 2026. Part d'aquest cost addicional s'està recuperant amb ajustos als preus i la millora de l'eficiència, però es preveu que no serà prou per mantenir la rendibilitat a nivell de l'any anterior. Les companyies aèries més petites són les que tenen més dificultats per fer front a aquesta situació tan complexa. I encara més qüestions relacionades amb la crisi energètica que està provocant la situació a l'Orient Mitjà. L'OPEP més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continua dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passa, aquest increment del petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista i conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler, fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació que estan vivint els països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són justament els Estats Units. I la patronal de les bencineres aquí demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar justament l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
2: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campa de Val.
3: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que si s'ha de tornar a pujar l'IVA es faça de forma progressiva. 3CAT Info. Anem a l'altra gran qüestió del dia. El papa Lleó XIV ha demanat a les tecnològiques i als creadors culturals que actuïn en responsabilitat i prioritzen els valors socials per damunt del negoci. Ho ha afirmat aquesta tarda al Movistar Arena de Madrid en una trobada amb representants de la cultura, l'economia i l'esport. Els màxims representants de la patronal i els sindicats li han traslladat els reptes que s'enfronten les empreses i els treballadors. A Madrid, Cristian Roldán.
4: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV ha repartit per totes bandes. Primer de tot, ha criticat les empreses que deshumanitzen els seus treballadors per aconseguir guanys econòmics. Després, ha alertat del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I per acabar-ho d'arrodonir, ha exigit als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
5: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
4: En aquest acte, el Movistar Arena de Madrid també ha parlat l'actor i director Antonio Banderas, qui ha subratllat la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i els artistes i ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies i combatre la violència.

0: Arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias.
1: El sector econòmic també ha tingut el seu espai. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics i el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha destacat la necessitat de protegir els treballadors per garantir-ne una vida digna.
2: Compartimos una misma convicción, que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, Santidad, y este es el compromiso de las empresas españolas.
3: Estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social.
1: Posat punt final a l'agenda pública d'avui de Lleó 14, una jornada, la segona a Madrid, que ha començat amb una missa a la plaça de Cibeles amb més d'un milió d'assistents.
4: Doncs l'agenda del Papa Lleó 14 continua demà a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Tot això serà abans de viatjar a Barcelona, on coincidirà amb una jornada de vaga educativa. I és que amb el lema "Demanem fets, no miracles", els sindicats de l'educació han convocat una manifestació per a dimarts, coincidint amb la jornada de vaga i també amb la visita del pontífex. La concentració serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Iolanda Segura és portaveu de la USTEC.
5: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
4: La mobilització del dimarts començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la una del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
6: El fet que haguem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
4: De fet, a més, també s'hi afegiran els treballadors de serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Amb aquesta informació hem arribat a un quart d'11 de la nit. És moment per actualitzar la previsió meteorològica.
7: El temps.
4: Amb el Dani Ramírez.
8: Aquesta setmana la començarem amb calor. Aquest dilluns tindrem una punta de calor intensa a l'interior, fins i tot la conca de Tremp, la zona de la Seu d'Urgell, la conca d'Urgellet, Pla de Bages, podien superar els 33-34 graus, 35 al Pla de Lleida, per exemple, cap a l'Urgell, Pla d'Urgell, el Segrià, al sud de la Noguera, podíem arribar a aquests 34-35 graus i, per tant, farà molta calor. Però al matí d'hora no s'estarà malament. Un ambient una mica fresc o suau a bona part del país, suau i amb xafogó, aquí mínimes de 19, 20, 21 a la costa, i en algun sector aïllat de l'interior, mínimes encara al voltant dels 20 graus, per exemple, cap a la Ribera d'Ebre. A la tarda, el temps pot fer un tomb. Després d'un matí molt assolellat, potser alguna boirina, algun núvol baix a la costa tarragonina, algun núvol aïllat cap al nord del país. A la tarda, xàfecs i tempestes al Pirineu, sobretot la zona nord del Pirineu, i per tant estem parlant de l'Alta Cerdanya, nord del Ripollès, Principat d'Andorra, i sobretot Vallespí, Conflent, en aquest sector tempestes fortes que al final de la tarda podrien baixar i desplaçar-se cap a l'Alta Garrotxa i zona nord interior de l'Alt Empordà o del Rosselló. Podrien ser localment intenses. Demà la temperatura baixa 2 o 3 graus, ruixats de tarda al Pirineu, podran ser una mica forts al sector lleidatà, i pel que fa a dimecres i dijous, segueix una lleugera refrescada, no ve fred, però la calor afluixarà i ja costarà passar dels 32 o 30 graus d'aquí un parell de dies.
7: 3CAT Info. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3CATInfoViari. 3CAT Info.
4: Passen 3 minuts d'un quart d'11, almenys 10 migrants han mort ofegats al sud de Malta quan ha bolcat l'embarcació en què viatjaven provinents de la costa líbia. A l'embarcació hi havia una seixantena de persones, la gran majoria rescatades amb vida per un pesquer que navegava per la zona. Efectius de salvament marítim d'Itàlia han recuperat els cadàvers de les víctimes i busquen possibles supervivents. I 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació per monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus han estat traslladades a l'hospital Son Espases. Els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament amb vidres de la terrassa podria fer afavorit acumulació dels gasos. La Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen ara les circumstàncies de l'incident.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3CATInfoViari.

Berga viu aquesta nit, aquest vespre, l'última patum completa del Corpus. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. Les comparses van desfilant i ballant al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. La celebració acabarà amb els tradicionals tirabols, acompanyada de les guites i els gegants i centenars de patumaires al ritme de la música. Un cop acabada la patum, completa la festa, continuarà amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la patum d'enguany. Per moltes...

i 30.000 persones han passat enguany este cap de setmana per les diferents seus del Festivalot de Girona. The Tyets, els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapasomnis han estat els artistes d'aquesta edició, l'onzena. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per a famílies.

música, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació.

0: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
1: I canvi radical de música, perquè fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe, la mostra que commemora el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, exposa des de les seues primeres fotos com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per a la revista Life, el 1962, Londres, Kim Olivares. Tiffany's.
2: Ella és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
2: Han estat 2 anys de recerca per culminar una mostra que pretén anar més enllà de la imatge de Marilyn Monroe com a simple icona de Hollywood per descriure una dona amb inquietuds. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissari al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: El fet que a ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre. No?
2: L'exposició, que no recrea en la tragèdia de la mort de Marilyn als 36 anys i en canvi n'explora les fortaleses, també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
1: Doncs amb el record amb Marilyn Monroe arribem al temps per la informació esportiva.
5: Esports.
1: Alfons Gorina, bona nit.
6: Bona nit. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
7: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
6: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
8: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
6: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquest, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. La mala notícia ha estat la lesió de Jordi Siguenza, que es podria perdre aquesta Final Four. Sentim a Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
9: Ahir vam parlar que volia dir que volíem finalitzar aquesta competició amb millor, encara millor sensacions que els partits de res, i jo crec que ha sigut fantàstic, no? Hem donat una exhibició, sobretot defensiva. Defensiva ha ratllat a un nivell increïble, i la porteria també, no? I si fem això, normalment és molt, molt difícil guanyar-nos.
6: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs, que havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han aconseguit, però als 90 minuts han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. En parla l'autor dels 2 gols de l'Europa, Jordi Cano.
10: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. però per altra banda orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica, som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
6: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà a la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després de les 122 d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat pels micròfons de The Zone.
12: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
6: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer. Encara motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
11: 3CAT Info.
6: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slam, després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
11: L'actualitat esportiva a fons.
6: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
13: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres, quan sigui.
6: Mentre que el jugador del Barça, Sergi Fernández, espera un partit diferent dimecres.
14: Si pots mirar resultats de temporada amb l'Igualada, que hem jugat molts cops, perquè des de Supercopa, Copa d'Europa, Lliga, sempre han sigut resultats ajustats. Dimecres no crec que sigui diferent. Mirarem de corregir els errors que hem fet, mirarem de polir petits detalls perquè caigui del nostre costat i ho deixarem tota la pista per aconseguir aquest pas a la final.
6: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut per 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us estem explicant a 3Cat Info. L'Iran està atacant Israel per primera vegada des de la treva de l'abril pactada amb els Estats Units. L'exèrcit israelià ha identificat que el règim persa ha llançat almenys 2 onades de míssils en direcció al seu territori, les quals hauria interceptat. L'objectiu, segons Iran, era una base militar. Prèviament, Israel havia bombardejat Beirut malgrat l'alto el foc al Líban, una línia vermella segons l'Iran. En declaracions de diversos mitjans, Trump ha admès que l'atac a l'Iran no ajuda a les negociacions, però ha valorat que no hi hagi hagut víctimes i demana a Israel que no contraataqui i al règim iranià que torne a la taula de converses. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu en què ha finalitzat la seva segona jornada a l'Estat espanyol. El Papa assistirà demà a una sessió al Congrés dels Diputats i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. I justament amb el lema Demanem fets, no miracles, els docents tornaran a manifestar-se dimarts a Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa. A sindicats d'educació han anunciat que la concentració serà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí. Lleó 14 té un acte litúrgic a la 1 a la catedral, mitja hora després que el seu avió aterri al Prat. I a partir d'ara i fins a les 11 també us contarem que els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules suposen un problema de salut pública infantil. Alerten que les calorades actuals poden comportar problemes en

0: aprenentatge en el rendiment acadèmic dels menors. A joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. L'endarreriment de la formació d'una família, la falta de feina estable, els sous baixos i la priorització d'altres despeses, com el pagament d'un habitatge, en són els principals factors. I dels esports que destaquem, Alfons Gorina.
1: La classificació del Joventut de Badalona per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el Baskonia en el tercer partit per 88-96. La penya jugarà ara contra el València a partir de dimecres. L'altra semifinal la jugaran el Barça i el Tenerife. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, la trentena de la seva història, la tretzena de consecutiva. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha caigut eliminat al play-off d'ascens a segona divisió després de perdre 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel Tro de Cervera, i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió del Roland Garros de tenis.
0: Completem aquest resum del més destacat amb la previsió meteorològica. Demà el dia començarà amb cel serè, sol i alguns núvols al nord o al cap al delta de l'Ebre, amb boirina local i aïllada, fresca a l'interior i ambient suau a la costa, aquí amb una mica més de xafogor. Tarda calorosa de ple estiu a l'interior i algunes tempestes al Pirineu. Us ho estem explicant. L'Iran ha atacat a Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. L'exèrcit israelià ha identificat que el règim persa ha llançat almenys dues onades de míssils en direcció al seu territori. Les sirenes han sonat a diverses ciutats del nord-oest del país, com ara Haifa, i els israelians asseguren que han interceptat tots els projectils. L'exèrcit n'ha quantificat un total d'11. L'Iran ha anunciat que l'objectiu de l'atac era la base aèria de Ramat David, situada a la zona, i que la decisió s'ha pres com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Aquest matí, un atac a un barri del sud de Beirut, suposat feu de Hezbollah, ha matat dues persones i n'ha ferit 20, entre les quals nens. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha vantat dels avanços en la lluita contra la milícia.
2: Estem completant el desmantellament dels pobles terroristes al llarg de la nostra frontera. Els estem atacant molt durament i sabem que Hezbollah està fugint.
0: Israel ha assegurat que es revenjarà per aquest atac iranià del vespre i l'Iran ha respost que, si això passa, rebrà una resposta devastadora. Donald Trump s'ha desmarcat de l'acció del seu aliat al Líban. En una entrevista a la NBC ha demanat contenció a Netanyahu.
3: I'd like to see Lebanon.
4: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
0: França, més contundent, ha exigit a Israel que abandone l'ocupació del Líban. Jean-Noël Bagó, ministre d'Afers Estrangers.
5: Rien ne justifie la poursuite des opérations.
6: Res justifica que continuïn les operacions militars i que s'allargui l'ocupació israeliana del Líban. I, en realitat, és un error estratègic per a Israel, perquè contradiu tant els compromisos que s'han assumit com el dret internacional. I, sobretot, és contrari als interessos de seguretat d'Israel.
0: En declaracions a diversos mitjans, Donald Trump ha admès que l'atac de l'Iran, aquest últim atac, no ajuda a les negociacions, però ha valorat que no hi hagi hagut víctimes i demana a Israel que no contraataque i al règim iranià que torni a la taula de converses. I mentrestant, a la Franja de Gaza, on també hi ha un teòric alto el foc en vigor, Israel ha matat almenys 10 persones en atacs a una comissaria de policia i a un cotxe. El primer ministre Benjamin Netanyahu també admet que el domini sobre el territori arriba al 60% i que aviat serà del 70%, molt més enllà de la línia groga que va firmar a l'octubre passat en els acords impulsats per Donald Trump. També hi ha hagut un mort i 5 ferits, 2 de gravetat, en diversos atacs múltiples a 3 localitats del centre d'Israel a prop de Cisjordània. La policia ha matat a trets el suposat atacant, un àrab israelià. I parlem d'un altre conflicte. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha rebut a Downing Street el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, amb qui discutirà en quina fase es troba la guerra a Rússia, juntament amb el canceller alemany Friedrich Merz i el president francès Emmanuel Macron. Starmer i Zelensky han posat davant el fotògraf sense fer declaracions. Abans, en un missatge a les xarxes, el mandatari ucraïnès ha insistit que Europa ha de ser part de les negociacions i ha prioritzat que les converses girin entorn d'una cooperació més gran en l'àmbit de la defensa aèria. La trobada es fa dos dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Doncs una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home en un tiroteig aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 de la nit al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. Els Mossos tracten de localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crims organitzat de l'Europa de l'Est. Ampliarem naturalment qualsevol detall sobre aquesta notícia. Mentrestant, ens ocupem d'un altre dels principals assumptes de la jornada. El papa Lleó XIV ha demanat a les tecnològiques i als creadors culturals que actuen en responsabilitat i prioritzen els valors socials per damunt del negoci. Ho ha afirmat aquesta tarda al Movistar Arena de Madrid en una trobada amb representants de la cultura, l'economia i l'esport. Els màxims representants de la patronal i els sindicats li han traslladat els reptes a què s'enfronten les empreses i els treballadors. Al matí, davant de més d'un milió de persones, el pontífex ha fet una crida a fugir de l'egoisme. Des de Madrid, Cristian Roldán.
1: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV ha repartit per totes bandes. Primer de tot, ha criticat les empreses que deshumanitzen els seus treballadors per aconseguir guanys econòmics. Després, ha alertat del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I per acabar-ho de rodonir, ha exigit als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
2: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: En aquest acte, el Movistar Arena de Madrid també ha parlat l'actor i director Antonio Banderas, que ha subratllat la relació que hi ha hagut sempre entre l'Església i els artistes i ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies i combatre la violència.
3: El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violencia. Todas las violencias.
1: El sector econòmic també ha tingut el seu espai. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ha defensat la necessitat d'entesa entre tots els actors econòmics i el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha destacat la necessitat de protegir els treballadors per garantir-ne una vida digna.
4: Compartimos una misma convicción. Que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades. Este es el nuevo contrato social, Santidad. Y este es el compromiso de las empresas españolas.
5: Estas transformaciones no pueden hacer del trabajo un input productivo más. El trabajo apela a la dignidad de las personas, a su construcción social.
1: Posat punt final a l'agenda pública d'avui de Lleó XIV, una jornada, la segona a Madrid, que ha començat amb una missa a la plaça de Cibeles amb més d'un milió d'assistents.
0: Doncs Lleó XIV finalitza demà la seva visita a Madrid abans de traslladar-se a Barcelona. Ho farà anant al Congrés dels Diputats i també reunint-se amb víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església. Posteriorment marxarà el dimarts cap a la capital catalana. Amb el lema Demanem fets, no miracles, els sindicats d'educació han convocat una manifestació coincidint amb l'arribada del pontífex. La concentració serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat i Yolanda Segura ha explicat que intentaran que no afecti els estudiants. És la portaveu de la USTEC.
6: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització del dimarts començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la una del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
7: Fet que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: La visita del Papa coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Justament avui ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia. Just en aquest punt, a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, davant del número 665, s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
8: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. 3CAT Info. 3CAT Info. Abans d'actualitzar la informació meteorològica, us expliquem que l'Associació Espanyola de Pediatria avisa que les altes temperatures a les aules de les escoles catalanes suposen un risc per a la salut pública infantil. Els pediatres reclamen que els centres educatius s'adapten al canvi climàtic i que es prenguin mesures urgents, ja que les calorades comporten problemes en l'aprenentatge, en el rendiment acadèmic i més somnolència i irritabilitat dels nens i també dels adolescents. Ho ha explicat a 3CAT Info el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Ambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
9: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això els pediatres recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis i també crear entorns saludables al voltant dels centres educatius. Són 3:15. Actualitzem la informació del temps. El temps. Amb el Dani Ramírez.
10: Aquesta setmana la començarem amb calor. Aquest dilluns tindrem una punta de calor intensa a l'interior, fins i tot la conca de Tremp, la zona de la Seu d'Urgell, la conca d'Urgellet, Pla de Bages, podien superar els 33-34 graus, 35 al Pla de Lleida, per exemple, cap a l'Urgell, Pla d'Urgell, el Segrià, al sud de la Noguera, podíem arribar a aquests 34-35 graus i, per tant, farà molta calor. Però al matí d'hora no s'estarà malament. Un ambient una mica fresc o suau a bona part del país, suau i amb xafogor, aquí mínimes de 19, 20, 21 a la costa, i en algun sector aïllat de l'interior, mínimes encara al voltant dels 20 graus, per exemple, cap a la Ribera d'Ebre. A la tarda, el temps pot ser un tomb. Després d'un matí molt assolellat, potser alguna boirina, algun núvol baix a la costa tarragonina, algun núvol aïllat cap al nord del país. A la tarda, xàfecs i tempestes al Pirineu, sobretot la zona nord del Pirineu, i per tant estem parlant de l'Alta Cerdanya, nord del Ripollès, Principat d'Andorra, i sobretot Vallespir, Conflent, en aquest sector tempestes fortes que al final de la tarda podrien baixar i desplaçar-se cap a l'Alta Garrotxa i zona nord interior de l'Alt Empordà o del Rosselló. Podrien ser localment intenses. Demà la temperatura baixa 2 o 3,

0: graus, ruixats de tarda al Pirineu, podran ser una mica forts al sector lleidatà, i pel que fa a dimecres i dijous, segueix una lleugera refrescada, no ve fred, però la calor afluixarà i ja costarà passar dels 32 o 30 graus d'aquí un parell de dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Passen 2:45, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud, Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual de serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i els serveis ferroviaris de la línia R15, Móra la Nova, Riba-Roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Novament a la informació internacional, el primer ministre de Kosovo, el nacionalista Albin Kurti, ha guanyat les eleccions legislatives d'avui per un 42% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna. Aquest resultat, però, no li permetria governar en solitari i això podria prorrogar la crisi institucional que viu aquest país des de fa un any i mig. Al gener del 2026, Kurti va perdre la majoria absoluta que tenia i és la tercera vegada en aquest temps que s'han convocat uns comicis. Kosovo va formar part de l'antiga Iugoslàvia i va gaudir d'autonomia dins de Sèrbia, però el 2008 se'n va declarar independent de forma unilateral. La majoria de països europeus reconeixen Kosovo, però Sèrbia i altres estats, com ara Espanya, no, de manera que el conflicte polític es manté obert. Hi ha enfrontaments armats intermitents entre serbis i kosovars. I un altre país on hi ha eleccions és el Perú. Els peruans trien com a president entre la conservadora populista Keiko Fujimori i el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis tanquen a mitjanit, hora catalana, però fins ben entrada la matinada no es coneixeran els primers resultats d'un escrutini que pot durar dies. Lima, enviat especial Joan Biosca.
3: Jornada electoral en marxa aquí al Perú fins a la mitjanit hora de Catalunya, que és quan està previst que tanquin els centres de votació, mentre que s'esperen els primers resultats oficials cap a les 4 de la matinada de diumenge a dilluns, ja hora també de Catalunya. Dos models de país en joc aquí al País Andí a les urnes. La dreta populista de Keiko Fujimori, la filla de l'expresident Alberto Fujimori, condemnat per delictes contra els drets humans, ja mort, i també abusos. Un heroi nacional per a no pocs peruans per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i també la inflació. I l'altre projecte de país, el del progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos camí d'anar a votar.
4: Este país que todos queremos construir, nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad de todos los peruanos y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
5: Les invito también a acompañarnos en este día hermoso, donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia, con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
3: Es preveu un escrutini mil·límetre a mil·límetre, vot a vot, de màxima tensió, amb la incertesa de si qui perd reconeixerà o no ràpidament els resultats. El que sí que es dona per fet aquí al Perú és que aquests resultats, amb el 100% dels vots escrutats, encara trigaran dies a arribar i això pot provocar incertesa i també aldarulls.
2: I terra vastalla a França per la desaparició i l'assassinat d'una nena d'11 anys suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat davant les acusacions de negligència. El govern ordena la immediata revisió dels 70.000 casos pendents que afecten menors. París, Isabel Galí.
6: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5

0: i 7 assenyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
1: I abans dels esports us parlem d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art, una iniciativa conjunta del Departament de Cultura i Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba.
2: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
3: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
4: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
2: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
5: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
2: I entre elles parlen i s'ajuden.
4: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llaçada.
2: A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
6: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs, les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat, els hi ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
2: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
7: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que vulguis que no reforça moltíssim.
1: Esports. Amb l'Alfons Gorina, bona nit.
8: Bona nit. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88 a 96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
9: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
8: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del rival de la penya.
10: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
8: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
11: 3CAT Info.
8: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17 a 37. Amb aquesta el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a consecutiva que aconsegueixen. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. N'ha parlat Dika Mem, al Club de la Mitjanit.
11: El objetivo primero es ganar la Copa, pero son partidos que siempre nos van bien antes de la Final Four, para coger confianza, para coger ritmo. Y bueno, yo creo que la engaña un poco este partido, porque parece que es fácil, ¿no? Ganando de 20, pero es que hemos jugado contra un muy buen equipo de Villasova. Hoy estuvimos también muy bien y hay que seguir así.
8: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
12: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
8: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà a la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
13: 3Cat Info.
8: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix després d'Agostini, que en va guanyar 122, Valentino Rossi, que en va guanyar 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
14: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
8: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pico Bagnaia tercer. Encara amb motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer gran slam i trenca per fi la seva maledicció amb els gran slams, després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
13: Trescat Info. Trescat Info.

L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev.

0: El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest Corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà dos catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Dayeh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
4: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual

són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible.

0: Els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
2: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
3: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
2: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
4: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
5: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
2: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del Papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
6: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reunirà amb Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el Papa Mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies, des de dimarts a la matinada fins i tot els accessos als parcs.

0: pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
2: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema "Demanem fets, no miracles", començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
3: El fet que l'hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-ho visible en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus, la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
4: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup dels 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida d'augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior, o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
6: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
0: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
7: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
8: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
9: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
7: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
0: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan.

0: per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
1: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nikol Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
2: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
1: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
4: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
5: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
6: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, a Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
7: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
8: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
1: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
0: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
2: 3CAT Info.
0: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions d'Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.

0: L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa

0: coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
1: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.com. És amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
2: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge poc després de les 6 del matí al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, tres persones es trobaven inconscients. Les quatre víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
3: Reduir el risc d'incendi és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
4: Les zones ZEPA estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi hagi tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. I, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té, de moment no és preocupant a nivell de prevenció, no mos preocupem massa.
3: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i ja queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i demés, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
5: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
7: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
5: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
0: Us parlem ara d'una iniciativa que s'ha fet a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
8: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, sumen audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
9: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
10: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llengua. No estàs sol.
8: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
11: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
8: I entre elles parlen i s'ajuden.
10: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
8: a l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
12: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
8: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari i referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
13: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes, i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gurí, no?
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
4: 3Cat Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.

0: El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte a la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
1: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Pecco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
0: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: 3CAT Info.
0: A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
2: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb

0: Leire Díez, que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà dos catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
3: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
0: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les

Companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins

0: que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid Cristian Roldán.
1: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
2: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
1: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
4: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
1: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
5: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reuniran Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la Catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
0: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant dos dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
6: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint.

0: És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a Plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
1: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema Demanem fets, no miracles, començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
2: El fet que l'hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-ho visible en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus, la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatres.
3: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els 3 aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida d'augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17...

0: interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé a primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs, tindrem calor, calor intensa de 30-35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespir, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
3: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o als jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
2: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
4: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
5: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
6: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
4: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare, Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
2: A Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre Nikol Pashinyan per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou, Cristina Solias.
7: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nicole Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la

0: fruita i la verdura, i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà a Moscou, Brussel·les i Washington perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
1: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'estat, la democràcia i l'estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
0: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte, però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabakh, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
2: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
4: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
3: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
5: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
3: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
2: 3CAT Info.
3: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
6: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
3: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
7: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
3: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. n'ha parlat als micròfons de DAZN.
8: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar.

0: Con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Peco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
1: Encara amb motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
2: 3CAT Info.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceo i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La Penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió, han perdut per 3-2 a Balaidos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel

0: Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar el juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid, una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: el dramatisme.

0: de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
1: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.org és amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
2: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
1: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge, poc després de les 6 del matí, al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
3: Reduir el risc d'incendis és una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEP, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
4: Les zones ZEP estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, tota la, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. Si, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no es preocupa a nivell de prevenció, no mos preocupa més.
3: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
1: El temps. Dani Ramírez.
5: El temps avui podria canviar la tarda a algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord, però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho, perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, al Conflent, al Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts, amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és

0: que es degrada, és que no es desgrada del tot, degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
1: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
2: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i de més, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
1: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
3: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
4: El robatori del quadre de la Masia, de Joan Miró, ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
5: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
4: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
6: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
4: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
3: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
7: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa dos mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els cinc sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
8: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer, però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
9: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
7: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
10: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
7: I entre elles parlen i s'ajuden.
9: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
10: aïllació. A l'ull.
7: L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i de deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
11: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
7: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari i referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
12: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

0: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes, i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gurí, no?
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
4: 3Cat Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de The Zone.
7: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la

0: primera vez, cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bagnaia tercer.
2: 3CAT Info.
1: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Gran Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Gran Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
2: 3CAT Info.
1: A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
3: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
2: Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. Al Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València, i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanyarà

0: a les eleccions Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'han imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
1: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat el sud de Beirut, al barri de Dayeh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
0: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Dayeh.
1: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
3: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això o podem recomanar Síria.
1: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. L'OPEP+, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, el mateix increment que el mes anterior. Això malgrat que el tancament de l'estret d'Hormuz continuï dificultant les exportacions de cru. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
1: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP per la situació geopolítica actual són precisament els Estats Units. I encara sobre les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient, les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any. Serà pel gran encariment dels preus del combustible. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Ho ha seguit des de Madrid, Cristina.

0: crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
1: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
0: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
2: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
0: Lleó 14 ha arribat a tots dos actes amb el seu papamòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
3: L'agenda del Papa Lleó 14 continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no ha volgut donar per ara més detalls. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
4: Després del bany de masses d'aquest cap de setmana a Madrid, dilluns serà un dia de forta càrrega política. A primera hora es reunirà amb Pedro Sánchez de l'Anunciatura Apostòlica i en acabar es dirigirà cap al Congrés, on serà rebut pels presidents de les Corts i dels màxims òrgans judicials. Saludarà també els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap de l'oposició i els portaveus dels grups parlamentaris. I seran tots a excepció de Podem i del BNG. Tot seguit, la comitiva anirà cap a l'hemicicle, on Lleó XIV es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de la tribuna, una intervenció inèdita en la història parlamentària. Les seves paraules podrien ser especialment incòmodes per a l'extrema dreta, amb al·legats sobre la immigració i la dignitat de les persones i en la línia de dissabte, quan va fer una crida contra la polarització. En l'actual clima de màxima tensió política, les paraules de Robert Prevost tenen tots els números de convertir-se en nova arma llancívola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de fer servir aquesta visita per intentar blanquejar els seus suposats casos de corrupció. Si el matí estarà farcit de pes simbòlic, la tarda no serà menys. El papa es reunirà finalment amb víctimes d'abusos de l'Església. Serà a l'Anunciatura després de dinar amb bisbes i abans de l'acte que té a la catedral de l'Almudena. La trobada serà de caràcter privat i l'ha organitzat l'Església Espanyola, que no ha volgut donar més detalls per preservar, diuen, la confidencialitat. Les principals associacions de supervivents d'abusos, però, han denunciat que se'ls ha exclòs i temen que el papa només es reuneixi amb els participants del projecte Repara, que va posar en marxa l'arxidiòcesi de Madrid.
3: El papa arribarà a Barcelona dimarts, però aquest dilluns ja entren en vigor restriccions importants a la mobilitat. A partir de les 7 del matí quedaran tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada dimarts i dimecres. Hi haurà talls totals de circulació a diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició, de la mateixa manera, d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant dos dies. Des de dimarts a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència.
5: 3CAT Info.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. Tot i els intents de reanimació, l'home ha acabat morint. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els fets han passat concretament al mateix carrer del barri de Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos intenten localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i treballa per aclarir les circumstàncies d'aquesta mort violenta. Segons fonts properes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de la

0: Europa de l'Est. Coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona, aquest dimarts els sindicats d'educació han convocat una manifestació que començarà a plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
1: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització d'aquest dimarts, que té el lema «Demanem fets, no miracles», començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que la situació genera. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
2: El fet que hem escollit el dia 9 i no un altre dia d'aquesta setmana és per fer-nos visibles en un moment en què molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
0: A més, també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Els pediatres avisen que les altes temperatures a les aules d'escoles i instituts són un problema de salut pública infantil i reclamen mesures urgents per adaptar els centres al canvi climàtic. Aquests metges recorden que a partir dels 26 o 27 graus, la memòria i la capacitat de concentració empitjora i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
3: Ja no és només una qüestió de molèstia o d'incomoditat, sinó que quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
0: Per això reivindiquen la necessitat urgent de climatitzar els equipaments educatius i recomanen posar més vegetació i elements naturals als patis per fer-los més saludables. En clau internacional us expliquem que els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França, reunits a Londres amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, criden el president rus Vladimir Putin a un alto el foc complet immediat. Alhora, els tres aliats occidentals d'Ucraïna han discutit com enfortir la cooperació amb Kiev a través del grup del 7 i fer una cimera de l'OTAN que doni suport extra a Ucraïna després de 4 anys de guerra amb Rússia. Segons un comunicat d'aquesta cimera a la capital britànica, es fa una crida augmentar la capacitat militar contra els míssils balístics que han malmès instal·lacions i ciutats ucraïneses. La trobada s'ha fet 2 dies després que Putin rebutgés l'última oferta de diàleg de Zelensky, que consistia en un cara a cara entre tots dos. Sobre el terreny, Ucraïna ha denunciat que aquestes últimes hores hi ha hagut un atac rus contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. L'agressió no ha causat ferits, però sí un incendi. Els nivells de radiació de la zona es mantenen estables. Zelensky ha qualificat el bombardeig de cop vil de Rússia.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar, dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí, sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica d'aixafogor cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí. Aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre

0: baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. Anem cap a París. Isabel Galí.
3: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florence, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o als jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés. I arriba pocs dies després de l'escàndol dels monitors i educadors denunciats en diferents guarderies i escoles infantils de París per agressions sexuals contra menors.
2: Després de les votacions d'aquest diumenge a les presidencials del Perú, ha començat un escrutini amb tensió màxima a l'espera dels resultats. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. Anem a Lima, enviat especial Joan Biosca.
4: La gran incògnita d'aquestes presidencials peruanes acabada la jornada electoral està en saber si els resultats seran ajustats o no i, en cas de ser-ho, si el perdedor reconeixerà ràpidament o no el veredicte de les urnes. La tensió política aquí al Perú és màxima, d'altíssim voltatge. Quatre presidents, per exemple, només en aquesta legislatura, i ara es tria el novè president en aquests darrers 10 anys. O bé la conservadora Keiko Fujimori, o bé el progressista Roberto Sánchez. Els escoltem a tots dos durant aquesta jornada electoral d'aquestes presidencials peruanes.
5: Nuestro compromiso para trabajar siempre por la unidad y tener esta mirada de fe, de esperanza en todos nosotros.
6: Donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas, a su compromiso con la democracia, con el país, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia.
4: Keiko Fujimori opta per quarta vegada a la presidència del país andí i busca recuperar l'esperit i les polítiques del seu pare, Alberto Fujimori, qui va governar el Perú entre els anys 1990 i 2000. Aquí, per molts peruans, Alberto Fujimori és un heroi, però per a d'altres és un dimoni. Va acabar condemnat a la presó, ja mort, per delictes contra els drets humans, però se'l recorda també per la seva lluita contra la inflació i també contra el grup terrorista Sendero Luminoso. Per la seva banda, Roberto Sánchez és el fill polític de l'expresident progressista Pedro Castillo, que hauria ara d'acabar mandat, però està a la presó, acusat d'un intent de cop d'estat en voler tancar el Congrés peruà.
2: Armènia, les primeres estimacions de l'escrutini de les eleccions d'aquest diumenge donen la victòria a l'actual primer ministre, Nicole Pashinyan, per davant del principal líder de l'oposició, l'empresari russo-armeni, Sambel Karapetyan. Si es confirmen aquests primers resultats, els ciutadans hauran avalat l'estratègia de Pashinyan d'apropar-se a la Unió Europea i fer la pau amb l'Azerbaidjan. Anem a Moscou. Cristina Solias.
7: Les eleccions armènies han tingut una participació del 59%, 10 punts superior a la de fa 5 anys. Nicole Pashinyan ha apostat per una estratègia pragmàtica que passa per no dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Això ha provocat que el Kremlin hagi prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita i la verdura i que amenaci també Yerevan amb tallar-li el gas i el petroli o, si més no, deixar-li de vendre amb grans descomptes com fins ara. Pashinyan, just després de votar, ha anunciat que viatjarà Moscou, Brussel·les i Washington, perquè el seu objectiu és enfortir la sobirania del país.
8: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'Estat, la democràcia i l'Estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
7: Un altre dels objectius de Pashinyan és firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte.

0: però per això necessita canviar la Constitució. Per aconseguir-ho, ha abandonat la reivindicació de l'Alt-Karabaj, l'enclavament que l'exèrcit àzeri va envair i d'on va expulsar més de 100.000 armenis ara fa 3 anys. Molts ciutadans no li perdonen, però d'altres també veuen l'oportunitat de fer projectes conjunts de transport amb Bakú que han despertat l'interès tant de la Unió Europea com dels Estats Units.
1: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer i definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
3: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
2: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Enrique Rubio ha parlat del València.
4: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
2: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
1: 3CAT Info.
2: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta, el Barça ja ha sumat 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Asobal, arriben en molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els 4 equips pot guanyar.
2: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant una bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
2: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Pontferradina, mentre que l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga per la seva millor classificació durant la Lliga regular.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho aconsegueix. Agostini n'ha guanyat 122 i Valentino Rossi 115. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
7: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
2: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i Pecco Bagnaia tercer.
1: 3CAT Info.
2: Encara en motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve.
1: 3CAT Info.
2: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió

0: Campió de Roland Garros s'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva maledicció amb els Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un 5è partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
2: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el 5è pel dimarts o dimecres quan sigui.
0: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. També destaca que Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. A partir d'ara us explicarem que la patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. I us parlarem de la Patum de Berga, que arriba al seu punt final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça de Sant Pere. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut de Badalona i el Barça. La penya s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol. S'han imposat a la final el Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100. Pel Tro de Cervera i l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. L'Iran ha atacat Israel aquest diumenge per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria situada al nord-oest del país i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel al Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, al barri de Danieh, considerat un feu de Hezbollah. Hi ha hagut almenys 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efie Defrin, portaveu de l'exèrcit.
1: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
0: El portaveu ha afegit que continuaran les operacions al Líban, però l'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora si continua l'escalada. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut a diversos mitjans per demanar moderació a les parts. Ha admès que no ha estat content amb l'atac d'Israel a Beirut, ha valorat que l'ofensiva de l'Iran no ha fet víctimes i ha demanat al règim que torni a seure's a la taula de negociacions. Hores abans, en una entrevista a la cadena NBC, havia exigit a Netanyahu contenció amb els atacs al Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
0: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi en orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies de l'inici de la guerra. La patronal de les benzineres ha demanat mantenir la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. El govern espanyol té previst eliminar al juliol aquesta mesura que es va aprovar per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en el preu del petroli. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, ha calculat l'impacte en el preu de l'eliminació de la rebaixa.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: Una pujada de preus que també repercutiria en la inflació, segons el president de l'associació, Albert Campabadal.
4: La immensa majoria del transport es fa amb gasoil i el gasoil és el 70% del cost d'un camió quan es mou i transporta coses. I al final el transport també incideix en el que consumim. O sigui que un combustible més econòmic ens fa la vida més econòmica de forma directa i de forma indirecta.
0: La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de forma progressiva. El Papa Lleu XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia. Madrid, Cristian Roldán.
5: Si a la missa del matí Lleó XIV feia una crida davant 1.200.000 persones per modernitzar l'Església des de la solidaritat...
6: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: A la tarda, el Papa reprenia les crítiques cap als interessos empresarials i els gegants tecnològics.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
5: Ho feia en un acte al Movistar Arena de Madrid davant 20.000 persones, on també han participat representants dels sectors esportiu, econòmic i cultural. L'actor i director Antonio Banderas reivindicava l'art com a alternativa a la violència.
8: Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. El arte debe ser una alternativa a la violència.
5: Lleó XIV ha arribat a tots dos actes amb el seu papa mòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
0: La visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Davant del número 665 s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i el seu arrelament a la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
9: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
0: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per el dia 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias,

0: que es van filtrar en mitjans afins al PP. Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era el darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar aquest cas. Tant Jordi Martí, president del grup municipal de Junts per Barcelona, com la diputada al Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
1: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
0: Recordem que a banda de Jordi Martí i Pilar Calvo també es presenten per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas. I ara un apunt de servei. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 Móra la Nova Ribarroja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Una dona ucraïnesa de 67 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la platja de la Pineda, a Vilaseca. Els fets han passat cap a les 7 de la tarda quan diversos banyistes han alertat els serveis d'emergència de la presència d'una dona inconscient dins de l'aigua, a l'extrem de la platja més proper al límit amb Salou. Un cop a la zona, efectius del sistema d'emergències mèdiques han practicat maniobres de reanimació a la mateixa sorra, però finalment no han pogut salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat patrulles de la policia local de Vilaseca, Mossos d'Esquadra, bombers i diverses unitats del SEM. Amb aquesta defunció ja són dues les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de dues setmanes, després de la mort d'un home de 65 anys a Salou el 27 de maig. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'incident. 13 persones han quedat ferides, 4 han estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació de monòxid de carboni en un habitatge de Palma que suposadament es destinava al lloguer turístic il·legal. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest diumenge, poc després de les 6 del matí, al carrer Pisa. En arribar al lloc dels fets, 3 persones es trobaven inconscients. Les 4 víctimes greus, d'entre 23 i 34 anys, han estat traslladades a l'hospital Son Espases i els 9 ferits lleus han estat donats d'alta in situ. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera de gas. Segons els bombers, el tancament en vidres de la terrassa podria haver afavorit l'acumulació dels gasos. Tot l'edifici ha estat evacuat de manera preventiva i després de diverses comprovacions, els veïns ja han pogut tornar a casa. Ara la Policia Nacional i els bombers de Palma investiguen les circumstàncies d'aquest incident. Els agents rurals asseguren que no segar els cereals dels camps situats en zones d'especial protecció per a les aus no és preocupant en matèria de prevenció d'incendis. Aquesta és la resposta als agricultors del Sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que reclamen poder avançar la collita en aquests espais protegits per reduir la càrrega de combustible en cas d'incendi forestal. Ens ho explica Alba Mor.
2: Reduir el risc d'incendis, una de les raons per les quals des del sindicat reclamen avançar la collita en les zones ZEPA, on fins als dies 15 o 22 de juny, depenent de la zona, està prohibit segar per respectar el

0: període de la cria d'aus. Tot i això, el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha tret ferro a l'assumpte.
1: Són estepes estan promocionades pel Departament de Territori per la salvaguarda de les aus. Però no crec que sigui el problema d'unes 3.000 hectàrees que hi ha, que hi ha unes 3.500 hectàrees a tota la, zona, al mig de tota la plana cerealística, no crec que sigui un dels problemes. I, a més, si me diguessis que són 100.000 hectàrees, te diria, bueno, per tant, aquesta polèmica penso que no té... De moment no es preocupa a nivell de prevenció, no mos preocupem més.
0: El fet de no poder segar provoca pèrdues directes als agricultors, ja que el gra s'asseca abans d'hora i acaba tenint menys pes. Això es tradueix en menys quilos i, per tant, en menys ingressos per al pagès. A tot això se li suma l'encariment dels costos de producció i els danys per la plaga de conills.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: El temps avui podria canviar la tarda. Algunes zones del nord del país amb tempestes, bàsicament Pirineu o Catalunya Nord. Però destaquem que el dia començarà amb molta calma, amb poc vent, amb bona mar. Dia de sol, algun nuvolet baix cap a les Terres de l'Ebre, puntualment aquí, Delta de l'Ebre, amb boirina o algun banc de boira, i també en punts aïllats del Pirineu, algun núvol baix despistat. Això al matí. Sol, temperatura d'hora a d'hora, encara agradable o fresca a l'interior, suau i una mica de xafogó cap a la costa, mínimes de 19, 20, 21 en aquest sector, però per sota de 16, 17 a l'interior o fins i tot baixant cap a 14 o 15. S'estarà bé primera hora, aprofitem-ho perquè després a la tarda doncs tindrem calor, calor intensa de 30, 35 a l'interior, 35 al sector de Lleida, l'àrea de Fraga, el Baix Cinca, també cap a punts de la Noguera, de l'Urgell, del Pla d'Urgell, es pot arribar a aquests 34-35 graus, però serà una punta de calor només avui. Demà ja comença a baixar la temperatura. I després d'aquesta forta calor, creixeran nuvolades al Pirineu, ruixats, tronades, bàsicament Cerdanya, Ripollès i sobretot a la Catalunya Nord, el Conflent, el Vallespí, aquestes tempestes podran agafar una mica de potència i a última hora de la tarda o al vespre baixar cap a l'Alta Garrotxa i cap al nord de l'Alt Empordà, cap a la capçalera de la Muga o al sector de la Jonquera, localment aquí amb intensitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: La Patum de Berga d'aquest Corpus arriba al seu final amb la Patum completa. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses han desfilat i ballat al centre de la plaça en quatre salts, amb la participació destacada dels plens. La celebració acaba amb els tradicionals tirabols acompanyats de les guites, els gegants i centenars de patumaires del ritme de la música. Un cop acabada la Patum completa, la festa remata amb sardanes a la plaça de Viladomat, que posen el punt final a la Patum d'aquest any.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La trentena de submarinistes que han participat en la neteja del fons marí de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, alerten de la gran quantitat de residus acumulats sota l'aigua. Aquest diumenge han participat en una acció per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes humides. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Els participants han netejat la zona de la desembocadura de la Riera de Sant Feliu, que és un dels punts on més s'acumulen residus. Tot i que la jornada d'aquest diumenge estava centrada en recollir tovalloletes humides, durant la immersió els voluntaris s'han trobat tot tipus de deixalles. La jornada l'ha organitzat el Centre de Busseig Sublímits. La seva directora, Lola Cervantes, alerta de l'impacte d'aquests residus.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degrada, és que no es degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos, o sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
2: Entre els participants, en Víctor Almoalla, que ha explicat que el que han trobat sota l'aigua dista molt de la imatge idíl·lica que es té de la Costa Brava.
4: És a dir, tenim punts d'immersió meravellosos que estan nets, per suposat, però després hi ha moltes zones que són aquestes parts que surts de port, bocanes de port, rieres, desembocadures i demés, que hi ha una acumulació de brutícia brutal.
2: L'any passat, en una activitat similar, ja van retirar 300 quilos de tovalloletes humides en un matí. Enguany, després de comptabilitzar-ho, esperen arribar a una xifra similar.
0: Mont-roig del Camp, Horta de Sant Joan, Riudoms i el Vendrell han viscut un cap de setmana cultural amb activitats vinculades a Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Pau Casals. A través del paisatge dels genis, els participants han conegut de prop els indrets que van deixar empremta en aquests artistes. Mont-roig del Camp, Ariadna Escoda.
5: El robatori del quadre de la Masia de Joan Miró ha estat el punt de partida de l'escape room a l'aire lliure a Mont-roig del Camp, una de les últimes activitats del que s'ha anomenat cap de setmana genial. A partir d'un joc de pistes mironianes, l'operació Mont-roig ha convidat els participants a resseguir el paisatge rogenc fins a arribar a l'ermita de Mare de Déu de la Roca. És en aquest punt on han culminat la missió per recuperar el quadre robat, després de posar en comú totes les pistes i resoldre els diferents enigmes que han nodrit la passejada. Una desena de persones s'han engrescat amb la proposta, pensada per a un públic familiar i de proximitat. L'Assat Ferrer, de Riudoms, és una d'aquestes participants.
6: Doncs perquè a Riudoms ja el coneixem més, tot el que són els espais de Gaudí, i llavors tenim més possibilitats de visitar-los, i en canvi els de Miró no el tenim tan a prop, tot i que sí que està bastant proper, i avui ens hem decidit per conèixer Miró.
5: Tot plegat pretén donar a conèixer l'entorn cultural i patrimonial de les comarques tarragonines i ebrenques que van deixar marca en artistes il·lustres, com detalla Eva Martínez, responsable del paisatge dels genis.
7: La nostra proposta és que vagin a descobrir a través de les rutes emocionals aquells espais que han estat font d'inspiració per Gaudí, Miró, Casals i Picasso.
5: L'organització calcula que en aquesta primera edició més de 400 persones s'han engrescat amb aquesta iniciativa, que preveuen convertir en una cita anual.
0: Us parlem ara d'una iniciativa que està feta a Sitges per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Jo mai no em trobo
8: sol. L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rossinyol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que calmen, sumen audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
9: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
10: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
8: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
11: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
8: I entre elles parlen i s'ajuden.
10: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una
8: a l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
12: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
8: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
13: Hem vist que els vincles s'han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que, vulguis que no, reforça moltíssim.

30.000 persones han passat aquest cap de setmana pels diferents escenaris i seus del Festivalot de Girona, que ha arribat a l'onzena edició. Els Catarres, The Tallets, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapa Somnis han estat els artistes que hi han actuat. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies, tallers musicals,

0: Música, per nadons, activitats creatives, cultura popular, propostes esportives, espais de joc i actuacions de diferents escoles de música han completat la programació del Festivalot. Les tardes i només hi faltes tu, hi haurà història. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a domicili al Baskonia en el tercer definitiu partit per 88-96. Sentim l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip com hem vist en aquesta eliminatòria i ens han sortit moltes coses bé.
1: Ara la penya s'enfrontarà al València en semifinals a partir de dimecres. Ricky Rubio ha parlat del rival de la penya.
3: Ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: L'altra semifinal arrenca dimarts i la jugaran el Barça i el Tenerife. Florentino Pérez ha guanyat amb claredat les eleccions al Real Madrid contra el candidat Enrique Riquelme i seguirà presidint el Club Blanc.
4: 3CAT Info.
1: I el Barça s'ha proclamat campió de la Copa del Rei d'handbol. Els blaugranes s'han imposat a la final al Bidasoa amb una diferència de 20 gols, 17-37. Amb aquesta el Barça ja suma 30 Copes del Rei i és la 13a que aconsegueixen de manera consecutiva. Els de Carlos Ortega, que també han guanyat la Lliga i la Copa Sobal, arriben amb molt bona forma a la Final Four de la Lliga de Campions que es disputa el cap de setmana que ve a Colònia, Alemanya. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha parlat de bones sensacions de cara a les Champions.
5: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
1: L'Europa ha perdut per 3-2 al camp del Celta B i diu adeu a les opcions de pujar a la segona divisió de futbol. Els graciencs havien de guanyar el partit i durant bona estona ho han fet. Els 90 minuts, però, han acabat amb empat a 2 i a la pròrroga els gallecs han fet el definitiu tercer gol. Parla l'autor dels dos gols de l'Europa, Jordi Cano.
6: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: Ara el Celta B s'enfrontarà a la Ponferradina, mentre que a l'altra final la jugaran el Sabadell i el Zamora. I el Badalona jugarà la segona federació després de remuntar el Cornellà al 4-1 de l'anada. Els badalonins s'han imposat per 3-0 i s'han classificat després d'una pròrroga gràcies a la seva millor classificació durant la Lliga regular.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El pilot de Cervera, que sortia des de la pole després de guanyar amb autoritat aquest dissabte la cursa sprint, ha aconseguit la primera victòria en cursa llarga de la temporada i la número 100 de la seva carrera. És el tercer pilot de la història que ho ha aconseguit després de les 122 victòries d'Agostini i les 115 de Valentino Rossi. N'ha parlat als micròfons de DAZN.
7: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
1: El pilot de Cervera s'ha imposat a Pedro Acosta segon i a Peco Bañaya tercer.
4: 3CAT Info.
1: I en gran motor, Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva cinquena victòria a la Fórmula 1 per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya del cap de setmana que ve. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. Zverev, de 29 anys, aconsegueix el seu primer Grand Slam i trenca per fi la seva mala addicció als Grand Slams després d'haver perdut les 3 finals que havia jugat fins ara.
4: Trescat Info.
1: A l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. N'ha parlat un dels golejadors de l'Igualada, Biel Llanes.
8: Sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: A l'altra semifinal, el Calafell ha perdut 3-4 contra el Liceu i ha quedat eliminat.
4: Trescat Info. Trescat Info. Trescat Info.

0: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran. Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida a les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", els docents tornaran a manifestar-se aquest dimarts a Barcelona, coincidint amb l'arribada del Papa. La mobilització començarà a les 11 a la plaça Espanya i la voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. El Regne Unit, Alemanya i França, reunits amb Zelensky a Londres, reclamen a Rússia un alto el foc complet i immediat. Els aliats plantegen una cimera especial de l'OTAN per enfortir el suport a Kiev. El Perú, tens escrutini després de les presidencials d'aquest diumenge, que es pot allargar dies. El guanyador serà la conservadora populista Keiko Fujimori o bé el reformista de l'esquerra Roberto Sánchez. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa. En un àudio amb Leire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere.
1: Esports.
2: Hi haurà 2 catalans a les semifinals de la Lliga CB. El Joventut de Badalona, que s'ha desfet del Baskonia en el tercer partit per 88-96, i el Barça, la Penya, s'enfrontarà al València i el Barça al Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a Enrique Riquelme i seguirà presidint el Real Madrid. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol, s'ha imposat a la final al Bidasoa per 17-37. L'Europa ha estat eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 pel pilot de Cervera. I l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a Flavio Cobolli en 5 sets.
0: Pel que fa al temps, dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos.